0: que va fer caure la parella al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
1: Irlanda del Nord fa una crida a la calma davant les concentracions de protesta de l'extrema dreta pel brutal atac amb ganivet dilluns a Belfast, la capital. La policia va detenir un home sudanès sospitós d'haver intentat decapitar un home de raça blanca.
0: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i història de la filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nucci Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
1: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. El Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants.
0: El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Cinta Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, que és qui ha impulsat el projecte.
2: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: Aquest nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment aquest centre.
1: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
0: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
0: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid, que l'equip matalasser ja ha rebutjat.
0: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Moltíssim, com un cervell, això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
8: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
3: Si l'ho fotut per no, sota...
4: Aquí, sí, portem un pitoflà, porto un tu.
2: Un pitoflà?
4: Com? Pitoflà.
2: Pitoflà, eh?
4: Diguem pitoflà. Sí.
2: És per pixar.
5: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
1: Això és en Santi.
4: No, no, això no, però peles de plata no ho podria ser.
6: Ah, sí? La Mercè per la tele. Santifon, eh? Santifon, eh?
1: Santifon, què ha fet aquest home?
6: Aquest home es llença així en parapent.
7: En parapent
1: de...
7: no podria.
6: Els dos millors de Catalunya.
7: Sí,
6: I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
1: Un
6: de
1: campió.
6: Vull dir, una cosa...
7: Com saps tantes coses?
6: Perquè jo sóc molt aficionat a aquesta gent que vola.
1: També parlarem del confeti.
7: Vinga.
1: A mi m'emprenya molt el confeti.
7: No, bueno, depèn, que fa festa i fa alegria.
6: Xxt, que arriba el jefe.
8: Déu vos guard. I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: Originalment el confeti no era confeti.
2: Ja hi som. Eh? Com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com?
1: El confeti, els paperets de colors, sí, no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels, dolços.
3: Mira.
1: Un confeto en italià és un carmel i confeti és el plural, carmels, que és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
4: Ah, mira, així els de Vilanova i la Geltrú no són tan benaïts com semblen, eh?
1: Exacte. Ah. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que allà Sant Carmel, pel carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
4: Exacte.
1: Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
3: El mal que fa quan et cauen a sobre.
1: També.
5: Està clar que llançar paper és molt més barat.
1: És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
4: sí,
1: no?
4: És molt radical,
1: vull dir,
4: en canvi.
1: Sí. Ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar un altre pipa. Les pipes són grises.
3: No fan festa, les
2: pipes. Ara perquè ja ho tenim assumit, però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, de dir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
1: Hòstia.
2: Vull dir, els has de tenir molt ben posats.
1: Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
2: Has de portar un bon PowerPoint allà,
1: per explicar-ho. Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
3: Ai, quin fàstic!
1: Mira,
3: però què vols dir?
1: Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
4: És un merder el confeti, vull dir, jo no ho suporto.
1: És terrible.
4: Hòstia, recollir tot allò...
1: A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida,
4: sí,
1: i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
2: Sí, és veritat.
1: Queden tapats de confeti.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també.
2: També.
1: No, allò, perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir o es llença aquell confeti?
2: Es reutilitza.
1: Ah, sí?
2: Es reutilitza, paio. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
1: sí,
2: després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
1: Ah, sí.
2: Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
3: Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs, eh?
2: No, també. Però això ho fa una organització.
1: Sí.
4: Això és la FIFA.
2: Guarden amb saques,
1: sí,
2: amb un graig.
1: Va perdent una mica de qualitat,
2: també. Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant i després ja passa, per exemple, de la final de la Lliga, passa a segona divisió.
1: Sí.
2: Passa a primera rep. Sí.
3: Ja va perdent color.
2: I acaba a quarta catalana.
1: I l'any
2: que vam guanyar la Lliga Arbúcies va passar per Arbúcies.
1: Sí, sí,
2: un confeti que havia celebrat...
1: A la Champions.
2: Al Bayern de Múnich a la Champions.
1: Fixa't.
3: Era el mateix confeti. I eren paperets grocs, no?
2: Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar. Sí, sí, sí. És el mateix del Bayern, ha acabat a Lloret.
1: I llavors ja el llencen, entenc.
4: No.
2: Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
1: Sí.
2: I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
1: O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
2: també,
1: festa.
2: Així ho fan.
1: Li donen amb la mini amal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
4: La comunió, vols dir?
1: No, perquè no la fan.
2: A la
1: festa d'aniversari.
4: A la festa d'aniversari tiren confeti?
1: De la mini amal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, entre els

0: No, home, perquè o sigui, pensava venir amb una samarreta que deia que van fer els de Salt, que deia soc de Salt i sota ficava, i què?
1: I què? I què? Molt bé, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, soc nascut a Salt, però estic a Garriguella actualment.
1: Escolta, tres vegades campió d'Espanya?
0: Ui, això és una vida anterior.
1: No, home, però, carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
0: Què va, no? Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
1: Sí?
0: I jo quan hi vaig sóc el més jove.
1: I el més gran? Tu.
0: Poder en Jaume.
2: En Jaume de Garriguella?
0: No, en Jaume d'Arbúcies.
2: Ah, en Jaume d'Arbúcies.
3: Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
2: Hòstia,
3: sí. En Mota.
2: En Mota. Sí,
3: encara vol en Mota,
0: sí, sí, sí. Salta muralles, li dèiem.
2: Salta muralles.
0: Li diguem, sí.
4: Què vol dir salta muralles?
3: Ja t'ho diré a trobar a casa seu.
0: Va anar un dia al castell d'Hostalric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
3: Nosaltres no ho explica, això, eh? No ho explica, això, en Jaume.
2: Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia que... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
0: Sí,
1: home. Saltava muralla, eh? El director de l'oficina del Banc Sabadell.
2: Sí.
1: A quina... D'Arbúcies?
2: D'Arbúcies.
3: Mota.
2: I va perdre el dit, hòstia.
3: El jutge de Pau.
1: Ah, sí, que fa coses, aquest home.
2: I va perdre el dit.
1: A on te'l va perdre?
0: Va apretar un paramotor per darrere i l'hèlice se li va emportar...
4: Oh, no!
2: Llavors en Fillada i jo ens anàvem a fer una reunió amb ell demanant-li un crèdit o així, i li dèiem tu que no ens enganxem els dits aquí.
1: Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell vull dir que hi ha molts deutes que, no, quan no es paga, et tallen un dit.
3: No era això.
1: Bueno, no en desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
0: Bueno, de volar.
1: I de volar, i d'ala delta. Ens es pot explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
0: És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
2: Ai, carai.
1: Què vol dir això?
0: Home, que no té ossos, el parapent és un...
1: Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
0: Sí. I l'ala delta pues, és rígida, té ossos.
1: Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Bé, bé. Digues.
0: No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està...
1: Què vols dir? Ha passat de moda?
0: Sí, són dinosauris, ja.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ostres!
1: Sí, la gent s'ha anat passant al parapent.
0: Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres, amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
4: Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
0: És més fàcil d'ensenyar totes les... i més fàcil d'aprendre. Mm. I
2: seguretat és igual?
0: Això depèn del...
3: Del que condueix.
0: De l'índio.
2: De l'Índio. No, sí.
1: Dona la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, sí. Joan...
3: No, també ens diu com si us coneguéssim nosaltres. Sí.
0: Home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
1: Ah, sí.
2: Serà llarga aquesta entrevista.
0: Sí, no, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent i no surten al telediari.
1: Clar.
0: I han fotut unes volades, s'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
1: sí.
0: La gent va sortir d'Àger, se n'en va anar a l'Aneto i va tornar.
4: Què dius?
2: Volant.
0: 100 i escaig quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Pedra Muntanyesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
1: Què dius, Anna?
0: 8 hores de vol.
1: Oi, sí. I no gastes gota de gasolina,
3: En canvi només surt.
0: Sí que en gasto.
1: Ah, sí?
0: Sí, vaig agafar l'autobús fins a... No rigueu.
3: Ja no us en foteu.
0: Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperau amb Marc Sarsenegues i vam anar.
3: Ja n'ha sortit d'una altra, la llista.
0: I després anar allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Però això...
1: Autostop?
0: Sí, perquè ens pugessin a dalt.
3: Clar.
0: Som gent gran.
1: Sí, sí.
0: Els joves...
1: O la gent gran no en fan autostop normalment.
2: Sí, home.
0: Els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
2: Com? Què dius?
0: Caminar i volar.
1: Hike and fly.
0: Sí, i pugen a peu. Hòstia. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe en Manel Gras.
1: Manel Gras.
0: Va pujar corrents.
3: Manel
0: Gras, un gran...
2: Va pujar corrents, en Manel Gras?
0: Sí.
2: Sembla que no pugui ser.
3: Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
0: Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves, ara, el que està més de moda és sortir, pujar corrents, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
1: Està bé.
0: Per cert, que es fa la XPIR aviat.
1: Sí?
0: Que és una cursa.
1: És la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
0: Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè allà fan 1.600 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí faran la travessa des de Orambíria o no sé...
1: Ondarribia?
2: Ondarribia.
0: Sí. Surten d'allà corrients tocant l'aigua i la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
2: És com els gerrons, però volant.
0: volant i corrients.
2: Bé.
0: Quants dies és? I és impressionant, els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
1: Quina durada té això? Quan hi tardes a fer aquest recorregut?
0: Ara han de fer S's, els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia estava a Navata. Tercer dia.
2: A Navata, ja.
0: Tercer dia a Navata. A Navata ja caminant i ja va arribar...
1: Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix? Perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
0: El parapent sempre baixa.
1: Sempre baixa.
0: Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal, ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrera, sí, o de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
1: D'acord.
0: Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps, perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
1: La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
0: Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent, només tens... Poda que sigui massa forta o poda que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
1: Com la detectes, Santi?
2: Amb espiral, no?
1: Com la veus?
0: Sí, perquè, clar, bueno, perquè si clar, has de tornar allà on eres.
2: I com la veus? Com ho saps?
0: La sents. Esclar, sents una accelerada. Però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. I després vas veient l'altímetre que dallonsis. Després també tens referències. Referències dels ocells o dels altres que volen.
1: Ah, sí?
0: Home, i tant.
1: Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
0: I ells es fixen en nosaltres. A vegades, pobrets, els enganyem. Va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
1: Però què vols dir, els enganyeu?
0: Tu arribes en un pesto que ets ignorant a veure si puges per allà.
1: Sí.
0: I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
1: Sí.
0: I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Ha vist algú, no?
1: Sí.
0: I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
1: Aquest no en sabia tant.
2: És més curt.
0: I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja, ja estàs salvat, no? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors, i després veus un que s'aixapla, un que gira una mica cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
1: Cap amunt?
0: Sí, tots plegats.
1: Hòstia, voltors i parapent.
0: Perquè ells esperen també, és clar, ells també tenen de menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
1: Sí.
0: I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
1: Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor, no?
0: És rarament, o sigui... No.
1: Però...
0: Bueno, alguna vegada algú l'ha xocat, o sigui, però és ben bé que... No. És que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
1: Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avesats, no?
2: Tu tens
1: una sensació de perill que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
0: La ignorància, és atrevit, la ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno... No, ja, jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo, fantàstic, perquè pots fer un vol així gros.
1: Sí, el més important seria la meteorologia?
0: Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació, fotem unes volades que no havíem fet mai.
2: Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui?
0: No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir i no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú es havia fet un mal.
3: Però, no, bueno, t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaya susto?
0: No.
1: Sempre. Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? Molt. M'entenc que ha anat evolucionant.
0: Molt. Hi ha un nivell molt alt de gent. A mi, jo, és una... vull dir, volar amb tots els joves, i no tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a la Neto i va obrir cap a Organyà i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres. O sigui, genial.
3: Mm. Això deus acabar rebentat, per això, o què?
0: Què va?
3: No
0: s'ha sentat com aquí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Assegut?
0: Sí.
1: Pam.
0: Si no tens mal de ombros o braços...
3: Ai, jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
0: No, doncs... bueno, doncs després gires només cap a un cantó.
3: Ah, clar.
0: Però a vegades
2: et
0: trobes...
2: Has tot duro.
0: Sí, et trobes amb una tèrmica que el primer que la gira cap a l'esquerra i dius, hosti, jo també, no? Però el millor és... és no tenir manies i tant a girar a la dreta com a l'esquerra.
4: I feu grups així per sortir? O sigui, voleu en grup o sempre, és una cosa solitària?
0: El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè tens referències. Uh-huh. I sí, però no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
2: Sí, en Gaviscol.
0: Hòstia, en Gaviscol de... Genial, l'heu de seguir.
1: En Gaviscol?
3: És de la Bisbal.
0: Sí. Ah, sí. No. Home, és de Lleida.
1: Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
4: Sí, que jo... és que no ho entenc.
3: És ell que ens ha liat així, eh?
4: No ho entenc.
3: És ell que ens ha liat així.
2: No coneixeu en Gaviscol, és de Lleida.
1: No.
0: Sí, l'heu de seguir, perquè sí. Fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols i xerra com va volant.
1: Sí.
0: I explica, ara pujant però, aquí, agafem el salt.
1: Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No us podeu acostar
0: sí,
1: tant, entenc.
0: Sí, l'Antonio m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa! Dic, som-hi!
3: Filòsofs.
0: Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. Ai. I em va deixar a mi sol cap allà, i anar fent. Però portem ràdio.
1: Ah.
0: I ara... jo a ràdio no gaire, però porto el Cello, que és una... allò, un telèfon, vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
1: volant, ara no m'atabali.
0: Sí. Però amb el... i després veiem els altres com volen, veiem un son, un van, i després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
1: Però tu que dius que fa mitja vida que voles al principi, entenc que no hi havia telèfon mòbil. Això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
0: Sortir de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí allà a l'estany de Banyoles. I tenen, i esclar, un aterrisco Berga al cap de 5 hores, no?
4: Clar.
1: Com el trucaves? Anaves a un bar?
0: No, anaves al bar, a buscar un telèfon, sisplau, deixeu-me trucar.
2: La cabina. Tal,
0: trucaves, i després trucaves a The Last, que era el bar allà on estava ell esperant, i deies, vine'm a buscar a Berga.
2: De Banyoles, saps?
1: Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
3: Sí.
2: Era més amics, abans.
0: Sí, ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran... I
2: no, fas cara de bon noi.
0: Sí, però costa, eh? Sí. Però des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
4: No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
0: No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'està allà tres, i em passa un i...
4: I no para.
0: I no...
4: Som desconfiats.
0: No tant.
1: Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
3: Sí, home. Sí. Ho passareu bé.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
1: T'agrada la llangonissa?
0: No menjo carn.
1: Què dius ara?
0: Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
2: No cap.
1: Oh, mira, ja ho podreu celebrar.
0: Ja servirà.
1: Ets vegetarià?
0: Bueno, no menjo carn.
3: La teva dona ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
0: La Marta.
3: Ara.
0: Oh, no, però de fa poc, perquè ens fem grans i allò dels ossos que diuen i tal, i diu, començaré a menjar carn.
1: Vinga, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. A, aixerraït, persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
2: L'altre dia vaig conèixer el germà de Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germans.
1: B, aixerraït, es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
3: Vaig voler fer-me el xulo i menjar menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia xerraït.
1: Oh, sí, xerraït. Es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
4: Tanta estrella Michelin i tanta història, i vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo xerraït que semblava un xiclet mastegat.
1: A, B o C. Sandy.
0: Doncs tu no sóc gaire llegit, jo, però... Jo, la C.
1: La C?
0: Però potser seria la...
1: No. La C, correcte.
3: Va, per la Marta.
1: La B, que era anar aixerraït, que anar descompost. Ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
6: Si l'ho fotut per no, sota...
0: Aquí, sí, portem un pitofly, porto un tu.
1: Un pitofly?
0: Com? Pitofly.
1: Pitofly, eh?
0: En diguem pitofly.
1: És per pixar.
3: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
2: Això és en Sant Lluís.
0: No, això no, però peles de plàtan ho podria ser.
3: Ah, sí? Hòstia, quin susto, no?
1: Si et cau una pela de plàtan
3: de 3.000 metres.
0: No sé, o el pinyol del préssec.
3: Oh, collons, això pots fotre mal algú ja, amb el pinyol.
1: Ja, mira.
0: No, home, ja no voles per allà dalt la muntanya.
3: Ah, no vols ningú ja.
1: No hi ha ningú. Ah, no. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
4: Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
1: Mira.
2: No, veus, no ho sabia.
4: Diu això?
2: No, a mi per cap d'any m'agrada molt més tirar serpentina.
1: La serpentina?
7: Està bé. I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No ho feu, la serpentina.
1: Vull dir que no s'ha de bufar.
7: No, té un forat, no? És un el parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps? La serpentina té un forat al mig.
1: És molt gros aquell forat.
2: No, però s'ha de bufar una serpentina.
1: Jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
3: Les pantasogres es bufen.
4: Jo també ho he fet, bufant
3: serpentines. Les pantasogres, però les serpentines no foteu.
4: Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
1: Confeti.
4: La nit de cap d'any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
1: Hòstia de Déu.
2: Molt bé.
4: I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square, sí. Ho van tirant allà així, manualment. A més, des del 2007, entremig d'aquest confeti, hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
2: Ah, va, no?
3: Que maco, que maco.
4: Vull, per exemple, trobar feina, sí. Vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi la Super Bowl. Sí. Ho van enganxant tot allà.
2: A Pau del Món,
1: eh? A Pau del Món no pot ser més Estats Units, això, Xulia.
4: Clar,
1: no.
4: Això... No. Val. No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square la nit de cap d'any.
1: Mira,
2: com a idea està bé, però està bé, és una bona merda.
4: És una mica de triturar els desitjos, no sé si m'acaba d'agradar.
2: Bueno, per Sant Joan es cremen.
1: Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
3: Ho farem.
1: Santi Font, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
1: Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
8: Home, confeti i música a mi em transporta aquelles festes majors, home, antigues, canòniques.
1: L'embalat.
8: L'embalat, sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de Rams, oi, el primer amor.
1: Mm. Carai. Què et vas enamorar l'any 63, tu?
8: Va ser just 2 anys abans, sí, el meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
9: Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya. Tècnicament n'hem de dir cobla orquestra, aviat us explicarem per què. I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera.
2: A veure.
9: De ni més ni menys, la cobla orquestra Mongri.
2: Hombre! Hombre, visca els Mongri!
3: Visca!

0: Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
1: I segueixen en actiu, eh?
2: Home, i tant.
0: 142 anys de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
1: Es van canviant com les Macedònia. Quan es fan grans.
3: Ai, m'encantava les Macedònia, a mi.
0: Avui no parlem de les Macedònia.
2: Sisplau.
0: No comparem. Algun dia parlarem només de les Macedònia. No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
1: Sí.
3: Ah, mira. Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra. I és que els Mulungrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical, perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps. Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
2: Oh, bé.
3: Ai,
2: Carles. Jo vaig... Jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
1: Sí? Home. Tu en saps de ballar sardanes?
2: Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
1: Ja comencem.
2: Has de dir noms, també? Com
1: sí.
2: Santi?
0: Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
2: Això és Torroella 1884.
0: Ui, tal. El guió el té davant.
3: Ja el té.
0: Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
2: Torroella
0: de Montgrí.
2: Torroella de Montgrí.
0: Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
2: No.
0: Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Mulungrins.
1: Amb 16 anys, eh?
0: 16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
2: Hòstia, si t'ho explico, tant que no
4: ho programa.
2: Ho ha dit l'Àlex.
3: Ho ha dit.
0: Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós. I això va facilitar que, tot i la seva notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
3: És una bèstia a part de raó, eh? La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
2: I amic de, amic de casa.
3: Les regnes. Això t'anava a preguntar.
2: Era amic de casa? No, de l'avi.
1: Del teu avi.
2: Home, parava, sí, eh? Feien el got de vi junts.
1: Mira que maco.
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, Sorguera, és un dels grans noms del sardanisme.
2: Vicenç Bou, i tant.
0: Bé.
3: Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
2: Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família molt coneguda i molt de Torroella i molt collons, molt
1: estimada. És com si ho, hagués fet en Xuriguera mateix.
2: No, només faltaria. No li arriba el sol a la sabata. No
3: sóc... Bé, doncs, el bon amic d'en Xuriguera...
2: No,
3: de la família.
1: Esteu emmerdant molt, sí, eh?
3: El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Mulungrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
2: Ai, no. Va, aquesta sí que se sap.
1: Quina és aquesta?
2: Llevantina.
1: Molt
0: bé. Sí, home. Mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
1: És així, la lletra?
4: No. Una secció tan maca i només han parlat.
0: La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
4: Sí, un que s'ha masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció, no?
3: No, és veritat. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Mulungrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
1: Vaja.
3: L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
0: L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la cobla esdevenia una cobla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera. Wow.

0: Vols ballar, nena?
1: Ai, feio.
0: Home,
2: les filles d'en Font...
0: Sí. També són amics de casa teva.
2: I el fill... No, miren aquest programa.
0: Ah,
2: fet, la Mariona em va fer una consulta una vegada d'un...
0: Fixa't.
2: D'un convidat que teníem.
0: Veus que bé.
2: Molt de bona referència.
1: Bé, doncs, aquelles cobles que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts, des de ballables, cançons del moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la cobla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música. Mm-hmm. És a dir, perquè us feu una idea, un dia de la Montgrins era... ben d'hora al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó... al migdia.
0: Això als programes de festa major d'abans sempre sortia.
1: Sí.
0: A la tarda serenates, sí. Al vespre no sé què, i era la mateixa orquestra.
1: Encara,
0: orquestra.
1: Encara segueixen...
2: A Torroella de Montgrí encara passa això.
0: Sí. Ah.
1: Això, i acabaven això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
3: Avui aquesta formació dual de cobla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Meravella, Costa Brava, Rosaleta...
2: Feixades, és el teu moment.
4: No dic res, perquè...
2: És el moment d'en Feixades.
3: Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
0: Quins amics tens, tu, Feixades?
4: No, un altre dia ho explicaré.
1: Polines.
4: No,
3: ara ho expliques.
4: Orquestra Meravella.
0: Orquestra Meravella.
4: El meu avi va ser dels fundadors de l'Orquestra Meravella, la gran orquestra internacional Meravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
3: Feixades, ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions. Una peça, en aquest cas, de La Trinca. Els hi va dedicar, en bona mesura, aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra.

0: doncs. Una mica de tot l'intrigue.
1: 75 anys estan fent ara, actualment.
2: Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
3: L'embalat, eh? A veure si anem més sovint a l'embalat. Mira, seria ben bonic.
1: Vols dir que en queden gaires?
3: Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck. Moltíssimes gràcies. Ah,

0: Està sonant, Arnau.
1: Això és The Promise, una peça que la banda del Regne Unit Girls Aloud va publicar l'any 2008. Nadine Coyle, una de les cantants del projecte, va tenir un peculiar incident amb el confeti fa cosa d'un parell d'anys.
0: Ai, ai, ai.
1: Bé, res espectacular, eh? Però en un moment determinat del seu espectacle començava a caure confeti a l'escenari i es veu que n'hi havia més del que seria desitjable. La Nadine va intentar tapar-se la boca, però el mal ja estava fet. Havia inhalat una mica de confeti i es va ennuegar.
0: És de mal fer això.
2: A mi m'ha passat algun musical, sí.
0: D'empassar-te confeti?
2: Sí, allò al final, venga, cantant a ple pulmó i fas... No! Clar, clar.
1: El cas és que a la Nadine li va passar diverses vegades durant la gira. Vull dir que potser també tenia un problema ella amb algú...
2: Bueno, has de fer com la dutxa, fer així...
0: Has de cantar mirant cap avall.
2: Clar.
0: Ja està. També és estrany. Què fa aquest actor? Bueno, és perquè el confeti no li entri.
2: No el mati.
0: Doncs escoltem Girls Aloud i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.

0: Avui us porto l'indi, que és una barreja entre Pomerània i gos llebrer. No, que m'equivoco. Un llebrer italià, que això és molt important per la nostra història d'avui. Llebrer Pomerània.
1: Què és això?
2: T'ho has inventat.
3: És una raça de gos.
0: És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
3: Mira'l.
2: No es veu.
4: No es veu.
2: La cara no es veu.
3: Si feu una foto amb un gos negre, no el feu contra llum.
0: No, perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada.
3: Sí.
0: Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
3: Què dius ara?
0: Però ens hem de quedar amb això.
1: Si ets negre, no et veuen?
3: Els gossos.
0: Els gossos.
3: Ah. De nit.
1: Ah, bueno, de nit, clar, sí. Si hi ha poca llum, sí, esclar.
0: Exacte,
3: i si el de la bici és segur, hi ha molts factors.
0: I si va ràpid amb la bici...
1: Sí, noia.
0: Bé, doncs això, ens hem de quedar, sobretot amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
3: Mira que bé.
2: Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
4: Anem-ho repetint.
2: Genètica italiana.
3: Sí.
2: Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
3: Sí.
2: Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
3: Amb un gos de genètica italiana que la Mercè no havia dit. Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
1: No fa tant, eh?
4: Ja hi som, eh?
1: Ens sembla que és molt lluny, però...
3: No fa tant.
1: No fa tant. Encara hem patit conseqüències, eh?
3: Home, i tant.
1: No fa tant.
3: L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Adwa, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
1: Ja es veu que no se'n sortiran pas.
4: Mar de Déu, i tant, que se'n sortiran.
3: Ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
1: Sí, a la Banya.
3: La Banya d'Àfrica.
1: Sí, que t'he entès.
3: Val. Ja ho descobrirem.
1: Tu veus l'Àfrica?
3: La Banya.
1: Doncs la Banya.
3: Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
1: Eritrea no hi està mai.
3: Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
4: A l'altre costat, a la Banya.
3: Sí, a l'altra Banya.
4: A l'altra Banya.
3: N'hi ha d'haver dues de Banya.
4: És com un croissant, l'Àfrica.
3: L'Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé, han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Adwa, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'Indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
1: És italià.
3: Clar.
1: La Mercè
4: ho havia dit malament.
0: Sí, ho havia dit malament, però...
3: El gos té genètica italiana.
0: Ja ens n'hem encarregat entre tots, que quedi clar.
3: Com que té genètica italiana, és un gos, ja sabeu que els italians, fer-se el xulo, en saben.
1: Per tant,
3: el gos és optimista, eh? Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes, si més no en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Els mapes. En teoria haurien d'anar.
4: Ai, mare de Déu.
3: En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
5: Soldats! El pla no té fissures.
3: Bueno.
5: Vostè qui és?
3: No, res.
5: El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora, tots a la vegada i per totes bandes.
6: Sí, senyor!
5: Més fort.
6: Sí, senyor!
5: Atacarem la ciutat d'Adwa, a Trenc d'Alba. Serem 4 grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
7: Perfecte, senyor! I després què, senyor?
5: Un cop siguem a dalt dels turons, rematarem la feina.
3: Bé.
5: Baixarem des de dalt, ho farem a primera hora, tots a l'hora i per totes bandes.
7: Això ho he dit abans, senyor!
5: Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
7: D'acord, senyor.
6: No passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
5: Sí.
6: Com se suposa que hi hem d'arribar en els turons aquests que ha dit abans? Com... Que és que jo aquest país no me'l conec.
7: A mi em passa el mateix, senyor.
6: A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja
7: t'hi porto. Jo per Arbúcies també et porto.
6: Però...
7: Evidentment, Josep Malafant del Ferro i d'aquí em porto...
5: Però veure, Pallussos, que no heu sentit el narrador...
7: D'acord, senyor.
5: Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
6: Ah, coi, així sí.
5: Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
7: Senyor!
3: Catalunya!
8: Som italians.
3: Els soldats inicien la seva marxa i tal com està previst, parteixen dividits en 4 grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut. i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
7: Què dius que són?
3: Àscaris.
7: Àscaris?
3: Àscaris.
7: Àscaris?
3: Saps què són els àscaris?
7: No en tinc ni idea de què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
3: Ara.
7: Ah,
6: com fem tots, eh?
7: Com si vols ser mestalis.
3: Ara.
7: O flistalis.
3: Àscaris.
7: O crossmestis.
3: Són àscaris.
7: Són que sigui el que vulguin.
3: Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
8: I què passa? O sigui, això és un problema?
3: No.
8: Què és aquest racisme?
3: No, és racisme. No és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià i els italians tampoc parlen el seu idioma, digués.
6: Ah, però els italians sí que parlen italià.
3: El italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
6: Ah, fixa't.
3: Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
6: Així és com si fossin castellers.
3: Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors... Trobo tant, no és cap falta de respecte, no. En cap moment.
7: I tu dius que és per simplificar?
3: És per simplificar.
7: No, no li sé veure, la simplificació.
3: Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els... El blau i que vagi amb el vermell.
7: Vale.
3: El taronja amb el blau. I anar fent. Vale. Sí, sí, és així.
7: És una mica el de la via catalana.
3: Només t'has de prendre el nom dels colors amb el seu idioma i ja està. És així.
7: Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
3: Ah, exacte.
7: Ei, mateix.
6: Tu, ei, el de vermell, el Ajaram, tu, tira cap a la dreta, va. Ai, si pot, No, el de blau, estic parlant amb el vermell, amb Ajaram, tu, estigues quiet.
3: El merder és considerable. El gos que ens acompanya es mor de vergonya. Pobre indi, tan italià que se sent, eh? Doncs oita, s'acaba de fer-se el xulo perquè l'escena és ben dantesca. La falta de comunicació no és el pitjor problema que tenen. Resulta que quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
8: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
3: Pot ser.
8: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
3: Oi, que pesats que
8: són. És el que va bé, el Waze.
3: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
7: has de fer servir el Waze.
8: Que s'ha de fer servir el Waze.
7: Jo sóc entenyador, Waze.
3: Sí, no?
7: Se m'ha acabat les multes, a mi.
3: És que el Google Maps no va bé, eh?
7: Perquè no hi ha les multes.
3: Ah, sí?
7: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
6: Quines multes?
3: Els radars no hi deuen.
6: Però això no és pas culpa del mapa.
7: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze.
3: Veus, ja està. Som tan pesats.
8: Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
9: Si respectes les normes de circulació...
7: Per Sant Jordi.
3: Ara.
7: Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze i què? I em peio també, i què?
3: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els que han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen.
6: Vaja.
3: Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant, una banya. Els mapes són plens d'imprecisions, els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
6: Aquí hi ha algú que perdrà la feina, Peyu.
3: Sí, sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
10: Capità!
11: Sí?
10: Escolti, capità, tenim un problema, capità.
11: Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit? Hòstia. On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
10: És cosa dels guionistes, capità.
11: Què?
10: Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havia coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità.
3: Això és veritat.
10: Ara. Sí, i per això avui sóc soldat, capità.
6: Oh. Això ha passat en aquest programa?
3: Ha passat, ha passat.
10: Ha passat.
11: Quins poques soltes. Bé.
10: Sí.
11: És igual, i quin problema dius que tenim?
10: Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
11: Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
7: Waze. No li posaran multes, capità.
3: Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert, dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
6: Tu em sones, no? Tu...
7: Sí.
6: La teva cara a tu et conec... Tu anaves amb mi, no?
12: No.
6: No anaves en el meu grup?
12: No, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà.
3: Amb els blaus o amb els vermells?
12: Jo amb els grocs.
3: Hòstia.
6: Amb els grocs? Els grocs no n'hi havia, en aquesta vegada...
12: Ah, no.
6: Eren taronges.
12: Taronja.
6: Jo anava amb els taronges?
12: Jo no.
6: Ah.
12: I ara anem junts?
3: El nostre gos, l'Indi, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a Trenc d'Alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben a Àdua... Perdó, el capità. Ah. Perdoni.
10: El soldat sóc jo, el capità.
3: Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques, mirant el nombre de baixes per cada bàndol. La batalla sembla força igualada i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians, perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
7: Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
3: No. Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians contra 100.000 etíops.
7: Oh, collons.
6: Ostres. 100.000.
3: Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
6: Arnau, vas començar el programa d'aquesta casa fotent uns personatges meravellosos i tots triomfals, tots. Ha anat caient la cosa.
10: No, la decadència.
2: Tu s'obligaran, anaves queixant i mira què em donen al final.
6: Vaya merda de capità.
2: Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
6: Vaya merda de capità que ha representat ara.
2: Remuntaré.
3: La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
7: Bueno, a mi encara, de mi encara en trauran alguna cosa, però en xuriguer...
3: No pagaran?
7: No, hòstia, sí, però al contrari.
3: En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls aplica una condemna ben sàdica. Se'ls amputa la mà dreta.
6: Hòstia, la dreta.
7: Oh, favor.
6: Hòstia,
3: i se'ls amputa també el peu esquerre. Clar, t'has d'acordar les sabates en diagonal.
6: Bueno, i amb les dents.
2: Les sabates sí. No, eh?
3: Però només la sabata, una. I no pots anar amb crosses, tampoc.
7: No.
6: Ah, clar.
3: Està mal fet.
7: Bueno, ni jugar a pàdel.
3: No. Bueno, i tantes altres coses.
7: Bueno, ja és que li has de dir coses.
3: Però vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, però si falta una mà és mal parit.
7: Sí, clar.
3: És de mal fet. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no a aquesta batalla etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari.
10: Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indi.
3: Sí.
10: Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
3: Qui és ella?
13: Soc la Marta.
3: Marta. D'on ets, Marta?
13: De Torelló.
3: De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
14: Amiga, persona o reptilià. Si us plau, salva l'Indi. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
3: Pensa bé la resposta.
7: Ja es veu que es morirà algú.
3: Sí. Ah.
2: Vinga, reptilià.
3: Hem parlat molt d'Etiòpia.
6: Sí.
3: La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
6: El gos es mor.
3: Ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
13: La C.
3: La C, eh? Addis Abeba. L'Indi és... Viu! Oh!
10: Molt bé, si és que tinc un ull.
3: Sí. Molt bé. Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu.
6: Bé.
3: Jo no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Indi ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera el pobre. Li prefereixen no fer-lo patir. L'Indi. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
15: I en el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La reunió s'ha produït al Palau Episcopal de Barcelona, on s'allotja el pontífex. Illa ha resumit així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
1: Illa i Prebost ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser un dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va rebre poc després de ser escollit. Durant la reunió també han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El president de la Generalitat ha regalat al papa una rèplica de les homilies d'Organyà, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família, i una reproducció de la Nina d'Ivori de la Necròpolis de Tàrraco, una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
1: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i d'història de la filosofia en el segon dia de la selectivitat. Aquest dimarts les proves d'accés a la universitat han començat sense incidències, tot i la visita del papa i la vaga de docents. Als exàmens de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
3: Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta ara l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
1: Una cinquantena de sommeliers reunits a l'Alt Empordà faran durant dos dies un macrotast de 850 vins per elaborar la Guia de Vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà, a més, una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda.
3: Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen aquesta situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
4: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
3: Siemens ha fet un comunicat en què lamenta l'incident, però diu que encara no pot concloure què ha fet caure el sistema.
1: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
3: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
3: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat.
3: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una... Ah! La solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets i xiquetes, seguim aquí amb aquesta espècie d'obsessió nostra de reivindicar les cançons que no són de consum immediat. Les que trenquen les normes establertes del que és radiable i no. I en particular ho volem fer amb aquestes cançons de metratge generós que tenen el seu valor precisament per aquest punt hipnòtic que només s'aconsegueix deixant que la mateixa cançó es vagi desenvolupant. Avui volem fer-ho amb cançons que ja formen part de la història del pop i que es podrien ubicar en l'escena del indie de guitarres. D'entrada us portem el cant de cigne d'un grup que havia de regnar a la dècada dels 90, però que va desaparèixer del mapa de manera incomprensible just després d'aquesta obra mestra que es diu Fool's Gold. Són els Stone Roses.

El Fool's Gold dels Stone Roses, tio. Que aquesta cançó podia durar 10 minuts més i és que te l'empassaries igual. Amb aquest groove inspirat en el funky drummer del James Brown. Aquests wawas del Chris Squire. Aquesta veu gairebé monòtona i xiu-xiuejada del Ian Brown. Quina obra mestra. I la conya és que quan la van treure era la cara B d'una altra cançó del What the World is Waiting For, però per sort de tothom la discogràfica de seguida se'n va adonar que això era una peça única i d'aquí van sortir tota una generació de músics que van barrejar la música de ball amb l'indi de guitarres. Sense anar més lluny, els Primal Scream van prendre bona nota d'aquesta peça. De la mateixa manera que també els Smiths van posar el llistó ben alt amb aquesta meravella que barreja el blues pantanós i el lirisme marca de la casa dels Smiths. És el How Soon Is Now.

Va, quina passada, tio. El How Soon Is Now. Un sol acord, nen. Un sol acord tota l'estona i una bona dosi de cannabis per inspirar-se. Ei, que no ho dic jo, que ho diu el mateix Johnny Marr, creant així aquest ambient tan swampy, inspirant-se en el mateix Bo Diddley i el seu shuffle, afegint-hi una bona dosi de trèmolo, cortesia del John Potter. De fet, aquesta cançó no va ser ni single, va ser una cara B que va descol·locar els seguidors dels Smiths esperant-se una altra peça de Jingle Jangle i que al final acabat sent, si no la més popular, entre les tres més estimades del seu cançoner. Aquí estem avui al cel obert, repassant cançons que són com rius capdalosos i que no tenen por de superar el minutatge que marquen els cànons. Els Death Cab for Cutie també ens van regalar una d'aquestes peces, la que donava títol al seu millor disc, en moltíssima diferència. I és que si algun dia te ve de gust capbussar-te en el cançoner del Ben Gibbard, ja t'ho dic jo, vés directament cap al transatlanticisme.

0: Transatlanticism amb aquesta coda de I Need You So Much Closer, que mira que l'he vista a vegades perquè els he visitat en directe tot el que he pogut, i cada cop que arriba aquest moment a mi senzillament se'm posa la pell de gallina.
1: El Celobert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons de metratge generós i ho fem amb aquest grup de Filadèlfia format el 2005 i liderat per un Adam Granduciel, capaç de barrejar la tradició de Dylan i Springsteen amb les sonoritats contemporànies. Això és The War on Drugs i això és L'Under the Pressure.

Under the Pressure, una de les cançons més destacades del Lost in the Dream. De fet, és la que encetava, també. La primera del disc, publicat el 2014. I si The War on Drugs és un grup personificat en una sola persona, el nostre estimat Gran Dussiel, els que venen ara també són del mateix sac. Perquè quan parlem de Tame Impala, a part de parlar de psicodèlia i experimentació, el primer que ens ve al cap és el gran Kevin Parker.

Kevin Parker, tio, que composa, enregistra i produeix aquest Let It Happen i, de fet, tota la seva discografia fins a dia d'avui. Ei, ja que parlem de cançons que són gairebé com himnes expansius i hipnòtics, no podia acabar el programa sense els Spiritualize.

I amb aquest I Think I'm in Love, l'equip del programa et declara el nostre amor incondicional. Albert Cots, que és com un osset de peluix al control i al muntatge. Núria Serrano, que està curulla d'estimació. I Lluís Gavaldà, que t'estima i s'ofereix pel que vulguis demanar, us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona, tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri. El mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelí ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, al monestir de Montserrat, i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval.
2: Després de la treva política per aquesta visita del Papa, el PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions.
1: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant bona part de la tarda d'aquest dimarts. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. La quarta jornada de vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
2: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12%, segons el Departament d'Educació, i el 20%, segons els sindicats. El majoritari, l'USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
3: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: Uns 6.500 mestres, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però, en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous, també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El Club Blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid ja l'ha rebutjat.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Ets una genocida del temps.
10: La millor hora del dia.

0: quan encara no era major d'edat, ja havia donat la volta al món. Ha estat la primera bussejadora de tot l'estat espanyol i la cinquena del món. Ha donat classes a Harvard, a Boston, és catedràtica emèrita d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, d'Esquerres, amb compromís polític, Creu de Sant Jordi. Als seus 89 anys es declara feminista radical i anticapitalista.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mercedes Vilanova, com estàs? Benvinguda.
2: Súper. Mai he estat tan bé, em sembla.
0: Home, de veritat? Que t'agrada molt això de la ràdio o què?
2: No, m'agrades tu. I m'agrada el diàleg, crec que és sensacional. O sigui que el millor és poder parlar amb algú que valgui com tu, que jo t'ho agraeixo molt estar aquí.
0: Escolta, ara, quan estava el micro tancat, dius, us heu deixat el més important.
2: Sí, per mi el més important a la vida és l'amistat.
0: Què vol dir això per tu? Què significa l'amistat per tu?
2: L'amistat vol dir que és un diàleg intens, en un moment determinat, és un compromís respecte a l'altre i que dura per sempre, que et marca, però no és allò de veure's cada dia. O sigui, si segurament a tu et passa el mateix que a mi. A cada deseni teu hi ha una persona fonamental que ha estat una amiga que ha marcat la teva vida, o un amic. És diferent de l'amor.
0: Quina diferència hi ha entre l'amor i l'amistat?
2: L'amor per mi és una cosa espiritual, infinita. És Déu, si vols. L'amor és la totalitat d'un moment donat. L'amistat és el pas. Pots tenir moltes amistats, i diferents, i quan més diferents millor, i si és possible a tot arreu del món. Jo només viatjo per veure amics o amigues. No, els paisatges ja els he vist. Però per una amistat, jo encara molt gran, sóc capaç d'agafar l'avió a Alemanya, per exemple, i donar una mà a una amiga que ho necessita.
0: Anava a dir per això que tenim la idea de que els amors canvien, però les amistats queden, o una mica és així, no? Allò, el nòvio se'n va, però l'amiga es queda.
2: No, no parlo de nòvios. I no, vull dir que la parella és exclusiva, diguem. Mm-hmm. I jo pues, no sóc molt partidària d'això, perquè impedeix certament l'amistat. O sigui, jo penso que és millor l'amistat. La parella és un covid, és un anar amb. I jo vaig amb moltes persones, vull dir que és un tema una mica difícil, però ara, darrerament, crec cada vegada, i sobretot a l'ancianitat, que és la meva, les amistats que ja no tinc perquè han desaparegut segueixen sent. I procuro fer noves amistats, perquè és fonamental.
0: És molt important, i també perquè has viscut molta vida i te n'has adonat que potser l'amor romàntic aquell que teníem al cap és una cosa més fugaç, i el que comptes aquest dia a dia, aquesta conversa que deies dels amics.
2: No, jo no, l'amor fugaç no estic en contra de cap de les maneres. És a dir, ara jo em vaig casar per fer la revolució, per exemple.
0: A veure, no, explica'm això, què vol dir em vaig casar per fer la revolució?
2: Exacte, perquè dels anys 50, que són els meus, doncs creiem, era el moment de la Guerra Freda i creiem en l'Estat i que la revolució era sobretot la justícia social i l'Estat. I aleshores jo em vaig casar amb un home que em semblava que creia el mateix i que faríem la revolució, i vam intentar fer-ho. Jo a la clandestinitat vaig aprendre molt. Entre altres coses vaig aprendre que la política és necessària, però el poder és molt perillós. I els tios no hi pujaven, que no vegis, i les dones res. Jo, per mi, vaig aprendre. El Pasqual una vegada em va dir, però escolta, jo...
0: Un moment, que has dit el Pasqual, em va dir un dia.
2: El Pasqual Maragall.
0: Sí, sí.
2: Per mi
0: que tu tens uns amics molt tops.
2: No, són tops. No, són com tu. No els considero tops.
0: I escolta, què et va dir el Maragall?
2: Si vols estar en política, has de voler pujar.
0: I tu creus que els homes això ho tenien més clar que les dones?
2: No, és que ho crec, és que és així. No, és un problema de creença. És que el poder no el deixaran mai. Sí. El poder no es deixa, i si el deixa se traicionen.
0: Però ens falta ambició a les dones, llavors.
2: Jo, en primer lloc, no estic disposada a criticar les dones. O sigui que això no ho faig mai. O sigui, el meu criteri és que per ser una dona com cal, com som totes, primer t'has d'estimar a tu mateixa. O sigui, has de saber qui ets tu, quines són les teves perles, que deies. Segon, has de fer el pacte amb les altres dones, amb totes. Més igual com siguin. I després, jo he cregut que es podia fer el que he anomenat feminisme de la confiança. He pensat que els homes ens hi donaríem. I ara veig que això és impossible.
0: Feminisme de la confiança, què vol dir? Que ens hem, això que deies, estimar i
2: no,
0: entendre...
2: Que els homes han de fer el seu camí. No, no, que ens hem d'estimar, diguem tonteries. Que... El feminisme de confiança vol dir que confiem que els homes ens ajudaran.
0: Home, per això es confia també... massa.
2: No, no ens ajudaran. Ells tenen el poder i no el trauran. I quan hem trencat el que diuen
0: el sostre
2: de vidre, no ens ha servit de res, perquè és evident que nosaltres som millors, entre altres coses per la possibilitat de la maternitat que ells no tenen, i aleshores han inventat d'això del trans que ja no sabem on són. No, ara jo crec que el poder els hi tenim que treure els homes, però
0: vam trencar el sostre de vidre,
2: s'ha trencat, és evident, i ho sí. fem molt bé, però
0: poder... estem escombrant encara,
2: no tenim el poder
0: ja.
2: En lloc.
0: Mercedes Vilanova, geni, i no sé si figura, però geni sí.
2: No, estic...

0: deixat anar uns quants titulars. No sé si flors, però titulars uns quants. Escolta, ho dèiem, 89 anys i ara et sents més radical que mai. És fer-se gran, és fer-se més radical?
1: No, ha estat la pandèmia. Ha estat quan he vist el ferotge que és el capitalisme. I el capitalisme liberal significa els homes. És a dir, que per mi, quan vaig veure els anys de la pandèmia, que en 15 dies el planeta, que és una res, som una formiga dins del món, però que el planeta responia d'aquesta manera, que els ocells cantaven, que el mar era blau, que els peixos venien, vaig pensar, és que ens estan donant una lliçó. Jo estava contentíssima. I als 15 dies, em sembla que ja el Macron va comprar els cotxes vells de la Nissan per fer... Vaig dir, bueno, escolta...
0: Ja està, ja tornem a estar com sempre.
1: No, pitjor.
0: Pitjor.
1: Pitjor, estem molt pitjor, sí.
0: No va servir de res la pandèmia?
1: No, sí que va servir. Jo, per exemple, vaig tenir un moment d'un gran agraïment que no havia tingut mai. O sigui, jo vaig tenir un gran agraïment als meus pares per haver-me donat la possibilitat d'estar en una situació que podia viure sense tema que em portessin en un d'aquests llocs que mataven els vells. I aleshores vaig pensar que tenia que fer una reflexió profunda del que era la pobresa i del que era la mort, però des de la meva capacitat d'historiadora. I vaig tornar a llegir molt a la...
0: Hannah Arendt?
1: A la Hannah Arendt, que escriu el 57, un llibre fantàstic, i em vaig comunicar molt amb un dels meus, potser sens dubte, el meu més gran amic, que és el Jean-François Billetet, que és un sinòleg i filòsof, i ens vam comunicar molt sobre el que ell estava escrivint, i això em va ajudar, però quan la gent aplaudia, i la gent, de fet, hem maltractat tant a la sanitat, i els metges han vist forçats o han fet que tenien que escollir a qui mataven, doncs a mi això em va semblar realment horrible.
0: Tu parlaves ara que vas tenir un sentiment de molt agraïment per la teva família.
1: Pel que, sí.
0: Sí, pel que t'havien donat, suposo.
1: Jo vinc d'una família d'il·lustrats, que segurament avui no entendrien res, però jo sóc del passat, no sóc del futur. Vull dir que encara que jo vull ser del futur, però vaig agrair tenir la cultura per saber el que estava... Per intentar esbrinar què estava passant. I el que estava passant és que ens estaven fotent. I ara... Fa poc, quan ha sigut? Bueno, que s'estan fent d'or. És a dir, que ha sortit una classe nova. Això abans, això no existia. És a dir, que són...
0: Que et refereixes a tots aquests que, per exemple, estan en criptomonedes...
1: Per exemple, una cosa que em va frapar molt, vaig estar ara fa poc a ells, amb un grup de músics, i es va sentar al costat meu una dona que va semblar estupenda, tenia 70 anys, i, bueno... Em va dir que el seu marit havia entrat en una clínica els primers dies de la pandèmia i li havien tornat les cendres al cap de 15 dies. I jo vaig trobar que ella estava esplèndida. I vaig dir, escolta, perdona que et digui, però jo et felicito de que estiguis tan bé, realment. Diu, bueno, però és que ara tinc el rancor. Cada vegada que la tele surt, la corrupció que han fet amb la pandèmia, li surt la ràbia. Jo em vaig donar compte que això jo no ho havia sentit. Però això que estan fent a la ràdio, que s'han fet tants milions i que la gent ha mort a causa d'això, això és imperdonable.
0: D'alguna manera, tu has viscut una vida de molt privilegi.
1: Total. Però molta gent, la vida és un privilegi.
0: Sí, però burgesia catalana, il·lustrats, com deies, el teu pare catedràtic de dermatologia...
1: Sí, però, escolta, el fonamental a la vida és la imaginació. És el dret a la imaginació.
0: Sí, però algú...
1: Tots els que no mengen suficient no poden imaginar. O
0: sigui, això t'anava a dir, que si no hi ha caler no tens temps d'imaginar.
1: No és exactament caler. És tenir la seguretat, que per mi això és la llibertat, de poder imaginar la teva història i el que et doni la gana. La imaginació és un dret fonamental que no s'exerceix. A part d'això, és cert que jo vinc d'una família il·lustrada, en aquell moment era París, era França, jo vinc de França, però jo estimo els Estats Units amb tot el cor, bé, inclús ara.
0: Ho hem explicat així l'entradeta ràpid,

0: però amb 16-17 anys, encara no en tenies 18, vas donar la volta al món.
1: Sí.
0: Però anant en barcos de càrrega, pujant autobusos, amb trens...
1: Sí, molt barat. És a dir, jo vaig tenir una beca per anar als Estats Units, perquè vaig fer trampa, vaig agafar una peda del meu pare, i vaig dir que amb un super college, dels millors, perquè jo no... demanant que si em donaven una beca, perquè jo volia saber si els Estats Units eren com el cinema, com a Hollywood. Era el moment que compràvem...
0: Això els hi vas escriure?
1: En el college.
0: Uh-huh.
1: I aleshores em van donar la beca.
0: Home, jo també te l'hagués donat.
1: Per això me la van donar, complerta. I aleshores vaig anar allà i... jo no volia estar amb els espanyols, jo volia estar amb els... i vaig fer unes amistats ja pel resta de la vida. I... vaig creure que als Estats Units era... és que vam fer amb cotxe el viatge, que era fabulós perquè les famílies t'acollien. Però vaig entendre que si jo pensava en el romànic o pensava en el pescador aquest tan important de la meva vida, que és el Xico, mai estimaria els Estats Units. Que la manera d'estimar els Estats Units era estimar el que eren. I de fet he descobert que són bastant analfabets, que tenen molt poca cultura.
0: Als Estats Units...
1: és evident.
0: Però
1: ho han inventat tot precisament perquè són analfabets. Jo sóc una gran defensora de l'analfabetisme. Espero que els analfabets, que els, és evident que el Ronald aquest, el Trump, és un analfabet, potser ens salvarà perquè ells faran algun invent, perquè això és intolerable.
0: Però escolta, no m'estàs defensant a Trump, oi?
1: No, t'estic dient que jo, en els 18 anys... 17 anys, vaig estimar els Estats Units, i a més tinc un familiar que viu als Estats Units, que després, quan vaig tornar ja que volia fer la revolució, vaig anar allà perquè creia que el Marx tenia raó i que el país més avançat del món és on es faria la revolució. Després va passar que la revolució es va fer en els països agrícoles i més atrasats, com Rússia, perquè pel Lenin la revolució era electricitat i alfabetització. El que és una tonteria absoluta,
0: clar,
1: perquè els alfabetitzats doncs, tots fan el mateix.
0: Però l'idealisme també era molt important, perquè l'idealisme... Tu, per exemple, en aquell moment em deies em vaig casar per fer la revolució.
1: Però això no era idealisme, això era una... És a dir, el privilegi...
0: Encara tenies la flor a la mà.
1: El privilegi d'haver crescut, d'haver cregut en un moment donat que la revolució entesa com a justícia social era possible, això és una cosa que ningú em traurà. M'ha fet feliç el rest de la vida. Ara, després, he vist que això no xuta.

0: past. Mira, aquesta cançó de Bangladesh, crec que vas estar-hi en aquest viatge.
1: Jo en aquest viatge...
0: aquest viatge al voltant del, del món, amb aquest, una amiga.
1: Sí, era una aristòcrata alemana. El seu pare havia sigut president de Westfàlia, havien viscut la Segona Guerra Mundial amb morts. Ella havia estat presoner de Hitler, però mai vam parlar d'això nosaltres. Però... i a més fèiem la nostra vida, però anàvem juntes. A mi la volta al món em va fer veure la pobresa del món i vaig pensar que mai seria feliç si no era Barcelona i que jo no deixaria de no me deixaria d'interessar-me pels pobres. La meva amiga va estar a Bangladesh i va fer una opció diferent. Ella va fundar una fundació molt
0: una
1: important.
0: ONG.
1: Una ONG que a Alemanya estan molt... dona el 75% del 20%, perquè tots són diners, i a més això dels ONGs no ho vull... Però bueno, ella va fundar Die Lichtbrücke, que és el pont de llum per cuidar les catarates de Bangladesh, que ho vam veure, era la pobresa d'Àsia en aquell moment, era brutal.
0: Això va ser una cosa molt important, però també el que t'ha fet tan valenta, i jo crec que t'ha fet tenir aquesta seguretat de la que parlaves al principi, no només era la família, sinó que ha estat el mar. El mar ha estat importantíssim per tu.
1: Sí, el mar, i ho segueix sent. O sigui, el mar és tres quartes parts del planeta, i el mar és que ha respost d'una manera brutal a la pandèmia. I ara el llibre, que ara espero publicar, no sé tu on aniràs més aviat, però jo et segueixo, es diu La sinceritat del mar. Jo crec que el mar és molt sincer i els estem molt maltractant. Ens estem enfonsant en el mar. Sí, per mi el mar és tot. El porto dintre.
0: És tot perquè quan tenies 3 anyets sí. I estaves a Cala Montgó...
1: Sí, nedant, sota.
0: Nedant, i com sí. Aquell que diu, estaves ja bussejant més aviat que nedar.
1: Sí,
0: pràcticament.
1: Vaig aprendre abans perquè és més fàcil, sí. Mm-hmm.
0: Després vas acabar, això, sent la primera dona bussejadora de
1: sí.
0: L'estat espanyol.
1: Sí, I si vols, per edats del món, perquè totes les altres eren de la Segona Guerra Mundial i mujeres de... del Cousteau, o del Hans Haas, o de tios magnífics, però jo no era mujer de nadie.
0: No eres dona de nadie, i a més, eres una noia molt jove en un món que històricament tenia una història molt lligada al món militar, al món de la guerra, em refereixo amb la història del busseig, i tu venies d'un món absolutament diferent. Tu venies d'aprendre-ho i de disfrutar-ho i dels estius...
1: Però fixa't que ara jo he anat a Engelskirchen, que és on vivia la meva amiga alemana, que tenia 6 anys més gran que jo. Em van trucar de la fundació que no la tractaven bé, vaig agafar l'avió, vaig anar allà i vaig parlar amb tota la família i ho vaig arreglar perquè morís a casa i no amb una residència. Estant amb aquesta amiga meva de 96 anys, vaig estar amb el que era el seu sogre, que tenia 102 anys i que vivia i que toca el piano, classe mitja. I em va dir que ell va estar a la Wehrmacht, que és l'exèrcit. I és un catòlic d'aquests que encara diuen el rosari. I jo vaig dir, però catòlic a la Wehrmacht? Estava ple. I aleshores em va explicar que ell va venir a Espanya, que era impossible, perquè eren, bueno, nosaltres érem en una dictadura. Ell va venir a Espanya, el va agafar la policia i quan va ensenyar una carta del bisbe, bueno, grandes honores. I aleshores vaig entendre que la guerra civil la va guanyar l'Església, no el Franco. No va ser una creuada, realment. I això ha canviat la meva visió del submarinisme, perquè tots aquests, els primers submarinistes, són els que estaven sotmesos a l'Església Catòlica. Tots estàvem, tots ens hem... Jo m'he educat amb l'Església Catòlica, i l'Església Catòlica, bueno, ara segueix sent un poder, segurament el més gran del món.
0: Però explica'ns la teva història, perquè potser hi ha gent que no la coneix, en el sentit d'això, de començar a nedar i d'anar una mica a contracorrent, mai millor dit, perquè quan tu decideixes... per exemple, presentar-te al primer examen per treure la primera titulació de bussejadora, els propis homes, que és un món sí. Absolutament masculí, et diuen sí. No et presentis perquè encara faràs quedar malament als senyors.
1: Sí, però a mi això és que em fa riure. És que ni ho vaig... És que m'era igual. És que mai els he vist a l'home com un enemic. Quan em pregunten, però tu... la pregunta que tu em fas, dic, eren ells els que es tenien que preocupar, jo no. Ells tenien el problema,
0: però
1: jo no
0: tu,
1: tenia...
0: Però tu els hi feies por, d'alguna manera, perquè els deixaries en mal lloc.
1: Ah, jo no sé, d'ells jo no puc parlar, però a mi ells m'era absolutament igual. El que sí és que quan sortien, pues, es feien els machos i ho feien tot estupendo, però a mi m'era igual. Tu saps el que és, per primera vegada, que ningú havia vist el que era el blau, enfonsar-te sense la gravetat, volant el blau. Escolta, però és que m'importaven els homes. És
0: que no t'importava res.
1: Jo tenia 19 anys i ells tenien 30. Les dones són fetes pel mar. Vull dir, jo no vaig tenir... És que són ells que tenen un problema, perquè són pirates. Van a pescar, a treure coses, a robar, a desfer la costa, el coral, això, l'altre. Jo anava
0: a veure.
1: No, a disfrutar. Per primera vegada, quan em van fer aquesta pregunta que m'has fet tu, no. Però què és per tu? Vaig dir, doncs és l'èxtasi. Realment és tan meravellós que no... que des d'aleshores porto el mar a dins. Vull dir que no, que no. Jo amb els homes no he tingut cap problema. Em van deixar sola, doncs em van fer el gran favor perquè vaig poder disfrutar sola. És que, bueno...
0: Tot i així van bé moments difícils perquè has estat més d'una vegada a punt de morir.
1: A culpa d'ells. Però jo no em vaig donar compte. Una amiga meva, jo explico en el Mago i la Reina... Quan
0: que són dels teus llibres.
1: Sí. La Marúlia Guillor, que és una íntima amiga meva de la universitat, quan li va... Però hi ha Mercedes? Si estuviste a punt de morir... I és veritat, perquè el tio ja fugia. I aleshores jo, quan m'han fet una entrevista, precisament ara el llibre va d'això, el llibre que vull publicar, ell, com... Sí. El que volia era fugir, però jo em vaig tirar com una bèstia a agafar-li els peus perquè no em deixés sola, perquè no hi ha gravetat de fons del mar.
0: O sigui que ells... Perquè el que va passar, expliquem-ho, recordem-ho, que és que tu vas baixar a fer una immersió,
1: una gruta d'uns 200 metres interior, que era fascinant, era a l'aigua areneta, i el tio portava la corda que li lligava en el xico, però jo no era conscient d'això, i a més va voler fer
0: portava una corda que anava lligada a la mà,
1: sí, a la mà
0: de l'altre submarinista, que anava amb el pescador, sí, el xico que estava, sí, dalt, i va deixar la corda per fer la foto.
1: Per immortalitzar-se.
0: I llavors què va passar? Que per aquesta vanitat de fer-se la foto, gairebé moriu tots dos.
1: Bueno, ell ja va trobar... Finalment ell va trobar la corda.
0: I va pujar cap amunt.
1: Sí, jo
0: però em vaig... Però eres tu la que et quedaves allà.
1: Claro, evident. Mm. I hi ha molta gent que li ha passat això. Perquè, clar, perquè tenen... Bueno, sí. Sembla que ara fa 7 anys, arrel d'això, doncs, m'han convidat. Com que necessiten... No hi ha dones, que les dones... Doncs,
0: no. Home, perdona, que hi haguessin dones que es dediquessin al submarinisme a l'any 55, que em sembla que és quan fas la primera immersió, que sobre el neopren existia, Antònia, no n'hi ha gaires. I a més que tinguin el cap clar com tu.
1: No, sóc l'única.
0: Clar, és que ets la primera i ets l'única.
1: Bueno.
0: M'imagino que va passar molt de temps abans que tornés a baixar a algú. A alguna altra dona,
1: sí,
0: a fer
1: immersions.
0: Sí, no,
1: després va anar bé més, però aleshores ho han burocratitzat, ara tots van llibats, bueno, ara és un liu.
0: Clar, però en aquell moment no, tu vas ser allò, la salvatge.
1: No, normal, jo crec que...
0: La primera.
1: Bueno, per la cronologia.
0: Per la cronologia i també, jo
1: I
0: crec...
1: Pel lloc.
0: Per l'ímpetu, pel lloc, per les ganes, sí, i perquè t'importava poc el que pensessin els altres.
1: Això no m'ha importat mai res aquí.

0: Barbara Streisand i aquest Woman in Love. Ja sabeu que és divendres i els divendres convidem a les nostres convidades, els hi demanem una banda sonora de la seva entrevista. Aquesta cançó de Barbara Streisand on et porta?
1: És la, quina pel·lícula ha fet ella? Una, From Here to Eternity, no?
0: N'hi ha 3.000, no ho sé
1: 3.000,
0: ara,
1: ja ho sé.
0: Sí.
1: Bueno, a mi em va far recordar, ara no ho puc dir, perquè quan, sí, em van fer, quan em van demanar per pensar, escolta, que l'entrevista que la facin, que la preparin ells.
0: Sí, no, nosaltres la preparem, jo, però a vegades les, sí, cançons et porten a llocs.
1: Sí, això, no sé si és aquesta.
0: És Woman in Love, Woman una senyora enamorada.
1: Sí.
0: Tu has estat molt enamorada, sí, a la vida, o què? Moltes vegades? O això és pels dèbils?
1: No, jo he estat enamorada diverses vegades, però m'han fotut, sí. He tingut mala sort. No ha anat bé, això.
0: Dius que no t'ha agradat molt, que, és que vull citar-ho com tal com ho dius tu. Dius que no t'ha agradat molt ser mare ni àvia, malgrat que la maternitat és un tresor, però sempre vaig saber, afortunadament, que seria una mala mare.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia. A veure,
1: això és la realitat.
0: Això és la realitat. Què vol dir ser mala mare? O resulta que hi ha aquí una mica de culpa cristiana?
1: No, en absolut. És a dir, jo crec que amb la llibertat hi estic en contra de la tribu. I vaig estar a Israel precisament amb la meva filla petita. I a Israel vaig veure el que eren els kibbutzim. Nosaltres anàvem perquè encara creiem que faríem la revolució. Mm-hmm. I quan vaig veure com eren els kibbutzim, vaig dir, jo això mai faré una cosa col·lectiva. Perquè era espantós.
0: Però per què creus que no...
1: Aleshores,
0: que
1: la maternitat...
0: per sort ets una mala mare.
1: És que no, jo crec que totes són males mares, afortunadament.
0: Però ningú ho reconeix.
1: No, és que... realment, m'agradaria escriure un llibre sobre la maternitat, es veu que hi ha tants, i ara està canviant tant, però no, és a dir, jo sempre vaig saber que jo ho faria el millor possible que jo sabés, i puc assegurar-te que m'he pensat molt bé el que he fet per als meus fills, i sempre sabia que afortunadament m'aniria malament.
0: Què vol dir anar-te malament amb els fills?
1: Per exemple,
0: bueno, vols dir que no estarien satisfets o no estarien,
1: no,
0: prou contents?
1: A veure, jo, per mi, una de les lleis de la meva vida és la renúncia. Jo crec que no hi ha res millor a la vida que poder renunciar. Però quan vaig tenir fills, vaig pensar, el millor per ells és renunciar. Però per renunciar s'ha d'haver tingut. I això és un problema, perquè vols el millor pels teus fills. És a dir, jo anava a viure amb una... aquí, quan vam tornar, o sigui, jo tenia dos fills, i anàvem a viure amb un barri obrer. Què passava?
0: Per què vas decidir això?
1: Perquè volíem fer la revolució.
0: Volíem fer la revolució.
1: Sí, però Espanya ja havia canviat, la dècada dels 60.
0: És a dir, que tu tenies un pis a Passeig de Gràcia i vas decidir anar a viure a Nou Barris.
1: No, jo no tenia cap pis. No. Vaig anar a Nou Barris. No tenia cap pis.
0: I explica'm això, per què vas decidir anar a viure a Nou Barris?
1: Perquè jo volia muntar una escola per pobres i la vaig muntar amb la Pegaso, però evidentment em van treure. I vaig comprendre, a veure, és que és... vaig comprendre diverses coses. Una, que el meu marit des d'algú aniria a la universitat, guanyaria la càtedra i jo quedaria sola. Segon, que els meus fills no tindrien l'educació millor possible. Tercera, em van treure d'aquesta escola perquè jo la podia fer anar molt millor que qualsevol altres, i a més venien els obrers encantats. Vaig començar donant classes a infermeres, vaig treballar al clínic i després vaig fundar una escola amb la Pegaso.
0: Com es deia aquesta escola?
1: Doncs no t'ho sé dir, però era Verdun. Uh-huh. I em van treure, de nit. Perquè, està clar, jo ho tenia tot. Tenia els diners, tenia les relacions socials, i a més es veu que sabia parlar. I, evidentment, era el moment de la clandestinitat, i es van fer servir que si era comunista, si van fer una reunió... Bueno, em van treure. Vaig trucar al Comín, que era íntim amic meu, que també
0: estava... Alfonso Comín.
1: Sí, Alfonso Carlos Comín. I em va dir, hombre, si t'hubieras hecho de un grupo, però què vols dir, fer-te d'un grupo? I no em van ajudar. I aleshores el meu pare mor en aquest moment, el 65. I viu al carrer Pelayo i em deixa el seu pis. I aleshores jo ja havíem decidit buscar alguna cosa a Barcelona perquè volia que els meus fills anessin al Talita, que deien que era... I el meu pare va anar al carrer Pelayo.
0: Sí, però tu em parlaves de renunciar. A què vas renunciar, tu? O a què els vas fer renunciar?
1: No, no, no, al revés, els he donat massa.
0: Ah, vols dir que els hauries d'haver deixat a Nou Barris?
1: No, no ho sé, no, això jo no puc dir-ho. Vaig dir que jo en aquell moment vaig pensar, una, que no volia estar sola a casa i que el tio estés a la universitat i jo siendo de buena madre. No, no hi ha bones mares. Dos, els he donat massa als meus fills. De tot. Llibertat, diners i oportunitats. Han estat en els millors llocs del món. Quatre.
0: I què creus, que no han sabut aprofitar?
1: No, jo no puc jutjar els meus fills. Vull dir que de cap de les maneres, i de mi, del passat, ara és que no el puc canviar-ho, vull dir que no tinc... però què em dius? He sigut una mala... No sé quina és la frase.
0: No, tu dius això de que sempre vaig saber que afortunadament seria una mala mare.
1: Sí, sempre ho vaig saber, sí, perquè crec... Ah, sí, perquè això m'ho va dir una altra d'aquestes amigues, la Marisa Speitia, que ella ha tingut 6 fills, 5 filles i un fill. I un marit que era del nord i van a viure a Sevilla. I també molt catòlics i molts bons i tal i qual. I em va dir, mira, Mercedes, no te preocupes. Siempre el importante es el padre. Siempre. I, escolta, han fet un estudi a Europa sobre donar ajut a famílies i veuen que els diners els hi han de donar les dones, perquè els diners de la família els porten els homes i els donen als homes els gasten per altra cosa. O sigui que a mi em sembla que és... Bueno, que és evident que, i a més és que pot, ningú diu que té una bona mare. Si diu una bona mare és una pobra senyora que està tot el dia cuidant els fills, i clar, és una bestiesa.
0: I tu tenies ganes de fer moltes coses, perquè clar, ho hem dit
1: no,
0: al principi.
1: No, jo a casa sempre vaig estar amb ells. El que vaig ser és, potser vaig ser massa maestra i massa exigent, no ho sé com dir-t'ho.
0: Però has fet carrera
1: però vaig trigar 10 anys, des que deixo, o sigui, des que deixo la universitat, faig la primera que faig una tesina sobre diplomàcia mundial, sobre Alemanya, i que la tiren pels aires, i el Vicenç, els pares, ningú havia fet això, s'havia atrevit a fer això, perquè ningú sabia anglès aleshores. I després estic un any treballant al Clínic, que aprenc moltíssim, i donant classe a infermeres al poble, al Clot. I aleshores, en cas d'una, vaig a París i també treballo, sempre he treballat.
0: Molt, has treballat molt.
1: Però, perquè el treball és el millor de la vida.
0: Sí.
1: Claro, fer un treball que t'agrada. Tu no em diguis que no t'ho estàs passant bé ara.
0: Sí.
1: Va, però, hombre, què faries si no treballés? Sí, un privilegi treballar, escolta. El meu pare deia que jo pagaria per fer el que faig, era metge, que això és de vocació, doncs periodistes és igual.
0: Tu ara parlaves dels fills.
1: Sí.
0: I com has sigut tu com a filla? Com has estat tu com a filla?
1: Com a filla, si et soc sincera, he estat enamorada del meu pare, que és l'home més important de la meva vida, i la seva mort em va destrossar. Aleshores, jo crec que vaig tenir una mare dolenta, perquè jo no era... Bueno, tinc una gran sort que una amiga de la infància, però d'abans, jo vaig escriure una novel·la als 8 anys on explico que la meva mare és molt dolenta i el meu pare és meravellós i la meva germana roba i la justícia ni la mata i jo sóc fantàstic, una cosa meravellosa.
0: Es diu Èdip, d'això, o Electra, en
1: això
0: aquest cas.
1: Bueno,
0: sí.
1: O sigui que jo crec mor el meu pare, jo em desclasso quan vaig a la universitat, o sigui que jo deixo la burgesia, i per això tinc tants amics d'altres. I la pregunta teva és, la família, com és la
0: com
1: meva...
0: Com eres tu com a filla?
1: Jo com a filla, com a filla...
0: Sí, com recordes la teva infància? Perquè aquesta nena, que als 16 anys se'n va donar la volta al món, sí. Això és una llavor que ja s'ha fet abans.
1: Sí, s'ha fet abans. Pues jo,
0: o sigui, ja devia ser una màster de l'Stratocaster, tu.
1: No, jo crec, per el que diu aquesta novel·la, jo era una persona molt bona, molt intel·ligent, que volia molts amics i que estimava molt el meu pare i que tornava ja amb un fill, amb barca, i aleshores una paloma em deia que la meva germana havia mort perquè era justiciada, per la justiciaven perquè l'havia robat no sé què, que el meu pare també moria i que la meva mare m'esperava a la platja.
0: Això amb 8 anys, eh?
1: Sí.
0: Ho vas escriure?
1: Sí. I aquesta altra amiga ho va guardar, jo ni me'n recordava. I passen anys, li deixo tot el meu equip de submarinisme mentre jo vaig fent voltes pel món i el que sigui, i quan torna em dona el llibre enmarcat en vermell. Ho llegeixo i és exacte. És exacte el que t'he dit.
0: És aquesta la història?
1: Sí, després, jo a partir de l'any 70 entenc que vull acompanyar la meva mare fins a la seva mort i ho faig. Torno al Liceu, torno a l'editori, quan se'l fan, o al Palau era, torno a dinar a casa de la meva mare, torno a passar els estius amb ella, l'estimo amb passió. La prova és que mor a casa meva, en el llit meu i de la meva mà, sola, ella i jo. O sigui que és una... I el meu pare també a París, de la meva mà i sols. I això és un tresor de la meva vida. Vull dir que jo al final, jo crec que ella al final em va demanar perdó. Anava a votar el Pasqual Maragall d'amagat amb mi perquè no li deixaven, perquè tenien que ser de Convergència.
0: Escolta, que amb el Pasqual Maragall heu estat molt amics.
1: Molt.
0: I a més, fins i tot vas escriure una biografia
1: boníssima,
0: mà a mà amb l'Esther Tusquets.
1: Va ser l'any millor de la meva vida. Perquè l'Esther, que no tenia idea de res, escrivia com els àngels. És a dir, era una tia... Bueno, érem companyes, eh? Som quatre companyes. I mai vam estar juntes escrivint. Ella m'acompanyava a les entrevistes. I jo la feia seure, mira com estem ara, i la feia aquí, i tu calla. Però la gent volia parlar amb ella, que era l'important. Però ella callava. Però la seva presència no els deixava tots, el Montilla, el Narcís, el Pasqual, tots els que vam entrevistar. Jo feia l'entrevista. Quan acaba l'entrevista ja estava, oye, Mercè, i aleshores parlava ella. I ella escrivia, diguem-ne, dos o tres planes, i jo n'afegia cinc, tot transcrit, eh? Tot el que es diu, no es diu ni una mentida, eh? Es diuen moltes veritats que censura, no sé si has vist la manera com he descobert la censura, que és fantàstica, eh? I sí, va ser un llibre fantàstic que el van censurar, això és una vergonya.
0: El van censurar des de l'editorial?
1: No, jo crec que va ser l'Ernest Maragall, quan estava a Educació. L'Esther va pensar que els periodistes guanyarien, i no, van guanyar els polítics. I he posat costat amb costat la versió autèntica i la guillotinada. I aleshores, escolta, hi ha trossos que hi ha més texta al guillotinat. I aleshores he buscat el que han afegit. I tot el que han afegit és espantós. I què és el que han tret? Lo bo pel Pasqual.
0: Què, és lo, què era lo bo pel Pasqual? Resumint, eh? Perquè ara...
1: Resumint.
0: Perquè és un llibre.
1: No, tu tindries que mirar perquè sí. És fantàstic.
0: Sí, sí.
1: Ell volia... ser recordat, ser ben recordat per la gent, volia l'amor de la gent, volia
0: però això
1: ser...
0: ho té, això ho té,
1: això en el llibre no, ho han tret. Jo crec que nosaltres, sense donar-nos en compte, ens vam apropar a per què va morir el Pau, que era el gran amor del Pasqual.
0: El Pau Malvido, el germà de Pau Maragall,
1: sí,
0: que va morir.
1: Mai més el Pasqual ha sigut el mateix i mai més la família ha sigut la mateixa. Va ser... Bueno, ens van fer una causa criminal, eh? Ens van posar per ser una cosa espantosa i van destrossar el llibre.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. No.

0: Home, sentint la biografia de Mercedes Vilanova, la veritat és que aquesta cançó havia de sonar Gene Regret Rian.
1: Oh, aquesta sí que és la fonamental.
0: Aquesta, jo no me'n paradeixo de res.
1: Ah, no, de res.
0: De res?
1: De res. Va de gel i souvenir. El que et vull, el que et puc dir és que jo crec que no he mentit mai. Ara, el dir la veritat, qui té la veritat? És a dir, jo crec que... I jo vaig triar, no sé si em vaig equivocar o no, l'anonimat. Jo no surto a la foto, a mi no m'interessa la foto.
0: És curiós, perquè ara que ens explicaves tota la teva història, te n'adones que has estat darrere de moltes coses importants que han passat en aquest país i també fora, perquè jo que sé, per exemple, has estat al fòrum de les dones de Beijing.
1: Sí.
0: Has estat a moments decisius de la història d'aquest país i de la història de les dones, però en canvi és veritat que potser perquè ets dona no apareixes.
1: No vull aparèixer.
0: No apareixes moltes vegades, però no et fa ràbia?
1: En absolut. No. De cap de les maneres, de cap de les maneres. Perquè, mira, això ho vaig prendre de la Núria Espert, que una... Penso que va sortir a La Vanguardia, que van dir, una vegada la van... Vaig veure que feia una entrevista en què li deia, bueno, però és fantàstic l'èxit que ha tingut vostè. Diu, l'èxit dura un segon. Va dir la Núria Espert, vaig pensar que és així mateix. L'èxit dura un segon. El dia següent ja no dura. Jo no he volgut l'èxit, ni he volgut la fama.
0: Has estat catedràtica molts anys a la universitat.
1: Sí, sí.
0: És una cosa que et va costar, com dèiem, perquè el teu marit, diguéssim, et va passar per davant en el seu moment, perquè vas fer que les teves renúncies, però vas acabar arribant.
1: No, jo no volia ser catedràtica.
0: No volies?
1: No, de cap de les maneres, perquè això és molt curiós, perquè jo creia que el meu pare havia... Jo la universitat la porto a la sang, com porto la pública, que em porto el mar. Jo crec que el meu pare va morir perquè el van trair els seus deixebles. Ara sé que no és exactament així. Els pitjors som els intel·lectuals, perquè robem les idees. Som dolents. Però la universitat pública et dona la llibertat ex càtedra. Jo sempre he fet el que he volgut a la universitat, sempre. Ara m'han fotut tot el que han volgut, però jo he estat feliç.
0: Vols
1: perquè
0: quan...
1: la coneix per dintre, sé el que és la universitat.
0: I perquè quan has tancat la porta de la classe, t'has sentit lliure.
1: No, no, la classe també.
0: Dins de la classe.
1: Dins i fora, jo donava, les feia en català quan estava prohibit i tenia la policia allà. No, jo sempre he fet el que he volgut, a dintre i a fora de la classe.
0: I què és el més valuós per tu d'ensenyar? Si és que és possible ensenyar amb algú.
1: El més... Fins ara creia que el més important era... ensenyar que la gent es fes preguntes. O sigui que jo he ensenyat a fer preguntes. Mai he llegit de fotocòpies ni he fet llegir un llibre, no. Jo he fet diàleg. Jo he ensenyat a pensar.
0: La conversa és molt important per tu, perquè és bàsica, perquè a més has estat molts anys estudiant les fonts orals, d'on sortia la tradició oral, ha sortit, i jo crec que ens hem tornat una mica soberbis i pensem que tot està en el paper. Però
1: no,
0: en la paraula hi passen moltes coses.
1: En el paper no hi ha res. Res. O sigui, el càstig més gran que es pot donar a una persona és que no pugui dialogar. Quan els posen a la presó, el càstig... O sigui, que sense el diàleg no hi ha vida. És absolutament fonamental. Diàleg sincer. L'intercanvi és que és fonamental, si no, no hi ets, no pots existir. O sigui, també és necessària la soledat i tot el que tu vulguis, però el diàleg, jo he ensenyat a dialogar. Primer hi ha el pensar, després hi ha el parlar i després hi ha l'escriure. Són tres coses molt diferents.
0: I tu, si t'has de quedar amb alguna cosa, et quedes amb el parlar?
1: Jo crec que l'oral... és el més autèntic i és el que surt autènticament, és el que ets tu. I després això es matitza...
0: L'altre és una elaboració.
1: Afortunadament. Mm. Perquè, escolta, si ens tinguessin a recordar de totes les bestieses que diuen, seria espantós.

0: Maria Dolores Pradera, El Rosario de mi Madre. Què, aquesta cançó?
1: Mas fantàstica. Ho diu tot.
0: Ho diu tot. Parla de la mort, també. I penses en la mort? Quina relació hi tens?
1: Bueno, jo crec que no existeix.
0: Què vols dir amb això?
1: A veure, és una pregunta molt difícil de respondre, perquè és evident que existeix si penses en un món dual, el bien i el mal i tot aquest lío.
0: Que bon aquests.
1: Entens?
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo... és que encara puc parlar amb la gent que és morta. No ho sé. És a dir, que penso de la mort, no hi penso. No hi penso, perquè quan tu has parlat de la por, jo vaig estar sola en una cova marina on tot era fosc i hi havia un mero que jo volia tocar.
0: Un peix, eh?
1: Un peix gran.
0: Sí.
1: I no el veia, i aleshores vaig sentir diverses coses. Una, que a les dones tenim la... És a dir, el control de la respiració és fonamental. La mort és la manca d'oxigen. I sota l'aigua jo gasto molt poc oxigen. Segon, vaig pensar, el primer que he de fer és no tenir por, perquè no trobaré la sortida. I el tercer vaig pensar, has de ser prudent. O sigui que jo crec que no tinc por mai, ni tampoc de la mort.
0: O sigui que potser t'hi vas a carar aquell dia.
1: Aquell dia vaig aprendre que ser valent vol dir ser prudent. Si no ets un boig, però el ser valent et permet ser prudent i arribar a l'èxtasi. Estic segura d'això, i això m'ho ha ensenyat el mar.
0: Mercedes Vilanova, estaríem aquí 10.000 hores parlant. Posem una última cançó. Què et sembla si posem Gràcies a la vida, ara que hem parlat de la mort?
1: Super.

0: Violeta Parra, tu te n'han donat unes quantes de coses a la vida i la vida t'ha regalat unes quantes coses, una creu de Sant Jordi, per exemple, però tu sempre parles de que el més important per una dona és l'habitació pròpia, la independència.
1: A veure, jo crec que el que diu la Virginia Woolf és que realment que necessites una habitació pròpia. Jo crec que ara ja la tenim. Les dones hem... Jo crec que les dones, en general, i en aquest món, no amb altres, parlo del primer món, l'habitació pròpia tenim. Aleshores, a mi el que crec que les dones ens equivoquem quan volem el reconeixement. Jo no el vull, el reconeixement.
0: Per acabar, què vols fer quan siguis gran?
1: No, ja sóc gran. Vull fer el que estic fent ara, parlant amb tu. Això em fa feliç.
0: Doncs, escolta, per molts anys que ho puguem fer, moltes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ho deixem aquí. Nosaltres marxem. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atleti de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
4: Las 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Sé que heu de sortir del llit. Heu de tenir en compte que, si bé a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
2: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, vols bon dia de nou?
3: Bon dia.
0: Això sembla la dada de Maiol.
2: És fàcil,
0: molt fàcil. El que passa que no t'ho hem posat en context.
2: Clar, jo estava pensant cantar,
3: amb coses que han passat aquesta matinada, com el Líban, i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
2: Val.
0: A veure, busca-la.
2: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-ho donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
2: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, que estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
3: Home!

0: ara desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no? Era una brometa. Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com, de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa, de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Incentives.
4: Exacte, com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament
1: del consum de cafeïna.
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa, també t'ho dic.
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, no, ja, necessita però, cafè, que toma.
4: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
4: és el vital.
0: Però cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una
0: de les poques coses
4: que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals,
4: jo
0: per exemple.
4: Jo ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
1: O un matcha de sobte.
0: Per exemple, no sé. Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricardo Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres i, per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i en lloc d'aturar-se va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i a més van detectar aquest

0: L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
1: No m'ho puc creure. Només.
0: Tot i això...
1: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
0: Sí.
1: Va, el caiman no se'l va fotre, eh?
0: No, no, no. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
1: És tot tant de pel·li americana.
0: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
1: El caimà.
0: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions
1: de caimans
0: als rius, als pantans, a les zones...
1: Uau. Encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
0: Imagina't.
1: Hauria sigut un final èpic, també
0: sí.
1: T'ho dic.
0: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
1: M'encanta.
0: M'encanten els americans.
1: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
0: Espectacular. És
1: que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
0: També sap que ha de fer una mica d'espectacle.
1: Aquí.
0: I ho escriu.
1: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
0: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
1: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
0: O de saltar al pantà.
1: O de saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
0: Pocs.
1: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara.
2: Adéu.
1: Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
3: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
1: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio, per cert, també en emissió conjunta per ICAT. Aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
3: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent doncs, no hauran d'anar a treballar.
1: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
3: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius molt més que els humans i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
1: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
3: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
1: Sí, home, però diuen, han de sumar fort, no? Clar,
3: sí.
1: Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen...
3: Però no ens ho diuen, no ens ho diuen. No ens ajuden.
1: És que són tan poc de gats, de veritat.
3: Volen que el món sigui seu i ja està.
1: Exacte. Diuen, gats, sí. La gent que
3: ajudaré
1: té gats.
3: Ajudaré jo els humans, diuen.
1: Ja. M'encanta. Quan he conegut gent que diuen, tinc gats, dic, buf.
3: Jo sóc de gats,
1: Per això penso, buf.
3: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
1: També.
3: Hi ha una part.
1: Però els gats...
3: Són el millor del món.
1: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Otserra per saltar la llit aquest matí. Otserra, bon dia.
2: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
4: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete y también 50% en el pase Interrail.
2: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
1: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
5: Fort.
1: És que... Com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau?
5: Doncs presenta... Ai, batega...
1: Què dius? Per es presenta,
5: presenta amb la bategadora.
1: Bueno, mare meva. Com es nota aquests de gats, filla?
5: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
1: perquè
5: presentadora...
1: Perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
5: Un gatet. M'ha agradat, això.
6: T'has sentit identificada.
1: Vinga, va, va, bueno, a veure, va, parlem amb de Patricia Pardo.
5: De Patricia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
7: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
8: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
7: A punto, ayer no, yo lloré muchas veces ayer.
8: En el escenario.
7: Sí.
1: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patricia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
5: Què vols dir, un altar?
1: Van fer com un altar al camerino.
5: Ah, sí, eh? Ah, altar... vale, no t'has de tenir.
6: Què van posar-hi?
1: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
5: Que fort, eh?
1: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
5: no,
1: ha d'impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva tendència.
5: Hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
1: Sí. Com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
5: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... El nou programa LOL, si te ríes pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines. Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier Del Tell. Un any després, el relleu el va agafar Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez, amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
1: Ara.
5: Jo, Georgina, com li deies?
1: Jo soy Georgina.
5: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
1: Enganxadíssim, eh? També
5: bueno,
1: t'ho dic, eh?
5: Enganxadíssim al reality. O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar perles com aquestes.
9: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer.
10: La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver.
11: Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
12: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendida, bolsas hace un momento.
11: Y yo le iba a decir, pero chica.
12: Chica.
11: Pero esa, si yo le iba a decir, mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
5: Es que claro.
1: Ai. És que diria tantes coses...
5: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
1: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
5: Però potser, i us imagineu, que és una superpresentadora.
1: Jo de veritat.
5: Jo de moment
6: no sé,
5: ho poso en dubte.
6: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
1: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta a la gran cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso.
5: Veremos.
1: Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
13: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
1: Vinga, també l'Ara, carinyo.
3: També vam viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
14: Ara mateix la porta continua...
15: Torta. Ara l'alfombra no quadra.
14: Hem de moure tota
16: la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
1: No, la imatge que estem donant, de veritat,
17: És lamentable.
1: Això costarà molts anys, de reparar.
17: És lamentable.
15: Estem quedant molt malament.
1: Home, el món ens mira. Ara, és que ara sí que ens mira. I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
15: Tot mal.
3: Va ser boníssim, això.
1: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
3: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
18: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
1: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles morí als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys, va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina 70, feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina.
0: Però
1: no?
0: quina bestiesa.
1: I 17 premis Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, potser saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, avui recordant, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen
0: dia.
1: Avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera astrològicament parlant. La Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
3: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest, a l'equip del programa, sí, a vegades ens costa pensar, també t'ho
3: dic. Una mica impulsivets, som.
1: Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està Totalment. Bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agobio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: No? Sí, no podem pensar nosaltres tres...
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofar espelmes, Lara?
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga,
3: dimecres
0: va.
3: Felicitem el pilot de motociclisme català Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti. I de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant!
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos? No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
7: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Aquesta és la notícia, del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. Amb ells, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
15: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I El Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
15: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
15: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
15: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
15: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
15: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
15: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Espera, a veure que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full?
13: Qui
0: ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full?
0: És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? I que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que s'hi veuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez o, per exemple, el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. No miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossant.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades lleials de tota Espanya. Explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresa, Manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, eh? Entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Els preus estan enfiladíssims. Vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó. I a tot això li sumem que el preu també passa factura. Alerta als correfocs.
13: Sí, el Ball de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%. No és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta, amb aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, sí,
13: vull dir, gaudim-ho dos cops, vull dir.
0: Hem nosaltres fent les llumineta aquelles.
13: Exacte.
0: I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona, de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols. Ho anim aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que com a molt arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3:45 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador francès Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. Això es pot veure fins el dia 14 de juny, per tant, realment hi ha pocs dies per veure el
0: Prona.
1: Quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: M'ha vingut molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagina...
0: fer l'amor a la piscina. I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la sala 2, on es vol donar doncs la benvinguda, el tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: A tres quarts de sis del matí, en dos minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
16: Bé, la teòrica d'avui sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula a les dents, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les dents. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa, del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, allà, home, allà, que vida és tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia a Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians, per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no ho diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: està
18: anar.
0: Bé, està bé, està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: Exacte, de cop i volta, escolta, amb una esquitxadeta i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Quina bomba!
0: Però jo no t'he de deixar-ho blanc, blanc, blanc, allò t'hi dela,
18: Han de tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però... deixar-la, qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar a rascar el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Ah, no, si no te'n vas, si et quedes amb la nada. Quantes túniques té el Papa?
18: Doncs pues mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: A veure, va. Vinga, a veure, què passa? Concentració.
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions, milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 quants, a veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions, 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara afina molt,
1: 8, 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: És que 10 és bona, 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaria maçaralies, però però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Saralies.
18: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència
0: que has tingut
18: entre els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
1: Però havies dit 30, Havies dit 30, guapo.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més a prop...
1: La Sara, la Sara.
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid. Ràpid, país. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc, clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
18: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero, o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'estat passant, també?
20: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
20: Sí, sí.
0: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
20: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
20: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah! Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Bé, doncs escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures.
26: Però ja pujarà, aquí. Ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
27: Bon dia.
0: Com
27: bon
0: estàs?
27: Dia. No sempre, eh?
0: Oh.
27: Tinc un amic que s'ha prendre una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
27: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha que en riu.
27: Val més deixar-ho al que vagi, també.
0: Sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
28: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
29: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diu, ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el papa que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el papa.
30: Lo pudiste ver de cerca.
31: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
30: Qué bien.
31: O sea, que la iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
30: Hombre,
31: cultura,
30: claro,
31: de entretenimiento.
30: Desde luego.
31: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
30: Claro.
31: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese
30: señor. Sí,
31: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Toma. Y es un poquito lo que quiere decir este papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. No? Seguiràs tu si ets
1: si
0: cristià,
1: volem,
0: no?
1: I
0: que s'haurà de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho dic, que cada vegada que et xerra puja el pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
32: ¿No t'han invitat a ti a saludar al papa? ¿Han invitado a muchas figuras así?
33: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 93207474, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
34: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
34: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
34: Home, totalment. Allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
34: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria de Vallòscar, des de fa pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
34: Exactament.
0: Molt bé.
34: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
34: No, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
34: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
34: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
34: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no saps.
1: Òscar,
34: no sé i què? D'on te ve l'amor no ho saps mai.
1: Clar.
34: A vegades arriben, sí. Això m'ho acollia ja, ara és carnicera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
34: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
34: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
34: De res, bon que tingueu un bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
3: Aquí mateix, bon
0: Vas
3: dia.
0: Vas molt al mercat, tu, Eloi, o no?
3: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
3: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: sí,
3: això.
0: Sí, això perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
3: No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les vaques
3: que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
3: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
3: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a
0: l'hospital. Atacat?
3: Sí.
1: Però són agressives?
3: Territorials, no? En compte. És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també, crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han en cou, sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, va intitular, tu.
3: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
3: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi, tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
3: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sempre. Sí. Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler. Tornem demà a partir de les 5. Gràcies per fer el primer cafè del dia amb nosaltres. Bon dimecres.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
21: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens nevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres, 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espírit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà amb papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A dos quarts de vuit, gran acte del viatge d'allò 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Selles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família i a quarts d'11, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que ahir va tancar l'acte de Montjuïc. A 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. I a partir també de 11:00 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirà fins a 2:00 i 12:00 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a 2:00 del migdia. I a partir de 7:00, amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França, ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's, a Londres, exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Busten Femme o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de 2 persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat. Del papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, amb actuacions musicals com la d'Álvaro Soler i Alfred García, i la segona, amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans cantant amb Dones Força i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
6: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
6: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
8: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
6: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
9: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació.
6: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, hi han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
2: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
12: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
13: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
14: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa si podem veure'l de prop.
2: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
0: I el punt àlgid de la visita de la papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
2: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brians-1, on es trobarà amb una vuitantena d'interns.
0: Montse Poblet.
15: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians-1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
16: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
15: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians-1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
3: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
0: Albert Prat.
17: El govern està satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
18: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
17: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
0: I a l'altra cara de la moneda...
19: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència! Visca!
2: Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
0: També ho vam seguir Barcelona, Àlex Giralt Robert.
20: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
21: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza.
22: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
23: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
20: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i un quart de set del matí després de la treva política que ha provocat la visita del Papa. Avui, un cop més, el Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
4: I desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
5: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
1: Presión del PP. Delincuencia.

0: Prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
1: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
2: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
1: Washington, Oriol Serra.
3: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
4: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
3: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
6: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
1: Maria Costa.
7: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre a preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
8: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora, he d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
9: M'ha semblat un regalet, la veritat.
10: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
7: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
7: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
11: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
7: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
1: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia,
2: que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
1: Roger Santaló.
12: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
13: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
12: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 2:45 del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
6: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
1: Londres, Quim Olivares.
14: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista
5: Emma Little Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
14: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
15: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
5: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
2: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
16: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
2: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
1: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
2: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
17: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
2: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
1: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
6: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: La primera. Qui sí?

0: Tossan actua avui a Barcelona, ho farà per inaugurar el cicle de concert del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Ricardo Darín i Andrea Pietratorna al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins al dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Just

0: Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía en los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut, que debuta a semifinals a la pista del València a partir de les 8, transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2, jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu, i el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafa Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid, que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez, i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera, i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu, Ferencváros i Mataró, Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar, ni que sigui durant un dia, que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fossin tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que li era la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa, i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-les sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.

0: I avui canalies cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease i aquesta cançó We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas el Raiden.

Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

Disney, la gran sèrie americana inspirada en l'institut, és evidentment High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalar català i castellà, Lleó XIV va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya, hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de necessitat d'acollir.
0: Avui edició especial del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera, avui amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó XIV en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vella a Montjuïc, i mira el futur, el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I a El Mundo, foto del president Illa i el pontífex que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i El Periódico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En tota aquesta zona, i també el Pirineu, avui quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: de l'Hola Papa, aquest Hello, déu-n'hi-do, Canalies. Amb què ens despertes avui?
1: Però així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, ai, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
2: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas començar a treballar a carnisseria com a la germana, o sigui, el germà
0: i
1: te la
0: faràs. Taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder,
0: Whisky... Sí. I avui són festes, ah?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver, del districte de Sant Andreu de Barcelona, a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic, i també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada d'havaneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir, fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs d'aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontollar les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa, ahir els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estatunidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als $90. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol, celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka. A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Papalló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
11: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
11: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en papà mòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el cremallera o l'aeri.
11: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
11: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
11: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
11: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Elma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez, y desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan, y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
11: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
11: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
11: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forte i Amiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Bruna.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que no augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
11: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudent prudents, perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
11: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai, en espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
22: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
23: En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escomosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, a tant a Catalunya com l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
25: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a la arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
23: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramià n'és l'artista.
26: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
23: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
27: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
28: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
27: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Xostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
28: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
23: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
29: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
23: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
27: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta a la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
27: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
4: Les competicions femenines de futbol no interessen. Només les van a veure familiars. El Barça femení omple el Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern, un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
27: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament, a partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui. En canvi, a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs nuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: Ara estàs a l'Estat Passant, també, eh?
33: Sí.
32: Sí, estàs còmode?
33: Sí. Sí.
32: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
33: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
32: Clar, és fàcil.
33: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
32: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
33: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
31: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
7: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
34: Programa especial per la visita del Papa a Catalunya. A 9:15 comentarem la vella multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez.
35: A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
34: A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brianzú quan hi arribi Lleó 14.
35: I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat amb connexió a diversos punts del monestir.
34: Des de 6:00 fins a 2:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
27: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
36: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització...
0: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar les escales mecàniques.
1: Marxa atrás, tira atrás!
0: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
2: I que sigui l'escala el que s'adapta.
0: Jo faig, com vaig dir, no em van ficar.
2: Mira.
0: Atenció, que l'avió ara ja està...
2: Ho clavarà, la posició... Ui, s'ha passat de la porta. S'ha passat de porta.
0: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
2: Hi ha dues escales.
0: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs. No, no han encaixat bé,
2: eh? Mira.
0: Freno
2: de mà.
0: Sí.
2: Ai.
0: La porta no està de tot.
2: No, o tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
0: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria sigut al revés. I veiem les escales que no estan centrades.
2: No,
0: és que no podrà sortir.
2: No es podrà obrir. Estem fent el ridícul.
11: Com sempre.
2: La porta de l'avió picarà amb la brana.
0: Encara aprovarà la sanitat pública.
2: Avui, cap a quarts de dues, més temes pendents.
14: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
15: Cada dimecres a les 7 del matí el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Menys a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
14: I el segon, el Joan Foguet.
16: Estic molt content, perquè tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el papa! I també alegrem-nos que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14 i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a dos quarts de vuit, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: A l'any Gaudí, el Papa és aquí! A l'any Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a quarts d'11, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català i ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que a l'Ordal, a l'Alt Penedès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Abella de la Conca, el Pallars Jussà es pondrà a 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dia clau.
3: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan falten 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
4: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
5: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
3: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 11:15 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
6: Moltes baies per tot arreu, molta neteja a tot arreu, moltes pantalles.
7: Portem molts dies preparant-ho, la veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
0: Punt àlgid.
9: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, el Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
3: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
0: En català.
3: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa, que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
10: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també usant la llengua catalana la seva sensibilitat cap al país. No?
10: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 40.000 persones.
9: Les que van ser ahir a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
12: Ara sí! Rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
3: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
13: La vida dona voltes, però és millor al teu costat, que la fi del món ens troi a tots ballant.
2: també moments més litúrgics. El papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
14: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Molt familiar.
9: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
0: Cèlia Forment.
15: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
16: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
15: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
17: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església. Ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
15: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
18: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
19: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
20: Connecta molt amb la nostra generació.
15: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes.
3: També hi ha qui ha aprofitat la visita del Papa per protestar-hi.
21: Visca la laïcitat!
22: Visca!
21: Visca el lliure pensament!
22: Visca!
21: Visca la llibertat de consciència!
22: Visca!
3: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
0: Incertesa.
2: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
9: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
0: Washington, Oriol Serra.
23: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
24: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
23: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 280 milions d'euros.
3: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
0: Funciona.
2: El servei de Rodalies aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
25: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes exactament que està passant per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: De ressaca.
9: Després de la visita dilluns del Papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. 9 cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
0: Investit.
26: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
3: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
0: Segon dia.
2: De la selectivitat, avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
27: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
28: M'ha semblat un regalet, la veritat.
29: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del Papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
0: Avui, Rosana.
30: Yo soy la tierra de tus raíces.
3: Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
0: I gran novació.

0: Ahir al Palau de la Música, en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Marruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms i també el quartet de corda número 3, quintet

0: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: A les 8, debuta el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala també finalista de la Lliga derrotant l'Inter.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui és dimecres 10 de juny del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, Masquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 quilos, a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Claudia Serra.
8: Cua a aquesta hora la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
7: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
9: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
7: Mireia Salà.
10: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
11: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
10: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
12: La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
7: Badalona, David Àngela.
13: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
7: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
9: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el regió 7.
7: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja llarga de Cubelles.
12: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
7: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
9: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
12: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
7: I Cultura, Teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jovedri o també Albert. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Maria, els tens?
15: Oh, fa un any que els preparo.
14: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
15: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
14: O sigui, ja bufo.
15: Bufa! Bufa!
16: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la Moreneta difuminada, i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona, i el Mundo, foto del president Illa i el Pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz, i el periòdico, que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
1: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 1, 14, 22, 39 i 48, i els sols, el 8 i l'11.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
4: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
3: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
4: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
3: no,
4: Francesc,
3: no.
4: Pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 8:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
4: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a León 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols, mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven, simulant un partit? Heu de buscar-ho, per favor, ho demano.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
5: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom i val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8:45, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
11: Bon dia, el Papa, un altre dia.
12: Bon dia i bona hora.
13: A l'any Gaudí, el Papa és aquí.
14: Vinga, va, home, sisplau.
11: El Papa segueix sent el protagonista de l'actualitat, avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb Papa Mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
15: Déu faci que tot vagi molt bé, que Dios haga que todo vaya muy bien.
3: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, bon dia.
15: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté
11: escolti,
15: con vosotros.
11: Tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
15: Pues mire, se lo agradezco. No sé para qué utilizamos dos lenguas.
11: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir vull dir al castellà.
15: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
11: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La carta dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent, no.
3: Avui té per davant un dia molt intens al costat del Papa.
15: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
11: Què vol dir, que no va anar bé ahir?
15: No vam veure el xou de la catifa vermella?
11: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el Papa baixés una mica tard a l'avió.
15: Vaig cagar en algo gordo.
11: Sí.
15: El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
11: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força.
15: Sí. Jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
11: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
15: Sí, sí, pero li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Ah. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
11: Sí, sí, molt sí, estressant. Clar. Segur que ho anem.
3: Parlem després, senyor Mella.
15: Aneu-vos en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
11: Sí, en el vostre esperit. Ah.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
17: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
16: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

0: El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15 recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló i a 8:15 gran acte del viatge de Lleó 14, amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria, també usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Izquierdo. També amb Sergio Dalma.

0: partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife, avui debuta la penya a les 8 a la pista del València, l'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'hoquei Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol divendres, clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
6: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar el papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
7: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
6: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
7: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
6: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
7: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els l'atreia.
6: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
7: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
6: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
7: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
8: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin, i nosaltres les crispetes.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
13: Carglass canvia. Carglass repara.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
18: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
19: Els que van vandalitzant pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
18: El Vall de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin rànquing lidera Girona?
19: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tota Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
18: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia si classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és Nadal a TMB?
19: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any, gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandi, tres de vi i una de moscatell. Vinga. A banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
18: Ah, sí,
0: lot,
18: sí, sí.
0: No? Val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
9: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban. Mònaco va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests desplaçaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
20: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic a aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. 5 dies aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten 2 setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'Esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El Galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia. Una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic. Por más que...

El diari ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...

0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries. El País parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'Opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
1: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
2: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un bitter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quin calleta! La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró, guapíssim. 35. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
1: 70.
3: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
1: 56.
3: Sí, senyor, clavadíssims.
1: Natural.
3: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcorrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esteri i 20 que es diuen Astèria. Astèria
1: col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
1: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
7: Alain Gaudí, el papa és aquí.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: No he tingut mai cap dubte que mostraria, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
11: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
13: Escoltin, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
14: Acció de tornar algú, especialment l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
1: Cap de tur.
14: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'imperi otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del malestar del servei.
1: Pantomima.
14: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
1: Posem-hi ara tres xifres, Marc Jurado. 100.
15: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí. Tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia atropellat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
1: 20%.
15: Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12% segons el departament. Sí, quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
1: 4.
15: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són tres nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta. És a l'escenari de l'Estadi Olímpic. Dóna l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
16: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
1: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles, sobre la taula molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons una de gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
16: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
1: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp, veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí, i la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral del Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
17: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. La nova ubicat al costat de la Prioral perquè és el temple on va ser batejat.
18: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol, però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora, que seria l'ingredient dissenyat per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen, faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
1: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
21: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gava Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
23: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú, i a la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i, finalment, el Temple de Gaudí.
1: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
24: En un discurs que va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
25: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
24: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
1: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
23: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
26: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació, del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
1: A Madrid, acomiadat el Papa, el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
24: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
1: I segon dia de selectivitat.
23: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
27: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
24: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
28: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podria arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
30: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
32: Com estàs, Manu?
33: Bé, i vosaltres?
1: Bé!
33: Molt bé, gràcies a Déu.
34: Tot bé?
35: Sí!
1: Vigila, que vigilaràs.
34: A qui truquem avui? A qui truquem?
1: A l'Àngel.
35: No, la Mònica i la Maria.
1: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
35: Ara. Ui, ui, ui.
36: Digue'm.
1: Mònica.
36: Sí.
1: Què tal?
36: Hola.
35: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
1: Oh.
36: Yeah.

0: Mònica, Maria, que tingueu un fantàstic dimecres.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des de la ràdio. Fins demà, Manu.
2: Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El papa Lleó XIV afronta avui la jornada central de la seva visita a Catalunya. I ho fa després d'una vetlla multitudinària ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 40.000 persones s'hi van aplegar per escoltar-lo, en moments de gran complicitat, com per exemple l'actuació dels castellers de Vilafranca, que definia així l'arcabisbe Omella.
1: Hemos iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana.
0: O també amb Sergio Dalma cantant amb l'Escolania de Montserrat. La cultura hi va jugar un paper important, però el pontífex també es va mullar amb la part més dura de la realitat. Va beneir 33 ambulàncies destinades a Ucraïna, acompanyat de Sor Lucía Caram. I un cop a l'escenari, va llançar una denúncia contra la violència masclista. Lleó XIV també va alertar sobre els problemes de salut mental entre els joves, especialment la depressió i el suïcidi juvenil. Realitats que hem comentat sovint també en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio. El papa va qualificar de malestar invisible i va reclamar que siguin prioritats per al sistema sanitari. El discurs va demanar, en definitiva, un país acollidor per tothom, i aquest matí el papa puja a Montserrat, on pregarà davant la Moreneta i dinarà amb la comunitat monàstica. Una cita que, com dèiem ahir, és una oportunitat també per continuar avançant en aquesta reparació de les víctimes d'abusos del passat. A la tarda, la comitiva vaticana tornarà a Barcelona per un moment també històric, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és l'agulla central que ja corona el cel de la ciutat. És la torre d'església més alta de tot el món. És una fita arquitectònica, però també un testimoni espiritual del gran mestre Antoni Gaudí, un dels catalans més universals de la història, no tant en vida, sinó pel seu llegat. I per això, l'acte d'aquesta tarda és el millor homenatge possible pel seu centenari. No només a l'arquitecte reusenc, que va idear aquesta Sagrada Família, sinó també a tot el país que l'ha anat construint. Generació rere generació. És el temple, és una obra col·lectiva a tots els catalans. És la cara més internacional de Barcelona. I, per tant, tots ens podem fer una mica nostra la benedicció del papa. Representa la trobada entre la nostra identitat i la resta del món. En un món fragmentat, la cultura ens permet asseure'ns a la mateixa taula. Ens permet compartir, ens permet dialogar. El papa ho comprovarà tant a Montserrat com a la Sagrada Família, dos llocs que constaten que Catalunya no és ni vol ser un país tancat en si mateix. Som anfitrions universals, capaços de parlar al món sencer a través d'una gran obra, d'un gran temple com la Sagrada Família. I avui, a través d'Antoni Gaudí.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, avui és dimecres 10 de juny, hem començat el dia amb petits ruixats i temperatures fresques, hi ha 12 graus a Cornudella de Montsant, 14 graus a Olot i 20 graus a Viladecans. Avui aquests ruixats es mantindran durant unes hores més, fins a les 10 o 11 del matí, tot estirar a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona. Després ja s'allunyaran, però sí que quedaran restes de núvols en aquestes zones i també el Pirineu. A la resta de Catalunya, comarques de l'oest, Lleida, Tarragona especialment, s'obriran grans clarianes, farà sol i la temperatura pot pujar fins als 30-31 graus. En canvi, els llocs ennuvolats no passaran dels 25 o 26 amb tramuntana a l'Empordà. Demà sí que farà més sol, potser amb restes de núvols al nord-est i a partir de divendres tindrem una pujada marcada de la temperatura.
0: I en aquest dia tan important per Catalunya, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya és a tot arreu. Lleó XIV acaba avui la seva visita en aquest país amb una agenda carregada d'accent social i amb un elevat simbolisme amb les visites de Montserrat i també la benedicció de la Sagrada Família. Serà el punt final d'aquesta estada de dos dies amb molts missatges del pontífex, alguns en català.
1: Bon dia i bona hora! Germani, germani!
0: Com la salutació d'ahir a la plaça de la Catedral, avui al matí també s'allargarà fins a les dues en aquesta programació especial del matí de Catalunya Ràdio per seguir tots els passos del pontífex i serem a tot arreu per explicar-vos aquest dia històric de Lleó XIV que començarà la seva agenda al centre penitenciari de Brians. Anem cap allà, cap a Brians. Allà tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El Papa té previst reunir-se amb 80 interns.
4: Sí, 80 interns i internes de Brians Uïdors i de Batràs. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al Papa quan va visitar Roma. El Pas de Lleó 14 per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats. I així ho viu la Josefina, una de les dues escollides per parlar amb el Pontífex.
5: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari i estem molt agraïts.
4: L'acte de Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ayúdame a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: D'allà, el Lleó 14 es traslladarà fins a l'abadia de Montserrat. El Papa tornarà a sentir el Virolai, interpretat ja ahir per l'Escolania a l'acte de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i a partir de les 12 seguirem també en directe a l'estada del Pontífex a Montserrat, amb l'Òscar Fernández i també la Marta Romagosa, a peu de l'abadia. Ahir tenim aquest matí la Nàtia d'ell. Nati, bon dia.
6: Bon dia. Montserrat es desperta amb boira i blindada per altes mesures de seguretat, amb els accessos per carretera restringits. El primer cremallera abans de les 6 del matí ja anava ple. Els fidels més matiners esperen amb devoció el Pontífex, que ha d'arribar a 3:15 del migdia.
7: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
8: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
6: 8.000 persones acreditades per rebre el Lleó 14, que venerarà la Moreneta i presidirà la pregària del Sant Rosari amb l'Escolania cantant el Salve Regina i el Virolai. Un exescolanet, el Marc Díaz, ens parlava aquest programa de les peculiaritats del so de l'Escolania.
9: Ja fa com a mínim un segle que és com van començar a haver alguns primers enregistraments, que ja se segueix una línia que en el cas de Montserrat es busca que sigui un so potser més rodó, més avellotat del que es demana, per exemple, en altres coses infantils, que potser es demana un so perquè mantinguin més clar, més directe.
0: I un dels protagonistes també de l'acte serà el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, que abans passarà també pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos les seves primeres impressions de la visita del Papa Lleó XIV. L'arribada a Montserrat ha obligat a blindar la basílica. Des d'ahir ja no s'hi pot accedir, de fet, per carretera, i els fidels que tenen entrada han d'accedir-hi amb l'aeri o amb el cremallera. Anem cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza, bon dia.
10: Bon dia.
0: A l'ambient, als accessos, ara mateix, quina és?
10: Doncs un ambient de molta il·lusió, molta expectació aquí al peu del cremallera, de moment sense aglomeracions, però amb un degoteig constant de gent. Ara mateix, per exemple, arribant una família amb 5 canalles. En Daniel destaca, per exemple, l'espiritualitat de la jornada d'avui.
11: Estan tots junts, en comunitat, amb el Papa, i res, passar el dia pregant, tots junts, i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
10: Molta presència policial i mesures de control i seguretat aquí als peus del cremallera i cues de gent que van arribant amb la mirada, això sí, posada al monestir. Toni Fortesa i José Antonio Rodríguez pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Montserrat està blindada i també ho està al barri del Raval de Barcelona, on hi haurà també la penúltima parada del Papa, la parròquia de Sant Agustí, que és l'ordre de Robert Prebost. El Pontífex es reunirà amb entitats socials del barri. Anem cap allà, Lara García.
12: Hola, bon dia. S'ha previst que el Papa visiti la parròquia 4:45 de la tarda, però aquesta hora ja és visible l'ampli dispositiu de seguretat al barri del Raval amb patrulles de Mossos i amb especial concentració policial aquí a la plaça de Sant Agustí. La façana de l'església, la tenim davant, és plena de pancartes que donen la benvinguda al Lleó 14. Una monja de la parròquia sortia fa un moment i ens explicava que estan molt emocionades per la visita. I és que la parròquia està gestionada pels agustins, que és, com deies, la mateixa ordre religiosa a la que pertanyia Robert Prebost abans de convertir-se en papa. Aquí dins coneixerà diferents projectes socials i entitats que treballen directament amb persones en situació de pobresa i exclusió. El Raval, una lluita que té molts anys d'història, com ens explicava el capellà i membre del Casal d'Infants del Raval, Enric Canet.
13: Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes, ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant, i això ja ve d'abans de la guerra i es manté després de la guerra.
12: Amb motiu d'aquesta visita a la parròquia de Sant Agustí del Papa hi ha talls de circulació a tota la zona des d'aquesta hora. Una de les principals vies tallades és el carrer Hospital, també el carrer Jerusalem i els voltants de les places Gardunya i aquesta Sant Agustí.
0: Gràcies, doncs, Lara, des de la parròquia de Sant Agustí. I el bon final d'aquest recorregut serà la Sagrada Família. Com sabeu, el Papa beneirà la Torre de Jesús just el dia que compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Allà hi arribarà amb el Papa Mòbil, creuant el centre de la ciutat, i als voltants de la Sagrada Família ja hi ha molta seguretat i molt ambient. Marta Viana, bon dia.
14: Què tal? Molt bon dia.
0: De fet, els carrers per on passarà el Papa estan tallats des d'ahir.
14: Sí, sí, sí, i ara a aquesta hora realment hi ha molt moviment, hi ha molta gent treballant, ja ara a les 8 del matí, aquí davant la Sagrada Família hi veiem molt personal de seguretat, també Mossos i Guàrdia Urbana i els serveis de neteja i vigilants, per exemple, també a les boques del metro d'aquí de la Sagrada Família. Nosaltres hem fet el recorregut que farà doncs el Papa Mòbil, però l'hem hagut de fer ja caminant, perquè des de Passeig de Gràcia fins on som ara aquí davant la Sagrada Família ja està tot absolutament tallat, hi ha tanques i moltíssimes tanques, de fet, a banda i banda del carrer Rosselló, que és per on passarà. Hem vist algun cartell també en un bar que han fet, per exemple, doncs una truita enorme en què demanen que el Papa beneixi aquesta truita i que, sí, per mira, tant, després... Sí, sí, sí, això és el que demanaven, sí, sí. I que després la gent, doncs, que està convidada a provar-la. I ara aquí davant la Sagrada Família hi ha, com deia, et deia, moltíssima gent. Tinc al meu costat el Rafa Rovira, que de l'empresa Sundisa. Què tal? Molt bon dia, Rafa.
15: Molt bon dia.
14: Explica'm una mica què esteu fent, perquè hi ha molt moviment aquí.
15: Bé, bon dia. Estem senyalitzant tot el perímetre de la basílica, senyalitzant l'espai on hi haurà el públic i fent com un cordon de seguretat. Amb una imatge del somni d'un geni a la visita apostòlica del Papa Leo XIV.
14: A quina hora us hi heu posat?
15: Ens hem posat a les 7 del matí.
14: Vull dir que déu-n'hi-do, en Ricard, el moviment que hi ha a aquesta hora. També hi veiem algun turista que aprofita doncs, per venir aquí a la plaça a fer-se algunes fotografies abans que tanquin definitivament el pas, que serà, segons ens diuen, cap al migdia i, per tant, aquí només hi podrà entrar en aquest perímetre aquelles persones que tinguin invitació.
0: Doncs gràcies, Marta. I la resta d'afectacions que hi ha a les carreteres. Clàudia Serra, fem-li un cop d'ull. Bon dia.
16: Bon dia. Doncs a aquesta hora segueixen les retencions en punts habituals. Direcció Barcelona, destaquem cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí hi ha un carril tallat per obres. També cua a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. I a la C16, en aquest cas, un accident. Talla un carril a Sallent, en sentit Berga.
0: Totes les zones que per on passarà el Papa estaran blindades, com dèiem, per més de 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana. Pol Foradada.
17: És el dispositiu més gran que mai han desplegat els Mossos, tot per garantir la seguretat en totes aquestes parades que farà el Pontífex en un moment on, recordem, el nivell d'alerta terrorista segueix sent de 4 sobre 5. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta, que ens explicava tot el que estan fent per prevenir possibles contratemps.
18: Revisem les clavegueres, revisem tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles de, o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveuen tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones.
19: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
20: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
21: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
22: Peugeot.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això que explicàvem després d'una primera jornada en què Lleó XIV va deixar més missatges socials que la seva visita a Madrid. De fet, al matí, a la catedral, va celebrar l'arribada a Barcelona i va demanar al català unitat.
24: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: Va demanar en català unitat i a la tarda, a l'homilia que va fer l'Estadi Olímpic, va parlar de Catalunya com un país d'acollida.
24: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: i va referir-se també a la salut mental.
24: Per això es necessita un sistema sanitari que

0: o Sabor de Gràcia. Un ambient intens i festiu en les graderies plenes de famílies i grups de parròquies de Catalunya. Cèlia Forment.
1: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
2: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
1: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
3: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
1: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
4: Que el Papa és el Sant Pare de la Església, i estimem molt l'Església.
5: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
6: Connecta molt amb la nostra generació.
1: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassarem tots els detalls d'aquest acte i també l'agenda política del Papa. A les 9 saludarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ahir va tenir una audiència privada amb el pontífex. En té detalls l'Albert Prat.
7: El govern està satisfet després de sentir les primeres paraules del Papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen al pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de les 6 i fins les 2 us explicarem minut a minut tots els passos del Papa Lleó XIV amb un ampli desplegament de la Ràdio Nacional i Pública del país i dels seus serveis informatius i tècnics.
9: Ho seguirem des de 8:45 a l'Àgora amb els protagonistes d'ahir i d'avui. A 10:45 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, que és historiador, Oriol Junqueras. Amb ell parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 analitzarem la figura del Papa amb el filòsof Oriol Ferrés, amb la monja Gemma Morató i amb l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, l'Eduard Rubió. I avui al matí, com dius, anirem fins a les 2. A partir de les 12 seguirem l'acte a Montserrat amb l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa i ho analitzarem tot plegat amb els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante.
0: Així serà el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV sobre els seus primers passos a Catalunya. Comentari que afegim ara de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
10: Lleó XIV ha passat el seu primer dia a Catalunya parlant de salut mental, de feminicidis, de fragilitats i d'esperança. I ho ha fet fent servir el català amb una naturalitat que francament ja voldríem en altres actors de la pel·lícula. Potser la sorpresa no és el que ha dit, sinó com ho ha dit. El discurs no és nou, veu de la doctrina social de l'Església. Ho diu sense grans abstraccions, sense massa estridència, sense refugiar-se en conceptes complicats, però parlant, això sí, de coses que qualsevol persona reconeix com a pròpies.
0: Aquest és el principal tema del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
13: Però tu en saps d'anar amb moto?
12: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
13: I què?
12: Que em vaig trencar una cama.
13: Apa!
12: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler i Caral Meja. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Segueix complicant-se la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units donen per acabada l'operació militar a l'Iran en resposta a l'abatiment d'un helicòpter militar. Washington, Oriol Serra.
17: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
18: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat

0: ferit. Els pilots estan bé.
1: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
2: I a l'atac dels Estats Units hi ha respost l'Iran.
3: Okay, we begin with breaking news. Iran has responded to a series of US attacks.
2: Així ho avançava Al Jazeera, la Guàrdia Revolucionària ha atacat bases militars nord-americanes.
0: A Bahrein, a Jordània i a Kuwait ha enviat els míssils iranians activant la seva defensa antiaèria. El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha advertit en un comunicat que tenen dret a defensar-se. L'ONU, per la seva banda, ha demanat una desescalada del conflicte.
2: I en el conflicte a Ucraïna, pressió de la Unió Europea a Rússia.
0: La Comissió Europea prohibirà als exsoldats russos entrar a Europa i plantejarà el seu 21è paquet de sancions a bancs. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
4: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
0: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
2: I normalitat aquest matí a Rodalies, després que ahir totes les línies quedessin paralitzades al migdia per una nova avaria al sistema informàtic. Adif i Rodalies ja han anunciat accions legals contra Siemens. Roger Santaló.
5: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
6: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
5: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Uns problemes a Rodalies just quan arribava el Papa, que també van coincidir amb l'última vaga d'educació abans d'acabar el curs.
7: La menys concorreguda que hi ha hagut fins ara, que arribava després del no dels professors a l'acord entre l'USTEC i el govern. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons Educació i el 20% segons els sindicats, que demanen seguir negociant.
2: Són aquelles casualitats de la vida, que arriba el Papa i hi ha un error al sistema de Rodalies. O comencem ara a les 8 un especial, pum, s'apaguen les teles. Aquelles coses fantàstiques de les casualitats. A tot això, 43.000 estudiants viuen avui el segon dia de la selectivitat. Maria Costa.
8: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua, castellana i literatura, i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
9: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
10: M'ha semblat un regalet, la veritat.
11: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Madrid s'ha acabat la treva del Papa. D'aquí pocs minuts hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats. Tània Tàpia.
12: El Papa va demanar rebaixar la polarització, la crispació política, però avui tot quedarà en un miratge perquè el Congrés, passada la treva papal, tornarà al to habitual de confrontació a partir de les 9. Hi haurà cara a cara Feijóo Sánchez, el PP no fluixa i parla de corrupció d'estat. Creu que Sánchez no pot aguantar ni un dia més i avui Feijóo tornarà a exigir eleccions. Nogueres pregunta a Sánchez sobre com veu la situació política a Catalunya i tornarà a deixar clar que per Junts la legislatura està acabada.
2: Tot això l'endemà que el popular Alfonso Fernández Mañueco revalidés la presidència de Castella i Lleó amb el suport de Vox.
13: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
7: Vox tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern i ha aconseguit imposar el principi de prioritat nacional per restringir l'accés dels migrants que ajuden. Tot i això, quan els dos partits ja negocien per formar govern a Andalusia.
2: I nit d'aldarulls a Belfast. Enmig de les protestes d'antiimmigració de l'extrema dreta, després que un refugiat intentés decapitar un home enmig del carrer. Londres, Quim Olivares.
14: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sots primera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
15: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
16: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
14: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció a això, perquè a Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomissats del continent.
17: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. A l'estat espanyol també es confisca a prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
2: I dos apunts econòmics abans d'anar a la cultura. El primer, tancar les nuclears a Catalunya tindrà un cost de 280 milions d'euros.
17: És el càlcul d'un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
2: I el segon, el Mobile World Congress ha tingut un impacte econòmic de 588 milions d'euros, un 5% més que l'edició anterior.
17: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. Això sí, l'organització admet que el creixement ha estat inferior de l'esperat pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
2: I ahir al Palau de la Música...
7: Gran ovació en el concert de commemoració del 150 aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
2: I el Mercat de les Flors presenta una temporada marcada per les obres de la instal·lació.
7: Part dels espectacles s'hauran de fer en altres espais i sales, una oportunitat, segons la directora del Mercat, María José Cifuentes.
18: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: De seguida, els esports.
19: Gràcies.
20: Per què, mama?
19: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
20: Gràcies a tu.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
22: 150 anys movent-nos per tu.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
25: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
26: Citroën.
27: Consulta citroen.es.
28: Hola.
29: Hola.
30: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
2: Són 8:45. I pel que fa als esports, a les portes del Mundial de Futbol, Donald Trump prohibeix l'entrada a un àrbitre de Somàlia.
32: Primera mesura de Trump, un avís que el Mundial que comença demà serà de fronteres fèrries. Li denega el visat a l'àrbitre somalí, un àrbitre escollit el millor d'Àfrica l'any passat. El govern somalí critica obertament aquesta decisió unilateral. La FIFA, què diu? Se'n renta les mans, no participa en processos d'immigració del país anfitrió, s'han denegat també visats a molts aficionats periodistes i membres de les delegacions i s'ha relegat la selecció de l'Iran a dormir a Mèxic, a Tijuana. Jugarà els partits als Estats Units, però seran viatges d'anada i tornada des de l'altra banda de la frontera amb Mèxic. I'm going down.
2: I el Madrid ha obert, ofert en aquest cas 150 milions d'euros per Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid també ha refusat ja l'oferta.
32: L'Atlètic de Madrid diu que s'ha tractat d'una conversa amb el Madrid, s'ho agafa com si fos una broma. El que no és una broma pel Barça són les insinuacions del Madrid pel cas Negreira. Emprendrà accions legals contra el club blanc. Rafa Juste, president del club.
0: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
32: Ja el tenim allà. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc va comunicar al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club.

0: el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
1: 167 davant el Tenerife. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
2: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: El Joventut, que debuta a les semis a la pista del València a partir de les 8, transmissió als canals digitals de la casa. L'Igualada elimina el Barça 1-2, jugarà la final pel títol de Lliga 22 anys després contra el Liceu. El Barça de futbol sala es classifica per la final de la Lliga, 5-6 a la pista de l'Inter, i la selecció espanyola femenina de futbol es classifica per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. Comença també la final a 4 de la Champions a la Tarpol femení, Sant Andreu, Ferencváros, Mataró, Olympiacos.
0: Això pel que fa als esports, quan són les 8 i 32 i el matí arrenca pendent de... La visita del Papa, la primera parada del dia serà a la presó de Brians 1 i arribarà d'aquí a poc més de 2 hores. Anem cap allà, Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia, el Papa para 20 minuts a Can Brians per trobar-se amb 80 interns i internes. Habitualment participen de les activitats i les misses de la patronal penitenciària. L'acte es farà al Teatre del Centre i s'obrirà i tancarà amb càntics del cor de preses. Aquesta parada del pontífex a la presó de Camí a Montserrat s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats que avui rebran la benedicció papal.
0: De la presó anirà fins al monestir de Montserrat, que està completament blindat per la visita. Montserrat, Maria Guixà, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. És un dels dies més importants de la història de Montserrat, per tant, requereix altes mesures de seguretat. Des d'ahir ha blindat amb Mossos i amb Policia Nacional. 44 anys després torna un papa a trepitjar Montserrat, flors i domàs de festa a la balconada, les places són una estesa de cadires, s'esperen 8.000 persones i des del Gorro Frigi, una de les roques més emblemàtiques, hi penja una senyera i també una bandera vaticana. 15 graus, boira, ara cauen 4 gotes, però il·lusió desbordada entre els primers peregrins ja que estan arribant aquí a Montserrat.
0: Fantàstic, Maria, fins ara.
4: Adeu.
0: I el que també està blindat són els voltants de la Sagrada Família, on el Papa anirà aquesta tarda per beneir la Torre de Jesús. Anem cap allà, Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix estan tancant el que és pròpiament la plaça davant de la Sagrada Família i només hi poden entrar doncs, aquells que hi han de treballar o aquells que aquesta tarda evidentment tindran invitació. El trànsit pels cotxes està tallat des de Passeig de Gràcia fins al carrer Lepant, també els carrers dels entorns i evidentment doncs, el carrer Rosselló, que és per on passarà el Papa Mòbil i només s'hi pot accedir a peu. Ara, aquesta hora aquí, molt moviment, personal de seguretat, hi ha molts equips també posant tanques, serveis de neteja, personal també ultimant detalls dins la Sagrada Família, amb cables, llums, també veiem molta gent entrant amb rams de flors que van entrant aquí a la Sagrada Família i alguns turistes que aprofiten a les últimes hores per poder passejar per aquí.
0: I tot això provocarà també problemes de mobilitat, per tant avui molt important estar pendents de com avancen els problemes de mobilitat i també la situació a les carreteres. Comencem per la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Rodalies ha arrencat el dia amb el servei ja recuperat després dels talls i els retards generalitzats d'ahir. Ara bé, al marge de la incidència que hi va haver al centre de control d'Adif, aquest matí el mitjà de distància que va de l'estació de França de Barcelona fins a Móra la Nova circula més de 3/4 d'hora de retard a causa de problemes en l'operativa, segons ens informa Renfe. D'altra banda, avui, com deies, la mobilitat està molt marcada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat i a Barcelona l'estació de metro de la Sagrada Família està tancada tot el dia i de cara a l'acte de la tarda s'ha reforçat el servei de metro, de tramvia i de rodalies. Pel que fa als autobusos de TMB, hi ha 17 línies amb parades anul·lades entre el Passeig de Gràcia i la Sagrada Família.
0: I pel que fa a les carreteres, equip diari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Punts vermells.
7: El punt més complicat a aquesta hora és a la B20, a Santa Coloma. Aquí unes obres tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits i això també afecta la ronda litoral a Sant Adrià en sentit Trinitat.
0: I punts taronja.
7: Doncs punts habituals a aquesta hora. Hi ha densitat a la P7, a Mollet en sentit sud, a la C58 a Ripollet cap a Sabadell i també a la C59 a Caldes en sentit Barcelona.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio farem un ampli seguiment també de la visita del Papa amb un programa especial que acabarà a les 2 del migdia. I què hi tindrem més, Sílvia Solana, redacció?
8: Doncs parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, copresentador i director del guió de l'acte i l'estadi olímpic. També connectarem amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre ahir el Papa. Conversarem amb Salvador Illa, que es va trobar també amb el pontífex, i parlarem de la intel·ligència artificial, del tema de l'encíclica del Papa, i farem amb Jordi Selles. A 1:15 a Sergio Dalma, després de la seva actuació d'ahir, i abordarem la figura del Papa des del punt de vista geopolític amb Francesc Romeu i Oriol Junqueras, tot plegat amb connexions a Brians i Montserrat.
0: I avui una salutació especial a tota la gent que ens està escoltant per seguir aquest programa especial, per exemple, Sor Lames, que ens ho fa saber. Avui a l'Àgora, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet.
9: bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I avui pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs variable, encara amb núvols i ruixats molt febles ja a les comarques de Girona, de Barcelona, estan a punt de marxar. Abans de les 10 en principi començaran a obrir-se clarianes. Totes aquestes clarianes, el sol fins i tot, serà molt evident a la meitat oest de Catalunya, de Barcelona cap a l'oest, i en canvi de Barcelona cap a l'est, comarques de Girona, també en alguns llocs del Pirineu, el cel estarà força més ennuvolat durant bona part del dia, tot i que ja pràcticament no plourà. Vent de tramuntana encara, amb temperatures contingudes en aquests llocs ennuvolats, no passaran dels 25-26, a ponent podrien arribar als 30. Demà sí que potser queden alguns núvols al matí, però pujarà la temperatura més clarament i sobretot la pujada la notarem més de cara a divendres i al cap de setmana.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, era avisis. Avui dimecres, un enigmàrio sobre la generositat. Generoses en la separació. De 9 lletres. Generoses en la separació. 9 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
16: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
15: Citroën.
16: Consulta citroen.es.
17: Molt honorable!
18: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara Lidl mini de wets de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
22: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
23: L'Angie
24: Ange. Ho veus?
23: Okay.
24: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
23: Molt.
24: Tan nostre com dir... Posarem llum?
25: A la foscor.
24: O com dir, aventureres, aventurers.
23: Ens hi apuntem o què?
24: Què dius?
23: Saps que és molt nostre, també?
26: Sou molt bona gent!
24: Xxt, silenci.
23: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
24: O el Catalunya Ràdio.
27: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
24: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
23: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
24: Molt nostre.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista i directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Seguim sense ser gaire originals, del Papa, sentiments això sí una mica diversos avui. Tenim...
1: Una mica d'afartament, no?
0: Saturació.
1: Sí.
0: Tenim persones amb nul o pràcticament nul interès i també elogis per l'acte d'ahir a Montjuïc. doncs tindrem de tot avui a l'Àgora. 40.000 persones, molt joves, van omplir ahir l'estadi olímpic Lluís Companys. I vam sentir l'escolania, s'hi van fer castells i després de la vigília de Lleó 14 va tancar l'acte Sergio Dalma. Els principals responsables de l'èxit de l'acte d'ahir va ser Xavier Pérez Izquierdo, un dels directors de l'acte i presentador.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí.
0: Xavier, bon dia, felicitats.
3: Què tal? Bon dia, de ressaca.
0: No, home, clar, sí, sí, t'ho diràs. Estàs content?
3: Molt, molt. Va sortir millor del que m'esperava, perquè, clar, tu saps que aquestes coses moltes vegades s'improvisen en moments, no? Com, per exemple, que el papa havia d'arribar sobre les 8 i es va avançar, i després, clar, no sabies quant de temps trigaria a beneir les 33 ambulàncies de la caravana de la bondat de Sor Dulcia Caram, i havies d'anar estirant o no, havies d'anar preparant a la gent, però en el moment que va aparèixer el papa per les pantalles, la gent va embogir. I llavors ja vam anar estirant fins que pogués entrar el papa amb el papa mòbil a donar la volta a l'estadi, i després ja va anar tot rodat. Va anar molt... Una passada.
0: El vas poder saludar personalment?
3: No, segurament hagués pogut, cap al final, però estàvem tan esgotats que també teníem moltes ganes de gaudir-ho des de les primeres fileres.
0: Home, el que deu estar esgotat és ell, no? Perquè és que, clar, veus tot el que va fent i tota la sèrie d'actes, no sé si el vas veure també molt, molt cansat o amb força, no?
3: Gens, no? O sigui, és una cosa que dius, ostres, a mi el que més em cansaria és aquest...
0: Tot anar saludant,
3: i així a dret i agafant i aguantant l'equilibri allà sobre del papa mòbil, i després estar amb aquella cara de serenor i aquell mig somriure que em recorda molt a la Gioconda, que saps que dius, no sé si està somrient o si està pensant o si li està fent molta il·lusió o si està emocionat, no? Has d'anar interpretant la cara d'aquest papa, però no sé, em va agradar molt.
0: Clar, ja és un acte que més enllà de les actuacions, diguéssim, de la part més espiritual, el papa va deixar anar també alguns missatges contundents ahir a Montjuïc, per exemple, pel que fa a la violència de gènere i la salut mental. Això estava treballat, entenc, per guió, perquè també les respostes del papa estaven escrites perquè pogués respondre també en català. Quins són els temes que li més preocupava o que el Vaticà va traslladar que era important que sortissin, o que vosaltres li vau traslladar al Vaticà que sortissin?
3: De fet, ell el Vaticà ens va dir que nosaltres proposéssim, vam proposar, i després, cert és que el que sí que va demanar molt al Vaticà que fos bastant diferent al que passava a Madrid. Madrid va ser com més festiu, més joiós, amb un altre tipus de... Bueno, ja ho vau poder veure, i aquí ho vam fer com més... Vam intentar que els testimonis fossin una miqueta diferents, i la veritat que li va arribar molt al cor, i el moment que cert és que ho tenia tot ja escrit i preparat, perquè estava allà tot bastant minutat, feia gràcia veure com, que clar, això li deu passar a les persones, suposo que com la Casa Reial, que quan parlen en català els hi transcriuen tal qual ho haurien d'anar llegint perquè quedi ben pronunciat amb el català.
0: Que va ser un acte llarg, també intens, de celebració també, no, de retrobada, també d'alguna manera, i també d'insistència amb el diàleg, que és com potser la paraula que ens quedarem d'aquest viatge del papa.
3: Sí, fixa't que és una persona que escolta moltíssim i després també te les deixa anar. És un papa molt clar, t'ho deixa tot bastant clar, no hi ha allò, coses per anar interpretant, vull dir que ho deixa bastant clar tot el que vol. I sí, va ser un acte llarg, no només ahir, sinó també abans d'ahir, i pels que estem acostumats a treballar els mitjans de comunicació, doncs no tenim problema, però, per exemple, tots els més joves, els que no han estat mai els testimonis davant d'un escenari tantes hores allà esperant per poder entrar, o fins i tots els nens de l'Escolania de Montserrat, se'ls havia de distreure d'alguna manera, i entre el que és l'estadi i el que serien els camerinos, per dir-ho d'una manera, hi ha un espai on els nanos començaven a jugar a futbol, i els mossens que estaven allà es deien, no, pareu, i tu deixa'ls que juguin, que es desfoguin una miqueta, perquè clar, cert era que eren moltes hores, ahir mateix va ser des de primera hora del matí fins que van marxar.
0: Els testimonis com els heu triat, Xavier?
3: Són alguns que ja han treballat amb el bisbat, i per tant coneixem alguns d'ells ja personalment, perquè doncs, a nivell de comunicació ja s'han tractat sobretot a l'Església Jove, que procurem doncs, que tinguin una història, no? O sigui, ara que està tan de moda buscar el relat, testimoni de conversió, i llavors doncs, van ser colpidors, i la veritat que molt valents, perquè molts d'aquests testimonis es fan a vegades amb petit comitè, amb moviments de l'Església, fins i tot que alguns de confidencialitat, que no pot sortir d'allà aquell testimoni que estan explicant, i quan se'ls va consultar van ser molt valents de dir, escolta, però és que pensa que això no, ja no seran 40 persones que et veuran, que seran 40.000 més tot el que es pugui retransmetre a nivell internacional. I eren molt colpidors, molt, molt, molt, molt, la veritat. I fins i tot crec que el Papa Lleó es va emocionar en algun cas.
0: Xavier, descansa.
3: Gràcies.
0: I felicitats.
3: El que ha de descansar és el Papa Lleó, que té una agenda bastant apretadeta.
0: Ah, però també tu ara descansa i celebra avui, o gaudeix una mica del que has viscut, diguéssim.
3: Gràcies, Ricard.
0: Que vagi bé. Una abraçada.
3: Una abraçada, bon dia.
0: Que vagi bé. Com va veure l'acte, Gemma?
4: M'ha agradat el comentari que ha fet el Xavier, perquè, clar, a mi em va agradar des del punt de vista d'algunes frases del Papa, en el sentit de que el missatge, ja ho vaig dir la setmana passada, no? Em sembla que en el moment global en el que estem, una al·lusió tan evident a la violència masclista i altres posicionaments respecte de valors ètics del ser humà, però amb la pràctica molt quotidiana, és un discurs que és necessari. Una altra cosa és tota la parafernàlia futurista de l'escenari d'això, que evidentment és impressionant i en les emocions de massa impacten, però que també fan pensar que potser no és l'estètica més adequada per un papa com aquest, no? Tenint en compte d'on ve i la seva pràctica pastoral més a prop de la gent desfavorida. Sí que vaig trobar a faltar una cosa, que és la de sempre: presència femenina. És a dir, jo no ho entenc. No ho entenc perquè... Sí que ho entenc perquè és el que passa molt sovint, no? Però hi ha d'haver-hi ja un acompanyament de sensibilitat de gènere en els dissenys d'aquest acte, perquè hi va haver-hi, bàsicament, evidentment, l'escolania és masculina. Hi havia unes senyores que cantaven més avall, no? No sé si era l'Orfeó, però en tot cas... Els protagonistes més visibles, tret de les víctimes, eren masculins. Llavors, tenint en compte que l'Església la presència de la dona la té exclosa del sacerdoci, doncs haguessin hagut de buscar altres maneres, jo crec que en altres ocasions s'havia fet així, altres maneres perquè hi hagi presència femenina de l'Església, que n'hi ha moltíssima, amb voluntariat, amb la mateixa Sor Lucía Caram, que avui em sembla que ha anat a beneir les ambulàncies, per tant, que Sor Lucía, juntament amb dones de Fidem, estan portant ara en aquest moment, estan fent travessa cap a Ucraïna. Hi hauria d'haver-hi més sensibilitat en el bisbat, jo diria que és un estil omella el que va succeir ahir, i potser estic anant una mica lluny, però és que és gravíssim que no hi hagi una visibilització de dones a l'escenari, i que mira, el Sergio Dalma va cantar molt bé i amb molta força, no? Mai més ben dit, però també hi ha molt bones cantants catalanes, dones, que haguessin pogut fer un duet o que haguessin pogut... No, estava un nen de l'escolania. Dius, ostres, tu... Això sembla una tonteria, però no ho és.
5: No, gens tonteria.
4: No ho és. I clar, llavors aquí encara ens fallen els principis, no? No ho tenim integrat.
0: Laura.
5: No, jo estic super d'acord amb aquesta part que planteja la Gemma, però vaig una mica abans, i és que a mi em sembla... tot un despropòsit. El paper de les institucions en relació amb aquesta visita em sembla un despropòsit, no perquè el Papa Lleó o qualsevol altra persona no tingui tot el dret a venir aquí, o a fer una visita. A mi em sembla molt boig el fet de paralitzar durant dos dies una ciutat per la visita del líder d'una religió, cedir gratuïtament l'estadi olímpic, pagar hores extres als treballadors de la neteja, del transport públic, a policies, perquè la directa ho detallava l'altre dia, no?, que s'ha insistit molt en que les aportacions públiques es limitaven a 5 milions d'euros assumits per la Generalitat i per Canàries, però això se li ha de sumar les deduccions fiscals a les grans empreses que han donat diners per aquesta visita, el cost indirecte dels centenars de treballadors que vetllen per aquesta visita, perquè aquesta visita es pugui desenvolupar. És a dir, a mi em sembla qüestionable aquest tema. I després, que jo hi he pensat molt arran dels 7 minuts d'aplaudiment al Congrés dels Diputats, que em semblaven que tenien un punt d'hipocresia tant a dreta com a esquerra, no? Perquè el discurs del Papa en relació amb la immigració, que fos aplaudit per partits de dreta o d'extrema dreta, em sembla molt boig, perquè clarament no connecten amb aquesta part, però també em preocupa una miqueta la relació de les esquerres amb el papa Lleó i en realitat també amb l'anterior papat, no? Perquè crec que s'està delegant aquesta autoritat moral de les esquerres amb el líder d'una religió que sí que és cert que demana respectar els drets humans i que és favorable a la pau i que té tibantors amb persones com Donald Trump, i això ens pot agradar, no? I que és veritat que tampoc encarna un discurs turbocapitalista com el que estem acostumats a escoltar per part d'alguns líders, però representa a una institució que denigra, com ara dèiem, el paper de les dones, que és contrària.
0: Però el que et sorprèn, perdona Laura, entenc, sí. Però el que et sorprèn és que l'esquerra sigui beligerant amb tot això, és a dir, que accepti tot aquest discurs i no faci res, o que no sigui tolerant en altres discurs. És a dir, perquè potser el que estem veient és més normal del que sembla. És a dir, potser el que hauríem de veure és que el Parlament o el Congrés dels Diputats siguéssim capaços d'aplaudir discursos que potser no hi pots estar d'acord, però que siguis capaç d'entendre que hi ha una voluntat de millora de la societat en aquell discurs.
5: Però una voluntat de millora d'una part de la societat, és a dir...
0: Sí,
5: quan...
0: sí, però això sempre, en qualsevol formació no, clar, política, però, també l'esquerra, eh?
5: Sí, però... Només
0: hi ha una part de la societat.
5: El que a mi em sorprèn és que s'aplaudeixi a una persona que davant teu, és a dir, en el Congrés dels Diputats, està fent un discurs que és contrari als drets sexuals i reproductius de les dones, al dret a una mort digna, i que a més representa una institució que és contrari a molts altres drets. És
0: però,
5: a dir,
0: aleshores no aplaudirem per... res, eh? Perquè sempre trobarem que hi haurà una part de la complexitat humana que no ens agradarà.
5: Clar, però és que potser, o sigui, des d'una perspectiva d'esquerres, que en realitat hauria d'estar alineada amb la defensa de tots els drets, evidentment de les persones migrants i defensar la dignitat humana, però de totes les persones, a mi em resulta paradoxal o xocant, sí, que s'aplaudeixi aquesta persona, o que fins i tot hi hagi alguns sectors de les esquerres que puguin interpretar-lo com una autoritat moral. A mi em resulta xocant.
6: Home, doncs jo penso que...
0: Autoritat moral ho és.
5: Jo crec... Sí, no, però vull dir que jo crec que fa un discurs que és contrari al que tècnicament haurien de defensar les esquerres.
6: Sí. Amb tot no, eh?
5: No, amb tot no, però tenim... una part sí.
6: El que passa és que si tu mires...
0: Només per posar sobre la taula la pregunta, és a dir, jo crec que, pregunto, no haurem convertit massa el desacord en massa ruptura?
5: Però és que, o sigui, no és un desacord menor en el sentit de que... Quan
0: no estic entrant a valorar-ho.
5: No, però a mi...
0: Estic elevant el debat, diguéssim.
5: O sigui, a mi no em sembla un desacord menor quan, bàsicament, que no és cap sorpresa, que no, l'Església Catòlica va en contra d'alguns drets i llibertats d'alguns col·lectius. No és cap sorpresa que aquest papa també ho representi. A mi no em sembla un desacord menor, per començar, i d'altra banda, jo el que estic plantejant no és que s'hagi de repudiar la figura,
0: sí, però,
5: és
0: Laura,
5: que se l'hagi d'aplaudir.
0: Un exemple, no és un desacord menor que un estat com la Xina... doncs faci el que faci. Mm. I no per això deixarem de parlar, i hi haurà coses que seran més o menys interessants.
5: Però l'aplaudiríem.
0: No? S'ha aplaudit a la Xina, sí.
5: Doncs,
6: però escolta,
5: jo
6: una
5: cosa...
6: estic
5: plantejant és que aquesta persona fent un discurs antidrets, em sembla sorprenent que hi hagi aquesta relació o aquest aplaudiment o aquest fervor per part de l'esquerra. A mi em sorprèn.
6: Jo crec que aquest papa no es caracteritza especialment per representar aquesta part de l'Església de la que tu parles.
5: No, és a dir, la dogmàtica,
6: però la dogmàtica catòlica transformada amb el, per exemple, amb l'encíclica que ell ha fet o amb alguns posicionaments que són profundament polítics en aquest context tan complicat, jo crec que està donant lloc a un lideratge. Jo crec que l'aplaudiment va ser formal, però va ser un toc d'atenció com una catedral. Primer, entrar a la Casa Democràtica. Jo penso que això és una cosa que no havia passat i que és molt important des del punt de vista de la població, d'aquells que poden tenir intenció de votar Vox, per exemple, i els hi cal un contradiscurs, un contraposicionament ètic que no li ofereix cap altre partit pels etiquetatges dels partits polítics. Llavors, trobar aquesta esquerda de possibilitat de que el papa, i jo t'ho dic des d'un punt de vista que estic d'acord amb moltes de les coses que has dit respecte de la sobredimensió, però a mi treure-li un valor com a líder d'estat, perquè és un estat, el Vaticà,
5: sí, això sí, ho és.
6: I amb un missatge que al meu entendre va molt més enllà des del punt de vista inclús de sectors de l'Església, mira, a mi que el president Aznar s'aixequi i se'n vagi, ja m'ho diu tot. Ja m'ho diu tot. Per tant, alguna cosa s'està transformant. I jo crec que la gent que va veure-ho per la televisió, li representa un moviment de presses mentals que les ha de resituar.
5: Sí, no, jo plantejava... Perdona, Esther, perquè sí. Deixo, jo plantejava que sí que és veritat que hi ha un discurs ambivalent en el sentit de que sí que es va erigir, va demanar aquesta defensa d'alguns drets. El que passa que a mi em sorprèn que hi hagi aquest aplaudiment per part de les esquerres no en defensa alguns altres.
0: Deixa'm un minut, Esther, que ets anat a posar.
6: No l'hi hem deixat a l'Esther encara.
0: Ara, ara, ara. El matí de Catalunya Ràdio.
7: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Esther Vera.
9: Sí, a mi em sembla tot d'una desproporció bastant important. I jo crec que com a societat democràtica, no, la civilització va fer un pas molt endavant quan va separar la llei dels homes de la llei de Déu. I en aquest moment, quan hi ha barreges d'aquestes, sí, a mi m'incomoda una mica. Aleshores, jo crec que el papa no va ser molt clar, justament. El papa va tenir un equilibri amb la diplomàcia vaticana, que és excel·lent, i va dir el que havia de dir, i que, per tant, per una banda, parlàvem doncs, en contra de l'eutanàsia i de l'avortament i a favor de la salut mental, en contra de la violència de les dones, en contra de la pederàstia, però sense trencar cap costura tampoc dintre de la seva pròpia església. Per tant, va fer missatges pels uns i pels altres i tothom content. A mi, 7 minuts d'aplaudiment em sembla una mica excessiu. Però em sembla excessiu perquè crec que en realitat estem faltats de líders morals i ètics. Estic d'acord amb això. Molt faltats de líders ètics i morals, com perquè totes les bancades de tots els partits aplaudissin durant 7 minuts. Ara, que si s'ha de fer, doncs es fa, i des del respecte religiós i des del respecte humà, etcètera, etcètera. Ara, per exemple, quan vingui el president de Liechtenstein, posarem la bandera de Liechtenstein a la Generalitat de Catalunya.
5: Probablement no.
9: Aplaudiríem igual a Viktor Orbán, que té algunes de les idees del papa. És a dir, a mi em sembla bé, el que passa és que crec que estem arribant a un cert...
0: Sí,
9: a una certa... Bueno, és per provocar.
6: Jo crec que la bandera ho veig més pel laïcisme.
9: Sí. Crec que estem exagerant i molt.
0: Però no creieu que estem que tots massa polaritzats i estem
9: sí,
0: tots...
9: És a dir, estem posant... Sí, però em sembla molt bé que algú que tots ens puguem escoltar i que diguem no a la polarització, siguem bons...
0: Hem de ser una mica més constructius.
9: Estimem pensos. El del costat. No, sí, però sí. Molt constructius.
5: Si ningú diu no escoltar-lo,
9: però el que jo estic dient és una mica una desproporció. Mm. Per exemple, les televisions públiques. És una desproporció. Ara, per què s'està fent? Doncs perquè políticament hi ha un missatge que interessa molt.
0: Un autocar del Barça passejant durant 4 hores i fer programacions especials quan ho veuen les persones que ho veuen.
9: Són 4 hores, no una setmana. Vam començar diumenge amb això.
0: La manifestació independentista als d'Ebre, que eren 20.000 persones, que va fer una programació especial, és una desproporció. Ahir hi havia 40.000 a l'estadi olímpic. Això és una qüestió de criteri.
9: Clar, és el meu criteri. Sí, tu m'has preguntat el meu, jo et dic el meu. A mi em sembla molt bé que vingui el papa, em sembla algú molt respectable, sí. Em sembla que anem faltats de líders ètics, morals i espirituals, sembla que vam fer molt bé quan vam diferenciar molt bé la llei dels homes de la llei de Déu, sí. I que no hauríem d'anar en contra de diferenciar la llei dels homes i de la llei de Déu. I aquí s'està intentant utilitzar tothom. Els polítics, el papa i el papa els polítics, d'alguna manera. I aleshores, que el papa vagi a Canàries, per exemple, que a mi em sembla una cosa doncs, molt interessant, doncs s'utilitzarà per determinats partits polítics. Que el papa parli contra l'eutanàsia o contra l'avortament s'utilitzarà pels altres partits polítics. És una església amb la qual jo personalment no m'hi reconec. Jo em reconec molt més amb l'església que anirà a veure avui. Jo treballo al Raval. Doncs estic molt més identificada amb l'església que veig cada dia treballant al Raval, amb una situació social complicadíssima. Aleshores, tota la parafernàlia, a mi com a ciutadà, no m'identifico. Res més, no dic res més.
0: No, sí, s'entén. Nacho.
10: Bueno, jo per complementar o fer algun contrapunt també, no? El que s'està comentant, i començant, si voleu, pel final, jo crec que aquest papa, la seva pròpia vida, el connecta amb l'església a la que va aquesta tarda al Raval.
11: Exacte.
10: De fet, es troba amb un company seu del Perú a l'església de Sant Agustí del Raval, perquè ha estat un papa missioner. Però per agafar el zoom general, perquè heu aportat moltes coses des de diferents punts de vista. A mi em sembla normal que en el context geopolític actual, on el Vaticà ha estat molt explícit i s'ha convertit en antítesi al govern dels Estats Units, generi molta expectació tot el que pugui dir. A mi em sembla lògic i normal que la presència d'un viatge d'una setmana d'un líder que té més de 1.000 milions de seguidors al món generin un gran interès. A mi em sembla normal que, des de la lògica informativa, es faci un seguiment d'esdeveniments que, doncs, en el cas de Madrid, hi ha hagut la delegació del govern deia 500.000 de persones, la conferència episcopal deia 1 milió de persones seguint algun dels actes, ahir a l'estadi Lluís Companys, ja la inauguració d'un dels monuments més importants de Barcelona en les properes hores, i jo entenc que des de la lògica de la rellevància informativa, però també és una visió subjectiva i condicionada per les meves, diguem-ne, els meus biaixos, doncs hi hagi una grandíssima expectació. I a més, anant en concret al tema de l'aplaudiment dels 7 minuts. Jo vaig estar al Congrés durant la intervenció i durant els aplaudiments també. Home, segurament vam ser com a anfitrions, diguem-ne, un punt bienvenidos Mr. Marshall, no? Però l'Enric Juliana deia ahir una cosa, abans d'ahir, a Televisió Espanyola, que em sembla interessant. Aquests 7 minuts d'aplaudiments dels diputats potser és una mena de disculpa que estan demanant els propis diputats respecte a algun dels temes que se'ls estan assenyalant. Escolta'm, el papa, que ha dit coses de naturalesa diferent, té un missatge universal, però sobretot és veritat que es dirigeix als catòlics, i per això és important també el que diu, tenint en compte que hi ha gent que està vol construir de la seva identitat política, la vol lligar al catolicisme, cosa que, per exemple, el govern americà, cosa que, per cert, el papa els hi ha dit ja n'hi ha prou, és important els missatges que ha llançat aquí. Des de la lògica més pastoral, ha dit que no es pot estar agenollat davant de Déu i despreciar els seus germans, que la fe no s'ha de viure des de la intimitat, sinó a través de les accions, que no és possible oblidar els pobres si no volem oblidar el missatge de l'Evangeli, i genuïnament i directament va dir que moltes persones que reivindiquen com a cristians obliden permanentment aquest element central del seu missatge. I a més, això des de la perspectiva i un missatge directe a molts catòlics que probablement es reivindiquen com a catòlics, que construeixen la seva identitat com a catòlics i que no ho tenen present, i a més, en el context geopolític ha vingut, diguem-ne, a animar, literalment ho va dir, a animar una reconciliació entre les distintes forces d'aquesta nació. Clar, en aquest context jo entenc que és rellevant el que està fent, perquè el món està en el context en el que està, i perquè si hi ha aquesta, en fi, devoció més o menys generalitzada, és perquè hi ha una necessitat d'alguna cosa que no estem sabent trobar en d'altres referents, en altres espais. No?
0: Ara ho debatrem. Són les 9:05, vull saludar a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Veig que està en ruta.
11: Sí, estic desplaçant-me. Excuso si hi ha una connexió un punt deficient.
0: No, però entenc que és perquè està començant ja el recorregut que acompanyarà el papa, allò?
11: Efectivament. Estic desplaçant-me al centre penitenciari Arrianzo, on tenim el primer acte amb el papa allò 14 d'avui aquí a Catalunya.
0: Quina importància té, president, pel país el dia d'avui?
11: Doncs des del meu punt de vista, molta, no? Ahir també va ser un dia molt rellevant, no? Però és la visita del papa allò 14, missatges, des del meu punt de vista, molt pertinents pels temps que corren, missatges a favor dels valors humanistes, a favor dels drets humans, que connecten amb el sentit molt majoritari dels catalans, missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor del diàleg i de la convivència, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants. Hi ha la dimensió, diguem-ne, professional, d'aquelles persones, aquells catalans i catalanes que són catòlics i que veuen en ella el vínculo espiritual de la seva fe religiosa, però transcendeix aquest àmbit i és un missatge que jo crec que és molt pertinent en aquest temps que corre. No? Per tant, crec que és un dia important i un dia il·lusionant i emocionant. No?
0: Vostè, de fet, ja s'havia reunit al Vaticà, va ser la primera autoritat europea a reunir-se amb Lleó XIV, s'hi ha tornat a reunir ara. No sé si en aquest sentit, en aquesta conversa o en l'anterior, hi ha hagut alguna part que l'has interpel·lat personalment, més enllà del seu càrrec?
11: Sí, m'he interpel·lat personalment el fet de que tots podem fer alguna cosa per millorar la situació, no? Cadascú des del seu àmbit de responsabilitat, la seva feina quotidiana, les seves activitats, podem fer alguna cosa per fer el món una mica millor, no? I és un missatge que crida a l'acció, també. No només al diagnòstic i a la descripció de què està passant i a dibuixar un camí de sortida, per dir-ho així, no? Sinó també a nosaltres mateixos comprometre'ns en allò que puguem, no que estigui al nostre abast a fer-ho. Ahir va ser una audiència s'empara avui dies molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica. No?
0: Vostè parla, de fet ja fa temps que parla, d'esperança. També estem en un moment en què costa generar esperança i sobretot confiança cap a l'administració. Tenim d'entrada en la política l'amenaça de l'extrema dreta que alimenta també aquesta situació de boira, de confusió, no? Però després també hi ha molts ciutadans com veuen que en el seu dia a dia, doncs, pel que fa a les infraestructures, la mobilitat, el tren, el que sigui, en molts aspectes no acaba de generar una confiança que es va desgastant també perquè els anys passen, diguéssim. Vostè com treballa aquesta confiança? Què és el que creu que pot reconstruir com a president de la societat catalana perquè es construeixi de nou aquesta confiança amb les institucions, amb el sistema?
11: Bé, jo crec que hem de, més ben dit, aixecar una mica la mirada i agafar perspectiva, no? Si pensem com vivíem Catalunya o el conjunt d'Espanya, Europa mateix, si vostè vol, fa 40 o 50 anys, i veiem com hem avançat aquests anys, jo crec que és bastant indiscutible que estem avui millor, que no estàvem pas fa 40 anys, que les coses han anat millor, que hem avançat en qualitat de vida, en un millor dels serveis públics, no? Si ens tenim episodis greus que hem hagut de patir més recentment, com per exemple la pandèmia de la Covid, que semblava que no ens en podíem sortir en algun moment o que ens en sortiríem en unes condicions molt pitjors, doncs veiem que ho hem pogut superar tots plegats, no? Per tant, això a mi m'inspira confiança. Si creiem en nosaltres mateixos, si sabem fer les coses ben fetes, crec que podem agafar confiança en les nostres pròpies possibilitats, no? I respecte a aquest sentiment d'esperança, és veritat que vivim un canvi d'època en molts sentits, tecnològic, geopolític, mediambiental, fins i tot econòmic, no? Que presenten riscos i que adequadament aprofitats amb assajos socials, doncs poden alimentar un sentiment de por i d'angoixa que està a la base d'aquestes actituds de tancament i de rebuig, no? Però també, en canvi, crec que es pot veure en aquest moment que estem vivint, es poden veure oportunitats interessants, no? Poder fer les coses millor, no? La tecnologia es pot posar al servei de millorar la nostra qualitat de vida, no? Es pot posar al servei de millorar la sanitat. Jo també crec que hem d'apel·lar a aquestes oportunitats que hi ha i tenir un sentiment d'esperança, no? Crec que és important, si no, només estem en una dinàmica de queixa, de tancament i de nostàlgia respecte a temps passats, no? I crec que ho has encertat, sincerament, no?
0: Però en tota oportunitat present hi ha debilitats. La tecnologia ens connecta cada vegada més, però també és veritat que aleshores hi ha molta més solitud. Aquest és un dels temes que també hi apareixia en l'acte de Montjuïc, no? Joves que el que defensaven o que explicaven o manifestaven és sensació de solitud. Potser és una de les pandèmies que tenim ara mateix, una de les preocupacions també que afecta a molts joves, la salut mental.
11: Així és, no? Per això s'ha de fer responsable als directius de les empreses que posen a disposició nostra les xarxes socials, dels continguts que s'hi presenten, per això s'ha de fer una regulació estricta a aquest respecte, per això s'ha d'educar a la ciutadania en ús de les xarxes socials, no? Estic d'acord que presenta riscos, però també presenta oportunitats, no? I crec que també la lliçó que estem aprenent aquests dies és que més quantitat d'informació no vol dir millor informació, que més accessibilitat no vol dir millor qualitat de vida, que ha d'haver-hi normes, que ha d'haver-hi responsabilitat i que el criteri no pot ser monetitzar aquests continguts i cada vegada guanyar més i més diners, no? Sinó que s'ha de posar justament aquests avenços tecnològics al servei de les persones, no al revés, les persones al servei dels interessos d'uns pocs, no?
0: Estem parlant d'un papa que també arriba en un moment de molta polarització, de fet també és una de les seves lluites, a nivell mundial ho veiem amb Donald Trump, amb Israel també, amb la guerra al Pròxim Orient, però també hi ha polarització a Catalunya i més concretament a Espanya. Vam parlar-ne amb el papa? No sé si vam intercanviar algunes paraules, si li preocupa especialment el que passa a Espanya.
11: No específicament de la situació política espanyola. Jo li vaig agrair la seva intervenció en el Congrés dels Diputats i em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no? Tenir un llenguatge respectuós. Es pot ser molt contundent en l'expressió de les opinions que un té, es pot ser fins i tot a vegades un punt vehement, però sempre s'ha de ser respectuós, no? I veig que els darrers anys s'ha derivat cap a un llenguatge molt poc respectuós, a vegades fins i tot violent, i crec que és el primer missatge, la primera lliçó que l'hauríem d'extreure els dirigents polítics o qualsevol persona que tingui repercussió en tot allò que ell fa per la seva posició social, per la seva capacitat d'influir la societat. No ser respectuosos. No, tothom pot dir, per descomptat, el que pensi. I pot dir-ho fins i tot, insisteixo, amb contundència i a vegades amb un punt de vehemència, però sempre amb respecte. No? Faltar el respecte debilita els arguments que un pugui exposar des del meu punt de vista. No?
0: Clar, però quan mirem a les xarxes socials, allà no hi ha límits, president. I, de fet, sovint...
11: No hi ha límits i a vegades no només a les xarxes socials, sinó fins i tot en els debats parlamentaris o en les expressions, diguem-ne, públiques. No? Xarxes socials és, insisteixo, en aquest sentit, un bona part, efectivament, sense cap mena de norma i sense cap mena d'aturador. No? I a vegades, diguem-ne, amagats amb anonimat d'un compte, doncs es diuen autèntiques barbaritats, no? I crec que també hem d'avançar aquí responsabilitzant les persones que emeten aquests continguts, no? I que poden generar, i generen, de fet, molt malestar i molt mal. No?
0: I fa tard l'esquerra en aquests espais, de contingut de les xarxes socials?
11: Crec que s'han llançat propostes en aquest sentit. Per la seva pròpia naturalesa són, a vegades, decisions que s'han de prendre a un nivell que va més enllà del nivell d'un estat. Crec que Europa ha marcat un camí en aquest sentit també i crec que hem de ser, sí que amb això vull ser molt clar, més contundents en aquesta qüestió, no? I més persistents en exigir regulacions. No? Ara vostè sap que són oligopolis controlats per empreses, poques empreses, no? Que tenen com a motiu principal de la seva actuació el benefici propi, no? I crec que això arriba un moment de dir prou. Ho estem veient també ara molt particularment a l'àmbit de l'intel·ligència artificial, encara amb conseqüències potencialment molt pitjors, i en aquest sentit també em sembla molt pertinent i molt recomanable la lectura de l'encíclica del Papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas, no? Sense missatges, em sembla que molt clars en aquest sentit.
0: Li preguntava també perquè dona la sensació a vegades que l'esquerra hi ha molts espais que no ocupa per prudència o pel que diran, no? Vostè ha explicat diverses vegades que vostè, per exemple, és creient i és practicant i d'esquerra, és progressista. No sé si avui en dia costa, s'ha de justificar molt més que una persona sigui d'esquerres i religiós davant de l'onada que hi ha hagut durant molts anys d'entorns més conservadors o ultraconservadors de l'Església.
11: Miri, l'Església és molt plural, no? I hi ha una mica de tot, no? Jo em sento, diguem-ne, molt còmode amb el pensament religiós, amb les meves creences religioses i amb la meva militància i el meu pensament polític, no? Intento conduir-me d'acord amb els meus valors en totes les meves responsabilitats, no? De l'Església és plural, hi ha de tot, no? I sí que potser té raó vostè que a vegades hi ha hagut com més cautela i més prudència expressant públic les creences religioses per part de des dels àmbits de l'esquerra. Jo no he tingut mai cap inconvenient a fer-ho perquè crec que no hi ha res en aquest sentit ni el que vagi de vergonyir ni el que vagi d'amagar, no hi he expressat ni he manifestat públicament les meves creences religioses. Hi ha en aquest sentit sí que té raó que potser hi ha hagut massa cautela des de l'àmbit del progressisme de l'esquerra.
0: Perquè vostè creu que l'esquerra ha de ser laica per naturalesa?
11: No, crec que hem de defensar que els estats, les administracions públiques han de ser confessionals, com és el cas, el nostre cas, no? Perquè això no és incompatible en que tinguem les nostres creences religioses, siguin les que siguin, i de fet és un dels grans avenços, no? Les que

0: drets que a Espanya estan més que consolidats i que, per tant, xoquen amb aquesta doctrina més de l'Església. I en això entenc que forma part del debat i de la diferència, no? Que no vol dir que sigui un espai polaritzat, sinó d'opinions diferents. Ha trobat per això faltar alguna cosa, president, en el discurs del Papa que hem sentit fins ara?
1: No, jo crec que els missatges que han llançat són els missatges més rellevants i pertinents avui, també una mica sinceritat, els que esperàvem que llancés, no?, veient l'última encíclica i les seves manifestacions públiques, no?, un missatge a favor d'una pau desarmada i desarmant, molt pertinent en aquest món amb llogí, èxit de submissió.
0: Hem perdut la comunicació amb el president, deu estar arribant a Brianzo. Ara sí, digui, president, que l'hem perdut, digui.
1: Deia un missatge a favor de desarmada i desarmant en un món embogit per les guerres i on veiem que l'ús de la força s'imposa com a únic mètode de resolució de conflictes, no? Un missatge a favor de la diversitat i de la tolerància en el que pensa diferent, un missatge d'integració en el més dèbil, en el més vulnerable, un missatge a favor de respectar sempre en tota condició la dignitat humana, un missatge a favor de la fraternitat i de la solidaritat. Penso que tots aquests missatges de justícia social, de fraternitat, connecten amb el que és Catalunya i amb el que pensen els catalans i les catalanes. No? Crec que són missatges molt pertinents avui en dia. No?
0: Ja per acabar, deixem fer-li unes preguntes una mica més personals. Vostè ha de prendre decisions molt difícils en el seu dia a dia, que determinen el dia a dia de molta gent. En un polític o en un president, què pesa més? Les conviccions, les dades o la intuïció moral?
1: No, jo intento convir-me sempre per les meves conviccions, els meus valors, que intento mantenir sempre, tenir-los sempre molt presents, i també amb respecte al meu àmbit de decisió, no? Però quan una vegada es té dubtes i en fi, ha de prendre una decisió que li correspon prendre i que no és senzilla, jo intento guiar-me pels valors que intento que inspirin la meva vida i la meva actuació vital, no? Crec que això no hem d'oblidar mai ningú, siguin els valors que siguin els que tinguem, no? Hem d'oblidar-los mai a l'hora de complir-los l'exercici de les nostres responsabilitats.
0: I ja per acabar, si d'aquí 50 anys algú llegís la història d'aquest temps, què espera que diguin sobre aquesta Catalunya que està construint i que avui rep la visita del Papa?
1: Doncs que va ser un país obert, un país d'esperança, un país solidari, un país acollidor i un país que va ajudar a enfortir i a consolidar aquest model de vida europeu que genera prosperitat, ho fa en règim de llibertat i de democràcia, i ho fa amb un estat del benestar que no deixa ningú darrere, no? I que en moments de canvi d'època vam saber conduir-nos per consolidar i defensar aquest model de vida, no?
0: President Salvador Illa, gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
1: Gràcies, bon dia a tothom.
0: Són
1: bon dia.
0: Les 9:20, són les paraules del president de la Generalitat en aquesta conversa més reflexiva sobre el seu dia a dia. Esther Vera.
2: No, em sembla molt bé que el president expressi els seus valors religiosos i ètics. No, em sembla perfecte. No, jo l'única cosa que em pregunto és fins a quin punt nosaltres socialment tindrem és obvi que la religió catòlica és la religió que, en la qual es basa els nostres principis legals, de costums, etcètera, etcètera, no? I que la majoria de la població és de religió catòlica. El que passa és que jo crec que com a democràcia, com a societat, en algun moment haurem d'estar disposats a saber quin és l'equilibri entre religions que estem disposats a marcar, perquè aquest és un estat, com deia el president, aconfessional, i no sé si realment estem tractant el Papa com si fóssim un estat aconfessional. I l'altra cosa que volia dir és que estic molt d'acord amb el que deia abans la Gemma sobre el paper de les dones a l'Església. Crec que és un tema central i que és un tema que està per solucionar. L'últim cop que va venir un papa, l'única presència de les dones va ser, si ho recordeu, la neteja de l'altar. I crec que en aquell moment va quedar tan en evidència quin era el pensament fonamental, l'últim, bàsic dels que havien preparat la visita, doncs que m'agradaria que en aquesta vegada hi hagués algun símbol que ho millorés. D'entrada, la benedicció ahir de les ambulàncies de Sor Lucía Caram, doncs ja era alguna altra cosa, no?

0: Sor Lucía està fent una feina extraordinària, anant pràcticament cada mes a portar ambulàncies, autobusos i tota mena de material a Ucraïna, i està fent moltíssima més feina que molts dels que parlen tot el dia, no? O dels que parlem tot el dia.
1: Però sembla que si la dona no fa aquest esforç, no té el reconeixement o la visibilitat que tenen altres homes que estaven allà asseguts, que no sabem ben bé què fan en el seu dia a dia.
0: Efectivament, les dones són uns ciutadans de segona a l'Església Catòlica, encara. Per tant, són dones que fan moltíssimes coses a les parròquies, en el funcionament de l'Església, i és veritat que aquest papa ha anomenat algunes dones en posicions polítiques al Vaticà.
2: Ara mateix
0: però
2: la
0: crec
2: cap
0: que encara...
2: de comunicació.
0: La ministra de comunicació, bueno, el cap de comunicació és un home. Però sí, vull dir que ha anomenat dones en llocs clau, però estaria bé que d'alguna manera es reconegués, no? Doncs, tot el paper de moltes dones que el dia a dia fan funcionar parròquies, esglésies i tota mena d'organismes.
2: Jo estic... Perdona.
1: Sí, Laura i Gemma.
3: Sí, jo estic... molt d'acord amb l'Esther, i sobretot amb aquesta pregunta que et feies, de si realment estem tractant el papa com si fóssim un estat aconfessional. I jo crec que no, i a més és que això tampoc no connecta amb la nostra realitat social. L'altre dia la Fundació Ferrer i Guàrdia feia públic un informe que es diu Laïcitat en xifres a l'any 2026, i diu que a Catalunya les opcions no religioses representen el 47,6% de la població, mentre que les religioses representen el 49,4%. Si anem als joves de 18 a 24 anys, a l'estat espanyol el 55,4% es declara ateu, agnòstic o indiferent. És a dir, cada cop hi ha més pes en aquesta no religiositat per part d'una majoria cada cop més àmplia. Però tot i així, i vaig a l'entrevista amb el president Illa, és que jo no estic d'acord o no penso que hi hagi hagut un tabú o una mala relació de les esquerres amb la religió, de fet, o amb l'espiritualitat. De fet, penso en la teologia de l'alliberament, penso en xirinacs, en religiosos que es van tancar a Montserrat contra el franquisme o que van protegir persones represaliades durant el franquisme o persones que havien estat perseguides. Però això no representa ni de lluny el que és avui el Vaticà o el tipus d'enfocament respecte a la religió, no? Jo crec que d'això emana la campanya que ha sortit i que s'ha tornat a reactivar, que és el Jo no t'espero, que en realitat no és una campanya ni contra la llibertat religiosa, ni contra la fe, ni contra les creences. En realitat és una reacció contra les institucions públiques, contra el paper que estan tenint les institucions públiques, que estan convertint una única confessió en la interlocutora preferent d'un estat que, com ara dèiem, és confessional.
1: Nacho, Gemma.
2: El tema de les esquerres i la religió, doncs sí, és veritat, hi ha cristianisme i justícia, va haver-hi una figura aquí a Catalunya com Alfons Comín.
1: Xirinacs?
3: Xirinacs, sí.
2: Sí, bueno, i molts capellans i monges que estan compromeses a barris encara avui i que han portat a terme tot l'impuls del voluntariat social, que és el que mai parlem i que sosté molta part de la feina de les entitats del tercer sector. Per tant, hi ha una gran contribució de persones cristianes. Jo dic cristianes perquè justament aquest papa s'ha caracteritzat per una visió molt ecumènica, extraordinàriament ecumènica. Una altra cosa és que el ritual i la litúrgia de la visita, que està molt gestionada també, diguem, pel que significa l'estil omella, potser no afavoreixi la sanificació d'aquesta visió ecumènica tan important, ni tampoc aquesta visió d'un procés d'integració de la dona a l'Església que ha sigut el gran tabú per part d'intents que potser s'hagin pogut fer en el seu moment. En relació a les al·lusions de l'avortament i l'eutanàsia, crec que són desafortunades. Crec que ara ja això no toca. És una de les assignatures pendents que té l'Església per recuperar una connexió directa amb la societat i amb els drets de les dones al segle XXI. Per tant, sí, és un error, no calia, i per tant aquí hi ha una contradicció respecte a la seva pròpia voluntat, com deia el president Illa, no?, d'obrir escenaris d'esperança i de moralitat. També ha fet toc d'atenció al sector polític, per tant els polítics s'han de veure en part interpel·lats pel seu discurs. Vull dir que tampoc surten tant de puntetes. Al contrari, és un papa que jo li vull veure aquesta part de relat i de discurs proactiu per canviar una mica l'estat de coses en un món que sembla que tot està fosc. Jo crec que és un home que porta llum però és cert, i estic d'acord amb moltes coses de les que heu comentat, que diguem l'escenari i la predisposició institucional a no captar aquest missatge transformador i molt renovador, m'atreviria a dir inclús progressista o d'esquerres, jo ja no sé molt bé si es poden fer servir aquests conceptes, perquè hi ha esquerres molt intolerants, tremendament sectàries i molt dogmàtiques, i estan fent mal a les pròpies esquerres. Per tant, és un moment on el que hauria d'imperar és aquest replantejament del mètode de la paraula, de quines paraules es trien, de com es formulen els missatges, perquè hi hagi una capacitat de les persones, com deia George Orwell, de la gent comú, no? De la gent normal i corrent, dels que treballen cada dia, d'entendre que hi ha una esperança per a aquesta societat, que la democràcia realment pot funcionar, i el laïcisme, que a mi em sembla un tema de lliure pensament. Per tant, em sembla una necessitat imperiosa d'educar en el laïcisme. El meu avi era director d'una escola i fundador d'una escola. Ell era profundament religiós, catòlic. Sempre va defensar que l'Església i la religió l'havíem de viure a la família i no l'havíem de viure a l'escola. Que l'escola podia ser inculcar uns valors, però que intentéssim també orientar els nens i a les nenes en el lliure pensament, amb l'afany de la cultura, amb que no pensin per tu. Jo crec que aquesta combinació no és aliena a la visió del Papa, no és aliena, però és cert que l'apostolat que tenen obligació de fer, i Sor Lucía Caram, que jo també aquí li reconec un lideratge femení extraordinari, per mi, vaja, vull dir, jo ja la proposaria pel Nobel de la Pau, perquè és una dona que està movent cel i terra, que parla amb tothom, que a més està mobilitzant molta solidaritat i que té una empenta extraordinària i que parla també en termes polítics.
1: De seguida deixo parlar, Nacho, però abans deixeu-me saludar el Xavier Gómez, bisbe. Monsenyor, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: I gràcies també per acompanyar-nos, que té l'agenda avui molt apretada i l'hem fet anar una mica tard. Sí. Com està vivint aquests dies?
4: Doncs amb molta emoció, són dies d'una intensitat enorme, i agraïment també per la visita del Sant Pare, que ens està fent molt bé, molt de bé.
1: Va poder parlar amb el Papa just al baixar de l'avió?
4: Doncs no només per donar-li la benvinguda a casa nostra i dir-li santitat, esteu vostè a casa seva, perquè va anar tot molt, molt ràpid. Espero que avui tinguem una mica més d'esconeta després de la presó de Brians.
1: Ara passarà per la presó de Brians 1. Em consta que vostè és una de les persones responsables de que això hagi passat.
4: Sí, estem ja a les portes de la presó. Hem arribat d'hora perquè volem esperar-li aquí en tranquil·litat i estem molt contents, perquè avui serà molt significatiu aquesta visita del Papa a la gent que no li pot visitar. Aquí la gent està tancada, per tant, és molt important que el Papa hagi volgut venir i, a més, continuar indicant tota la durada del viatge, des del que va començar a Madrid en aquest projecte de sensellarisme i persones migrants al barri de Lucero, a Madrid, ara, avui, amb Brians, com a després a Sant Agustí, i que acabarà tot acabant a les Illes Canàries, aquest camí de l'Església, que és misericòrdia, l'Església que és caritat, l'Església que és solidaritat, l'Església que és proximitat cap a persones vulnerables.
1: Per què era important per vostè que entrés a Brians 1?
4: Doncs, abans de tot, perquè la comunitat catòlica de Brians 1 li estava esperant. I aquí també no és important que el Papa pugui mostrar-nos aquest camí i assenyalar-nos un camí. El Papa, d'alguna manera, sense dir-nos res, el que està fent és venir a escoltar, a sentir els testimonis, la vida de la gent que hi és a la presó, i al mateix temps també el Papa ens està dient, no, si jo he vingut, per què no ni vosaltres? No? Continueu fent aquest camí de misericòrdia, que és un camí de l'Evangeli, és el camí de Mateu 25, és el camí de les benaurances. Vaig estar prisioner i vareu venir a visitar-me. És això, és el camí de l'Evangeli, amb tota la senzillesa del món i també amb tot aquest poder transformador.
1: Que al final també estem en un lloc on hi ha moltes persones que no tenen una llibertat de moviment, estan preses de llibertat. Per tant, també suposo que per moltes d'elles la fe és una mena de refugi en un moment molt dur per la seva vida.
4: Sí, no és només una mena de refugi. La fe per tothom és un camí de plenitud. Després, cadascú, aquest camí de plenitud ho pot fer des del lloc on sigui, on estigui, no? Però, malauradament, a totes aquestes persones que estan en aquesta situació, la fe s'hi dona un horitzó, una esperança i una cosa molt important, una xarxa humana de persones que els fan costat, de comunitat eclesial que els fa costat. Se sent part d'una comunitat més gran que no només la comunitat tancada als murs de la presó. També són membres de l'Església Universal. Per tant, tenen germans i germanes dins i fora dels murs de la presó. Que, a més, l'Església porta aquest missatge de redempció, de la primacia de l'amor, que és molt important, perquè també se puguin sortir de qualsevol situació que hi hem viscut o que hi hem pogut fer de mal als altres. És la primacia de l'amor, del perdó, el missatge de Jesús que allibera i que alleugera els peus per fer aquest camí de la vida amb un goig i una esperança que tothom necessita.
1: Ha parlat amb les internes que es veuran amb el pontífex?
4: Doncs mira, volia haver parlat ahir a la tarda, però va ser impossible perquè, com que també estic participant de les trobades de bisbes i joves del Mediterrani, i són dues agendes que no em van permetre poder parlar amb elles i amb ells, però com que un cop que hagi marxat el papa, Sant Pare, doncs jo continuaré amb la mesura que sigui possible venint a la presó, doncs ja ens trobarem i aprofitarem per compartir tot el que hem pogut viure també amb el dia d'avui i amb la quotidianitat de la vida i dels diumenges i de la presó.
1: És un acte de 20 minuts, per tant entenc que serà bastant també ràpid, on els reclusos tenen previst regalar-li un plat de ceràmica que han fet els tallers de la presó. I...
4: Sí. Allà hi haurà un lliurament de regals que es porta al papa, com recorda de sopars per aquí, per Brians, que és una de les presons dels centres penitenciaris més durs de la xarxa penitenciària de Catalunya. Recordem que és el centre on hi ha hagut més suïcidis i altres situacions. Per tant, és molt significatiu, no? Jo crec que també pot fer aquí amb la seva visita una afirmació del valor de la vida i de la dignitat humana.
1: I va només gent creient, no?
4: Va gent creient i pot ser que a les misses del diumenge no li demanin papers a ningú.
1: Ja.
4: És una activitat oberta, com totes les que es fan a la presó. Per tant, sí que és veritat que com l'aforament era reduït, doncs el criteri que va ser aquest, no? Aquest de prioritzar la gent que habitualment els diumenges doncs celebren la missa, la fe, que hi haurà molts nivells d'adhesió a la fe, però tant de bo si haguéssim pogut fer una trobada amb tota la població penitenciària, però doncs per raons de l'aforament doncs van decidir que sí, que seria aquesta trobada més, no? a la petita parròquia que viu la fe i l'esperança a la presó.
1: Monsenyor Xavier Gómez, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Un bon dia. Adéu-siau.
4: Fins a la propera.
1: Adéu-siau. Una presó que hi ha Rosa Peral. No ens consta que s'hagi de trobar amb el papa, però seria una imatge curiosa.
5: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.

0: grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
1: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
3: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
4: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Dimecres, Quanta Guerra. L'avi de Judit Martín.
6: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
7: Ostres, Pedrín!
6: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
7: Encara estic païnt. Ploraré molt.
5: Quanta Guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Sabies que aïllant la façana de casa teva es redueix la demanda d'energia i pots millorar el confort tèrmic? Canvia la caldera de gas per una bomba de calor. Amb l'aerotèrmia pots tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema molt més eficient. I aquest canvi pot suposar una reducció de la factura anual. Comprova-ho amb el simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
10: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista del Crític, Laura Aznar, i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
11: Són les 9 i 38. La primera encíclica del Papa també encara ressona. N'ha parlat ara també el president. Va parlar d'una tecnologia que està transformant la nostra societat. És la intel·ligència artificial. I ara volem aprofundir en l'anàlisi d'aquestes paraules de Robert Prevost, que parlava de desarmar la intel·ligència artificial. Ho farem de seguida escoltant a Nacho Corredor, que no l'hem sentit abans, però també a Jordi Celles, director de l'Ideal Barcelona Centre d'Arts Digitals. Jordi, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia, Ricard.
11: És curiós que algú com el Papa posi en el centre del debat la intel·ligència artificial.
12: Sí, Magnifica Humanitas, així és com es titulava aquesta primera encíclica de Lleó XIV, i feia aquest doble joc. Parlava de la intel·ligència artificial titulant-ho i tenint un argument de fons, que és que la humanitat és perfecta, no? I per tant, a priori no ens caldria tenir una nova, diguem-ne, classe d'intel·ligència que pugui arribar a competir amb allò que és humà.
11: Quan diu de desarmar la intel·ligència artificial, a què refereix el Papa?
12: Bàsicament, l'encíclica parla de coses en les quals crec que fins i tot els més integrats en el món de la tecnologia i la intel·ligència artificial estaríem d'acord, que és probablement, i com ha passat al llarg de la història, Internet es crea essencialment a través de les universitats, però sobretot a través de la xarxa de l'exèrcit, de l'entorn militar dels Estats Units, no? Això estem parlant d'Internet i del segle XX. És evident que la utilització de tot el que té a veure amb intel·ligència artificial per crear, ho estem veient amb la guerra d'Iran aquests darrers mesos, eines com drons intel·ligents que poden anar a encertar exactament la planta 4 d'un edifici on hi ha les oficines d'un banc concret, cosa que ha passat doncs a Dubai o a Abu Dhabi, no? Durant aquests darrers mesos, és allò que segurament ens fa més por. Fa un temps veiem aquests robots de Boston Dynamics, que eren aquesta mena de gossos que semblaven molt simpàtics per tothom, uns gossos que primer eren una mica, podríem dir-ne, anar maldestres caminant, després n'anaven aprenent, aquests gossos els hem anat veient durant els últims anys, saltant pels boscos del nord d'Estats Units, amb una certa il·lusió per veure com evolucionaven els robots, fins al dia que vam veure que aquests gossos de Boston Dynamics treien un fusell a damunt i podien començar a disparar a la gent a la qual es trobaven al camí, sense que hi intervingués un humà, no? Tot això té a veure amb com les armes i la intel·ligència artificial es poden relacionar, i aquí l'encíclica del Papa el que deia és: aturem això, aturem-ho ara.
11: Clar, no? Aturem... La qüestió és com, Jordi.
12: Clar, no, si és que no es pot aturar, a més, és una crida que està molt bé, però és una crida que pot ser una crida de consciència, però és que la màquina ha arrencat des de fa massa temps, és impossible aturar-ho.
11: Sí, el president deia que cal regular les xarxes i la intel·ligència artificial. Això vol dir que els governs van tard, però com? Com es regula? Aquesta legislació ha de ser més contundent? Hem de tornar enrere per després anar deixant tornar a entrar? Com s'ha de fer això?
0: Ja està regulat,
12: Sí, o sigui, a l'inici d'internet dèiem, escolta'm, és molt difícil posar portes al camp, i això és mentida, no? Perquè hem vist que en molts països doncs pots posar portes al camp, o sigui, pots posar portes a internet, hi ha webs que no es poden visitar, hi ha entorns que no es poden entrar, hi ha molts països on hi ha certes webs, certs entorns als quals no pots accedir, o que tenen un control molt gran. Què passa amb el tema de la intel·ligència artificial? Que al capdavall, mentre hi hagi algú, un país, un govern, un exèrcit, un col·lectiu de persones interessades en que aquesta eina que ja corre arreu del món i que té diverses empreses, entitats i governs que la fan servir, vulgui fer-la servir com a arma de guerra, podrà fer-ho. Només falta que un govern... Vull dir, nosaltres podem regular què passa a Europa d'aquella manera, podem regular, els Estats Units regularan el que passa allà, però no pot regular què passa al món, i si un exèrcit rival ho té, què farà el teu exèrcit? Aquí és on tenim el gran repte en aquests moments, no perquè no tinguem capacitat de regular, sinó perquè sempre hi haurà algú que dirà, ep, això és molt interessant, no?
11: Nacho.
13: Sí, aviam, jo la prioritat d'aquesta encíclica, d'una banda, llança un missatge, és interessant des d'aquesta perspectiva, doncs veure a què dediquen els papes les seves primeres encícliques, perquè també serveix per veure i per llegir el moment global, no? A l'any de ser papa, Joan Pau II va començar a fer cursos de catequesi sobre moral sexual. La moral sexual expressat pel propi papa, tot i que actual, tot i que és el que diu el dogma, no és el més rellevant dintre del dogma de la moral catòlica. I això ho ha expressat el papa fa unes setmanes, i jo crec que, lligat a quina és la seva prioritat, que té a veure molt amb el missatge central de l'Evangeli, que és la persona al centre, i els riscos que planteja la intel·ligència artificial, doncs explica un camí que vol jugar. De totes maneres, m'agradaria afegir per recopilar algunes coses de l'última hora sobre la visita del papa, el perquè jo crec que hi ha aquesta expectació, no? Entre d'altres coses, crec que n'hi ha aquesta expectació perquè la religió, la filosofia, la literatura, la poesia, tot això és prepolític, és preideològic, és prèvia. Les nostres lectures literàries poden ser admirades de forma compartida per persones d'ideologies diferents, perquè al final el que es fa des de la política amb les ulleres de la ideologia és declinar en últim terme doncs ideals com el de justícia, i aleshores podem discutir si per declinar un ideal de justícia doncs cal pujar o baixar més un impost. I és evident que hi ha un moment de crisi polític brutal en tot el món que té una doble dimensió. Per una banda, té el seu origen a les pròpies democràcies. Avui, els moviments autoritaris, totalitaris, que estan amenaçant bona part del món, tenen origen a la democràcia representativa. I d'altra banda, estan sorgint nous poders, que són els que assenyala, per cert, l'encíclica del Papa, oligopolístics, amb una concentració mai vista abans. I en aquest context és normal que molta gent, fins i tot gent que no havia mirat cap a aquella direcció, doncs miri altre tipus de contrapoders d'una altra naturalesa que porten 2.000 anys i que en l'element central han estat sempre en la mateixa posició. De fet, quan l'Església parla de determinades coses que avui semblen revolucionàries, en el fons no deixa de cridar l'atenció que, dient el mateix fa 30 o 40 anys, l'impacte no fos el mateix. I això té a veure amb el moment polític que vivim. Tant és així que un estat laic com el francès i un president d'una república laica com la francesa ahir va confiar a la Legió d'Honor al patriarca de Jerusalem, el cardenal Pizzaballa. I això és un símptoma d'alguna cosa, perquè si des d'un dels epicentres del laïcisme mundial i a la vegada un dels epicentres del poder polític europeu, es fan moviments d'aquestes característiques, segurament ho hem d'entendre des d'aquesta perspectiva. I per no allargar-me molt més, simplement afegiré que en diferents moments històrics s'han produït aliances que han semblat aparentment contra natura. Jo aquí no veig cap aliança contra natura en el fet de que la dreta democràtica i la socialdemocràcia construeixin conjuntament un terreny compartit. Això és la història de la Unió Europea, és el compromís històric que va fundar. Però veure Pedro Sánchez, per ser molt criticat per l'ultradreta madrilenya aquests últims dies, per la seva estreta relació amb el papa, ha arribat a dir algun comunicador que el papa venia aquí a salvar-li el cul a Pedro Sánchez, veure Pedro Sánchez o veure Emmanuel Macron amb complicitat amb el Vaticà, segurament el que ens assenyala és que, per simplificar, o els bons ens posem d'acord entre nosaltres o no guanyaran els bons aquesta batalla. I els Estats Units, hi ha qui ho té molt clar, Donald Trump ho té molt clar, i per això des de molt al principi va assenyalar el papa de Roma. No?
14: Gemma.
15: Bé, crec que aquesta anàlisi que acaba de fer el Nacho és molt fi.
13: Gràcies.
15: De matisos i molt fi. Jo amb el tema de la IA, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial és una gran eina europea
14: vinculant,
15: directament vinculant. Hi ha un avantprojecte espanyol difícil de trobar i hi ha una agència creada que és l'Alèsia, que encara no està dotada, però el més important és que Catalunya també té competències per poder avançar-se. Cal una llei i cal una agència, el mateix que tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el CDETI, i que el que no podem, i això sí que ho demano des d'aquí al govern, si us plau, no abandonem competències pròpies amb intel·ligència, amb innovació i amb creativitat, defensem aquest model com a mínim descentralitzat per poder reorientar aquest reglament d'intel·ligència artificial en un plànol pràctic. Hi ha els grans detractors d'aquest reglament, que van començar, evidentment, amb el lobby tecnològic nord-americà i israelí, a dir que això era inviable, que això tenia una vida pròpia i no es podia regular. És absolutament fals. Es pot estructurar una metodologia d'implementació de l'IA dintre de les empreses i dintre les administracions, a través del reglament, amb unes categories claríssimes de riscos alts, per exemple, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'educació, en l'àmbit de seguretat, com es comentava, amb una supervisió humana permanent i amb una capacitat de gestar comissions internes mixtes en tres interdisciplinars, jurídiques, ètiques i tecnològiques. I això és la metodologia d'implementació d'aquest reglament. I és imprescindible, perquè si no se'ns està escapant la situació de les mans, que és el que adverteix el papa a la seva encíclica. Però aquí què fa falta? Voluntat política? No replegar-se a les tecnologies? Malauradament, com se li diu, el capitalisme tecnològic és ara la gran ombra del sistema democràtic, perquè generen algoritmes que condicionen la percepció del món i la presa de posició del pensament propi, no? El que comentàvem abans, i al mateix temps ja comencen a sortir veus, ja fa molt de temps, des de Cellnex, quan es va crear Cellnex, la voluntat era una empresa forta tecnològica europea. Europa necessita un pol en aquest mercat tan salvatge. I no, encara no es té ara. Últimament es torna a parlar. Qui finança això? Mm. Això ha de venir de la mà també dels lideratges polítics. I això què significa? I ara potser em poso en un terreny una mica pantanós. Significa que les persones que estan governant ara han de sacrificar simpaties. Han de sacrificar simpaties sistèmiques i contractes que s'estan fent amb grans tecnològiques, i no parlo de Huawei precisament, parlo de moltes altres també, és a dir, americanes, i Huawei també, però Huawei, des que van detenir la filla del propietari de Huawei, ja vam veure que hi havia una guerra en marxa, ja la vam veure, perquè, i tot això era motor tecnològic, d'interessos tecnològics, no era
14: control,
15: gens gratuït.
14: De control.
15: Bueno, no, era una xispa de la qual encara estem vivint les seqüeles d'aquella xispa, que marcava un escenari geopolític.
16: Sí, en aquesta línia de sacrificar les simpaties tecnològiques, jo crec que en realitat el que necessita fer la Unió Europea és tenir una alternativa pròpia i tenir una certa autosuficiència en temes molt importants com la defensa i la tecnologia. I això s'ha de finançar, i això en aquest moment hi ha una possibilitat de finançar-ho, perquè la Unió Europea està disposada a fer un deute comú per finançar aquest tipus de coses. Doncs ja seria hora que se la remanguin, perquè sí que es pot legislar i sí que s'ha de legislar. I hi ha unes poques empreses d'un capitalisme tecnològic absolutament avariciós i arrogant i que no té límits en aquest moment, i ho dic per experiència perquè fa poc els vaig veure en relació al comportament respecte als mitjans de comunicació o específicament la premsa. Per tant, aquesta gent ha de tenir un límit, i la seva riquesa i el seu acaparament de riquesa també ha de tenir un límit. I respecte al que dèieu del marc de treball, d'aquest marc de treball compartit amb el Papa, amb això sí que hi estic d'acord, perquè bueno, ja ho hem dit abans, a més, vull dir, les arrels cristianes d'Europa i les arrels cristianes de les nostres democràcies, de la nostra democràcia, són evidents. Per tant, aquí sí que hi ha un terreny de joc. Ara, que aquest terreny de joc uns i altres l'estan utilitzant al seu favor, és obvi, perquè està utilitzant la dreta i l'està utilitzant l'esquerra.
17: Sí, jo no m'he llegit l'encíclica del Papa, però m'he llegit els resums o els anàlisis que han fet diferents mitjans de comunicació, i em sembla efectivament un tema molt pertinent que la primera es focalitzi sobre la intel·ligència artificial, sobretot per el paral·lelisme que fa entre la intel·ligència artificial i el comerç d'esclaus, no? Diu que es corre el risc de que tornem a normalitzar l'explotació de les persones en pro d'aquesta tecnologia. És a dir,
18: tecnofeudalisme, diu,
17: exacte,
18: no?
17: en la producció o en l'aplicació d'aquesta tecnologia. I em sembla pertinent també que ho enfoqui el mal ús, l'ús espuri pervers d'aquesta tecnologia a l'hora de promoure la guerra, és a dir, en l'armament, a l'hora de controlar la població, bàsicament perquè això redueix les víctimes a mera dades. Crec que això, en un moment de guerres múltiples, no? I és clara l'aposta, no? crec, de l'Església Catòlica per la pau, i quan qüestiona el seu ús en les guerres i també quan qüestiona el seu ús en la política, perquè explica com aquesta tecnologia s'utilitza moltes vegades per manipular l'opinió pública. Per tant, jo crec que aquests dos enfocaments són molt pertinents, i estic molt d'acord amb el que plantejava l'Ester, i ho enganxo per aquí. Jo crec que la tecnologia pot i ha de ser una altra cosa si hi ha un control públic de la mateixa, no? I si no se subordina als interessos del tecnocapitalisme, sinó al bé comú. I jo crec que s'hauria d'avançar cap aquí si realment volem que sigui un espai democràtic.
11: Jordi, per tancar.
19: Sí, el Magnífica Humanitas té, com dèiem ara, coses molt bones. Posa aquest enfoc sobre un tema sorprenent des de la perspectiva de, no, la primera encíclica que ens ve del Vaticà, d'un papa, una institució que té això, no, 2.000 anys. Parla d'aquest tecnofeudalisme, parla d'intentar que ningú es quedi enrere, parla dels llocs de treball, no, d'aquesta nova revolució, diguem-ne, industrial, en la qual molta gent pot quedar apartada a partir d'aquesta nova tecnologia, parla d'aquestes grans corporacions nord-americanes, essencialment, i xineses, que gestionen la intel·ligència artificial. Jo crec que estaríem, i parlar de la guerra, per tant, estaríem pràcticament tots d'acord en que això està bé. Té dues ombres, de totes maneres, des del meu punt de vista. La primera, més que una ombra, és una sorpresa, una incògnita, no? Aquesta encíclica es presenta de la mà o al costat del director general, del conseller delegat, del CEO, que en diuen els americans, d'Anthropic, no? Que és una de les més grans empreses en aquests moments d'IA. Sembla que és l'empresa de la IA bona, i això del que és bo i el que és dolent en el món empresarial de gran format global sempre ho deixo una mica al marge. La realitat és que el Papa va presentar aquesta encíclica amb el CEO d'Anthropic al seu costat, i això és una cosa que com a mínim em genera sorpresa, i haurem de veure cap a on evoluciona. I l'altra és la crítica cap al tecnohumanisme, no? Que és una altra cosa d'aquestes que també tradicionalment ja sabem que l'Església i l'evolució científica mai han anat gaire de la mà d'entrada, i després, a partir de temps, d'anys i d'encaixos, les coses han començat a trobar com a mínim camins i punts de trobada. El tecnohumanisme té molts enfocs, i el que sí que és veritat és que la tesi central d'aquesta encíclica és la humanitat és perfecta perquè l'ha creat Déu i és perfecta en la seva, diguem-ne, imperfecció també, però és veritat que la tecnologia ajuda i ens ha ajudat i ens ajudarà molt a tots els humans a poder viure millor, a poder viure més bé, a poder fer front a malalties, a problemes als quals ara no en tenim ni idea sobre com enfocar-ho, i que probablement aquesta fusió entre allò humà, allò físic, allò biològic i allò tecnològic és també quelcom que no podem evitar, que està directament, no?, destinat a que passi durant els pròxims anys, durant les pròximes dècades, durant els pròxims segles, i per tant també ho veurem des d'aquesta perspectiva.
11: Jordi Celles, gràcies, una abraçada, que tinguis un bon dia.
19: A vosaltres, igualment.
11: Farem una pausa dos minuts i de seguida anem cap a Brians Ull, cap a Montserrat, que hi ha molta expectació per la presència del Papa.
18: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
20: Hola, que em fa bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: Tinto de verano, Don Simón.
24: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento.
23: I ara, tasta el blanco de verano. Don Simón.
25: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, la maquinista Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
26: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
27: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
28: Costellarro, va bé. Gràcies.
29: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
27: Costellarro, senyor?
30: Volkswagen.
31: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
32: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Arribarem al punt de les 10 del matí amb Esther Vera, Nacho Corredor, Laura Aznar i Gemma Calvet, i hem tancat l'àgora, però abans, camí de les 10, anirem fins a la presó de Brians Ull. Montse Poblet, bon dia.
33: Bon dia. L'acte del Papa Brians serà curt però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'Església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Batràs, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó, que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. El papa sortirà de Brians amb un obsequi que també han fet els presos. És un plat ceràmic d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i esperança. I encara amb més simbologia, a la caixa que custodia aquest obsequi hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu. Era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
11: Gràcies, Montse Poblet, i després anirà cap a Montserrat. Anem cap a l'accés a Montserrat, perquè la gent hi ha d'anar amb cremallera o amb l'aeri. Toni Fortesa, bon dia, Toni.
0: Molt bon dia. Continua el degoteig de persones aquí al peu del cremallera, cada vegada amb menys afluència, això sí, i trobem diverses famílies que esperen el seu torn per pujar cap al monestir.
1: Hem vingut aquí amb els nens i ens fa molta il·lusió que coneguem Montserrat i un dia tan especial que ven al papa.
2: Traigo a mi nena i ella la que està emocionada. En el cole l'han ensenyado i ella dice Lleó 14.
3: Som una família que som catòlics practicants i que vingui el Sant Pare aquí a la nostra terra pues, ens fa il·lusió i volíem que tots els nostres fills tinguessin l'oportunitat de veure'l de prop.
0: El primer servei del cremallera ha sortit avui a 5:45 del matí, dues hores abans de l'horari habitual. Des de llavors, els combois circulen cada 20 minuts, una freqüència prevista fins al migdia.
11: I per tot plegar, la circulació és força complicada. A Barcelona, per exemple, hi ha carrers tallats a la rodalia de la Sagrada Família i cal afegir-hi que a l'AP7 hi ha hagut també un accident entre dos camions. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, sí, però ara aquesta incidència amb aquests dos camions ja està resolta i, per tant, força tranquil·litat a les carreteres de l'entorn de Barcelona, tret de trànsit una mica més dens per unes obres de la C32 a Mataró, sentit Barcelona, hi ha un carril tallat i pendents, com deies també, de totes aquestes afectacions per la visita del papa dins de la ciutat de Barcelona. Ara, a la Ronda Litoral, la sortida de Ciutat Vella està tallada en tots dos sentits. Es fa regulació del trànsit perquè d'aquí pocs minuts s'espera precisament que el papa passi per aquí per marxar cap a la presó de Brianzo.
11: I serem desplegats pel territori i pel país. Avui serem a la presó de Brianzo i també serem a Montserrat, on aquesta nit l'ha passat molt bé, perquè ha estat molt ben acompanyada. Marta Romagosa. Marta, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
11: Com ha anat la nit?
5: Doncs mira,
11: Has descansat?
5: No gaire, perquè hi havia en passat tant de silenci i tanta pau que... Trencada només, això sí, pel vent, que anava tirant com un joc de cartes, totes les tanques que estan forrades amb una roba de color negre, ahir anaven caient. Mentre anàvem fent el programa, jo dic que algú s'està queixant, pam, pam, pam, sí, a la finestra oberta, i totes les tanques perquè va fer vent. Sí, de fet, fa fresqueta, estem a 16 graus aquest matí.
11: Home, Déu-n'hi-do,
5: i tothom va una mica abrigadet i els que no porten la bandera vaticana a les espatlles. Ja t'ho dic ara, saps?
11: Ara l'ambient per això ha canviat, no? Perquè se sent una remor de fons, Marta, ara, hi ha gent, no?
5: L'ambient ha canviat absolutament. Pensa que a les 7 del matí jo he intentat dormir amb la finestra oberta perquè dintre l'habitació feia una mica de calor, i a les 6 ja hi havia una fressa que dic no pot ser, però a les 7 ja hi havia gent asseguda a les cadires que estan situades davant de la plaça del monestir. S'han fet com, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc grans pantalles i a tot de cadires, com si anessis a veure un espectacle, perquè el que veuran serà el que estigui passant a dintre la basílica.
11: Ah, però per pantalla m'estàs dient, eh?
5: Per pantalla, sí, perquè sí. Des de fora evidentment tu no pots veure el que passa dins,
11: clar.
5: Però la gent ja està asseguda, sobretot els que estan a les puntes, i ve gent amb canalla molt petita, que de tant en tant veus algú que està gatejant per terra, una criatura jugant amb una nina, uns altres passejant amunt i avall, gent amb cadira de rodes, gent amb caminadors, o sigui, sobretot banderes vaticanes, vull dir, de bandera catalanes, crec que en conto ara mateix dues, que jo vegi tres, quatre, per anar una mica més enllà, però sobretot banderes vaticanes i molta gent, i nens i nenes i joves de les escoles cristianes que també van amb les banderes i amb els mocadors blaus penjats al coll. Vull dir que això és un formiguer de gent, però amb moltíssima previsió. Pensa que hi ha un caminet fet fins que el Sant Pare entri dintre la basílica, i al primer terme de les tanques, les que hi queien, avui hi ha gent esperant-se. Sí, a primer terme, per no perdre res.
11: No, clar, serà espectacular. De fet, no és la primera vegada que un papa visita Montserrat, no? Perquè Joan Pau II va venir el 82.
5: Sí, però quina diferència.
11: Clar, sí.
5: Ara fa fresqueta, però aquella vegada recorda molt les cròniques d'aquell moment, que hi va haver uns aiguats increïbles i que, a més, crec que va ser, diria que fins i tot... No, tu has parlat del novembre del 82, no?
11: Sí.
5: Ah, d'acord, d'acord, no. Això, sí, sí, va una... Correcte, ja estic dient bé. Una, un temporal que va afectar fins i tot, va provocar la mort de dues noies que intentaven pujar a la muntanya. Avui el temps, per sort, no té res a veure, ja et dic. Està
11: sí,
5: núvol.
11: És un dia núvol, sí, és un dia sí, estrany,
5: sí, està
11: és un dia
5: núvol,
11: gris.
5: Està núvol.
11: Eh?
5: De fet, dia... havia de ploure ahir, jo crec que entre les 5-6 ha plogut una mica, diria, perquè estava, vaig veure la previsió del temps, però ara hi ha 4 núvols, vull dir, està una mica tapat, sí, sobretot si mires cap a muntanya amunt, i aquella mena de boira que sempre es posa aquí a Montserrat, que a vegades no veus al final de la muntanya, però crec que s'acabarà esveint, perquè ara, si mires cap a la dreta, ja veus tota la vall, per entendre'ns, que hi ha una mica més de llum, i jo crec que acabarà sortint el sol. Que si ets algú que ha vingut a veure-ho, jo trobo que és millor aquest temps que no un sol d'aquell de justícia, perquè sí, si s'han d'estar tanta estona aquí, acabaran amb moltíssima calor, no? Vull dir que almenys això acompanya ara.
11: A partir de les 12, Marta, a les 12 en punt està previst que arribi el Papa Lleó 14, ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Òscar Fernández i també amb tu, i ens anem connectant, si de cas, per anar-nos explicant com va evolucionant aquesta convivència entre la gent, la seguretat i
5: sí,
11: també els monjos.
5: Sí, ara hi han arribat, veiem amb cotxes d'aquestes minifurgonetes que porten, algunes porten alcaldes, ahir ens van explicar que venien una molta quantitat de bisbes de tota Espanya, vull dir que tota aquesta gent ja he vist que anaven cap a la porta de l'hotel amb aquests cotxes, que evidentment seran ells perquè no pot pujar en cotxe ningú més, vull dir que van arribant amb comptagotes totes les autoritats perquè a les 12 doncs, tothom estigui a lloc per començar l'acte.
11: Marta Romagosa, gràcies. Fins ara.
5: Vinga, fins ara.
11: Doncs de seguida anirem cap allà i també cap a Brians. Felicitat es un viaje lejano, mano con mano, la felicitat. Però abans, atenció, perquè d'aquí a pocs minuts ens acompanyarà Sergio Dalma. Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
6: Doncs sí, bon dia. Qui va tancar l'acte d'ahir a l'Estadi Olímpic juntament amb l'Escolania de Montserrat, li preguntarem com es va sentir en una actuació tan especial i per què va ser ell l'escollit.
7: Després connectarem de nou amb Can Brians per explicar l'arribada del Lleó 14 a la presó i també ho comentarem des de l'estudi amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras i el periodista i capellà Francesc Romeu. I amb el galerista i expert en art Artur Ramon descobrirem les claus del temple de la Sagrada Família.
6: I com dèiem, a partir de les 12 serem a Montserrat amb un ampli desplegament dels companys dels serveis informatius, amb l'Òscar Fernández, de Relacentia amb la Marta Romagosa, també la Nàtia Dell, la Maria Guixà, i des de l'estudi amb l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, l'Eduard Rubió, el filòsof Oriol Ferrer i la religiosa dominica Gemma Morató.
7: I arribarem a les 2 del migdia amb una taula de periodistes especialitzats en religió. Òscar Bardají, Jesús Bastante, Míriam Díez, Joan Foguet i Jordi Pacheco canalitzaran tot el que ha donat de si fins ara la visita del Lleó 14 a Catalunya. I tancarem aquest programa especial del Matí de Catalunya Ràdio amb l'humor dels temes pendents.
11: No és el mateix dominicana que dominica. Ho dic perquè el tipus de música per ambientar la conversa és una altra. Gerard Jubany, bon dia. Hola, Joel Díaz, hola, hola.
8: Hola, Ricard, què tal?
11: Què han dit els altres?
8: Doncs avui a la COPE programa... Mira, faig propaganda d'una altra emissora, eh? Sí. Programa especial des de Montserrat, també. I he descobert que el Carlos Herrera a Montserrat li genera una cosa especial. Diu que la muntanya té un misticisme i una cosa que gairebé ha semblat que li sortia com... un catalanisme de dintre...
11: A l'Herrera?
8: Sí, no, però al final
11: és català,
8: no,
11: eh? És català.
8: Sí, sí, però una cosa és ser català i l'altra catalanista.
9: És un lugar milenario donde, además, la mística forma parte innegablemente del ambiente. Una montaña mística y abrumadora. Lo religioso, la identidad de un pueblo, del pueblo catalán. Sería bueno... recordar, hoy lo recordaba, ahora lo recordaba Sergio Barbosa, que también es catalán, que sin el pueblo catalán España no sería España.

Sant Just es prepara per viure una jornada que quedarà gravada en la memòria col·lectiva del nostre municipi. El proper 5 de juliol del 2026, els carrers de la nostra vila formaran part d'un dels esdeveniments esportius més prestigiosos del món. El Tour de França, el pas del Grand Départ Barcelona 2026 per Sant Just, representa una oportunitat única per mostrar al món la vitalitat, l'esperit acollidor i la capacitat d'organització de la nostra comunitat. Aquest esdeveniment va molt més enllà de l'esport. És una celebració compartida que uneix persones de totes les edats al voltant d'uns valors universals com l'esforç, la superació, el treball en equip i la convivència. La implicació dels veïns i veïnes, de les entitats, dels comerços i especialment de les persones voluntàries serà clau perquè aquesta jornada sigui tot un èxit. La campanya de voluntariat continua oberta i ens recorda que els grans esdeveniments es construeixen gràcies a la participació de moltes persones anònimes que porten temps, il·lusió i compromís. Cada voluntari i voluntària contribuirà a fer possible una experiència memorable tant pels participants com pels milers de visitants que ens acompanyaran. La placeta del Waldenset es convertirà en el centre de la festa popular, un espai de trobada on gaudir de les activitats programades, seguir la cursa i compartir l'emoció d'un dia històric. També hi tindran protagonisme especial la tradicional caravana del Tour, que omplirà el recorregut d'animació, música i regals, escalfant l'ambient abans de l'arribada dels ciclistes. Des d'aquest programa volem convidar tothom a formar part d'aquesta celebració excepcional, tant si ho feu com a voluntaris, participants en les activitats o espectadors. El vostre paper serà essencial perquè Sant Just visqui una jornada inoblidable. El Tour de França, com dèiem, passarà per Sant Just només durant uns instants, però el record d'haver format part d'aquest gran esdeveniment ens acompanyarà durant molts anys. Benvinguts al Grand Départ Barcelona 2026, benvinguts a una jornada històrica per Sant Just que està a punt d'arribar i que ja sabeu que us podeu inscriure al voluntariat doncs a través de santjust.cat i benvinguts sobretot a la Rambla. Soc Daniel Martínez i ara comença el magazín de matins de Ràdio Desvern.

I arrenquem el programa amb el sumari. Avui al programa tindrem el primer tram, les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales i seguirem amb les efemèrides del dia, amb una connexió en directe des de Madrid, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, que està ara mateix a la Fèria del Libro, i també parlarem del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, entrevista del dia amb Laia Flotats d'Endavant Sant Just i també Espai de Vins avui amb Marc Picanyol, que va presentar ahir el seu llibre al celler de Can Mata. Tancarem el programa d'avui amb l'entrevista a Josep Lluís Gil. Cada mes el director de la Vall de Vers arriba doncs, per presentar-nos el nou número de la revista i també parlarem d'emocions amb Elisa Linares. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres. I avui també, programa molt especial. Avui és l'últim programa amb Sergio Paredes, un dels nois que ha estat doncs, al capdavant d'aquest magazín a la part tècnica durant els últims 6 mesos. Ell va entrar doncs, com a alumne en pràctiques i surt doncs, com una persona doncs, que està ja preparada pel món professional perquè ha acabat ja el seu cicle formatiu, ha acabat també les seves pràctiques, la seva formació a Ràdio d'Esvern i li desitgem el millor. Parlarem amb ell després a l'espai d'efemèrides, però volíem també tenir un moment de dedicatòria pel Sergio avui. Sergio, gràcies per tota la feina, per tot l'esforç i també doncs, pels somriures i pel bon rotllo que has aportat també a aquesta casa. I ara sí, benvinguts i benvingudes al magazín de Ràdio d'Esvern. Comencem amb una mica de música.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: 10 minuts per arribar a 11:15 del matí. Ara és moment de saludar a la Mariona Sales, cap d'informatius, i també de repassar els titulars de la jornada. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem, com dèiem, amb els tres titulars. Avui parlem de la segona edició del Summerfest, que arriba a la Bonaigua amb una pool party gratuïta. També parlem de nou atac vandàlic contra un mural en defensa dels drets humans a Sant Just d'Esvern. I tancarem amb la mostra de cine baix que reivindica les resistències africanes davant el colonialisme i l'explotació. Arrenquem, com dèiem, amb joventut i, en aquest cas, doncs, amb una activitat que es celebra aquest divendres, si no vaig errat, és a dir, divendres 12 de juny al Pavelló Esportiu de la Bonaigua.
1: Exacte, parlem doncs de la piscina exterior de la Bonaigua, que acollirà el pròxim 12 de juny la segona edició del Summerfest, una proposta d'oci juvenil que es desenvoluparà entre 8:45 i les 2 de la matinada, amb activitats aquàtiques, música i espais de lleure. L'activitat, que és gratuïta, forma part del nou cicle Summerfest, impulsat a Sant Just, per oferir propostes temàtiques adreçades al jovent durant la primavera i l'estiu. La cita, presentada com una pool party, inclourà jocs, activitats a l'aigua, sessions d'aquagym, DJ i servei de barra, aprofitant doncs l'inici de la temporada d'estiu a l'equipament de la Bonaigua. Aquesta festa és la segona de les quatre activitats programades dins del Summerfest, que és un cicle que es desplegarà entre els mesos de maig i setembre en diferents espais del municipi. El programa es va iniciar amb una festa ambientada en l'oest americà al Parc del Canigó i continuarà el 4 de juliol amb la Holy Fest a Mas Lluí i el 26 de setembre amb una jornada d'esports extrems a la plaça de la Pau. Segons la programació municipal, el Summerfest neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada pel jovent, amb activitats vinculades al lleure, la participació i la dinamització comunitària. El cicle compta amb la implicació dels joves en l'organització i aposta per propostes diferenciades adaptades a cada temàtica.
0: Molt bé, doncs seguim avançant. Marxem ara a parlar de societat i, en aquest sentit, doncs, d'un cas que s'ha detectat al municipi en els darrers dies, Mariona.
1: Sí, és que hi ha hagut un atac vandàlic a un dels murals de la campanya sobre els drets dels infants instal·lats a Sant Just. L'obra, creada per l'artista Carolina Dan, per representar el dret a una vida digna, mostra un infant negre al costat d'aquest missatge i ha aparegut amb la cara completament tapada amb esprai negre. Els fets s'han donat a conèixer aquest 10 de juny, avui, i bé, l'Ajuntament de Sant Just ha informat de l'incident a través d'un comunicat en què condemna l'acció i assegura que cap gest racista té cabuda a Sant Just. Segons el consistori, la intervenció contra el mural va més enllà d'un acte vandàlic, i afecta una obra vinculada a la defensa dels drets humans i dels drets dels infants. El text també recorda que no és la primera vegada que murals relacionats amb aquestes temàtiques pateixen desperfectes al municipi. Tenim els murals que hi ha a la paret del camp de futbol municipal, que han aparegut vandalitzats més d'una vegada, en concret sobretot el mural que hi ha, que apareix una dona amb vel, i ja l'han hagut de restaurar i l'han hagut de tornar a restaurar. I doncs això, ara ens hem trobat doncs amb això, amb aquest infant negre que ha aparegut amb la cara completament tapada. Bé, després d'aquest incident, l'Ajuntament doncs evidentment ha anunciat que restaurarà el mural i en el comunicat doncs també reafirma el seu compromís amb una societat lliure de racisme, odi i discriminació i defensa la continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives a l'espai públic.
0: Per una banda, el mural que tu comentaves del camp de futbol, que si no vaig errat va ser restaurat fa molt poc.
1: No dir, s'ha restaurat ara aquests últims dies, del segon atac que havia patit.
0: Correcte.
1: Vull dir que ja s'havia restaurat
0: abans. I que se li havia posat una capa protectora.
1: En principi sí.
0: Que no va impedir que el mural fos destruït.
1: No, clar, entenc que aquesta capa protectora serveix més per si li fan alguna cosa es pugui netejar com més fàcil, jo crec. No sé com funciona, però de totes maneres vull dir que tornin a tapar-lo encara que després es pugui restaurar fàcilment.
0: Entenc que és per alguna cosa més superficial. Quan és una pintada d'esprai més genèrica, més gran, amb taca de pintura més gran, entenc que és més difícil netejar-ho. Si són coses puntuals,
1: sí, no sé.
0: Entenc que aquesta capa protectora doncs resol el problema. El tema és que s'arregla, restaura aquest mural, s'inauguren aquests dels drets dels infants. Recordem que van ser inaugurats la setmana passada i ja hi ha hagut un atac vandàlic. Jo no sé on vivim, no sé on tenim el cap, sincerament, i a mi això em desola molt, perquè penso, estem parlant dels drets d'infants, estem parlant d'una acció que l'Ajuntament de Sant Just ha dut a terme per tal de reivindicar aquests drets dels infants, que no se'ns oblidi, que no se'ns tregui del cap, que els infants tenen els seus drets i que s'han de complir, i la gent va i vandalitza un, en fi, no sé, és que em costarà molt d'entendre això, em costarà molt d'entendre.
1: Sí, o sigui, bàsicament, no, jo, pel que entenc, no és tant un atac als drets dels infants, que també, però la, o sigui, tots els atacs que hi ha hagut aquests tipus de murals...
0: És per un tema racial.
1: És per un tema racial, està completament. Han anat a tapar la cara del nen negre, han anat a tapar la cara de la dona amb vel. Vull dir, és completament un enfocament racista i sempre passa el mateix, vull dir, i està bé que l'Ajuntament ho condemni. Tampoc et sabria dir quins actes es poden fer més enllà, perquè clar, si no atrapes aquestes persones que ho fan, però no sé.
0: Ja, dir, però, és... però què hem de fer? Hem de posar càmeres en tots els espais públics on hi hagi, on hi hagi art.
1: Mm-hmm.
0: Clar, és que al final que hem d'estar vigilats 24/7? No, jo crec que hem de ser conseqüents i la gent de Sant Just el que ha de ser doncs, és doncs això. Jo no vull posar a tothom al mateix sac perquè, evidentment, això són actes vandàlics que duen a terme alguns que no estan d'acord, no? Que, per sort, esperem que siguin la minoria, però el fet és que no pot ser, i això l'única manera de ser conscients jo crec que és veient aquestes situacions, aquests atacs vandàlics, també des de l'Ajuntament potser dient ell que això sancionarà, perquè aquí hi ha un plec que ho cobreix això i que en aquest sentit doncs, es pot sancionar aquest tipus d'actes vandàlics, i després que per favor que siguem una mica més cívics, perquè és que això al final ho paguem tots, aquestes
1: sí.
0: Pintures, ja sé que és molt, molt típic aquest comentari, però aquestes pintures les hem pagat tots, vull dir que això s'ha pagat amb els diners de tots els santjustencs i santjustenques,
1: ah.
0: I s'ha fet amb una voluntat, no sé, si no hi estàs d'acord, queixa't a l'Ajuntament, que no tindràs raó, perquè no tindrà raó, però en aquest sentit pintar a sobre d'una obra d'art, perquè al final no deixa de ser una obra d'art, sembla molt lleig i més el que significa aquesta. Molt bé, Mariona, passem, si et sembla, a la següent notícia, perquè hem de parlar de cultura avui també.
1: Si parlem de cultura, parlem del Cine Baix, que acollirà de l'11 al 14 de juny una nova edició de la mostra de cinema africà. Un cicle que enguany reunirà 9 pel·lícules de 6 països africans per reflexionar sobre les herències colonials, les desigualtats globals i les diverses formes de resistència que es desenvolupen al continent. La programació combinarà documentals i ficció amb temàtiques com l'accés a l'educació, el dret de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni espoliat o l'explotació dels recursos naturals. Entre les projeccions destacades hi ha Naui, Dear Future Me, sobre els matrimonis forçats i el paper transformador de l'educació. També veiem Samia, Little Dreamer, centrat en la història de l'atleta somalí Samia Yusuf Omar, i The Empty Grave, un documental que aborda la restitució de restes humanes espoliades durant el colonialisme. La mostra també inclourà la presentació del llibre Espectres a la vitrina, dedicat als vincles colonials de les institucions museístiques catalanes. La programació dedicarà una atenció especial a les realitats del Sudan i de la República Democràtica del Congo, amb projeccions i col·loquis amb el periodista sudanès Awad Mohamed Awad Yusif i l'activista congolès Roland Mimi Noy. Amb aquesta proposta, la mostra reafirma el seu compromís amb un cinema crític que ofereix mirades alternatives sobre algunes de les principals problemàtiques socials i polítiques del continent africà.
0: I de manera ampliada tornem a mostrar els titulars de la jornada d'avui per a aquella gent que s'acabi de connectar al 98.1 FM. Avui hem parlat de la segona edició del Summer Fest, que arribarà a la Bonaigua amb una pool party gratuïta. La jornada inclou jocs, activitats aquàtiques, aquagym, DJ i servei de barra el 12 de juny. També hem parlat del nou atac vandàlic contra un mural en defensa dels drets humans a Sant Just. L'obra, dedicada als drets dels infants, mostra un infant negre i ha aparegut amb la cara tapada amb spray. L'Ajuntament en condemna els fets i el restaurarà. Pel que fa, doncs, a la mostra de Cine Baix, hem tancat amb aquesta notícia. La mostra enguany reivindica les resistències africanes davant el colonialisme i l'explotació. 9 pel·lícules de 6 països abordaran qüestions com els drets de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni i l'espoli dels recursos naturals. Nosaltres fem una petita pausa. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, carretera Reial Can Modolell i Dualden Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
3: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Som i marxem a les portades dels diaris d'avui dimecres 10 de juny del 2020. Mariona, què t'estàs passant? Mariona!
4: M'he tret un moment els cascos.
0: Aviam, sí, tenint una conversa molt interessant.
4: Se m'ha
0: però
4: completament enredat amb la roda de la cadira i he vist ja, m'he posat nerviosa, que em tocava ja fer el diari ara i no podia treure els cascos. Però
0: t'has entortolligat amb la cadira i el cable?
4: Solucionat. Solucionat.
0: Mariona, sembles nova, de debò. A vegades. No, és que és veritat, ho explicarem als oients, tenim uns cables quilomètrics aquí sí, en els auriculars i que a vegades jo el que faig moltes vegades és doblo per la meitat i faig un nus.
4: Però si mira, si aquí val? Està lligat.
0: I allà hi ha un nus i tot, però encara hi ha així, allò és quilomètric.
4: Sí.
0: Jo faig un nus, clac, que em queda a l'alçada de la cintura i així doncs impedeixo que es posi dins
4: sempre,
0: de la roda de la
4: cadira. Jo sempre tinc el cable a sobre. Me l'intento tenir a sobre, però ara, doncs, mira, m'ha caigut, m'he despistat i
0: i quasi caus a terra i hem de trucar. Sí.
4: Bueno,
0: mira, les coses que passen. Ara sí, estás bé?
4: Estic
0: bé. Estàs disposada a fer el diari ara?
4: Sí, estic bé, estic perfecta i va podem parlar durant 32 anys més de la visita del papa.
0: Podem parlar una setmana sencera més, perquè jo crec que després serà el post-papa, no?
4: Exacte.
0: És a dir, el pre-papa,
4: pre-papa,
0: el papa i el
4: post-papa.
0: Sí, sí, això és com el par, no? El prepar, el par i el postpar.
4: Exacte.
0: Doncs una mica el mateix. I bé, doncs parlem avui de la visita al Papa Lleó XIV, ara sí, a Catalunya.
4: Exacte, veiem al diari ara que el Papa reivindica un país divers, acollidor per tothom. El pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i castellà a parts iguals. Lleó XIV alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i l'individualisme. I el veiem doncs en fotografia ahir al matí a la Catedral de Barcelona saludant els voluntaris. També altres notícies del diari ara. Veiem que Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. També parla de la pregunta sobre els immigrants a la selectivitat. Diu, la prova de geografia de l'ESPAU aborda l'impacte de la immigració. I tanca portada avui el diari ara parlant d'Espanya, que lidera el decomís de droga a Europa. L'Estat al capdavant en la confiscació de cocaïna i plantes de cànnabis.
0: I ara marxem al periòdico en català, que ens trobem una imatge doncs, del Sant Pare a l'interior de la Catedral de Barcelona ahir. És una fotografia, si no és la mateixa, idèntica sí, a l'anterior, i el que fem doncs, és lectura d'aquesta notícia. Lleó XIV refereix a Barcelona com a cap i casal de Catalunya. I pel que fa, doncs, el papa crida als catalans a ser constructors d'unitat. El pontífex apel·la a combatre la violència masclista i a tractar el mal invisible de la salut mental. Illa agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. I pel que fa, doncs, a dos espais també dedicats al pontífex, els joves prenen la plaça de la catedral per rebre'l. És com veure Jesús a la terra. Bé, de fet, és el vicari de Crist. I és que, en aquest sentit, també podem llegir més de 40.000 persones que participen en la vigília de l'oració de l'Estadi Olímpic, que s'ha recuperat aquella cançó de Em dones força, de la Marató de TV3 de fa no sé quants anys, i la va cantar Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. Jo crec que jo no he vist l'esdeveniment complet, de fet, només he vist aquest fragment, però és un moment molt emotiu en el qual doncs, l'Escolania de Montserrat juntament amb Sergio Dalma li dedicant doncs, aquesta cançó al pontífex. Marxem a parlar també de la presidenta de la CEPI que defensa el paper del holding en els rescats d'empreses. Una conversa interceptada a l'Eire apunta la fiscalia en l'estrangeria en l'estratègia per desmuntar l'UCO. Pel que fa doncs, a la cita a Mèxic i als Estats Units, un mundial marcat per la tensió geopolítica alça demà al taló. Recordem Demà comença el Mundial 2026. Marxem a parlar també de que a partir d'avui el jutge prendrà la declaració a veïns, metges i avis del nadó maltractat. Recordem aquella notícia que llegíem fa uns mesos aquí a Ràdio Desvern també, que anava relacionada doncs, amb aquest nadó maltractat. Pel que fa a la sentència del software, parlen de Rodalies i de DIF que emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir. Marxem a La Vanguardia, Mariona.
4: La Vanguardia també obre amb la visita del pontífex, diu que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte la Sagrada Família. I el veiem doncs, davant de la figura de la Moreneta en la vigília multitudinària celebrada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Veiem que Lleó 14 demana a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitats més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la Catedral i l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Pel que fa a la crítica de Llàtzer Moix, diu el temple una obra mestra amb alguna objecció. Altres notícies de La Vanguardia. Veiem que els Estats Units ataquen l'Iran en represària per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz. També veiem que parla de l'assassinat d'una nena d'11 anys que commociona França, alarma a Belfast per l'intent de decapitació d'un home. I també parlem de la Generalitat i Adif que culpen Siemens de les caigudes de Rodalies. Últimes dues notícies d'avui de La Vanguardia. Veiem que parla de que punxa l'última vegada docents del curs a Catalunya. Hi ha hagut un 12% de seguiment. I tanquen amb més protestes, dient que creix el malestar a les Balears pel turisme massiu.
0: I en aquest punt, el punt avui, el diari independent català Comarcal i Democràtic, avui entrevista Anna Maria Blanco, autora del llibre El tránsito a la profesión docente. Els mestres haurien de tenir un mentor des del primer dia a l'aula, diu en una cita seva. Pel que fa doncs, a l'Observatori Municipal marxant a Santa Coloma de Gramenet, més habitatge i més cohesió. Entitats locals assenyalen els principals reptes del municipi i malgrat doncs, conèixer que la ciutat ha millorat en l'últim any, reclamen l'execució dels projectes pendents. Pel que fa doncs, a la imatge del dia, no pot ser una altra, la del pontífex també amb Omella, l'arcabisbe doncs, de Barcelona, i en aquest sentit llegim la frase estrella que ha donat la volta al món, el bon dia i bona hora, com si fos aquí la gran cosa, no? Però va ser doncs, la frase en català que va dirigir doncs, el papa Lleó XIV als feligresos que estaven reunits als voltants de la catedral. Bon dia i bona hora, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. Pel que fa doncs, a l'augment de l'alumnat que accedeix a l'ESPAU via FP, és doncs, una de les notícies també que podem trobar en clau de dossier a l'espai doncs, de les pàgines 2 a la 4 al punt avui d'avui dimecres 10 de juny. Llegim. Les proves d'accés a la universitat baten rècords d'inscripció amb un creixement d'un 58% provinent de cicles formatius i un 33% de matrícula lliure en 5 anys. Pel que fa a l'espai del d'ahir, entre el FOMO papal i el calvari ferroviari, els docents continuen demanant solucions i no miracles. Pel que fa doncs, a les cròniques, llegim no hi ha benedicció per a Rodalies i primer l'alumnat de l'ESPAU i després fer vaga. Tanca en portada amb l'esportiu, la Copa del Món del Futbol més multitudinària a punt. I en aquest cas, doncs, diu la primera edició del Mundial amb 48 seleccions, arrenca demà, recordem, la més multitudinària, i és que arrenca ja el Mundial. La Mariona està frisant perquè comenci el Mundial per llevar-se a les 2 de la matinada per veure els partits. Estàs
4: tinc unes
0: nerviosa.
4: Ganes boges.
0: Nerviosa. Sí, eh? És que... Això només passa cada 4 anys, Mariona? Això és com l'estel aquell, el cometa, no sé què, però és el mateix.
4: Doncs no crec que vegi gran cosa, la veritat.
0: Jo crec que el primer partit que va veure la Mariona va ser el Catalunya-Palestina del mes d'octubre, probablement, no?
4: A veure, he vist alguns partits. He anat al camp del Barça, crec que un parell de cops.
0: Més que jo, veus?
4: Ho trobo avorridíssim, perquè el fet d'anar al camp i que no hi hagi comentarista, jo no en tenia res... Estic mig cega, per tant tampoc veia res.
0: Estic mig cega, pobreta. Pues potser hauries d'anar que el papa, no? No és aquest no, tipus de segament.
4: Vaig veure que molta gent va al camp també amb la ràdio.
0: Mira.
4: Amb un auricular amb la ràdio posada, així també tens com... Bueno, te van explicant
0: què
4: passa.
0: És una experiència diferent.
4: No, però entenc que anar al camp també ha de ser xulo, sobretot si estàs a grades d'animació o si entens el que passa al camp. Exactament. És un punt bastant a favor.
0: Doncs si tens, 7.000 euros així a mà, que no sàpigues què fer amb ells, ja saps, te'n vas un dia a veure, perquè és el que costa, anar ara al Mundial.
4: Ja,
0: és a dir, són 1.000 euros l'entrada i els altres 4.000, saps? 4.000 i pico, 5.000, són per tus quehaceres allà, és a dir, hotel, vol, etcètera, etcètera. Per tant, si tens això, que et sobrin 5 o 6.000 euros, doncs...
4: Tant de bo, mira, de bo, però pots de moment no és el cas.
0: No, i això també t'haurien de donar un dia a la feina, que això també és un altre, sí, bueno, un dia no, uns quants, ha de tornar. Bé, Mariona, el que sí que és segur, és que t'escoltarem als butlletins de les hores en punt i també a l'informatiu edició migdia.
4: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Gràcies, fins ara. Petita pausa, tornem de seguida.

0: Michael Jackson de fons, nosaltres marxem ara a l'efemèride del dia, a les efemèrides del dia, marxem a l'espai amb en Sergio Paredes. Això són les efemèrides d'avui, dimecres 10 de juny. Sergio Paredes, bon dia, com estàs?
1: Bé, Dani, bé.
0: Com va tot?
1: Una mica nerviós per dins, però sí.
0: Últim dia.
1: Últim dia, aquí amb vosaltres.
0: Estàs emocionat?
1: Sí, és com et deia, o sigui, per dins sí que estic com una mica emocionat perquè han sigut 6 mesos increïbles, la veritat, he après moltíssimes coses diferents i sobretot he format part d'un bon equip.
0: Has estat a gust aquí? Has estat content?
1: Excel·lent, millor impossible.
0: Bueno, és que clar, dir-ho davant dels micròfons...
1: No.
0: Que el que diràs serà bo, no? Però...
1: Ja saps que et diria el mateix.
0: Sí, sí, sé que ets una persona honesta i en aquest sentit, doncs, això és d'agrair perquè costa molt trobar persones honestes en aquest món. Nosaltres molt contents, molt satisfets, teníem moltes pors perquè és la primera vegada que jo assumeixo dues persones de pràctiques alhora. Vas entrar tu primer, després va venir el Joaquín i jo crec que no podem estar més contents, més orgullosos de vosaltres i més satisfets de com ha funcionat tot, perquè realment ha estat magnífic, els dos us heu entès molt bé també, heu entès molt bé la sintonia, mai més ben dit, del programa i també de l'emissora i el ritme, no? que és fer ràdio, és un ritme estrepitós, aquí no parem els matins, a les tardes ho veus veure amb el Jaume, que és una mica més tranquil, però els matins és ritme, no paren de passar coses, a vegades estàs tan nerviós que doncs és això, no? Que no saps ni per on començar, no? Perquè tens mil coses a fer i a mi em passa a vegades que em veniu i em pregunteu alguna cosa i jo dic, val, sí, però ara anem a l'entrevista al dia, després fem això, després fem... Vull dir que al final també us agraeixo molt que hagueu tingut la paciència de que hagueu entès també els ritmes de la ràdio i de que us hagueu adaptat també a l'equip, o sigui que felicitats. I bé, doncs avui tanquem capítol aquí al 98.1 FM, però dimarts ja hem quedat aquí els tres. De fet, també sumarà el Jaume si tot va bé també per fer una mica de comiat. Comencem, si et sembla, amb aquestes efemèrides i res, parlem una mica avui de la celebració del Dia Internacional.
1: Sí, avui, dia 10 de juny, es celebra el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions.
0: Perfecte, molt bé.
1: Doncs molt important.
0: És importantíssim.
1: A vegades entre civilitzacions no funciona del tot bé, però...
0: Exactament. Sí, sí, mai més ben dit. Molt bé, doncs seguim amb els esdeveniments. L'any 1907, Auguste Lumière presenta a París la fotografia en color. Qui ho anava a dir, no? Ara ho tenim tot com molt per la mà. Tenim un telèfon mòbil que fa fotografies, que fa vídeos, que inclús si vol fa pel·lícules, perquè és impressionant la qualitat que tenen alguns telèfons mòbils. I abans, doncs, era difícil, no? Inclús fins a l'any 1907 no es presentava aquesta fotografia en color de la mà d'August Lumière. Marxem a l'any 1940, Itàlia entra en guerra com a aliada d'Alemanya en la Segona Guerra Mundial. Això passava també tal dia com avui a l'any 40. I marxem als naixements. Qui trobem avui?
1: Doncs avui trobem que el 1999 va néixer Ona Batlle, futbolista espanyola que ha estat jugant durant molts anys al Futbol Club Barcelona, però és cert que en aquest... mercat de fitxatges s'anirà segurament a un altre club, potser a Anglaterra, però bé, igualment va néixer tal dia com avui i la volem felicitar des d'aquí.
0: Ona Batlle, que és de la meva quinta, no ho sabia.
1: No?
0: No ho sabia, mira, som del mateix any, del 99.
1: Doncs ara ja...
0: Mira, m'ha fet il·lusió això.
1: Ja ho saps.
0: M'ha fet il·lusió. Què t'anava a dir? Ahir es va jugar algun partit, no?, de la selecció espanyola femenina, crec.
1: Que sí, ja... contra Islàndia 1-6, crec, i ja han certificat el pas per al Mundial de Brasil 2027.
0: Sí, sí. Ah, el Mundial és a Brasil, el femení.
1: Sí.
0: No fan el mateix que el masculí.
1: No.
0: No és com les Olimpiades.
1: No és com les Olimpiades. Solen ser en països diferents.
0: Val.
1: I no al mateix any.
0: Aquest toca el 27, que és un any després. A l'estiu també o
1: sí,
0: es celebra...
1: Sí, a l'estiu, sí. Segurament.
0: Vale, perfecte. Molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquest Mundial i també en aquest sentit doncs, aquesta classificació de la selecció femenina de futbol. I en defuncions, a qui trobem?
1: Doncs abans, en les defuncions també recordarem l'efemèria musical d'avui, però abans d'això volem recordar que fa 100 anys va morir Antoni Gaudí.
0: Ah, que ho han fet coincidir amb el dia i tot, eh?
1: Sí, sí, que està tot
0: ostres,
1: pensat.
0: Jo no sabia. Mira, el Joaquín em diu que sí, home, que sí. Sembla mentida que tu ho sabessis, saps? El Joaquín està dient com... Clar que sí, ho han fet coincidir amb el dia. Jo pensava que ho havien fet coincidir amb l'any. És a dir, amb la mort d'Antoni Gaudí, que és l'any 2000... Sí, l'any 2026, correcte, són els 100 anys de la mort, doncs fem que vingui el papa, fem que hi hagi doncs, la inauguració de la torre, tal i que qual, la benedicció, perfecte, però no sabia que ho havien fet coincidir amb el dia exacte,
1: en el que
0: un tramvia va atropellar a Antoni Gaudí.
1: Exactament.
0: Tu sabies, no?, que va morir...
1: Sí, clar.
0: Vale. És com la història més... Que ara els veus als tramvies i dius... I un tramvia t'ha atropellat? Però més en compte amb els tramvies, eh? Perquè a vegades no mires, passes per les vies i patapam, eh? No t'ha passat mai que t'han pitat així amb el... No? El Joaquín no li ha passat. A tu t'ha passat alguna vegada?
1: Amb el tramvia, no.
0: Que vas distret, així, vas caminant, creues en vermell la via i comença el tramvia. Pep, pep, pep, no?
1: No, amb el tramvia
0: no m'ha passat. O que estàs molt a prop de les vies. A mi m'ha passat alguna vegada, eh?
1: Ui,
0: d'estar
1: pues,
0: molt a prop de les vies, allà pendent d'altres coses i... Mira, que em fan un Gaudí, eh? Que em fan un Gaudí. Ves en compte, sí.
1: I no, a veure si 100 anys després que t'atropelli un tram et fan un homenatge a la ràdio, ve el papa.
0: Ve el papa a la ràdio.
1: A la ràdio.
0: A beneir l'estudi. Ai, en fi, bueno, és que ens queda riure. Molt bé, doncs marxem ara a l'efemèride musical.
1: Sí, i és que el 2004 ens va deixar Ray Charles, músic estatunidenc, i el volem recordar amb el seu hit, que s'anomena Hit the Road Jack.
0: Chan, chan, chan, chan.
1: Has vist la pel·lícula, no? M'imagino que sí.
0: Jack. Crec que sí, però fa molt de temps. Crec que sí, però t'ho estic dient de memòria, eh?
1: Un pel·liculón. A mi, jo crec que és el meu biopic favorit.
0: Sí, eh?
1: Sí, m'encanta.
0: Sí. Molt bé, t'haig de preguntar per la pel·lícula que vas veure dilluns, però et preguntaré fora de micròfons perquè no tenim temps.
1: D'acord.
0: No et preguntaré, okay, que sé que has privat. Anat al cine, a la festa del cine, que estàs sent aquests dies,
1: sí,
0: per cert.
1: Sí, vaig avui també, amb la meva parella.
0: Molt bé,
1: sí,
0: què veuràs avui?
1: De drama.
0: De drama.
1: De Robert Pattinson i Zendaya.
0: Ah, cert.
1: Bueno, el dilluns també vaig anar amb la meva parella, o sigui, hem aprofitat la festa del cinema molt bé.
0: Molt bé. Perfecte, doncs que et vagi molt bé la vida, Sergio, cuida't molt, no volem perdre el contacte, i aviam si en algun moment així tontorrona et deixes caure per aquí a saludar,
1: sí,
0: i
1: segurament.
0: També a fer alguna col·laboració puntual, que també està bé, i nosaltres aquí encantats, vale?
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: A tu, cuida't molt.
1: Igualment.
0: Breu pausa, tornem de seguida amb el que sigui, perquè ja sabeu que avui hem de parlar amb l'Arnau Cònsol, estem pendents de trucar-lo, està al metro, ens consta que està al metro de Madrid. Madrid, Madrid, Madrid... Bueno, aquesta no és la família musical del Dios, deixem amb Hit the Road Jack, fins ara.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
3: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
7: Tu sí?
6: Esclar.
8: Marcel, cada cosa on toca, eh?
7: Esclar.
9: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
10: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
11: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: per viure.
1: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, marxem ara a destacar la previsió meteorològica per avui dimecres. De forma ampliada, de forma més extensa, després marxarem cap al nostre municipi, i és que avui arriba el dimecres i ho fa doncs, amb el temps no del tot tranquil, i és que el temps doncs, que tenim és més aviat de núvols, que es mantindran també els ruixats en algunes comarques, i la temperatura continuarà baixant. De fet, de cara a dijous, els termòmetres fins i tot es situen lleugerament per sota de la mitjana climàtica. Al matí d'aquest dimecres hem tingut doncs, un cel força ennuvolat, totalment cobert en punts del Pirineu i també del quadrant nord-est. Durant la tarda s'obriran clarianes a la meitat sud i oest del país, només amb alguns núvols prims, i es mantindran núvols més gruixuts al nord-est. S'han produït també alguns ruixats dispersos durant la matinada i la primera hora del matí, i a la tarda es pot reproduir algun xàfec més a la serralada pirinenca. Es mantindrà també una mica de tramuntana a l'extrem nord del Cap de Creus, mentre que la resta bufarà el Terral fins a mig matí, i a partir d'aleshores doncs, la marinada guanyarà protagonisme. Aquesta temperatura va a la baixa. Ja ho dèiem, no?, que la tendència continuarà a la baixa, amb valors més baixos tant al matí com a les hores centrals de la jornada, tot i que al migdia quedarà més alta cap a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona. Els valors de primera hora s'han mogut entre els 13 i els 18 graus centígrads en conjunt, però encara amb els valors més alts elevats, doncs, rodant els 20 graus a la façana marítima. Al centre del dia els termòmetres marcaran entre 24 i 29 graus, però amb màximes de 30 o 31 cap a l'interior de Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. No serà un dia excessivament càlid, i pel que fa a dijous, un dia de moltes estones de sol, amb permís d'alguns núvols, més expesos també doncs, cap al nord-est, i es reforçarà transitòriament el vent de mestral i tramuntana als dos extrems del país, i la temperatura es mantindrà sense grans variacions. Pel que fa al temps a casa nostra, destaquem que la previsió d'avui és de dia de sol i núvols i temperatura màximes més baixes. Ara tenim 19 graus quan s'ha fet aquesta previsió meteorològica, que eren les 6:55 del matí. Ara mateix, ja a les 11 del matí, de fet queden pocs segons per arribar a les 11 en punt, tenim 20 graus a casa nostra. Demà al matí doncs tindrem encara núvols, però amb clarianes que guanyaran terreny a mida que avanci la jornada. Temperatures una mica més baixes que tornaran a tocar fons aquesta setmana fins a divendres i a cap de setmana, que tindrem temps estable i temperatures clarament més altes. Dissabte estarem a tocar els 30 graus i diumenge potser baixa una mica la temperatura, però farà calor d'estiu. Ara nosaltres fem una petita pausa, marxem amb la connexió de Catalunya Ràdio, que entenem que estaran doncs, fent la retransmissió en directe de el Papa, del Pontífex Lleó XIV, i nosaltres tornem de seguida després dels butlletins i també de les pauses doncs, pertinents de les hores en punt. I ho farem amb l'entrevista del dia avui amb Laia Flotats. Fins ara.
3: Són les coses que estan passant ara mateix a Brians 1. És important, també, suposo que això és una cosa que també l'Església sap fer molt bé, que és visibilitzar aquesta escolta, no? Oriol, et passes tot el dia voltant per Catalunya, escoltant a molta gent, però també hi ha molta aquesta la dificultat de que això sigui visible, no? De que tingui realment un efecte directe.
4: Costa molt. Sí. Tothom necessita sentir-se escoltat, i a més és bo que intentem escoltar, perquè la gent té problemes variats, reptes variats, esperances variades o solucions variades. No només escoltem drames, escoltem també gent que s'esforça, que se'n surt, que treballa, que el que demana és, no sé, ajuda, o que el que et demana és senzillament explicar-te que ho està fent molt bé, i també està bé saber-ho. I per tant, sí, ha d'haver-hi una... És que la vida en comunitat exigeix escoltar. I per tant, si diem que la vida en comunitat és importantíssima en el món de l'esport o en el món de l'educació o en el món de la salut, doncs, doncs això exigeix que ens escoltem els uns als altres.
5: Crec que un dels missatges socials que ha de tenir el cristianisme bàsic és donar veu els que no tenen veu. I això està bé, vull dir, avui aquí a Brians i a la tarda al Raval, això està bé, per donar veu a aquells que no tenen veu. Aquells que veiem gent demanant pel carrer i quan parles amb ells, ells es consideren invisibles. La gent passa pel seu voltant, ningú se'ls mira. Mires cap a l'altra banda, no? I, per tant, donar veu als que no tenen veu i visibilitzar el que és invisible... Clar, nosaltres mateixos, inclús com a ràdio, entrar a la presó i fer un programa de ràdio...
3: Això que estem veient avui és inèdit.
5: No és... Exacte.
3: Que els mitjans entrin a una presó i veiem la presó des de dins és un fet molt excepcional, també.
5: Per això. Doncs mira, diríem ara, deixeu-me escombrar cap a casa. Benvingut, Papa Lleó, si això ens ha permès...
3: Per obrir-nos les portes, sí, sí.
5: Arribar a això. I, esclar, el pobre Oriol va tenir possibilitat de fer-ho perquè ell va poder entrar dintre, i estava dintre, i va poder sentir companys i va veure vides destrossades, com aquesta noia que ens explicava la seva vida destrossada.
3: Mm-hmm. Però sí que està, li traslladava avui aquest matí al president Salvador Illa, li trasllado també a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Hi ha una cosa que els polítics o els responsables polítics heu de fer, que és generar confiança, no? I estem en un moment en què hi ha molta frustració personal. Veiem malestar en el sector educatiu, veiem com van els trens, veiem com cada vegada hi ha més persones sense sostre a Barcelona. Tot això genera una frustració amb el sistema. I veiem com també aquí hi ha unes formacions polítiques que són l'extrema dreta, com s'acarnissen això per generar més desconfiança a les institucions. És a dir, una feina que és molt intangible, que heu de fer és generar aquesta esperança, aquesta confiança amb el sistema.
4: I s'ha de generar confiança i amb fets, clar, perquè si no, vull dir, només amb paraules, les paraules són molt importants, però amb fets. I és evident que el repte és descomunal cada dia. I que, en tot cas, odiar la teva societat i odiar els teus semblants i odiar els teus germans o odiar els teus conciutadans o com els hi vulgueu dir, no soluciona res. Al contrari, ho agreuja tot, ho fa tot més difícil, ho fa tot, a vegades, gairebé impossible. I, per tant, escolta, aquí tenim aquest repte de com donem sentit a l'esforç de la gent, a l'esforç que fan els mestres a l'hora d'explicar. Bueno, doncs la societat ha de saber donar sentit a això que fan els mestres, i ha de saber donar sentit a allò que fa el personal sanitari, i ha de saber donar sentit a allò que fa la gent en el món de l'esport de base. És igual, doncs reconeguem-nos-ho.
3: El Sant Pare s'està adreçant als interns, el sentim.
0: Que haga el Señor apartar de nosotros su mirada. Es una verdad consoladora que nos acompaña en todo momento y que nos recuerda cómo su amor misericordioso está siempre por encima de cuanto bien o mal hayamos hecho. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición. Cuando os venga la tentación de sentiros menos o penséis que no vale la pena seguir adelante, alzad vuestra mirada hacia aquel que, a través de la presencia de tantas personas, nunca deja de mostraros su amor y cercanía. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus Confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. Hagamos espacio al Señor en nuestro corazón y busquemos su rostro. Dejémonos acompañar por su amor. Aferrémonos a Él, que nos invita continuamente a la esperanza y nos muestra un horizonte maravilloso que ninguna barrera física puede impedirnos alcanzar. Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. queridos amigos y amigas. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
3: Són les paraules de Lleó 14. Per tancar, Francesc, volies afegir?
5: Sí, no, continuant amb el que deia l'Oriol Junqueras ara fa un moment, el president Illa va reunir el seu consell de consellers al Mont Sant Benet i van convidar al sopar el professor Francesc Torralba, que ahir ens parlava justament allà a l'estadi, i per arrel del llibre de l'anatomia de l'esperança, no? I de dir quina esperança haurien de generar els polítics. I li vaig preguntar al Torralba, escolta, què els hi vas dir? Diu que cada vegada hauríem de lluitar més per parlar del nosaltres i anar oblidant el jo, i que els polítics haurien d'ajudar a la construcció d'identitats col·lectives, que cada vegada poguéssim parlar més del nosaltres, que això ens donaria més esperança perquè ens anem encapsulant amb el jo.
3: I això passa per reconèixer l'altre, primer de tot, perquè perfecte, si no el reconeixes...
5: Perfecte. No, no, i m'ha agradat perquè el que estaves dient anava en aquesta línia, de dir, home, i us demanem als polítics, de dir, ajudeu-nos a construir identitats col·lectives. I per això a mi el Papa no em molesta, perquè les arrels cristianes, no de Catalunya, que també, sinó les arrels cristianes d'Europa hi són, i hem ajudat a construir una identitat col·lectiva, i amb això no ens deixeu sols, ajudeu-nos a construir identitat col·lectiva. I en aquí ens hi trobarem, perquè colze a colze treballem. I per això jo ara resumeixo, vaig juntir una mica un titular. Si el Papa Francesc era el papa de tots, perquè els volia tots, ara jo em sembla que el Papa Lleó és el papa dels junts. De dir tots, però sí, però junts. Perdó, ara...
4: No. Lleó 14 probablement tria el nom de Lleó en el seu pontificat en reconeixement a Lleó 13, que és el papa del Rerum Novarum, és el papa de la doctrina social de l'Església, és el papa d'aquest nosaltres col·lectiu, d'aquesta, de la societat, de l'Església, que a finals del segle XIX intenta reconciliar-se amb la societat moderna, amb la societat industrial, amb la societat que canvia, i que aboca a l'Església Catòlica cap a la doctrina social, és a dir, cap a parlar a les majories, a la classe obrera, a participar...
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 9 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La piscina exterior de la Bonaigua acollirà el pròxim 12 de juny la segona edició del Summer Fest, una proposta d'oci juvenil que es desenvoluparà entre 8:45 de la nit i les 2 de la matinada, amb activitats aquàtiques, música i espais de lleure. L'activitat, de caràcter gratuït, forma part del nou cicle Summer Fest, impulsat a Sant Just per oferir propostes temàtiques adreçades al jovent durant la primavera i l'estiu. La cita, presentada com una pool party, inclourà jocs, activitats a l'aigua, sessions d'aquagym, DJ i servei de barra, aprofitant l'inici de la temporada d'estiu a l'equipament de la Bonaigua. Aquesta festa és la segona de les 4 activitats programades dins del Summer Fest, un cicle que es desplegarà entre els mesos de maig i setembre en diferents espais del municipi. El programa es va iniciar amb una festa ambientada en l'oest americà al Parc del Canigó i continuarà el 4 de juliol amb la Holy Fest a Masllui i el 26 de setembre amb una jornada d'esports extrems a la plaça de la Pau. Segons la programació municipal, el Summer Fest neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada pel jovent, amb activitats vinculades al lleure, la participació i la dinamització comunitària. Pel que fa a societat, hi ha hagut un atac vandàlic a un dels murals de la campanya sobre els drets dels infants instal·lats a Sant Just. L'obra, creada per l'artista Carolina Dan, per representar el dret a una vida digna, mostra un infant negre al costat d'aquest missatge i ha aparegut amb la cara completament tapada amb esprai negre. L'Ajuntament de Sant Just ha informat de l'incident a través d'un comunicat en què condemna l'acció i assegura que cap gest racista té cabuda a Sant Just. Segons el consistori, la intervenció contra el mural va més enllà d'un acte vandàlic i afecta una obra vinculada a la defensa dels drets humans i dels drets dels infants. El text també recorda que no és la primera vegada que murals relacionats amb aquestes temàtiques pateixen desperfectes al municipi. Després de l'incident, l'Ajuntament ha anunciat que restaurarà el mural i en el comunicat el consistori reafirma el seu compromís amb una societat lliure de racisme, odi i discriminació i defensa la continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives a l'espai públic. I en cultura, Cinebaix acollirà de l'11 al 14 de juny una nova edició de la Mostra de Cinema Africà, un cicle que enguany reunirà 9 pel·lícules de 6 països africans per reflexionar sobre les herències colonials, les desigualtats globals i les diverses formes de resistència que es desenvolupen al continent. La programació combinarà documentals i ficció amb temàtiques com l'accés a l'educació, els drets de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni espoliat o l'explotació dels recursos naturals. Entre les projeccions destacades hi ha Naui, Dear Future Me, sobre els matrimonis forçats i el paper transformador de l'educació. També Samia, Little Dreamer, centrat en la història de l'atleta somalí Samia Yusuf Omar, i The Empty Grave, un documental que aborda la restitució de restes humanes espoliades durant el colonialisme. La mostra també inclourà la presentació del llibre Espectres a la vitrina, dedicat als vincles colonials de les institucions museístiques catalanes. La programació dedicarà una atenció especial a les realitats del Sudan i de la República Democràtica del Congo amb projeccions i col·loquis. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara!

0: Thanks, Mo.
1: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the audition.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
3: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: govern doncs, va aprovar definitivament, inicialment, perdoneu, les bases per l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura vinculada a l'accés de l'habitatge. També s'ha aprovat, en aquest cas sí, definitivament, la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats, així també com el reglament d'ús dels equipaments socioculturals. A més, el ple ha fixat les festes locals del 2027 i s'han ratificat doncs, dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem. Per analitzar tot plegat, des de la mirada de l'oposició, avui ens acompanya Laia Flotats, cap de l'oposició a Sant Just i també portaveu d'Endavant Sant Just. Laia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa. Comencem, com sempre, amb el primer bloc. Avui parlem d'habitatge, habitatge i política pública, i és que l'habitatge ha estat doncs, un dels punts centrals d'aquest ple, amb l'aprovació de les bases per l'habitatge de lloguer de protecció oficial, com dèiem, i bé, ens agradaria saber quin balanç en feu des de l'oposició d'aquesta mesura aprovada inicialment i si creieu doncs, que aquestes bases responen realment a la situació d'emergència d'habitatge que viu doncs, el nostre país.
1: Bé, el que respondria a la situació d'emergència d'habitatge seria que hi hagués una gran oferta d'habitatge, d'habitatge públic de lloguer. El problema és que no n'hi ha. Val? Aquest és el problema. Nosaltres aquí a Sant Just, afortunadament, doncs amb una, gràcies a un conveni de col·laboració público-privada, doncs ben aviat podrem disfrutar d'uns 150, podrem tenir, l'Ajuntament de Sant Just podrà tenir i gestionar un parc d'habitatge d'uns 150 pisos de lloguer, val, que són els que s'estan construint a la carretera Reial, davant dels Miranys, i bé, doncs en part aquestes bases que es van aprovar la setmana passada venen a respondre, no?, i a començar a iniciar el punt de partida de, que determinaran a partir d'aquí totes les convocatòries que s'aniran fent a mesura doncs, que aquests pisos es vagin posant a disposició de l'Ajuntament i es puguin fer servir. Nosaltres el comentari que tenim a fer respecte a aquest plec de bases és que es demana un arrelament des del nostre punt de vista molt curt. Per justificar l'arrelament a Sant Just es demanen 3 anys d'antiguitat d'empadronament o 5 anys d'antiguitat de treball a Sant Just. I des del nostre punt de vista això no garanteix que els fills del poble realment puguin accedir a aquests pisos. És a dir, hi haurà persones d'altres llocs que també podran accedir a aquests pisos. A veure, no ens sembla malament que vingui gent, cap problema, escolta'm, tampoc no volem pas aquí que se'ns titlli de discursos que no són, val? Però és clar, quan estem estrictament parlant dels fills del poble, estem parlant doncs, això de nois i noies que porten tota la vida vivint a Sant Just, o uns quants anys vivint a Sant Just, que arriben als 18, 19, 20 anys, o 25, 30 ara ja, perquè clar, el problema s'està es va allargant, sí. No? I clar, no poden accedir a l'habitatge a Sant Just, i a l'hora de poder-se beneficiar dels habitatges de protecció oficial, que en part es financien amb els impostos que paguem als veïns i veïnes de Sant Just, doncs d'alguna manera no tenen aquesta preferència que potser que aquests 3 anys no acaben de garantir aquesta preferència que entenem nosaltres i ja ens van dir que això era la llei. Bé, bueno, vull recordar que el Partit Socialista està manant a tot arreu, per tant, quan diuen això de la llei no val perquè les poden canviar tranquil·lament. Gràcies.
0: Clar, no, parlaves del tema d'aquestes condicions, ens agradaria saber també, perquè aquí en aquests micròfons s'ha parlat a vegades doncs, que des de l'oposició doncs, se senten els grups municipals a vegades ignorats, no?, perquè no s'escolten des del govern algunes opinions o algunes propostes que es fan respecte a algunes qüestions, i ens agradaria saber si heu trobat prou participació o consens en l'elaboració d'aquestes bases o si us ho heu trobat fet.
1: Bueno, és que precisament el Consell Municipal d'Habitatge, per exemple, que és el fòrum, no?, el fòrum on, per exemple, es poden debatre aquestes coses, ja no només amb, o consensuar aquest tipus de documents, de plecs de bases i altres coses, que on no només participem els partits polítics, sinó també altres entitats del poble amb interès en l'àmbit estrictament d'habitatge, està convocat per avui, per exemple, i fa molts mesos que no es convoca. Aquest és un document que no ha passat per aquest Consell Municipal de l'Habitatge. Però, més enllà d'aquest cas concret, en general, l'equip de govern, com sempre, s'ho fan entre ells tot i ja està. No consulten mai res amb l'oposició. O sigui, sempre ja es garanteixen tenir un acord de govern de majoria absoluta i ja està. I com que normalment el Partit Socialista és el partit més gran i acaba fent aquest acord de govern amb partits més petits, bueno, normalment amb els comuns, sempre amb els comuns, i els comuns són un regidor, dos regidors, versus 7, 8 regidors del Partit Socialista, doncs, bueno, pràcticament podríem dir que això ho fa el Partit Socialista en solitari. Sí. Aleshores, doncs, bé, no, mai demanen la nostra opinió, no ens la demanen. Arribem al ple i està tot fet, no.
0: Doncs seguim avançant, marxem ara a parlar doncs, de normativa municipal i convivència. El ple també doncs, va aprovar modificacions en ordenança d'horaris d'activitats i el reglament d'ús d'equipaments socioculturals. I ens agradaria saber si valoreu o de quina manera valoreu aquestes modificacions des del punt de vista de gestió municipal i també si creieu que s'ha trobat doncs, un equilibri adequat entre activitat econòmica i convivència.
1: Sí, és correcte. Al final, el món va més ràpid que les lleis. L'administració pública o els polítics anem al darrere, no? Regulant quan es donen situacions de mala convivència o de conflictes, no? De convivència, que és el cas, perquè no havia fet falta fins ara tampoc tocar massa aquesta ordenança, i arran d'un cas concret, d'un restaurant concret, doncs tot això ha saltat una mica pels aires, doncs perquè s'ha donat una nova situació, una nova realitat, que ha provocat determinats problemes de convivència i s'ha vist necessari fer aquesta ordenança. Nosaltres des del principi vam estar a favor, creiem que s'ha de poder fer tot de forma que tots hi capiguem, i també sempre hem demanat, sobretot quan estem parlant de fer normatives i ordenances, i això ja va pel següent punt, que per part de l'Ajuntament autoritzin, permetin els privats, no? Tant empreses, persones, cooperatives, és igual, tots, no tots són privats pel sector públic, hagin de donar autorització o permís al sector privat per fer activitats, sempre demanem que no hi hagi un abús de normes i burocràcia pesada que acaba provocant que aleshores les empreses, les persones, les entitats no fan res perquè és massa difícil. Al final hem de pensar que l'espai públic és per tothom.
0: I pel que fa als equipaments socioculturals, que parlaven també doncs, de les entitats, associacions que en fan servir, que fan ús d'aquests espais, quin impacte pot tenir aquesta nova regulació?
1: Bé, és això. Sé que en el ple hi va haver un debat respecte a això pel tema de la burocràcia que he comentat abans. No estava gaire clar si aquesta bona voluntat, deixem-ho així, de voler unificar criteris i funcionaments realment pot acabar revertint en una dificultat afegida, especialment per les entitats, doncs, a l'hora de poder fer ús dels espais municipals, doncs, per papers i càrregues i qüestions que potser van més enllà, que potser estan sobredimensionades.
0: Molt bé, marxem a parlar ara de les festes que ha fixat aquest ple. El ple del maig del 2026 va fixar les festes locals del 2027 i ha ratificat també dos decrets d'alcaldia per portar recursos al Tribunal Suprem. Primer parlem d'aquestes festes, que bé, aquí no sé si hi ha massa debat, no? Però senzillament com valoreu aquesta manera de prendre decisions com les festes locals i si doncs bé, s'ha dut a terme com vosaltres, doncs, o haguéssiu fet?
1: Bé, bueno, s'ha decidit la segona Pasqua i com no pot ser d'una altra manera,
0: la festa
1: major, el dia de Sants Just i Pastor, el 6 d'agost. Però nosaltres el comentari no el volem fer tant amb això, sinó amb el fet que, per exemple, també va passar que ja ha passat aquest any i passa altres anys, que el dia de Sant Jordi, per exemple, no el celebrem el dia de Sant Jordi, el celebrem abans, o el que passarà aquest any, que és que la Diada de Sant Jordi, doncs, l'acte de reconeixement a les entitats, persones...
0: Ja la Diada de... La Diada... La Diada d'11 de setembre.
1: Sí, no sé què dir.
0: Sí, Sant Jordi.
1: Perdó, la Diada de l'11 de setembre, que cada any es feia el reconeixement a persones, entitats...
0: Correcte.
1: I, bueno, veïns i veïnes del poble, doncs aquest any es canvia al 10 de setembre, en lloc de fer-se l'11 de setembre. I llavors, clar, o les caramelles, que tampoc es fan el cap de setmana de Pasqua. Aleshores, bueno, som un municipi que tenim tendència a celebrar les festes fora de les celebracions tradicionals, les festes, els homenatges, fora del dia que toca, perquè històricament sempre se'ns ha dit que és que així, perquè quan arriba la data assenyalada, la gent de Sant Just vol anar a Barcelona, per exemple, a Sant Jordi. Entenc que el tema de la Diada deu anar per aquí.
0: Clar, el tema de la Diada, jo el que tinc entès és que es fa el canvi per no solapar qüestions, no? És una cosa d'un reconeixement que es fa al vespre del dia 10 i el dia 11 entenc que la celebració es mantindrà igual, entenc, però ho haurem de veure quan surti l'agenda d'activitats.
1: Bé, jo l'únic apunt que vull fer és que anem en compte, perquè al final la identitat de Sant Just i la personalitat de Sant Just pròpia, no?, l'enteresa del nostre municipi com a un ens diferent, no?, de la resta de municipis, també passa doncs, perquè reivindiquem la nostra pròpia celebració de les festes el dia que toquen.
0: Molt bé, doncs marxem a parlar d'aquesta segona qüestió que comentàvem en aquest mateix bloc, no? Parlàvem del posicionament d'Endavant Sant Just respecte als recursos de cassació aprovats. Val. I també doncs, si aquest tipus de decisions jurídiques tenen un impacte polític en el ple o passen per sobre i poc més. Explica'ns una mica.
1: Vale, sí,
0: també el primer... que els oients entenguin una mica què és això, no?, dels recursos de cassació.
1: Sí, bàsicament anem a parlar de què va, de quin tema estem parlant.
0: Exactament.
1: Bueno, doncs és el tema de la... del segon conveni de la Vall, pel qual els metres quadrats van recaure a la carretera Reial, a lo que és el sector de Bomer, on hi havia la fàbrica d'Aceros Vergara, i quan es va fer aquesta modificació de planejament es va afegir també la nau del costat de Frigicoll, doncs perquè, clar, no es podia requalificar una sola nau, s'havien de requalificar dos, si no, no quedava ben lligat al tema de l'interès general, i els metres quadrats de la Vall es van fer recaure tots en exclusiva a la nau a la zona de la nau d'Aceros Vergara, i a la nau de Frigicoll, al solar de Frigicoll, no els hi va recaure cap metro quadrat d'aquest, de manera que hi ha dos densitats edificables diferents en dintre del mateix àmbit d'actuació. Aleshores, aquí podem entrar ja amb una sutilesa de conceptes urbanístics, que si els sectors, que si els polígons, que és molt sutil, molt complexa d'explicar, perquè és molt sofisticada la normativa urbanística, però al final anem a tirar una mica de sentit comú. Està clar que si tu vols fer una actuació i vols reconvertir una part del polígon industrial en habitatge, per les raons X, però vols fer això, el lògic i el que té sentit comú és que sigui tot igual. Val? No a uns han de tenir més que als altres, ja està. I bàsicament el que ve a dir la sentència judicial ve una mica a dir això. Val? Òbviament l'Ajuntament té els seus arguments per defensar que en el seu dia ho va fer d'aquella manera, i totes les parts tenen els seus arguments, però al final hi ha hagut un jutge que ha dit, no, sentit comú, si recalifiquem ha de ser tot més o menys igual.
0: Val? Molt bé,
1: i bàsicament
0: doncs...
1: és això, el que està passant, i llavors com que
0: entesos,
1: no és la posició que va defensar l'Ajuntament, l'Ajuntament vol presentar un recurs, que en aquest cas es diu de cassació, però bueno, forma part del procediment judicial, per intentar doncs, a veure si es pot rascar alguna cosa o no, però al final acabarà sent el que ha dit el jutge.
0: Molt bé, doncs marxem als darrers blocs.
1: O jutgessa, blocs. Perdó, no sé, en aquest cas.
0: Entesos. Marxem als darrers blocs de l'entrevista d'avui, parlem també de mocions i en aquest cas... de debat polític, perquè en l'apartat de mocions es va aprovar doncs, diverses propostes de caire social i s'han rebutjat mocions com per exemple de Vox sobre la regulació massiva. Quin balanç feu de les mocions d'aquest ple i si compartiu el sentit de vot del ple en les mocions socials aprovades?
1: Val, en quant a la moció de suport a la vaga dels mestres,
0: correcte.
1: Bé, nosaltres ja ho vam manifestar, tal com es va manifestar el ple, el nostre grup municipal, el meu company, el Francesc Corbella, ja vam dir que ens sorprenia molt que Esquerra Republicana presentés una moció ficant-se en el tema aquest dels mestres, quan Esquerra Republicana fins fa poc estava al capdavant de la Conselleria d'Ensenyament, i bueno, sembla que el lío que tenen allà no és des de que hi ha el Partit Socialista governant, es veu que ja ve d'abans. Aleshores, bé, potser el que hauria de fer Esquerra Republicana és... mirar de solucionar el tema i no ficar més llenya al foc. I en quant a la moció de Vox, doncs, bé, vam votar en contra perquè no estem gaire d'acord en fer demagògia respecte a això, i és un tema delicat perquè ara hi ha molta sensibilitat social respecte a bueno, tota la immigració, la regularització massiva, però el que està clar és que hi ha un munt de gent que ja porten molt de temps treballant en aquest país, no tenen papers i per tant ho fan de manera, bueno, doncs cobrant en negre, no? I clar, el problema és que no estan cotitzant, no estan pagant els impostos vinculats al treball, però aquestes persones sí que estan consumint serveis públics, perquè això sí que ho estan consumint, assistència sanitària, ensenyament, serveis socials, ajudes de tot tipus. Aleshores, clar, creiem que aquesta situació s'ha d'aclarir i s'ha d'arreglar. Val? I si no estem d'acord en el model de treball que tenim en el nostre país, no? El model econòmic que genera, que provoca, que fa que la majoria dels llocs de treball que generen o que ocupen aquesta, no? O que la gran demanda de mà d'obra la tinguem per llocs de treball de poc valor afegit, això ja requereix un debat molt més seriós i profund sobre el projecte de País Catalunya i el projecte per Sant Just també que volem, perquè això ja ho determina més un projecte de país, no tant una política de regularització massiva o una moció de Vox.
0: Fem un repàs de les tres mocions que es van presentar, una d'elles que no l'hem mencionat encara, que era el suport a la reforma a la llei de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència. En aquest cas, endavant Sant Just va votar abstenció, dos vots abstenció, de fet va fer el mateix vot a les tres mocions. L'altra era el suport a les mobilitzacions que ja han comentat a la comunitat educativa i per últim la regularització massiva, que bé, aquesta última va ser rebutjada, recordem, una moció d'urgència de Vox.
1: Clar, van fer abstenció perquè, com sempre diem, val, no són mocions estrictament de temes competencials o de l'àmbit de l'Ajuntament. Però, esclar, a nosaltres no ens agrada que l'Ajuntament de Sant Just i el ple de l'Ajuntament de Sant Just s'acabi convertint en un mini-parlament o mini-congrés debatint lleis que no són decisió nostra, sinó decisió d'altres càmeres institucionals i de representació ciutadana. Aleshores, ja vam dir des del principi del mandat que faríem sempre abstenció i fem abstenció. Opinem, perquè, bueno, opinió tenim, però... Però el sentit del vot és abstenció, perquè no és un tema competència de l'Ajuntament de Sant Just. I, per exemple, amb el tema d'ensenyament, de la moció d'ensenyament, sí que hi ha un tema que afecta Sant Just, per exemple, no? Que, a més, ens ha arribat ara fa poc. Val? I és clar, els equipaments municipals d'ensenyament han d'estar en condicions perquè els alumnes puguin fer bé la classe i els mestres també. I ara fa poc ens ha arribat una queixa de l'Institut de Sant Just per part d'una família que els estan demanant a les famílies que paguin els ventiladors de les aules. Nosaltres fa uns anys vam aconseguir que una part del romanent de tesoreria del pressupost de l'Ajuntament es destinés precisament a condicionar climàticament les aules de les escoles de Sant Just. Si a l'Institut de Sant Just, en aquest cop, l'equip de govern no va determinar que fos necessari que es beneficiés d'aquesta partida pressupostària que vam aconseguir nosaltres, bé, doncs ara que s'ho replantegin i que l'incloguin i que tornin a donar una partida pressupostària per pagar els ventiladors de les aules de l'Institut de Sant Just. Perquè per molt que diguin, no, és que l'Institut de Sant Just depèn de la Generalitat, sí, val, però al final els nens i nenes, nois i noies que van a l'Institut de Sant Just són els nostres fills i filles. I per tant, escolta'm, doncs amb els diners de l'Ajuntament, que n'hi ha i que n'hi ha, doncs que es paguin els ventiladors. Com van fer amb l'escola Canigó, l'escola Montseny, l'escola Montserrat, etcètera, etcètera.
0: Molt bé. Doncs ara sí, ja per anar cloent l'entrevista d'avui, tanquem amb un últim bloc, tot i que després li vull fer també una pregunta a la portaveu d'Endavant Sant Just relacionada amb les eleccions del 2027, però abans parlem de Seguretat Ciutadana, parlem del ple d'abril del 2026, perquè sabeu que cada partit polític doncs ve a l'emissora en representació doncs, dels vots que ha tret, en funció dels vots que ha tret i dels representants que té a l'Ajuntament, doncs té assignats, diguéssim, unes visites, siguin mensuals, siguin trimestrals aquí a casa nostra. Ara ja feia un parell de mesos que no ens sentíem, Laia, i avui doncs volíem preguntar-te també pel ple d'abril respecte a que Endavant Sant Just va presentar una moció per reforçar la seguretat ciutadana i impulsar nous models de vigilància de proximitat. La proposta va ser rebutjada per majoria en el ple, enmig d'un debat intens sobre el diagnòstic real de la seguretat al municipi. Per què decidiu presentar aquesta moció i quin ha estat el problema concret que volia abordar?
1: Doncs perquè hi ha una situació d'alarma. Hi ha una situació d'alarma. Quan t'arriba en una setmana, 10 dies, 6 missatges diferents de que han entrat a robar 3 vegades al mateix barri, amb el mateix mètode, la gent està alarmada i espera que els polítics fem coses. I nosaltres vam presentar una moció molt constructiva i ens va semblar increïble, increïble que la rebutgessin especialment el PSC i els comuns, que són els responsables del govern municipal i els responsables de la seguretat ciutadana del nostre poble.
0: El PSC parla de l'alarmisme i va defensar que ja n'hi havia prou amb recursos com l'app M7 o les càmeres o els altres serveis que ofereix l'Ajuntament.
1: No n'hi ha prou quan en un barri en 10 dies entren a robar 3 vegades de la mateixa manera. És evident que no n'hi ha prou. i sobretot perquè quan la gent, a més, t'està demanant. O sigui, l'alarmisme no el generem nosaltres presentant una moció. L'alarmisme ja s'ha generat a la societat, ja existeix, i l'únic que fem és intentem canalitzar això, anem a fer propostes que es tirin endavant perquè la gent estigui més tranquil·la, es quedi tranquil·la de dir, vale, el meu ajuntament està tirant endavant noves accions per tal de que aquesta situació de perill, que serà més real o menys real, amb més percepció o menys percepció, però existeix, la percepció de perill ha existit, val? Doncs es mitigui, ja està, n'hi hagi menys, la gent digui, vale, veig que l'ajuntament ha decidit emprendre noves accions i, per tant, això que ha passat ara ja no tornarà a passar. Aquest era l'objectiu. I, increïblement, el Partit Socialista i els comuns, que són els responsables del govern, en lloc d'agafar i treballar per mitigar l'estat d'alarma i calmar a la ciutadania, van agafar i van treballar tot el contrari. Fent veure, o sigui, amb una línia política i amb una argumentació, com dient, va, això que dieu no és veritat. No passa res. Que és el pitjor que pots fer amb la ciutadania quan hi ha situacions d'alarma. És el pitjor. Bueno, no sé, potser és una estratègia, perquè quan tu fas això, el que acaba passant és que aleshores t'apareixen partits d'extrems, dels extrems, tant extrema dreta com extrema esquerra, fent-se seves aquestes reivindicacions socials, però defensant-les des d'un punt de vista molt radical. Aleshores, no sé, potser al Partit Socialista ja li interessa que passin aquestes coses.
0: També aquí, en aquests mateixos micròfons, Ramon Figuerola deia i justificava el seu vot en contra per errors en el text.
1: No, van fer abstenció, Junts.
0: Van abstindre's, correcte, al final les van abstindre, i justificaven el seu vot per errors en el text.
1: Bueno, no els direm res perquè van fer abstenció i...
0: Cert, sí.
1: I encara no ens van votar en contra. Però bueno, no, potser hi havia algun error, però no, tampoc és rellevant. L'important eren els acords i les mesures que es proposaven. No. Bueno, no, crec que no, senzillament... És una mica la sensació de que a vegades, això ha passat amb altres vegades també, però que a vegades presentes bones propostes i com que no són de l'equip de govern, no te les accepten. Tot i que després per la porta del darrere les acaben fent. Bueno, si al final les han d'acabar fent, nosaltres ens donarem per satisfets i satisfetes.
0: Sentiu que després d'aquest rebuig teniu doncs, encara més ferma la idea i la convicció de que el vostre model de seguretat de Sant Just era viable?
1: Sí, clar. Sí, perquè era reforçar coses que ja s'estan fent, o sigui, fer-ne més, i després proposàvem implementar el model del Sereno, val? Que ja s'està fent a altres municipis i que està funcionant. Ja està, tampoc no... És que no estàvem demanant fer videovigilància amb drons i, no sé, coses hipermega cares o de ciència-ficció que no existeixen, no, o robots, ara l'altre dia m'explicaven, no?, que hi ha robots policia ja, val?, que patrullen els carrers. No estem parlant d'això, perquè això costa molts diners. Estàvem parlant d'una sèrie de mesures que es pot finançar perfectament.
0: Sí, si no vaig errat, a Sant Feliu ara crec que han començat amb els mediadors de nocturns que treballen també per la nit per mediar,
1: sí, i resoldre problemes. Sí, és com els serenos, perquè hi ha diferents figures de serenos, hi ha com diferents models, però al final la idea és, això se li diu sereno, val? Perquè antigament, bueno, potser les generacions més joves no s'hi sona de res, perquè a mi m'ho explicaven els meus avis, amb la qual òbviament la gent més jove potser no sap, però és com un vigilant de nit que està pendent de que no, bueno, que patrulla el carrer, per d'una manera, no és ben bé un policia, pot ser un policia, pot no ser-ho, sí, per això dic que hi ha diferents models, però al final és com una espècie d'autoritat pública, una persona que, doncs, que està vigilant els carrers, que ajuda la gent, que pots contactar, doncs, m'explicaven casos de doncs, persones que saben que un familiar ha de fer un itinerari concret a la una de la nit, doncs la poden acompanyar aquella persona, vull dir, no sé, per exemple, pel tema de la violència masclista o de la seguretat ciutadana des del punt de vista femení de la dona, és una bona mesura aquesta, per exemple. I clar, els socialistes s'omplen la boca i els comuns també, de que són superfeministes i no estan d'acord amb això. O sigui, és que no... Bé, Reitero, jo crec que va ser, creiem que era una molt bona moció, les propostes eren totalment raonables i es podien tirar endavant, i la sensació que vam tenir és que, com que no havia sigut una iniciativa del Partit Socialista i els Comuns, doncs no la van voler recolzar. La podrien haver recolzat. Si algun punt del text no els agradava, ens ho podrien haver dit i l'haguéssim transaccionat, perquè no hi ha problema per aquestes coses, des de per part nostra. I, però la sensació que tenim és que va ser això. Si al final ho acaben fent, i ho acaben fent, diguem, per la porta del darrere, doncs, i es volen emportar el mèrit, doncs ja ens semblarà bé. Mentre es facin coses, estarem sempre bé.
0: Doncs recordem, fem una petita pinzellada, hem pogut recuperar el document d'aquell ple. La moció va ser rebutjada pels vots en contra del PSC, d'Esquerra, d'En Comú, de la CUP i de Vox. Va votar a favor, PP endavant, i en aquest cas abstenció per part de Junts per Catalunya. Molt bé, doncs ara sí, tanquem aquesta entrevista amb la pregunta que estem fent a tots els portaveus que van passant pels micròfons de Ràdio d'Esvern. Arriba 2027, arriba doncs una nova campanya electoral, i ara què, Laia Flotats? Tindrem doncs de nou Laia Flotats al capdavant d'això, doncs de la proposta que vulgui fer endavant Sant Just com a partit municipalista?
1: Sí, en principi sí, és la intenció.
0: Uh-huh. Entesos. Doncs aquí tanquem l'entrevista, Laia, si no vols afegir
1: gràcies.
0: Res més, i doncs ens emplacem al proper programa, que entenc que ja serà de cara al curs vinent.
1: Sí, no serà el juliol.
0: Ho mirem ara fora de micròfons,
1: res, si no,
0: però
1: m'acomiado.
0: Aprofita per acomiadar.
1: Per dir sí. Doncs, que ens veiem per la festa major.
0: I tant que sí.
1: Tot i que falta molt.
0: Laia Flotats, gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Smooth Jazz Club.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, el smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Sorry, scrolling.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
2: I seguim aquí al 98.1 FM, marxem a parlar de vins brisats, marxem a parlar de vins amb Marc Picanyol, perquè ha escrit la guia dels vins brisats de Catalunya, que es va presentar ahir al celler de Can Mata de Sant Just Desvern, i avui doncs no ens acompanya l'Àstrid, sinó que fem el canvi i parlem amb en Marc Picanyol, que ja el tenim al telèfon. Marc, bon dia.
3: Bon dia.
2: Benvingut al programa, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Explica'ns una mica, d'on neix la idea d'escriure un llibre que reculli els vins brisats de Catalunya?
3: La idea surt de la necessitat de que hi hagués en el mercat editorial un llibre que parlés concretament dels brisats i sobretot dels brisats que es fan a Catalunya, no? Vull dir, en altres racons del món no es coneixen amb aquest nom, però aquí sí. Llavors, el tema era reivindicar una manera de fer ancestral catalana i posar-la, actualitzar-la i posar-la a l'abast de tothom, no? Perquè la paraula potser no sona molt, però són uns vins que aquí s'havien fet tota la vida.
2: Clar, perquè els vins brisats són uns vins que concretament fermenten doncs, amb les pells, no? Explica'ns una mica això.
3: Els vins brisats són uns vins elaborats amb varietats blanques, però que estan vinificats com un negre. Com es vinifica un negre? En contacte del most amb la pell. Sabem que la pell és on hi ha el pigment del color i que per això els negres són negres, per dir d'una manera, o són vermells forts, o bueno, ja ens entenem. Llavors, els brisats normalment agafen una coloració tirant cap a taronja, però depenent del temps que fermenten amb les pells i després de si hi romanen en contacte durant la criança d'aquest vi. Quan més temps estan en contacte amb les pells, més ataronjat serà aquest vi. Per això no vol dir que tots els vins brisats hagin de ser de color taronja, necessàriament.
2: I explica'ns una mica com ha estat escriure aquest llibre, recopilar tots aquests vins, perquè deu haver estat una feina de molts dies, bueno, no sé si anys, no sé si has estat molts anys o has estat mesos. Explica'ns una mica com ha estat i què és el que t'ha portat doncs, a fer aquesta guia.
3: He estat un any.
2: Un any, eh? Bueno, bé.
3: Un any entre la recerca, l'organització, les visites, la meva... idea és el que ser un producte català escrit en català i que parlava de vins catalans era molt més a l'abast, no? que fer un altre tipus de recollida de vins o de... aquí estava molt més focalitzat. Llavors jo m'he organitzat una mica en zones vinícoles i he anat visitant a tothom. En el llibre hi ha representat uns 135 cellers i es podria dir que he anat a visitar el 98 o el 99% d'aquests cellers. La meva clau era acostar al lector què hi ha i qui hi ha darrere de cada ampolla de vi brisat que el públic pot trobar al mercat, no? I l'única manera per mi de fer-ho de veritat és parlant cara a cara, tastant els vins amb els seus elaboradors. Cert que ho podia haver fet per telèfon, no? Ho podia fer amb el Zoom. Avui en dia es poden fer moltes entrevistes sense estar amb la persona física, no? Però llavors m'hagués perdut l'experiència d'estar en el seu celler, de que ell m'obrís l'ampolla, de que me la servís. Això són petits privilegis que tenim doncs, els que ens dediquem a escriure llibres o els que volem parlar del món del vi d'una manera més directa i que arribi millor a la gent, no? Llavors, em deies també que per què, de què surt la necessitat? La necessitat és aquesta, la que t'he comentat, de que no hi ha un producte en el mercat o no hi havia un llibre en el mercat que parlés de vins brisats i com que cada vegada els cellers en fan més i cada vegada estan més presents en el dia a dia vinícola i en les comencen a aparèixer també en les cartes de restaurants, en els cellers de vins. S'ha de parlar dels brisats i s'ha d'explicar el que són perquè la gent no et diria que perdi la por a tastar-los, però sí que els vulgui tastar, saps?
2: Mm-hmm. Clar, perquè ahir, per exemple, a la presentació que vas fer del llibre amb els tastos dels tres vins, ens explicaves el tema dels orange wine, que no s'havia de confondre, no?, el terme orange wine amb el terme de vins brisats.
3: Més que confondre, és un tema que té moltes interpretacions, però jo he arribat a la conclusió, i hi he arribat jo, vull dir, no hi ha cap estudi que ho recolzi, perquè no hi ha un estudi fet oficial sobre els brisats, no hi ha una reglamentació, no hi ha unes pautes, però per mi el terme orange wine és un terme que ve de fora, que ve de l'estranger, que ve de probablement de l'epicentre de lo que jo puc anomenar la revolució taronja a Europa, que és el nord d'Eslovènia, on fa frontera amb el nord d'Itàlia, a la regió també del Vèneto. Són unes zones que veuen directament de la tradició ancestral d'elaborar els vins en contacte amb les pells que ve originàriament de Geòrgia. La gent del nord d'Eslovènia i d'Itàlia ho reinterpreten, ho porten a l'actualitat i això agafa popularitat. Uh-huh. A nosaltres ens entra, com ens entren 50.000 influències anglòfones de tot arreu, i molta gent ho percep com quelcom modern, no? Orange wine, sonen bé, són atractius, sonen fresc, però aquí els orange wines s'havien fet tota la vida i es deien vins frisats. Uh-huh. Què passa? Que, com he comentat, com més temps està en contacte amb les pells, més coloració agafa. Però això no vol dir que per tenir un vi brisat aquest vi hagi de ser taronja. Per tenir un vi brisat, el most ha de patir una transformació durant la fermentació per efecte de la brisa. Què és la brisa? És el conjunt de les pells, la rapa, si es decideix posar-hi, i els pinyols. Això és la brisa, això és el que fa que el vi brisat sigui diferent, agafi una coloració, agafi unes peculiaritats que el defineixen i que el separen totalment d'un vi blanc. És un orange wine un vi brisat? Sí, sens dubte, evidentment, però no tots els brisats han de ser necessàriament orange wines. I llavors, jo crec que, com també us comentava ahir, no cal dir-li orange wine amb un vi brisat. Si tenim una paraula genuïna, tenim una paraula que descriu un procés de vinificació, llavors crec que cal reivindicar-la i cal dir a les coses pel seu nom. Vull dir, nosaltres no diem, amb un vi blanc no li diem white wine a Catalunya. Doncs amb un vi taronja no cal dir-li orange wine. I si tenim una paraula millor per referir-nos en aquests vins taronges, que, com és brisat, molt millor, clar, de veritat.
2: Doncs, Marc, ara ja per anar cloent una mica l'entrevista, quins han estat els moments més especials per tu a l'hora d'escriure aquesta guia de vins brisats?
3: Els moments més especials per mi a l'hora d'escriure...
2: Et podria
3: dir que en el procés d'elaboració poder gaudir de la companyia dels 130 i pico elaboradors que han estat amb mi. Vull dir, sí, cadascú té les seves preferències, òbviament, també té els seus mites, entre cometes, i estar amb certa gent doncs m'ha enriquit personalment molt, però és que m'ha enriquit tot contacte. Vull dir, tu... allò que dius, admires potser un elaborador, però perquè saps qui és. Però també això et produeix molt plaer, clar, naturalment. Però coneixen de nous, quasi et diria que és millor. I he conegut a molta gent que ara puc agafar el telèfon, els puc trucar, els puc demanar alguna cosa, els puc anar a veure el celler, i això és enriquir-te personalment, professionalment també, però sobretot personalment. Vull dir que jo diria que per mi el millor ha sigut el meu... A nivell personal, ha sigut el meu enriquiment que he tingut per l'aportació que em dona tota aquesta gent, amb totes les seves històries de superació, amb les seves històries de confiança, de resiliència i de fer les coses perquè creuen que s'han de fer d'aquesta manera.
2: Uh-huh. Doncs la gent que ens estigui escoltant, on pot comprar la guia i també on et pot seguir en aquesta gira que estàs fent de presentació del llibre?
3: La guia a Sant Just Desvern la podeu trobar perfectament a Cal Llibreter. Uh-huh. I també es pot comprar online a la pàgina web de l'editorial, que és Cossetània Edicions. En el meu Instagram també hi ha un link a una pàgina web on es poden comprar. I bàsicament a les llibreries d'arreu de Catalunya, perquè Cossetània és una editorial que té una bona distribució i que si no el troben el llibre en aquell moment, el poden demanar, però insisteixo que pel que a nosaltres ens importa ara mateix, de cara a l'audiència de la ràdio, a que el llibre té, el trobareu segur.
2: Perfecte. I algun tast que facis properament que puguem seguir?
3: Estic acabant ja la temporada, perquè ara ve l'estiu. És una bona època també per fer tastos, però ha de ser ja un tast més a l'exterior. I es confon també molt amb festes majors i potser no és el lloc més indicat per fer-ho, no? A mi em queden un parell de tastos la setmana que ve, una a Mataró i una a Mataró a Casa Paco el dia 17. Uh-huh. I una el dia 18 amb una botiga de vins a Barcelona que es diu La Vineria. Uh-huh. Això és el que em queda i d'aquí a la tardor, setembre, sobretot octubre, novembre i desembre, hi haurà una bona agenda de tastos que bueno, a mesura que la vagi tancant el mes de setembre l'aniré publicant al meu Instagram.
2: Uh-huh. Doncs avui hem parlat de cuina i gastronomia, hem parlat d'Ampells, aquesta guia dels vins frisats de Catalunya, de Marc Picanyol, la primera guia de vins frisats de casa nostra, que recull aquests vins que es fan a Catalunya, vins elaborats en varietats blanques, però vinificats com si fossin negres, i que, doncs, si heu escoltat aquesta entrevista i us ha picat la curiositat, ja sabeu, podeu comprar el llibre a Cal Llibreter al carrer Bona Vista. Marc, una abraçada. Moltes gràcies per aquests minuts aquí a Ràdio Desvern.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Marxem als butlletins. Tornem de seguida amb la tercera hora de la Rambla. Fins ara.
0: Banderes, banderes espanyoles, banderes del Perú, etc, etc, per rebre el Pontífex. Hi ha molts nervis, molta emoció, molta il·lusió per aquest moment històric. La gent ha matinat moltíssim per agafar posicions i, com dèiem, tots una mica al voltant del passadís per on ha de passar el Pontífex i després ja entrarà cap a l'atri on l'esperen nois i noies de diferents escoles cristianes de tota Catalunya. Aquí surt el sol, fa una calor esplèndida, molt diferent doncs a la situació de fa 44 anys, quan va venir l'últim papa, que va caure un diluvi. Ara aquí sí que pica fort el sol, per tant, molts paraigües i barrets, molta gent fent crits a favor del Pontífex per rebre'l amb els braços oberts, perquè fa gent que molt de temps esperant aquest moment tan important.
4: I el papa Goyl que enfila els últims metres, molt a poc, no només perquè el cotxe habitualment va lent, sinó perquè a més es va aturant cada poc per tal de rebre, o bé algun nadó, algun nen petit, per tal que li pugui fer la benedicció, o bé també algú altre que intenta saludar-lo i tocar-lo. Es va aturant cada pocs metres i això fa que aquesta última pujada fins a la basílica sigui més lenta del que seria habitual. La gent que intenta passar els nervis cridant i cantant, doncs ensenyant les seves banderes, les seves bufandes, ara torna a engegar el papamòbil després d'haver-se tornat a aturar, a punt d'arribar a la primera de les tres places que desemboquen en la basílica. El papamòbil, doncs, que ara mateix passa, per exemple, acaba de beneir a la parella que et deia que tenia aquella pancarta dient-li que es casen i que volia una benedicció, l'ha llegida i els ha pogut beneir, i continua saludant a dreta i a esquerra a tota la munió de seguidors que té i que li estan fent arribar, doncs, això, el seu amor i el seu nerviosisme. Ara li tornen a ensenyar un altre nen petit, per que li faci la benedicció al front. Ara també li regalen un bano que també agafa i que dona el conductor del papamòbil. Continua saludant un altre nadó que li fan arribar, li torna a fer la benedicció al front, torna a aturar-se al papamòbil per tal de rebre.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 4 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La piscina exterior de la Bonaigua acollirà el pròxim 12 de juny la segona edició del Summerfest, una proposta d'oci juvenil que es desenvoluparà entre 8:45 de la nit i les 2 de la matinada, amb activitats aquàtiques, música i espais de lleure. L'activitat, de caràcter gratuït, forma part del nou cicle Summerfest, impulsat a Sant Just per oferir propostes temàtiques adreçades al jovent durant la primavera i l'estiu. La cita, presentada com una pool party, inclourà jocs, activitats a l'aigua, sessions d'aquagym, DJ i servei de barra, aprofitant l'inici de la temporada d'estiu a l'equipament de la Bonaigua. Aquesta és la segona de les 4 activitats programades dins el Summerfest, un cicle que es desplegarà entre els mesos de maig i setembre en diferents espais del municipi. El programa es va iniciar amb una festa ambientada en l'oest americà al Parc del Canigó i continuarà el 4 de juliol amb la Holy Fest a Masllui i el 26 de setembre amb una jornada d'esports extrems a la plaça de la Pau. Pel que fa a societat, hi ha hagut un atac vandàlic a un dels murals de la campanya sobre els drets dels infants instal·lats a Sant Just. L'obra, creada per l'artista Carolina Dan per representar el dret a la vida digna, mostra un infant negre al costat d'aquest missatge i ha aparegut amb la cara completament tapada amb esprai negre. L'Ajuntament de Sant Just ha informat de l'incident a través d'un comunicat en què condemna l'acció i assegura que cap gest racista té cabuda a Sant Just. Segons el consistori, la intervenció contra el mural va més enllà d'un acte vandàlic i afecta una obra vinculada a la defensa dels drets humans i dels drets dels infants. El text també recorda que no és la primera vegada que murals relacionats amb aquestes temàtiques pateixen desperfectes al municipi. Després de l'incident, l'Ajuntament ha anunciat que restaurarà el mural i en el comunicat, el consistori reafirma el seu compromís amb una societat lliure de racisme, odi i discriminació i defensa la continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives a l'espai públic. I pel que fa a cultura, Cinebaix acollirà de l'11 al 14 de juny una nova edició de la Mostra de Cinema Africà, un cicle que enguany reunirà 9 pel·lícules de 6 països africans per reflexionar sobre les herències colonials, les desigualtats globals i les diverses formes de resistència que es desenvolupen al continent. La programació combinarà documentals i ficció amb temàtiques com l'accés a l'educació, el dret de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni espoliat o l'explotació dels recursos naturals. Entre les projeccions destacades hi ha Naui, Dear Future Me, sobre els matrimonis forçats i el paper transformador de l'educació. També veurem Samia, Little Dreamer, centrat en la història de l'atleta somalia Samia Yusuf Omar, i The Empty Grave, un documental que aborda la restitució de restes humanes espoliades durant el colonialisme. La mostra també inclourà la presentació del llibre Espectres a la vitrina, dedicat als vincles colonials de les institucions museístiques catalanes. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
1: Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
2: El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
7: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
8: Perquè quan parles, fas màgia.
9: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
10: 012. La Generalitat al teu costat.
11: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
10: 012. La Generalitat al teu costat.
12: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
13: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
14: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: un minut per un quart d'una del migdia. Marxem a saludar ara en Josep Lluís Gil, director de la Vall d'Avers, que ja el tenim aquí als estudis de Ràdio Desvern. Josep Lluís, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Benvingut al programa. Com estàs? Com a tot?
1: Bé, bueno, ara bé.
0: Ara bé, ara bé, ho comentàvem fora de micròfons, content de que puguis estar aquí amb nosaltres, de que no ens haguem assabentat, perquè això vol dir que ara ja tornes a estar bé, que ha sigut un període d'unes doncs, setmanes, però que la cosa s'ha arreglat ràpid, que això sempre
1: sí,
0: és una
1: sí,
0: bona notícia.
1: Problemes de salut que a vegades ens fan aturar i en aquesta ocasió m'ha fet aturar del tot.
0: Doncs,
1: però estem aquí
0: ànims.
1: En plena forma.
0: Ara aquests dies, bueno, sí, estem en plena forma, però aquests dies tampoc m'aixequis el cos.
1: No,
0: Calma,
1: ja no tinc edat per m'aixecar gaires coses.
0: Exactament. Doncs vinga, parlem del contingut de la Vall d'Avers per aquest mes, perquè bé, doncs ja estem ja de cara una mica a l'època estival i veient una mica doncs, també com s'enfoca aquesta nova edició de la Vall d'Avers.
1: A veure, aquest mes hem començat amb portada centrant-nos en el conflicte de l'ensenyament, que aquí a Sant Just també ha tingut la seva participació, i llavors defensem en portada i amb l'article de la plana 4-5 amb una explicació de com ha anat una miqueta per Sant Just, no? I aprofitem, si et sembla, jo ho vaig tirant.
0: Endavant, t'escoltem.
1: L'editorial la titulem El nostre país de fireta, i partint precisament del conflicte d'ensenyament, el conflicte latent que encara no ha esclatat del tot, del tema de sanitat, les bibliotecàries també estan dient què passa aquí, que tenim problemes amb l'accés a l'habitatge. Tenim una sèrie de problemes que esclaten ara, però que no són atribuïbles exclusivament al govern de torn, sinó que perquè les coses no surten d'avui per demà, sinó que es van coent, i per tant la classe política té una responsabilitat de fer que les coses, que el país rutlli. I que les coses funcionin, que és per lo que se suposa que estan els polítics, no? Llavors fem aquesta reflexió de dir, escolteu, que després no us queixeu, que venen els que no volen la democràcia, però que us avancen per la dreta, i mai més ben dit, i us prenen el protagonisme, no? La classe política s'ho ha de fer mirar. No està tan pendent del tactisme puntual d'uns i altres i solucionar els problemes de país, i això és una cosa que és tan, en la nostra opinió, és pels que detenten el poder en un moment determinat, els que l'han tingut abans i els que fan d'oposició. O solucionem problemes o els problemes ens faran fora, no? O els faran fora amb ells. I llavors ningú voldrà saber res, no?
0: Clar.
1: Bueno, són a vegades reflexions sobre la realitat del dia a dia, que si bé s'allunya de la realitat santjustenca, en el fons nosaltres patim de tot això també, no?

0: Clar. I cadascú farà la seva, però en definitiva és recordar una miqueta que les coses necessiten solucions. No?
1: Uh-huh. Què més trobem?
0: Tenim l'apartat de l'entrevista, aprofitant que el mes de juliol tenim el tour que passa per Sant Just, un santjustenc, l'Alberto Losada, que va ser ciclista professional i que a més té un establiment dedicat a la bicicleta a Sant Just, doncs li hem fet una entrevista, bueno, perquè ens expliqui una miqueta la seva trajectòria, el seu sentiment com a ciclista i que li representa, doncs, aquest passe, aquest trànsit del Tour per Sant Just. No?
1: Clar, perquè hem de recordar, com també hem comentat avui a l'inici del programa, que el dia 5 de juliol doncs passa per aquí, per la carretera Reial, el Tour de França, el Grand Départ, que parteix de Barcelona i que en aquest sentit passarà per Sant Just d'Esvern. Bé, expectació, ganes i també doncs veure com funciona, no? Un esdeveniment esportiu d'aquestes...
0: Nosaltres hem fet un article dintre de l'apartat de mobilitat, en què parlem efectivament de què passarà el Tour, que és un fet històric, això és cert, però que té altres repercussions i que sí que les autoritats locals ja han avisat de que la mobilitat estarà molt afectada i la cosa bonica és que el Tour passa per Sant Just. Em sembla massa agosarat i massa pretensiós dir que posa Sant Just al mapa. Una cosa que durarà un minut. Vull dir que em sembla massa pretensiós. Però ja estem avesats a que les autoritats de tot arreu acostumen a fer posar més èmfasi del que toca, no?
1: Això em sona molt, alguna cosa que estem vivint aquests dies.
0: Sí,
1: sona molt,
0: Sí, el que passa que del tema papal...
1: Com que el papa no passa per Sant Just...
0: No passa per Sant Just, no podem... Com que el Pisuerga que no passa per Valladolid, no podem fer-ho.
1: No,
0: però, no, a veure, el que s'ha dit és que durant les hores que durarà el tema del tall de la carretera, clar, que la comunicació cap a Barcelona serà a través del Barri Nord, el mal anomenat Barri Nord.
1: Perquè està al sud, no?
0: Perquè està a l'est.
1: A l'est, doncs mira.
0: I aquí ningú se'n... Però bueno...
1: Jo sabia que no estava al nord, però no sabia ben bé on estava.
0: Ni el barri sud està al sud, ni el barri nord està al nord.
1: Meravellós.
0: Dit això, per anar cap a Barcelona és evident que s'haurà d'anar a través del barri nord, de l'escola Alemanya i anar a buscar el final de la Diagonal i la B23. Clar, les fonts oficials diuen i en l'altra direcció, a través de Masllui cap a Sant Feliu. Mentida. Perquè un cop arribes a Sant Feliu trobes amb el mateix, vull dir, no tens sortida.
1: Clar, perquè també passa per Sant Feliu.
0: Clar, i no tens sortida. Per tant, si vols anar a la B23, encara que vagis a Tarragona, has d'anar cap a la Diagonal i agafar la B23 en un sentit o en un altre, segons et convingui. Llavors, bueno, sí, està molt bé, molt bonic, passarà per Sant Just, però que no s'informa del tot bé de quines són les repercussions i com hi haurà gent que li interessarà i que anirà a veure i hi haurà gent que maleirà perquè el dia a dia no serà un dia festiu per Sant Just.
1: No, clar, clar.
0: La gent treballa i bueno, doncs molt bonic, però que ja veurem com va el trànsit per la zona de la Mallola i el Col·legi Alemany.
1: Ja estarem pendents. Què més llegim a la Vall d'Avers aquest mes?
0: Bé, deixa'm mirar. Tenim molta tralla cultural. Parlem de l'Esbart Sant Just, que busca nous membres perquè el projecte està en entredit. Si no hi ha noves incorporacions, l'Esbart perilla. Parlem de Mare Meva, que va participar en el concurs televisiu Ben Parit, i publiquem una foto del grup amb el que els va...
1: Com la mena de coach, no? Una mena de coach.
0: Agustins, que va ser el José Corbacho. Aleshores, També parlem de la coordinadora de festes que està intentant repensar la festa major i que va, mica en mica, va prenent forma, amb el seu primer any. I parlem d'una companyia discogràfica creada per Sant Justencs, Jordan Records, que ara fa pocs dies va la presentació d'un grup, no Sant Justenc, però en definitiva Baix Llobregatí. I ens sembla que val la pena potenciar aquesta iniciativa en un món en què els grups incipients tenen dificultats, que aposten clara i únicament pel vinil, i això és molt interessant. I amb això
1: ens movem per les pàgines de la Vall d'Avers.
0: Exactament. Dediquem un reportatge exclusivament fotogràfic a la Festa Major de l'Ateneu.
1: Sí.
0: Moltes imatges.
1: Que es va celebrar a finals de maig, recordem.
0: Va ser a finals de maig, correcte. Parlem, com he dit abans, de les restriccions de mobilitat amb el pas del tour i les seccions habituals de comerç, una secció de patrimoni. Vull destacar dues persones que ens han deixat en aquest temps: el Manuel Filella, durant molts anys director de l'Escola Montseny, abans professor i director de l'Escola Ateneu, que va donar peu a la Montseny quan es va convertir en escola pública, i la desaparició també de la Teresa Faneca, que ens ha deixat en pocs dies de diferència, ens van deixar durant aquest mes de maig.
1: Dues persones importants pel municipi que hem acomiadat en els darrers dies.
0: En l'apartat de creativitat hem publicat els tres treballs guanyadors del segon concurs de microrelats de l'Ateneu de Sant Just. Són microrelats de màxim 200 paraules i els hem publicat. Anem fent?
1: Nosaltres també els publicarem, però en format àudio. Estem treballant ara mateix
0: em sembla perfecte.
1: Amb la producció format àudio, muntatge, i bé, sortiran els propers dies també en emissió a Ràdio d'Esvern.
0: Està bé. Bé, crec que uns i altres hem d'ajudar a donar visibilitat i audiència als petits autors i artistes locals en la mida que ens sigui possible.
1: Tot i que en aquests tres guanyadors, guanyadores, en aquest cas les tres guanyadores, crec que només n'hi havia una de Sant Justenca, però, perquè clar, com que és un concurs que poden participar de fora, també això també ho té.
0: És el que hi ha. No podem fer... mirar a veure d'on són...
1: No crec que s'hagi de tancar tampoc, clar, Lluís. No crec que s'hagi de tancar, però bé, també és una dada a donar, que és interessant, que és que dels tres guanyadors una era Sant Justenca.
0: I bé, doncs, a part d'això, la Bústia, la secció habitual d'opinió, i els esports, i poca cosa més. La foto del mes, que sempre posem alguna cosa que ens sembla que està fora de lloc, i aquí hem posat una foto de la cruïlla del carrer Ateneu i Creu, que acostuma a ser un desgavell, i hem captat un moment d'un desgavell important.
1: De cotxes, de vehicles.
0: De furgonetes que no poden aparcar a la zona habilitada per...
1: Per fer-ho, càrrega i descàrrega, entenc.
0: Càrrega-descàrrega, perquè en aquest cas... Per un cantó, la que hi ha al carrer Ateneu està ocupada per les obres de la Sala Gran.
1: Sí.
0: I perquè hi ha algú particular que aparca a la zona de càrrega-descàrrega quan no toca. Amb la qual cosa, les furgonetes que han de fer la seva feina tenen un problema. Llavors, bé, hem pogut captar una situació concreta d'un cert caos, que no és únic d'aquest lloc de Sant Just, perquè la càrrega-descàrrega a vegades hi ha problemes.
1: Molt bé, doncs aquests són els continguts que trobareu a les pàgines de l'interior de la Vall d'Avers, d'aquesta revista de Sant Just, i deixem preguntar-te, aquest és el número de juny, arribarà el de juliol també, entenc?
0: Correcte.
1: I agost, descans fins al setembre.
0: Fins al setembre, exacte.
1: Molt bé, doncs ara ja escalfaran una mica motors per Festa Major, com aquell qui diu.
0: Sí.
1: La de juny ja la teniu tancada, ara tanca la de juliol.
0: Ara ja, la veritat és que és un no parar, perquè encara amb prou feines aquest mes s'ha endarrerit l'entrega a impremta, però bueno, la tindrem la revista segurament demà o demà a la tarda o l'endemà a primeríssima hora.
1: Entre dijous i divendres... tindrem aquesta
0: revista.
1: Ja la
0: tindrem a les mans i haurem recuperat una miqueta el retard que teníem aquest mes. Uh-huh. I tornem-hi al juliol i al setembre i anar sumant.
1: I tant que sí. Com sempre, disponible a Cal Llibreter i a l'Escrivà, i després, per altra banda...
0: I al quiosc del carrer Nord.
1: I al quiosc del carrer Nord, que poc reivindiquem els quioscos, i aquí a Sant Just crec que ja no ens queda cap, no? Això és Esplugues, no?
0: Aquest és d'Esplugues, de fet, encara que la seva clientela possiblement sigui més santjustenca que espluguenca, però pertany, físicament està ubicat en terreny d'Esplugues, i és l'únic que et subsisteix i que duri.
1: I que per molts anys, sí.
0: Hi ha molts pobles que s'estan quedant sense. Si tenien un, ja no en tenen cap, no?
1: Uh-huh. Josep Lluís Gil, director de la Vall de Bers, gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Despert un mes més. Una abraçada i ens escoltem d'aquí un mes.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, i ja ens veurem.
1: Seguim. Una abraçada.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: I aquests són els matins a Ràdio d'Esvern, aquests són els matins a la Rambla. Estem escoltant aquesta cançó doncs, que avui ha triat el nostre company Joaquín, perquè doncs, tenia ganes de marxar i la marxa s'ha doncs, de buscar qualsevol dia de la setmana. Marxem ara a parlar d'emocions, marxem a l'Espai Emocionat amb Elisa Linares. Elisa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani, què
0: tal? Com estàs? Benvingut al programa.
1: Doncs mira, seguim parlant de l'aferrament.
0: Oix, aquest aferrament.
1: Aquest aferrament.
0: Tremendo, eh?
1: Doncs res, l'altre dia havíem parlat una mica de com s'originava tot en el nadó, no? I les relacions de la infància amb els cuidadors principals, les cuidadores principals. Uh-huh. I avui anem a parlar de què passa quan som adultes, no? Com això ens afecta després la manera de relacionar-nos i de viure també les nostres emocions i la capacitat d'autosostenir-nos i regular-nos emocionalment. Bé, començo amb una altra petita enquesta. Escull, li dic als oients, val? Uh-huh. Escolliu un grup amb el que estigueu més d'acord amb les respostes. A. Prefereixo no dependre de ningú i em costa expressar les meves emocions. B. Prefereixo la cercania, l'apropament, però em fa por i les meves relacions solen ser intenses i inestables. C. Em sento còmode amb l'apropament i la intimitat i confio en els demés. I D, necessito molta atenció i em preocupa que m'abandonin. Uh-huh. En quin grup estaries tu?
0: Home, doncs...
1: Jo crec, si ho vols compartir, eh?
0: Jo crec que em sento bastant identificat amb l'últim, eh?
1: Amb l'últim?
0: Sí, sí, sí, amb el D.
1: Doncs mira, aquests serien els diferents tipus d'aferrament, uh-huh. Vale? El primer seria l'aferrament evitatiu, perquè he dit que la persona prefereix no dependre de ningú i li costa expressar les seves emocions. Recordem que quan has tingut uns cuidadors principals, normalment els mapares, no?, que han estat més aviat freds, no disponibles, etc., doncs, o fins i tot amb una sensació que el nadó s'ha emportat de rebuig, a vegades hi ha situacions, Dani, que són escollides, no? Que la família realment se sent així, i a vegades són situacions que estan derivades d'una depressió molt gran, saps? O sigui, uh-huh. Com que a vegades no són volgudes.
0: Entesos?
1: Per posar-ho una mica tot en context, eh? Però llavors serien persones que tenen aquest aferrament evitatiu. Uh-huh. I de grans tendeixen a evitar la intimitat, l'apropament, són molt independents, solen ser reservades, distants, i els costa molt mostrar les seves emocions i compartir-se obertament, saps? Amb el hi-hi-ha-ha superficial, ok, però, saps? Entrar en profunditat, doncs els costa més. I mostrar també la vulnerabilitat, perquè la solen relacionar amb debilitat. És normal, al final, si han tingut uns mapares, no?, que ja eren força durs, rígids, freds, etc., doncs tampoc sabien gestionar les seves emocions. Per tant, què és el que han transmès? Doncs han transmès això a les criatures.
0: Clar.
1: I en canvi, el D que tu em deies és al revés. És l'aferrament ansiós, que de fet es diu ansiós ambivalent, perquè era aquest que els nadons, el que han viscut, és que els pares, els mapares, estaven disponibles estones. Estones sí i estones no. En general, el que ha passat és que les cuidadores sabien fer un acompanyament que es diu formal, o sigui, doncs, el pare i la mare sabien canviar-te el bolquer, donar-te de menjar, etcètera, etcètera, però ha faltat aquesta capacitat d'estar present i emocionalment disponible. Mm-hmm. Potser amb situacions tan senzilles com que ens han portat a les escoles bressol molt d'hora i, per tant, la separació de la mare ha estat excessivament precipitada i això pràcticament tota aquesta societat en va plena. Mm-hmm. Val? De manera que el nadó no està preparat perquè l'allunyin, no? Ell té una necessitat de fusió amb la mare en aquell moment. I quan l'allunyem d'una manera tan sobtada, el nadó no ho viu com «Ah, vale, tornarà a la tarda», saps? Ja. Sinó com
0: sí, sí.
1: «Hola, m'estàs abandonant, no?» aquí. Llavors també sorgeix això. I després aquesta, pues, a lo millor està amb tu en braços, però està treballant, m'entens? I no està present amb tu, saps? El nadó això també ho percep, al final necessita, pues, ser atès. I després, quan el nadó plora, etcètera, etcètera, la capacitat de sostenir aquell plor, no? La capacitat d'estar en el teu centre i poder-lo acompanyar en allò que li està passant i sense perdre els teus nervis, no? Tot això fa que el nadó hagi percebut que a vegades hi era i a vegades no hi era, sí? I aquesta no disponibilitat, per això aquesta ambivalència, porta aquesta sensació també d'adult, de són persones que tendeixen a ser insegures, amb l'autoestima baixa, més negatives o catastrofistes, que necessiten molt l'apropament i la validació externa. Tendeixen a estar molt preocupades per què pensaran de mi els demés. I, per tant, necessiten explicar-se molt, justificar, no ho he volgut fer malament, etcètera, etcètera. Sí? Tenen molta por a ser abandonades i a no ser suficients. Per tant, viuen molt amb aquesta sensació de carència i veuen més el que els falta que el que tenen. Sí?
0: Entesos.
1: Seria una mica aquesta idea. Després, la B, en sortia aquest de prefereixo l'apropament, no? La intimitat, però alhora em fa por, tinc relacions intenses i normalment inestables. Això és l'aferrament desorganitzat. Quan els mapares o els cuidadors principals, pues, hi ha hagut una situació caòtica, sí, fins i tot hi ha hagut situacions, pues, abusives, de violència, etcètera, etcètera. Clar, al final el nadó se sent amenaçat, en perill, i alhora són els seus cuidadors. O sigui, són els que em proporcionen l'amor i alhora em fan por, saps? I hi ha temor.
0: Clar, hi ha dos temes que sobreposen i que realment són contradictoris, no? I...
1: Totalment, totalment. I per això l'aferrament després de les persones adultes segueix sent desorganitzat. Tinc ganes d'estar amb l'altre i tendeixen això a tenir un comportament canviant entre l'ansietat, no? Te quiero, et vull, amb mi, tal, tal, tal, i l'evitació, perquè hi ha aquesta confusió, perquè és el que han mamat al final. Confusió de sentiments, de necessitats i una gran dificultat per regular-se emocionalment. Perquè, com ja vam dir, la mare, sobretot, clar, el nadó no pot regular les seves emocions. Llavors és la mare qui, des de fora, amb la seva capacitat de regular el seu sistema nerviós, ajuda el nadó a anar aprenent a regular-se. Llavors, si la mare no està regulada, és molt difícil que pugui acompanyar el nadó a regular-se. Sí? Llavors, doncs tot això. I evidentment, doncs no som blanc o negre, sinó que som, pues, cafè amb llet, no? Hi ha una barreja, una mica de tot, uns som més cafè, altres som més llet, no? Però bueno, una miqueta perquè entenguéssiu això. I el C era les persones que se senten còmodes amb la intimitat i que senten que poden confiar en els demés. Això seria l'aferrament segur. Quan han tingut models de mapares que han estat presents i han estat, pues, disponibles també per contenir les seves emocions, per acompanyar-los, etcètera, etcètera, i amorosos, doncs llavors tendeixen a ser persones més positives, més segures, amb una autoestima i unes habilitats socials més elevades, que estan còmodes en les relacions íntimes, que s'atreveixen a expressar les seves necessitats sense necessitat de desbordar-se i que confien en la vida i l'abundància de la vida, no? La vida em cuida, la vida m'estima, no? Tot aquest inconscient, sí? Tenen tota aquesta seguretat.
0: Entesos?
1: I llavors, doncs és això, no vol dir que un dia, pues, si tenen una situació, no, d'estrès i ansietat, puguin sentir-se insegures. Tot i així, doncs se sentiran menys insegures que persones que tenen aquest tipus d'aferraments que ja d'entrada són insegurs, saps? Llavors podran gestionar-ho millor. I d'això es tracta, de poder aprendre com flexibilitzar les nostres tendències, que sempre hi seran, sempre tindrem unes tendències d'entrada, i les podem veure venir, i podem tenir recursos per reequilibrar-nos i poder escollir amb més llibertat.
0: La idea una mica és reeducar la ment, no? Reeducar també
1: el cos.
0: El cos. Anava a dir, la nostra forma de fer, el
1: sí,
0: cos,
1: sí.
0: I entendre, no? Perquè el cos és el primer que reacciona.
1: Clar. És un bucle.
0: És molt ràpid reaccionant.
1: És tot molt ràpid, exacte. Perquè, clar, el cos té les memòries corporals.
0: Totalment.
1: Llavors el cos, directament, quan se sent que hi ha una situació que em genera perill o que em sento... Clar, és... I després hi ha la ment també i parts del cervell, l'amígdala mateix, que el que fa, es diu el segrest de l'amígdala, perquè l'amígdala fa que tota la resta no puguis veure res més, perquè amb ella li has recordat a la situació X que vas viure, no? Aquell tipus de comportament, perquè estem parlant de relacions humanes. Llavors allò l'activa i ja està, ja te n'has anat, ja tornes a ser una nena de 2 anys, saps? Llavors, aquest és el tema, poder-ho entendre, saber això, que els aferraments insegurs es vinculen en general des de la por, des del control, des de l'exigència, sí, des d'aquesta búsqueda de seguretat, i per tant, pues, el que intentem és tendir cap a guanyar seguretat en nosaltres, no? Recuperar una identitat, sí? Una força també a les cames, aquella postura que et deia del genet. Sí,
0: sí, entesos.
1: I llavors poder escollir amb més confiança, amb més autonomia sana, diguem-ne, acceptant la diferència de l'altre, sí? I trobant aquest equilibri entre m'apropo i m'allunyo, sí? I em permeto, ni em perdo estant amb tu, ni m'allunyo del tot perquè tinc por, saps? Seria un vincle oxigenat, que es diu. L'altre podria ser un vincle més asfixiant o en l'habitatiu, que directament no hi ha vincle, saps? Que m'intento allunyar. Llavors, què és el que ha passat? Doncs que històricament hi ha més... Tu què creus? Que hi ha més homes, més dones d'un tipus o de l'altre?
0: Jo crec que potser més dones.
1: Més dones què?
0: Que hi hagi, doncs, més dones de l'últim tipus, per exemple.
1: Hi ha més dones ansioses i més homes evitatius. Per què? Doncs perquè històricament venim de generacions i generacions i generacions on l'home havia de ser el dur, el fred,
0: totalment,
1: el bla, bla, bla, no? I per tant, i la dona, pues, vivia més des d'aquest patiment, no? I està molt més en la part emocional.
0: Jo em relaciono amb el tema, diguéssim, més ansiós, perquè jo sóc una persona molt ansiosa, les coses com són, i jo ho reconec, perquè des de fa molts anys que pateixo d'ansietat, però pel que fa al meu entorn, al meu voltant, jo veig, i encara hi ha molts homes, que tenen el tema habitatiu integrat amb les relacions personals, d'amistat, de parella, del que sigui, no? Aquest no afrontar els problemes, no voler parlar, no voler dirigir una mica el focus en aquella situació per intentar-la resoldre i posar, diguéssim, una mica de palla per tapar el problema. Crec que encara està molt latent, això.
1: Sí, perquè, clar, venim... Al final no és un estereotip, té una part d'estereotip, però també té una part de realitat, que és que venim d'això, d'una guerra civil, de situacions que ens han portat aquests comportaments molt marcats i molt diferenciats entre el que eren homes i dones i com s'havien de comportar. I, per tant, això ho has vist en els teus avis, ho has vist en els teus pares i, per tant, ho han anat mamant, aquesta societat. I, bueno, doncs és la realitat. I després,
0: totalment,
1: el que acaba passant amb les parelles és que els pols oposats s'atrauen, no? És la típica frase, oi?
0: Sí, sí.
1: Per tant, què passa? Que les persones ansioses, qui els hi atrau?
0: Doncs una altra persona que no ho és tant, que no ho és d'ansiosa.
1: Les habitatives.
0: Que és habitativa.
1: i llavors això genera relacions molt desgastants.
0: I tòxiques, són, no?
1: Exacte, poden ser tòxiques, depèn del grau, no? Mm. Al final he dit que som cafè amb llet. Sí, el tema és que les persones ansioses tenen tendència a sentir-se atreta per les persones evitatives i això genera una explosió sexual, saps? Mm-hmm. És una atracció molt bèstia, focs artificials i tota la pesca, sí? Moltes papallones a l'estómac. I llavors comencen aquest estira i arronsa de que quan una s'acosta, l'ansiosa s'acosta perquè té ganes d'agafar-lo,
0: sí, sí,
1: saps? L'altra s'allunya. Perquè quan nota una mica d'intimitat, quan nota que allò va en sèrio, que l'altre vol més compromís, etc., ui, ui, ui, ui, ui, és too much per mi, perquè això ha estat un perill en la meva infància, sí? Llavors, inconscientment, s'activen ja aquelles memòries i l'altre s'allunya. I quan l'altre s'allunya, l'ansiós és com, oh, però què està passant? És la meva ferida d'abandó el que es desperta. I llavors, jo he estat molts anys aquí, perquè jo també sóc amb tendència ansiosa. Sí, i llavors, clar, és mica en mica quan tu pots tornar al teu centre i començar-te a compartir des d'un altre lloc que comences inclús a canviar la teva energia corporal, saps? Uh-huh. I deixes d'atraure aquest tipus de persones perquè tu estàs més equilibrada.
0: Clar.
1: I ara estar més equilibrada ja no els hi fas de mirall i aquesta... No? Aquesta atracció ja no apareix tant, però has de dir prou, i això realment podria fer tot un... De fet, tinc ganes de fer un taller, sobretot per dones ansioses, homes també, si teniu, però jo recordo aquella època de soltera, saps? De dir, però què passa? Com pot ser que només hi hagin homes així? No em trobo cap altre tipus, saps?
0: Sí, sí, totalment.
1: I ho he sentit també amb moltes amigues i tot el tema de les xarxes, el que arriba a desgastar, no?
0: Aquest, acaba fent molt de mal.
1: Aquest Tinder i tot plegat, sí, sí. Totes aquestes històries són precisament aquest no em respon, i ara què faig, no sé què, ta-ta-ta, sí, sí. I clar, l'ansietat va més, i l'altra també, oh, aquesta m'està agobiant, no sé què, quants missatges, tal, pum.
0: Que sembla que hagis de fer una mica un màster, saps?
1: Sí, sí, sí, totalment, podríem fer, ja et dic, un capítol sencer de tot això.
0: Uh-huh.
1: Llavors, quan les persones insegures, ja siguin ansioses, siguin evitatives o siguin desorganitzades, aconsegueixen trobar aquest centre en elles mateixes i, per tant, comencen a viure diferent i a traure una persona més centrada, què passarà? Doncs que si aconsegueixen, doncs això, acabar sent parella o iniciar una relació amb algú que els hi doni seguretat, començaran a baixar l'ansietat o començaran a baixar l'evitació, sí? Perquè al final una persona segura no els estarà ni atossigant, saps? Ni desapareixerà. De manera que aquest equilibri els donarà pau. I la relació sexual potser a l'inici no serà tan explosiva. I potser fins i tot no serà el tipus de persona que t'havies imaginat. No sigui tus estereotipos, saps? Perquè tu al cap, al final el cap va per lliure, no? I té moltes expectatives i coses així. Però en realitat, quan t'hi fixis, començaràs a sentir aquesta seguretat i aquesta calma. I això és super sanador per les persones, pues, que tenim un aferrament més insegur.
0: Uh-huh.
1: I llavors així és quan et aniràs sorprenent perquè va creixent el vincle i l'amor. I al final és això, aquesta relació, si ets capaç de mantenir-la i anar-te veient, no? T'aniràs veient els teus patrons, el que sortirà, ostres, ara ha dit no sé què i això em fa por que se'n vagi, o no?
0: Clar, hi ha un patró que no
1: de
0: desapareixerà, no?
1: Clar,
0: però hem d'aprendre a...
1: Exacte, veure'l i llavors respirar-lo, acompanyar-te amb el cos, etcètera, que el pròxim dia hi podem entrar, i llavors, tornant al teu centre, escollir. I si esculls continuar amb aquesta persona, descobriràs que pots aprendre molt de la seva actitud de vida. Perquè com que elles senten que la vida els proveeix, no? I la vida és, saps? I senten més l'abundància de la vida, podràs començar a percebre que això també està en tu i podrà començar a transformar-se i haver-hi un canvi en tu.
0: Uh-huh.
1: I això és molt, molt interessant.
0: Doncs, Elisa, ja per anar tancant, perquè ens queda un minut de programa.
1: Doncs això, el següent dia acabarem aquest tema de l'aferrament, vist ja des del cos i de, vinga, anem a posar-nos-hi què podem fer, que tenim moltes coses que hi podem fer, també des de la comunicació amb l'altre, etc etc.
0: Doncs, Elisa Linares, un plaer tenir-te aquí al programa, a l'espai d'emocions, a l'espai Emociona't, i ens escoltem d'aquí dues setmanes.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Vinga, adéu-siau. Igualment.
0: I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dimecres 10 de juny del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, ha estat un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Tornem demà, com sempre, de 10 a 1, aquí a Ràdio d'Esvern, amb actualitat, amb notícies, amb seccions i amb molt més, aquí a casa vostra, al 98.1 FM. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La segona edició del Summerfest arribarà a la Bonaigua amb una pool party gratuïta. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 10 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Nou atac vandàlic contra un mural en defensa dels drets humans a Sant Just. La mostra de cine baix reivindica les resistències africanes davant el colonialisme i l'explotació. Nou pel·lícules de 6 països abordaran qüestions com els drets de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni i l'espoli dels recursos naturals. La gent està alarmada per la seguretat i espera que els polítics fem coses. Entrevista a Laia Flotats, portaveu d'Endavant Sant Just. La piscina exterior de la Bonaigua acollirà el pròxim 12 de juny la segona edició del Summerfest, una proposta d'oci juvenil que es desenvoluparà entre 8:45 de la nit i 2:00 de la matinada. Amb activitats aquàtiques, música i espais de lleure, l'activitat, de caràcter gratuït, forma part del nou cicle Summerfest, impulsat a Sant Just per oferir propostes temàtiques adreçades al jovent durant la primavera i l'estiu. La cita, presentada com una pool party, inclourà jocs, activitats a l'aigua, sessions d'aquagym, DJ i serveis de barra, aprofitant l'inici de la temporada d'estiu a l'equipament de la Bonaigua. Aquesta festa és la segona de les 4 activitats programades dins del Summerfest, un cicle que es desplegarà entre els mesos de maig i setembre en diferents espais del municipi. El programa es va iniciar amb una festa ambientada en l'oest americà al Parc del Canigó i continuarà el 4 de juliol amb la Holi Festa Masllui i el 26 de setembre amb una jornada d'esports extrems a la plaça de la Pau. Segons la programació municipal, el Summerfest neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada pel jovent, amb activitats vinculades al lleure, la participació i la dinamització comunitària. El cicle compta amb la implicació dels joves en l'organització i aposta per propostes diferenciades adaptades a cada temàtica.

Hi ha hagut un atac vandàlic a un dels murals de la campanya sobre els drets dels infants instal·lats a Sant Just. L'obra, creada per l'artista Carolina Dan per representar el dret a una vida digna, mostra un infant negre al costat d'aquest missatge i ha aparegut amb la cara completament tapada amb esprai negre. L'Ajuntament de Sant Just ha informat de l'incident a través d'un comunicat en què condemna l'acció i assegura que cap gest racista té cabuda a Sant Just. Segons el consistori, la intervenció contra el mural va més enllà d'un acte vandàlic i afecta una obra vinculada a la defensa dels drets humans i dels drets dels infants. El text també recorda que no és la primera vegada que murals relacionats amb aquestes temàtiques pateixen desperfectes al municipi. Després de l'incident, l'Ajuntament ha anunciat que restaurarà el mural. En el comunicat, el consistori reafirma el seu compromís amb una societat lliure de racisme, odi i discriminació i defensa la continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives a l'espai públic.

CineBaix acollirà de l'11 al 14 de juny una nova edició de la Mostra de Cinema Africà, un cicle que enguany reunirà 9 pel·lícules de 6 països africans per reflexionar sobre les herències colonials, les desigualtats globals i les diverses formes de resistència que es desenvolupen al continent. La programació combinarà documentals i ficció amb temàtiques com l'accés a l'educació, els drets de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni espoliat o l'explotació dels recursos naturals. Entre les projeccions destacades hi ha Naui, Dear Future Me, sobre els matrimonis forçats i el paper transformador de l'educació. També Samia, Little Dreamer, centrat en la història de l'atleta somalí Samia Yusuf Omar, i The Empty Grave, un documental que aborda la restitució de restes humanes espoliades durant el colonialisme. La mostra també inclourà la presentació del llibre Espectres a la vitrina, dedicat als vincles colonials de les institucions museístiques catalanes. La programació dedicarà una atenció especial a les realitats del Sudan i de la República Democràtica del Congo, amb projeccions i col·loquis amb el periodista sudanès Awad Mohamed Awad Yusif i l'activista congolès Roland Miming Noy. Amb aquesta proposta, la mostra reafirma el seu compromís amb un cinema crític que ofereix mirades alternatives sobre algunes de les principals problemàtiques socials i polítiques del continent africà.

0: Laia Flotats ha confirmat que liderarà novament la candidatura d'Endavant Sant Just a les pròximes eleccions municipals del 2027. La portaveu de la formació municipalista ho ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern, on també ha aprofitat per analitzar l'actualitat política local després del darrer ple municipal, centrat en l'aprovació inicial de les bases reguladores dels habitatges de lloguer en protecció oficial de gestió pública. Flotats es mostra escèptica amb el nou reglament d'habitatge de lloguer assequible. Tot i que celebra la futura incorporació d'uns 150 pisos a la carretera Reial gràcies a la col·laboració público-privada, critica que els requisits d'arrelament proposats per l'equip de govern són massa curts. Actualment es demanen 3 anys d'empadronament o 5 anys de treball al municipi.
1: Nosaltres el comentari que tenim a fer respecte a aquest plec de bases és que es demana un arrelament, des del nostre punt de vista, molt curt. Per justificar l'arrelament a Sant Just es demanen 3 anys d'antiguitat d'empadronament o 5 anys d'antiguitat de treball a Sant Just. I des del nostre punt de vista això no garanteix que els fills del poble realment puguin accedir a aquests pisos. És a dir, hi haurà persones d'altres llocs que també podran accedir a aquests pisos. A veure, no ens sembla malament que vingui gent, cap problema. Escolta'm, tampoc no volem pas aquí que se'ns titlli de discursos que no són, val? Però, és clar, quan estem estrictament parlant dels fills del poble, estem parlant, doncs, això de nois i noies que porten tota la vida vivint a Sant Just, o uns quants anys vivint a Sant Just, que arriben als 18, 19, 20 anys, o 25, 30 ara ja, perquè, clar, el problema s'està, s'es va allargant, sí. No? I, clar, no poden accedir a l'habitatge a Sant Just, i a l'hora de poder-se beneficiar dels habitatges de protecció oficial, que en part es financien amb els impostos que paguem als veïns i veïnes de Sant Just, doncs, d'alguna manera no tenen aquesta preferència que potser... que aquests 3 anys no acaben de garantir aquesta preferència que entenem nosaltres.
0: Un altre dels temes destacats ha estat la seguretat local. Flotats ha defensat la moció presentada pel seu grup per millorar la vigilància de proximitat i introduir la figura del sereno nocturn, una proposta que va ser rebutjada pel ple. Segons l'oposició, hi ha una situació d'alarma per robatoris en certs barris i lamenta que el govern municipal de PSC i Comuns titlli la situació d'alarmista en lloc d'aplicar noves mesures de prevenció.
1: Hi ha una situació d'alarma. Quan t'arriba en una setmana, 10 dies, 6 missatges diferents de que han entrat a robar 3 vegades al mateix barri, amb el mateix mètode, la gent està alarmada i espera que els polítics fem coses. I nosaltres vam presentar una moció molt constructiva i ens va semblar increïble que la rebutgessin, especialment el PSC i els Comuns, que són els responsables del govern municipal i els responsables de la seguretat ciutadana del nostre poble. No n'hi ha prou quan en un barri, en 10 dies, entren a robar 3 vegades de la mateixa manera. És evident que no n'hi ha prou. I sobretot perquè quan la gent, a més, t'està demanant. L'alarmisme no el generem nosaltres presentant una moció. L'alarmisme ja s'ha generat a la societat, ja existeix, i l'únic que fem és intentem canalitzar això, anem a fer propostes que es tirin endavant perquè la gent estigui més tranquil·la, es quedi tranquil·la de dir, vale, el meu ajuntament està tirant endavant noves accions per tal de que aquesta situació de perill, que serà més real o menys real, però existeix, la percepció de perill ha existit, val? Doncs es mitigui. La gent digui, vale, veig que l'ajuntament ha decidit emprendre noves accions i, per tant, això que ha passat ara ja no tornarà a passar.
0: Finalment, Flotats ha justificat l'abstenció d'Endavant Sant Just en les mocions de caire no competencial, com la de suport als docents o la de regulació d'immigrants de Vox, argumentant que el ple no s'ha de convertir en un mini-parlament. En clau educativa, ha instat l'Ajuntament a destinar partides del romanent pressupostari per finançar ventiladors de l'Institut de Sant Just davant les queixes d'algunes famílies per la calor a les aules. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La campanya de voluntariat del Tour de França Grand Départ Barcelona 2026 continua en marxa a Sant Just amb l'objectiu de reforçar el dispositiu organitzatiu de l'esdeveniment que passarà pel municipi el pròxim 5 de juliol. L'Ajuntament fa una crida a les persones majors de 16 anys perquè s'incorporin a l'equip de voluntariat que donarà suport a la jornada. Les persones interessades poden inscriure's a través del formulari habilitat per l'organització i per participar-hi no es requereix experiència prèvia, tot i que cal tenir 16 anys o més i poder comunicar-se en català, castellà, anglès o francès. La iniciativa forma part dels preparatius del Grand Départ Barcelona 2026, que tindrà la capital catalana com a punt de sortida oficial del Tour i recorrerà diversos municipis de l'àrea metropolitana, entre els quals Sant Just. Coincidint amb el pas de la cursa, la placeta del Waldenset es convertirà en el principal espai de celebració popular del municipi. Durant el matí s'hi organitzaran activitats, propostes d'animació i el seguiment de la prova en una jornada pensada perquè veïns i visitants puguin viure l'esdeveniment de manera col·lectiva. Un dels moments més esperats serà el pas de la caravana del Tour, prevista aproximadament 2 hores i mitja abans de l'arribada dels ciclistes. La comitiva promocional repartirà regals i material entre el públic i contribuirà a crear ambient festiu al llarg del recorregut.

0: El Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva Revetlla Popular de Sant Joan, que tindrà lloc el proper dimarts 23 de juny a la plaça Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincident amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça. La proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules, on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
1: Aquest és el tercer cop que la fem, I bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la Revetlla d'una manera popular, perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que és un bon dia per celebrar-ho al carrer i, a més, celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I, bàsicament, volíem potenciar una mica això.
2: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
1: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent, i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat, a la gent que organitza la Flama també els anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos, i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Abans de la Revetlla, però, el dissabte 13 de juny, la sala sumarà forces amb l'Ateneu de Sant Just per organitzar la tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania. Com a novetat d'aquest any, l'esdeveniment es traslladarà a la plaça Camoapa, al barri sud, amb l'objectiu de guanyar espai i zones d'ombra, ja que l'antiga ubicació a la plaça Malaret havia quedat petita pel volum de participants.
1: Bàsicament, la idea era fer alguna cosa diferent i es volia apostar per potenciar un tipus de comerç més petit i més alternatiu, artesania, sobretot, i també es volia proposar de fer alguna cosa amb alguna entitat. I, a més, l'Ateneu, com que té reconeixement al poble, es va creure que estaria bé col·laborar amb ells. I res, bàsicament és aquest dissabte, i és a les 10 del matí, i és a la Camoapa. I s'han apuntat un munt de comerços, la veritat, i hi haurà barra, també, amb música. O sigui, són gent que fa artesania a Sant Just, però no és gent que té un local amb un comerç. Ho fèiem a la Malaret, perquè l'espai realment és més acollidor, el que passa és que l'any passat ja ens va quedar petit. També pel tema de l'ombra, no teníem prou carpes i finalment hem decidit fer-ho a la Camoapa per tenir més espai, bàsicament, a veure com funciona. Això serà un benefici perquè al barri sud sempre hi ha més moviment, no?, que potser al barri centre, per tant, jo crec que en aquest sentit anirà bé.
0: El mercat estarà actiu de les 10 del matí fins a 2:15 i oferirà parades de creadors d'artesania local no comercial i objectes de segona mà, acompanyat de servei de bar i música. Finalment, l'entitat també ha programat un taller de ratafia el divendres 19 de juny, conjuntament amb el celler de Can Mata, amb inscripció prèvia obligatòria. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just inaugurarà el dijous 11 de juny a 7:45 del vespre la mostra Daurar-se, una exposició de l'artista i fuster multidisciplinari Pepa Aymerich que es podrà visitar fins al 14 de juny. La proposta presenta una experiència plàstica basada en formes ovalades de fusta emmarcades per cèrcols de botes de vi, amb una presència destacada dels elements daurats. Aymerich, artista vinculat al gironès, desenvolupa la seva trajectòria en disciplines com l'escultura, el land art, l'escenografia, la performance i el videoart. Durant els 4 dies que durarà la mostra i el videoart,

0: molt significativa sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat. Tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país. Si sumem tota la població que no ha nascut a Catalunya, pràcticament ens n'anem a prop del 50%.
1: Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones, en un sol any. Uh-huh. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, les condicions socials de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se.
0: Un dels punts clau de la conversa ha estat la gestió de la llengua catalana en el procés d'acollida. Segons Cardús, a diferència d'Espanya, on la immigració llatinoamericana no genera debats lingüístics perquè ja parla espanyol, a Catalunya cal un esforç addicional per transmetre que el català és la llengua pròpia del país. En aquest sentit, ha instat la societat catalana a expressar clarament les seves regles de joc culturals i lingüístiques.
1: De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'incorpores, aprens la llengua, acceptes, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure.
0: Malgrat els debats actuals i l'anomenat estrès lingüístic, Cardús s'ha mostrat optimista de cara al futur. Ha assenyalat que Catalunya disposa de serveis públics de qualitat com la sanitat i l'escola, que són eines clau per la cohesió social, tot i que ha reclamat més recursos econòmics. Ha parlat de millora de pressupostos, tant l'escola pública com el sistema sanitari necessiten més inversió per gestionar la pressió demogràfica, també de la lluita contra l'espoli fiscal. Cardús ha recordat que la pèrdua anual de 20.000 milions d'euros dificulta l'atenció i la integració dels nous ciutadans i també ha parlat d'optimisme lingüístic. El sociòleg preveu que amb el temps el català tornarà a ser la llengua majoritària del país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Avui dimecres 10 de juny a 5:45 de la tarda té lloc la reunió de la Tribu a l'Ajuntament de Sant Just. I a 6:45, una conferència de finances al Centre Cívic Soledat Sants i Serafini. Demà dijous 11 de juny a 5:45, hora del conte, Aquí hi ha gat amagat, organitzat per la Jugateca del Parc del Mil·lenari. I a 6:00 de la tarda, visita guiada de l'exposició Distopies íntimes, de la mà del mateix artista Pepe Jiménez, al celler de Can Ginestà. També dijous, a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència

Maurice Ravel, orfebre de la música, a càrrec de Xavier Echevarria, periodista i crític musical. Dijous a 6:45, la segona conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestar. Dijous 11 de juny, a 8:15 del vespre, la mostra Express a l'Espai de Lliure Creació Carme Malaret, amb l'exposició Daurar-se, amb obres de Pep Aymeric, fuster i artista multidisciplinar. Dijous 11 de juny a 9:00 PM, entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. I passem a divendres 12 de juny a 10:00 AM, comença la campanya de donació de sang al Casal de Joves, que es podrà donar sang de 10 a 2 i de 5:15 a 8 del vespre. Divendres a 6:00 PM, festa final de curs del Servei Local de Català al Pati de les Escoles. I divendres hi haurà música en directe a 7:00 al Binomi, a la plaça del Parador número 3C, i a 9:15 al Chocolate Box, al carrer de Rosa Luxemburg número 4. Música en directe dins la programació de les terrasses musicals. I divendres a 9:15, la Summer Fest amb la Pool Party a la Bonaigua. També divendres a 9:00 PM, festa del Sagrat Cor de Jesús a la plaça Sagrat Cor. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 13 de juny a 9:00 AM, amb motiu del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, es farà una revisió cutània gratuïta al local de Dona i Empresa. I a partir de 10:00 PM del dissabte hi haurà la tercera edició del Mercat de Segona Mà i Artesania, a la plaça Camoapa, de la mà de l'Ateneu de Sant Just i el Casal Popular La Sala. Dissabte 13 de juny a 6:15 PM, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I dissabte a 7:00 PM, fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales, a la plaça de la Pau. I dissabte a 8:00 PM, terrasses musicals al Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall número 4.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La segona edició del Summerfest arribarà a la Bonaigua amb una pool party gratuïta el 12 de juny. Nou atac vandàlic contra un mural en defensa dels drets humans a Sant Just. L'obra, dedicada als drets dels infants, mostra un infant negre que hi ha aparegut amb la cara tapada amb esprai. L'Ajuntament en condemna els fets i el restaurarà. La mostra de cine baix reivindica les resistències africanes davant el colonialisme i l'explotació. Nou pel·lícules de 6 països abordaran qüestions com els drets de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni i l'espoli dels recursos naturals. La gent està alarmada per la seguretat i espera que els polítics fem coses. Entrevista Laia Flotats, portaveu d'Endavant Sant Just.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 10 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local tornarà als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: El papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el papa Lleó XIV, dinant, entrepans, en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat, ha arribat a les 12, a aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
2: És, de fet, el dia fort de la visita del pontífex a Catalunya. Al matí el papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
0: Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
3: Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
4: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
5: Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
6: Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
0: Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
2: Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
0: Barcelona, Anna Escura.
7: Els fets han passat a les 10 menys 10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma, en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
0: De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
2: Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
0: I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
8: Famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
0: I a tot això i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
2: I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
9: I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmai. Repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de l'ACB i avui juga la Penya contra el València. I el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
0: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre, tot això degut a un robatori de coure.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: El dia s'ha llevat aquí a Montserrat amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol, la temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
12: Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental, i de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papa Lleó XIV dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sapiguem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat, dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'Escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14 amb un Papa mòbil de dimensions petites, ha arribat passades les 12 del migdia a Montserrat, ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó XIV, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Ha fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
4: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
3: Després, Lleó XIV ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó XIV ha pujat al cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
13: Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
3: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó XIV, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
0: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
14: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del Papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha acaronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres per aigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el Papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
15: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
16: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà, serà una bogeria, si no.
17: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes ganes.
18: Jo crec que hasta que sigue mare o que casa o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
14: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
19: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
20: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
21: i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
22: Molt bé, molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
14: El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure el marxar.
0: La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
23: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
24: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
23: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
0: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
5: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
25: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
26: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
5: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
6: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
5: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era la presó i vinguéreu a veure'm».
0: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
2: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
27: Se'n para amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i que envia al conjunt de la societat i al conjunt de l'Església Catòlica.
2: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
27: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
0: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista. Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar al papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
1: Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital, ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
4: Des de la una.
7: Jo a les 9:30.
4: Sí, 11:30.
7: 5 hores.
4: Esperamos.
7: Para el papa.
1: Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
0: Montserrat al matí, el convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
8: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destacan la tranquilitat que han viscut aquests dies.
9: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
10: Yo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
11: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
8: En el dispositiu de seguretat i de talls de carrer hi han participat més de 6.000 agents entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
0: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
12: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes de l'Assumpte

0: abans que s'acabi l'any.
1: D'aquí a 10 minuts seran 2:45 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del Papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
2: Bon dia. Els fets han passat a les 10:10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Riera és el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
3: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb descripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
2: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026, l'últim el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
4: Catalunya migdia.
5: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I sí. Després a ca la meva mare, Olot.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
15: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
16: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
17: l'Auditori.
16: I per anar de museu, concert i espectacle,
17: l'Auditori.
16: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
19: Bon dia.
0: Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, tres noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
4: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic, tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants, i més greument, a través de repetides violacions de l'alto el foc.
0: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
1: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
7: Bon dia. No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional d'Alemanya, Julia Tuchrow.
8: En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
7: Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
17: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
7: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
1: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
19: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
20: Evidentment és espantós, perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
21: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
19: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els enfrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
22: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
19: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
1: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijó li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijó cada sessió amb un to més dur. Ha preguntat al president espanyol...
3: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
2: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà, sí, però el 2027.
3: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
5: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
2: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma. Creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijó en tota la seva carrera.
23: Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
5: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
2: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
1: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
24: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios, porque si no es que no da. És que no da, jo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
1: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
25: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
26: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar, tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
25: Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
1: De tornada a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
8: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
27: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo. Ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
28: Per l'examen m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
29: Examen que, per el que hem fet en el curs, doncs ha sigut bastant assequible,
6: i pues, temes bastant generals i fàcils.
8: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
1: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
9: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
1: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El papa Lleó XIV acaba de sortir de la basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el papa mòbil. És un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el papa es tancava a l'interior de la basílica amb la congregació. El papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
10: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de, doncs, de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora, aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
1: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat de el papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredís d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
11: Catalunya Migdia.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
14: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
14: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
15: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
12: Jordi, bon dia.
16: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
29: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
12: Catela Penya! Què passa?
30: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
13: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:15. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
0: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És un somni extraordinari, realment és un somni parlar a la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
0: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comédie Française.
1: La Comédie Française, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el Mercat dels Matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat, insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
4: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
7: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
4: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
7: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
4: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoya, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Cot Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'In Situ Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
1: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
17: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
18: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
2: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Ho ha d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dir, bé, a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
18: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
1: Catalunya migdia. Amb molts minuts de retard, des d'ara i fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
5: Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil, amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián. Ramon Salmurri.
19: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que després de la reunió de la Junta Directiva van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid pel futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu... Després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu a Tom del comunicat del Real Madrid: aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona. Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. El Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
5: El Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
20: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant José Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda. Aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se al Benfica, un post a Instagram. Ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
5: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol, 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions, i una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Tenim situada ja el lloc, tot
6: sí,
5: bé?
6: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
5: Molt bé, serà un Mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un Mundial també especial perquè, en principi, jo dic en principi, hauria de ser l'últim Mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
6: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim Mundial de tots dos, com a mínim així se'l plantegen tots dos. Tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo, i en tots dos casos afronten el seu últim Mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pugen ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada la signatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món, ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites. Amb ella ha guanyat una Eurocopa, però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial. El supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamin, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamin Yamal, Gilberto Mora i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
5: Doncs a Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem, perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana, el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
11: Catalunya Migdia.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
9: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
21: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
22: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
23: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
24: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
25: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
26: Ostres, Pedrín!
25: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
26: Encara estic païnt. Ploraré molt.
24: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
3: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
0: I amb productes del territori.
3: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
5: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu els play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
12: Sí, però d'1-0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a 2 partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
14: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
12: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
5: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
12: Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez, respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
15: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1 y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque el Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
5: Ja sabeu, tots aquests partits als play-off de la CB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 al Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
12: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació. Per tant, no ocuparia plaça, diguem-ne, entre cometes, d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustín Noval.
5: En waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa, David Ubach.
16: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Havertz per defensar el títol no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora Elena Ruiz.
27: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
16: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora doncs, que també atorga opcions al seu equip.
27: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
16: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals La primera, a les 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
5: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
1: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
2: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
1: Bon, satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
5: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7, tot costa per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenim l'especial d'informació al voltant del Papa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.
4: Són les 3.
13: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia en directe des de Montserrat. Fins ara, a la primera, us hem explicat tot el que ha donat de si aquest matí la visita del Papa, que ha passat per la presó de Brianzú abans de pujar fins aquí, fins al monestir de Montserrat, d'on ha marxat fa 20 minuts, gairebé una hora abans del que estava previst. Ara el pontífex ja va cap a Barcelona, on a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí, al Raval, abans d'anar a la Sagrada Família per beneir la Torre de Jesús, en el que serà el punt culminant no només del dia d'avui, sinó de fet de tot el viatge del Sant Pare a Catalunya. També us hem parlat del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al centre de Barcelona, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Un home ha mort en rebre un tret al clatell. El sospitós ha fugit i ha abandonat l'arma poc després a la Gala Placídia, a pocs metres d'on s'ha produït aquest... que està assassinat. I ens hem fixat també en els aldarulls d'aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat amb ganivet de dilluns a mans d'un refugiat sudanès. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs ara parlaves d'aquesta pròxima parada del Papa, que serà l'església de Sant Agustí del Raval, i allà ja esperen Lleó XIV, un cop el pontífex, com explicaves, ha abandonat Montserrat abans del previst. Segons l'agenda de la visita, el Papa hi ha d'anar a 4:45. Anem cap allà, Albert Prat.
10: Què tal? Bona tarda. Sí, de moment aquí no hi ha corredissa. S'espera el Sant Pare sobre l'agenda prevista. Aquí els primers convidats ja fan cua per entrar en aquesta parròquia de Sant Agustí. Ara mateix, doncs, una desena de monges de Santa Teresa de Calcuta, que de fet regenten el menjador social que hi ha just darrere d'aquesta plaça, fan cua per entrar. Són 400 els convidats que podran accedir en aquesta església, on el Sant Pare coneixerà de primera mà aquestes entitats socials que donen suport a les persones més vulnerables del barri. I aquesta plaça i tot el carrer Hospital complet tallat el trànsit, només uns pocs veïns i els turistes que tenen pas per entrar als hotels són els únics que poden accedir en aquest recinte, que recorda una estampa més pròpia de la pandèmia que un dia qualsevol aquí al cor del Raval.
7: Més qüestions. L'Austec demana al govern que obri un espai de negociació i presenti una proposta que puguin analitzar després del no al preacord educatiu. Avui el sindicat tenia previst reunir-se amb el departament, però ahir va decidir anul·lar la trobada per segona vegada consecutiva. Des del sindicat insisteixen que tenen plena predisposició per negociar amb el govern, però justifiquen la cancel·lació de la trobada perquè no volen reunions informals i sense contingut concret. També reconeixen que estan en un procés de reflexió intern per redefinir les prioritats de les seves demandes. Sentiu Andreu Mombrú, el secretari d'Acció Sindical de l'Austec, en declaracions a 3Cat Info.
17: Poder vehicular la ràbia expressada, el malestar profund i concretar-lo. Nosaltres volem ser garantia que aquest malestar es converteix en negociació concreta i en guanys concrets, i alhora també pensem que ara no és el moment d'espais informals, que siguin més pensades de cara a la galeria, però no per resoldre els problemes concrets, i per tant les dues qüestions pensem que són fonamentals.
7: I de les protestes de mestres i professors a les dels metges, Catalunya es desmarca del pols de les comunitats contra la ministra de Sanitat pel nou Estatut Marc. Enmig de les vagues dels metges, comunitats i ministeris s'han reunit aquest migdia a Madrid i els consellers autonòmics han reclamat a la ministra Mònica García que obri el diàleg amb els sindicats. Catalunya no ha firmat aquest comunicat conjunt, tot i que la conselleria sí que creu que hi ha aspectes de l'Estatut Marc que s'han de renegociar. La ministra acusa les comunitats de boicotejar la solució per posar fi a les vagues.
18: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que puede hacer que haga.
7: I l'expresident i l'extresorer de la cooperativa de l'Aldea declaren el judici per la fallida de la secció de crèdit que els membres del Consell Rector de l'entitat no tenien coneixements en economia i finances i que delegaven la gestió en l'exgerent i principal acusat en el judici. Un judici que es reprendrà després de Sant Joan. Anem a Tarragona, Jordi Barranca.
6: En la sessió d'aquest matí, els dos exmembres del Consell Rector han declarat que confiaven plenament en la feina de l'exgerent Daniel Ferrer i que cap dels 8 integrants a la Junta sabia d'economia i finances. Sentim Joan Gilabert, extresorer.
8: Dels membres del Consell Rector eren especialistes en temes de comptabilitat o econòmics.
9: Del Consell Rector, sí. Ningú.
8: Quina especialitat tenien? A quina activitat es dedicaven?
9: Nosaltres, jo, pagès.
11: Vostè recorda si algun membre del Consell Rector feia explicacions sobre aquestes qüestions, en concret sobre les actes d'inspecció del Departament de Finances, o qui feia aquestes explicacions?
9: Sempre ell.
11: Ell a qui es refereix?
9: Lo gerem.
6: L'expresident ha declarat que qui feia les explicacions als temes financers a les reunions era l'exgerent, tot i que qui apareixia a les actes era ell.
23: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Crec que no se m'ha sentit dir que passen 5 minuts de les 3, en tot cas ho torno a dir perquè és aquesta l'hora ara mateix, en directe des de Montserrat, davant de la Basílica, però ens acompanyen des d'ara fins a les 4 el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió. Jordi, bona tarda.
19: Bona tarda, que ens hem saludat al matí.
4: Sí, anava a dir que has baixat molt ràpid, perquè aquest matí estaves aquí.
19: Fa un moment et tenia al costat i ara estic aquí anant cap a la... De pas a la Sagrada Família vinc a Catalunya Ràdio.
4: Molt bé, doncs escolta'm, ets molt benvingut i per tant de seguida comentem la jugada del que ha passat aquest matí i del que pot passar aquesta tarda. També amb la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al Sem la Veu. Carme, bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda.
4: Tu no has estat aquí a Montserrat aquest matí.
20: No, ho he anat seguint, però no he pogut estar.
4: Molt bé. I també mossèn Samuel Gutiérrez, és experiodista i és capellà del bisbat de Sant Feliu. Mossèn, bona tarda.
21: Molt bona tarda, Òscar.
4: Vostè ha estat aquí? No, tampoc, no?
21: No, vaig estar ahir a Montjuïc, estaré després a la Sagrada Família i aquest matí tot seguint-lo des de la parròquia amb alguns feligresos.
4: Molt bé. Doncs amb tots tres comentem tot el que ha passat aquest matí i tot plegat. De moment, però, tenim aquesta sorpresa, podríem dir, perquè segons els horaris que ens havien passat des de l'organització, el Sant Pare havia d'estar aquí a Montserrat fins a 3:45. Per tant, fins d'aquí a mitja hora. Sabíem que tenia aquest dinar privat amb els monjos de Montserrat i que després, cap a 3:45, sortida amb papa mòbil, ens havien dit des de l'organització, és el que, com a mínim, els horaris oficials de l'organització, sortida amb papa mòbil, donen aproximadament 5 minuts, travessant les places i després, sí, agafar un cotxe per tal d'anar cap al convent de Sant Agustí. La sorpresa és que ha marxat pràcticament una hora abans de l'hora prevista, perquè passaven 3 o 4 minuts de 3:45. Maria Guixà, bona tarda.
22: Què tal, Òscar? Bona tarda.
4: Estem preguntant si és que havia passat alguna cosa o si és que simplement s'havia variat l'horari per poder estar més ràpidament al centre de Barcelona i no patir, diguem-ne, pel trànsit. Què ens estan dient des de l'organització?
22: Mira, ara quan passen 100 minuts de les 3, des de Catalunya Ràdio us podem explicar de fons de l'organització que ens diuen que està tot bé, que el papa aquí internament a Montserrat ha complert amb tot el que estava previst en el programa i que ha tornat a Barcelona i que no hi ha hagut cap incidència greu. Això és el que us podem dir a aquesta hora. Per tant, és la informació que tenim del per què el papa hauria marxat prèviament i a priori doncs, amb això que us estem explicant.
4: Això lligaria amb la imatge, és a dir, la imatge de la sortida no ha estat una sortida precipitada, a correcuita o com si hagués hagut algun problema, sinó que ha estat una sortida molt tranquil·la en un cotxe negre amb els vidres tintats però amb les finestres baixades. Els seients del darrere hi anaven el papa Lleó XIV i Joan Josep Omella, el arquebisbe de Barcelona, saludant els feligresos. Han sortit de Montserrat a molt poca velocitat. Els pocs feligresos que quedaven a les places corrien al costat del cotxe saludant-lo i ells anaven somrient i acomiadant-se. Per tant, no era una imatge de dir ha passat alguna cosa que ha fet que s'hagi precipitat tot, sinó que més aviat ha semblat que era una sortida normal, això sí, pràcticament una hora abans del que estava previst. És el que grinyola, diguem-ne, però no hi havia una imatge com si hi hagués qualsevol problema o alguna cosa precipitada.
22: No? Ens grinyola potser al fons, però la forma era la que probablement tocava fi estona que aquests cotxes s'estaven esperant, aquesta comitiva oficial, els veiem de fa estona, i sí que és això el que pot haver cridat l'atenció, és aquesta hora d'anticipació que ens ha sorprès una mica a tots, perquè fins i tot per una qüestió de tempos nostres, no, d'esperàvem una relació probablement molt més solemne amb el papa mòbil, tal com l'havíem imaginat i vist d'entrada, doncs, doncs, fer tres quarts del mateix aquesta sortida.
4: I des de la mateixa organització també ens insisteixen que el següent pas és el convent de Sant Agustí, que no és que hagi marxat perquè hagi de passar pel bisbat o que hagi de passar per alguna altra banda, sinó que simplement està fent el trasllat que estava previst, però l'ha sortit d'aquí pràcticament una hora abans i, per tant, podrà anar de manera més folgada, podríem dir. Bé, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora.
19: Digues. Disculpa, no? És que, com que no ens veiem, és més difícil.
4: Sí.
19: També perquè ningú s'espanti.
4: No.
19: És a dir, quan dines amb la comunitat de Montserrat, el dinar és bastant breu, perquè és un dinar, no és una sobretaula d'aquelles que la gent va parlant i es va comentant la cosa i s'allarga i el cafè, sinó que és bastant breu perquè mentre es dina es llegeix alguna lectura. I per tant el dinar és ràpid. I normalment quan dines allà, i entenc que ha anat així, després del dinar doncs, hi ha un espai de fora ja del menjador, un espai de trobada amb la persona en què has anat, o amb els monjos o el que sigui, i aquesta estona doncs, jo crec que hi ha hagut temps suficient perquè es produís. I informació en teniu més vosaltres que jo, estic suposant. Però entenem la lògica de com funcionen les coses, tampoc ho trobo un fet extraordinari.
4: Sí, sí, sí. I ja et dic que els missatges que ens arriben no són ni d'una urgència ni de cap problema, sinó simplement de normalitat.
19: I l'altre factor que heu anat veient aquests dies és que tots els actes on hi ha el Sant Pare, gairebé una hora abans o més, tothom ja està al seu lloc. És a dir, si ara pel que fos volguessin avançar a mitja horeta a Sant Agustí, tampoc passaria res perquè la gent a hores d'ara, de les 3, ja deu estar pràcticament tothom al seu lloc assentat, o abans i tot.
4: Sí, sí, i de seguida també hi podrem anar perquè tenim l'Albert Prat allà també esperant-lo, però vaja, en tot cas, l'únic que ens grinyolava és això, que segons l'horari previst havia de sortir a 3:45, ha sortit a 3:45, però torno a insistir que ningú no ens està fent missatges com si hi hagués qualsevol alarma o qualsevol problema, sinó simplement
19: que tota la normalitat.
4: Sí, exacte, que esperem que no, però això gairebé ho podríem assegurar que no és això. Bé, doncs en tot cas, a mesura que anem tinguent més informacions que la tenim, o quan arribi cap al convent de Sant Agustí, òbviament també ho explicarem, perquè ja sabeu que la programació de Catalunya Ràdio ha començat a les 6 del matí amb el Ricard Ostrell, ara continuem nosaltres i després l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga també ens agafaran el relleu durant tota la tarda per seguir tot el que passarà a la Basílica de la Sagrada Família, en el que és segurament l'acte central d'aquesta visita del Sant Pare a Catalunya, com és la benedicció de la Torre de Jesús. Jordi, Carme i mossèn Samuel, què us ha semblat les imatges que heu pogut veure tu, Jordi, en primera persona i aquí en directe, i la Carme i el mossèn Samuel en distància d'aquí de Montserrat?
19: Mira, una impressió que he anat traient aquests dies, hi havia una cosa que es deia en el seu moment, i ara parlo de fa uns anys, però tornaré, però es deia molt que el papa Joan Pau II se l'anava a veure perquè era així més espectacular, més espectacle, i en canvi a Benet XVI, que era un teòleg, doncs se l'anava a escoltar. Jo crec que aquí hi ha hagut una evolució, i així com podríem dir que amb el papa Francesc potser el que es feia és anar-lo a acompanyar, perquè era una persona d'aquelles que t'aniries a dinar o fer un cafè, perquè era algú amb qui t'hi senties bé, jo crec que aquest viatge i el que està passant aquests dies, el que s'està fent amb el papalló és anar-lo a donar suport. I en un moment on tota la situació internacional és molt complicada, on l'Església en aquest àmbit està exercint un lideratge que no estan exercint altres entitats i altres institucions, i jo crec que això també porta la gent a dir, escolti, aquest papa anem per bon camí, i per tant és bo doncs, que se senti recolzat.
4: Carme?
20: Pues jo estic totalment d'acord amb això que diu el Jordi. Nosaltres, les feministes catòliques, ens hem sentit molt sorpreses, per exemple, ahir a l'Estadi Olímpic, quan va parlar amb totes les paraules de feminicidi, no? Quan ni els polítics ni molts entes socials se refereixen a aquesta paraula, no? I jo penso que això és d'una valentia i d'un caràcter que sí que se l'ha de recolzar i tirar endavant.
21: I ho fa amb una normalitat, amb una serenor, que sembla que ho faci tots els dies, no? Jo l'he trobat com si estigués a casa, a la presó, com si estigués a casa, un encontre de família, escoltant molt, que això també és un gran do, i després donant paraules de molta esperança, a la Josefina, a la Montse, que han fet el seu testimoni. Amb la presó m'ha encantat. Molt senzill, molt breu, però al mateix temps molt significatiu. I després la Mare de Déu, ella estava en alguns moments embadalit, fins i tot, no? Quan estaven cantant el Virolai, li han hagut de dir, escolti, que hem de pujar al cambril, Però ella estava allà absort, no?
19: Però no ha fet el petó, que això m'ho han dit.
4: No, no l'ha fet, no.
21: El del Covid...
19: No, perquè teníem la foto de Joan Pau II fent el petó a la Mare de Déu i amb el papalló no ho tinc.
21: És molt tímid, és molt reservat.
19: No,
21: o sigui,
19: no és de tocar, no, no.
4: Una de les imatges segurament aquí ha estat d'una banda aquesta pregària del papa, just davant allò cara a cara, davant per davant de la imatge de la Mare de Déu, i l'altra, en l'inici del Virolai, com amb el cançoner que tenia, anava seguint la lletra i movia els llavis com seguint la lletra, que és en català, i que per tant ell estava doncs llegint la lletra de tot plegat.
19: Que ja ho feia a la catedral, amb les parts en català.
21: I un català preciós, Déu-n'hi-do, li podem convalidar la 2,
20: Jo crec que ha estat una sort que tota la polèmica que es va crear en un principi amb el tema de català s'hagi resolt perfectament i nosaltres, com els sembla veu, que vam signar el comunicat de les xarxes d'entitats cristianes, no?, defensant això de que el català fos una cosa normal que ens representa i que ha de ser així i no d'una altra manera, i penso que això s'ha portat bastant bé. I ell, que ja tenia experiència d'haver vingut a Catalunya i que ja ens coneixia, que ja havia passat per aquí, segur que això ho tenia claríssim.
21: La seva primera parròquia al Perú, de la Mare de Montserrat, vull dir que hi ha un vincle ben estret i se li nota que s'ho estima, que hi ha un afecte sincer i per això ens convidava, no? Feu la paraula clau de Maria a l'Evangeli, feu el que ell us digui, i continuava. I què ens diu Jesús? Estimeu-vos com jo us he estimat. Mira que senzill, però alhora que ens va bé que ens ho recordin.
4: Ara mateix passen uns segons d'un quart de quatre de la tarda. Som al Catalunya Migdia, us parlem des de la Basílica de Montserrat, amb la tranquil·litat, diguem-ne, després de la tempesta, entre cometes, si em permeteu, després de la gentada que hi ha hagut durant tot el matí, després de les mostres d'eufòria amb les sortides del Papa Lleó XIV, per exemple, al balcó, o el seu trasllat amb el Papa Mòbil d'arribada cap a la Basílica. Ara hi ha la tranquil·litat absoluta, tothom ha marxat de manera ordenada, de manera esglaonada, no queda pràcticament ningú en aquestes places, només alguns periodistes que estem acabant la nostra feina, i també els membres de seguretat i d'emergències que també estan recollint i sortint d'aquí. Per tant, ara diguem-ne que hi ha el moment de descompressió després d'haver-ho vist tot plegat. Ara passa un minut d'un quart de quatre i seguim aquí al Catalunya Migdia. I a la conversa, juntament amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, deixeu-me afegir una altra convidada, que de fet la tinc molt a prop d'aquí, però la tenim a una mica a distància. Citralín Ulloa, bona tarda.
0: Hola, què tal?
4: La Citralín Ulloa és monja benedictina del monestir de Sant Benet. Per tant, aquí, a la muntanya de Montserrat, a què? 2 quilòmetres, 3 quilòmetres d'aquí, de Montserrat?
0: Sí, sí. Així és, sí.
4: Com has viscut la presència del papa aquí a la muntanya de Montserrat?
0: Bueno, mira, en primer lloc, molt emocionant, no? Molt emocionant veure aquest home, que és un pacificador, no?, d'entrada, i bueno, que contenta, no?, també molt, molt contenta de veure tanta gent, no?, tanta gent jove, de totes les edats, no?, feliç, un ambient de molta alegria, de joia, sí.
4: La seva comunitat, les monges benedictines, com hi han participat en aquests actes del papa aquí a Montserrat?
0: Bueno, en realitat, avui hem anat de Sant Pere de les Puelas i nosaltres, juntes, avui mateix, no? Estàvem ahir. Sí, sí, sí. Aquesta és la participació, diguéssim, no. I avui la Mare Abadessa estarà a la Sagrada Família. Està convidada ja, sí.
4: Ens costa que vostès, les monges de Sant Benet, li han preparat un obsequi al papa Lleó. Li han pogut donar l'obsequi?
0: I tant, sí, per mitjà del bisbe, Xavier.
4: Sí, exacte.
0: Li vam enviar una rajola de ceràmica feta aquí per nosaltres al taller de ceràmica que fem. Sí, que tenim.
4: Per tant, tenen la constància que ha rebut aquest obsequi. Per què és important que un papa visiti Montserrat? És el segon, ho va fer Joan Pau II fa molts anys. Després hi ha hagut altres papes que han visitat Montserrat, però quan no eren papes encara. Durant el papat, diguem-ne, és la segona vegada. Per què és important que un papa visiti Montserrat?
0: Bueno, des d'un punt de vista religiós, òbviament té a veure amb la benedicció, que és important, que és la benedicció de Déu mateix, no? Per al poble de Catalunya, però també per tot el món, no? Això en primer lloc, però també, diguéssim, com un governant, no? Com tal, del cel i de la terra, com un pont que fa un pont entre el cel i la terra i que és importantíssim per protegir, per exemple, valors de la dignitat humana, de la solidaritat, de la justícia, de la pau, no? I de la religió mateixa, de la fe en si mateixa. No? Mm-hmm.
4: Les imatges de les places plenes, les imatges dels feligresos amb les banderes, les mostres d'afecte, tot això, sorprèn, us reconforta, us confirma que té tirada, entre cometes, aquest papa entre els cristians? Quina imatge us dona?
0: Sí, no? que té tirada, sí, clar, que és una persona que comença a ser estimada, no? Jo crec que el seu discurs de pau és importantíssim i el seu discurs també de justícia social, no? Això són de les coses més importants que en aquests moments necessitem a tot el món, siguis laic o siguis religiós, siguis com siguis, no? Perquè fa religió.

0: Sí, fa 70 anys sí que es fan.
1: Gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Mitja i bona tarda.
0: Gràcies.
1: Seguim la conversa amb el Jordi Llisterri, la Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez. Anant més enllà de les imatges que hem vist, de les places plenes, i que segur que també tornarem a veure la Sagrada Família, és un papa al que ens hem acostumat, molt ràpidament, perquè fa tot just un any que està exercint com a papa, que li hem de llegir els discursos amb una vessant social molt desenvolupada. És a dir, no s'està de deixar anar els missatges que ell vol col·locar, és a dir, que no són missatges buits de contingut.
2: Em deixes una petita explicació de context? Sí. Si no se m'acaba la veu abans, perdoneu, però és que em vaig quedant ja ofegat. No, ja, a veure, aquest senyor que ha vingut és un senyor que en el seu moment va estar amenaçat de mort. Estem parlant d'una persona que arriba al Perú, un americà, i que es troba en una situació als anys 90-2000 d'una tensió social brutal, amb tota la crisi de Sendero Luminoso, terrorisme, i després va la resposta autoritària del govern de Fujimori, en un país i amb una situació de pobresa molt bèstia. I en aquest context, els agustins que hi ha allà són amenaçats de mort. Alguns marxen, ell opta per quedar-se, i en aquell moment hi ha tres capellans assassinats en la seva zona, i fins i tot el bisbe de la seva zona també li posen una bomba a casa, que no té cap conseqüència física, diguem, però això. I després ell, quan al final d'aquest procés, abans de ser escollit superior dels agustins, encapçala i promou una de les comissions de la veritat que hi ha al Perú amb la línia de reparació. Anteriorment, ell ja s'havia implicat també amb el que era tota una campanya de defensa dels drets humans, i de fet hi ha una fotografia del mateix Prebost, del Perú dels anys 90, recollint signatures, que ho promocionaven des de les seves parròquies, no a favor ni en contra del Fujimori, sinó a favor dels drets humans. Mm. Clar, jo quan veus una mica el perfil de això, estem parlant del papa, en aquell moment potser tenia entre 30, 40, 40 pocs. Quan veus el perfil de què ha viscut aquesta persona, jo crec que el missatge que hem anat sentint aquests dies, i que més o menys crec que en general tot allò que és bona fe i pau i harmonia, doncs tothom pot entendre amb sinceritat, agafa molta més potència. Perquè tot això que ens està dient, o quan ens parla contra la polarització, no és perquè ho posi als llibres o perquè quedi bé, sinó perquè ell ho ha viscut. És a dir, ell ha patit el que ens està dient, que no anem bé si anem per aquí. Llavors, jo crec que això és el que li dona també... per exemple, ara també amb els testimonis que hem vist aquests dies tant a l'estadi com aquest matí a Brians, que ell escoltava i això, no és la primera persona que sent explicant-li un drama vital brutal. I això també aquí tenim un mossèn, i sap que segurament no serà la primera ni l'última persona que se li adreça també amb ell per fer això, no? Per tant, jo vull destacar aquest aspecte per entendre aquest home no és només un manual o un estudi de màrqueting de què convé dir avui, sinó que això parteix d'una vivència molt bèstia seva, sobretot en l'etapa del Perú.
3: Creu allò que diu, és per això és creïble, no?, que és autèntic, ho ha viscut, i per tant, doncs, tenen un pes, no?, les paraules amb aquesta serenor i des d'aquesta escolta profunda de l'altre, no?, que no és una simple aparença, no?, sí que realment ho viu.
4: Nosaltres tenim l'esperança de que, alçant la mirada, també escolti les que els sembla veu a dintre de l'Església. Aleshores, quan s'acostava la visita del papa, nosaltres vam fer un comunicat de premsa on plantejàvem les nostres reivindicacions, no? Aleshores, jo crec que aquest missatge que fa el papa, com ara mateix aquest matí a Montserrat, de dir beneint Catalunya per tota la gent que ha rebut, no, parlant dels immigrants, els ha d'acollir, no se pot deixar qualsevol persona el que diu el dreure bàsic, no?, de la dignitat humana, jo crec que tot això s'ha de plasmar a la realitat i s'ha de plasmar dintre l'Església també, no? Nosaltres estem per la igualtat i la dignitat de la dona, tant a dintre l'Església com a fora. Aleshores, penso que si continua amb aquesta línia de denunciar tota la injustícia i tota la discriminació de les persones, ja sigui per origen, per lo que sigui, també ha de ser per gènere i també ha de ser per orientació sexual. I totes les persones tenim la mateixa dignitat i hem de tenir la mateixa consideració a l'Església i a fora.
3: Això ho ha repetit avui a la presó, no? Insistim molt en la dignitat, no? Déu

0: t'estima tal com ets, però et somia millor, ha dit. És maco, eh?
1: I
0: sempre hi ha l'oportunitat de tornar a començar. I això davant de preses i presos que estaven allà, realment té la seva força, eh?
1: Sí, esperem que la tinguin fets també a dintre de l'Església.
2: Aquí, d'aquestes reivindicacions que plantejaves, tu saps que el problema sobretot és que això ha de ser un procés.
1: Però és un procés ja de 21
2: cada
1: segles,
2: vegada,
1: que no és curt,
2: És que ja anava a afegir un procés que costa, que va molt més lent del que tothom esperaria, però que és veritat que és un procés que un cop s'inicia també és molt difícil aturar. Ens haguéssim pogut trobar amb un canvi de pontificat on hi hagués una tornada enrere o un estancament, i jo crec que aquest papa no va per aquí. Ara, hi ha coses de les que planteges que també tinguem-ho tots clar. Tampoc ens pensem que aquest papa és de la CUP.
1: Vull dir
2: hi ha coses que no...
1: Que estem molt contentes de que faci aquestes afirmacions, però, és una cosa. Que veiem canvis substancials, no.
2: No, però t'ho deia, per exemple, en el sentit pràctic. És a dir, torno a l'etapa del Perú, que per mi és que és molt rellevant. Allà, quan arriba, es troben en unes zones on hi ha molt poc clergat, i quan hi ha molt poc clergat i molt pocs capellans, quina és la solució? Doncs que ho facin els laics. I allà es trobava que les que movien realment la comunitat, qui eren?
0: M'ho
2: contestes tu, no?
1: A veure.
2: Les dones. Doncs ja
1: no
2: està.
1: Cal ni contestar-ho.
2: Llavors,
1: no?
2: ell li ha passat aquesta experiència.
1: Sí. Obvi,
2: i després, en la seva etapa episcopal, que és quan torna al Perú, el 2014, en aquesta etapa, ell dona moltes responsabilitats en l'àmbit ja eclesial més oficial a dones. I això ell ja ho ha viscut. Ara, el Vaticà és molt més complicat. Francesc va fer algunes passes en aquest sentit, va començar a posar dones en lloc de responsabilitats, però estem lluny, molt lluny.
3: És que la sensació una mica és que Francesc va sacsejar una mica i ara l'expectativa és que ara Lleó XIV continuï aquella sacsejada, però anant més enllà, no? I que, evidentment, que ha d'anar pas a pas, no es pot fer una revolució, un tall, diguem-ne, del blanc al negre, però sí que s'espera que hi hagin més passos en aquesta línia.
2: Jo, Òscar, ho resumeixo d'una altra manera, que dic que Francesc va obrir la porta i aquest el que està fent és falcar-la perquè no es pugui tornar a tancar. Que hi és molt, tenint en compte que les possibilitats de que una porta s'obri i després es tanqui, i la gent que ens pot escoltar, que pot tenir una certa edat, recordarà tot el que és l'etapa del Vaticà II, on es va obrir als anys 60 una sèrie d'expectatives que després es van enrere. Ara estem en un moment on les expectatives que ha obert el papa Francesc, el primer pas és que no anem enrere, i els canvis que pugui haver vinguin més endavant. Ja sé que és molt vent, molt pesat, molt feixuc, i potser no ho veurem els que estem aquí, però les coses funcionen així.
1: Mira, l'altre dia vaig estar en una ponència que va presentar la Cristina Nogés, no? I parlava de que ara, després del sínode de la sinodalitat, estem fent la segona implementació, diguéssim, del Concili Vaticà II. El Concili va ser dels anys 60, del 62, que vaig néixer jo, que ja tinc 63 anys. Imagina't el temps que fa i el que ha costat de fer una implementació, no? Anem una mica a poc a poc.
2: Però jo penso... Però recordem sempre l'Església com a institució mundial, eh? Perquè
1: sí, sí, sí,
2: aquí hi ha coses que ens semblen evidents.
1: Mundial. Com a anècdota t'explico. La Cristina va dir que la comissió que treballava el diaconat femení va ser un fracàs absolut, perquè no se va proposar ningú que aquella comissió funcionés bé. Quan ella mateixa va dir que no hi ha cap argument teològic que pugui estar en contra d'això. I, en canvi, ella, per curiositat, va estar amb una comissió que parlava de la poligàmia africana i que va resultar un èxit i que va treure unes conclusions meravelloses. Jo penso, com estem si al Vaticà o a l'Església es pot plantejar un tema com el diaconat, que està demostrat que històricament a les primeres comunitats cristianes ja es donava i ja existia, i s'anul·la completament de la història, com estem si en el segle XXI encara ens diuen paciència, espereu-se, que ja vindrà. Una mica trist.
3: De fet, a vegades demanem molt que hi hagi gestos dels que són visibles, dels que es veuen, però n'hi ha uns altres, Jordi, que estan com més amagats. Jo recordo l'especial que vam fer quan es va triar Lleó XIV com a papa, que tu, una de les...
2: Jo és que tinc memòria de peix i de vegades no me'n recordo ni del que jo mateix he dit.
3: No, però a mi em va quedar una imatge o una frase que vas dir, que és, entre les coses que havia fet Francesc, a banda del que veiem de cara al públic, havia fet una altra feina per darrere, que és que, clar, tots els nomenaments de bisbes que havia tingut durant tot el seu papat ja havien anat en la línia d'assegurar, podríem dir, que hi hauria una certa continuïtat en el que ell havia començat, i per tant havia triat uns bisbes, diguem-ne que bastant alineats en aquesta obertura que estàvem parlant, no? I d'aquí segurament neix el fet que es triés a Lleó XIV, que es triés a Pep Prebost, i no un altre que potser hagués intentat fer un passos enrere.
2: Doncs mira, jo mateix em corregeixo, perquè amb bisbes no t'ho diria tant, i sobretot, per exemple, el perfil que continua havent en general de l'episcopat espanyol encara no respondria a aquesta renovació. Sí que hi ha hagut un canvi amb els perfils de bisbes en el moment en què, encara en l'època de Francesc, Prebost assumeix la responsabilitat del que es diu el dicasteri dels bisbes, que és, per dir-ho això, el ministeri o l'oficina que gestiona aquest tema. I aquí sí que comença a haver-hi un canvi de tendència en els perfils episcopals. Amb el que Francesc va afinar totalment, i la prova és Prebost, és a l'hora de configurar els 120-130 cardenals que el poden escollir el seu successor, i aquí sí que va afinar molt en perfils que clarament marcaven una línia de continuïtat i que va evitar, doncs, que hi hagués un conco i escolti, això de Francesc molt maco i molt contents, però ja hem fet una mica la festa, doncs tornem-hi, tanquem la porta i cap a casa.
3: Perquè a més nosaltres ens ho mirem des de la nostra posició occidental, podríem dir, però clar, això és mundial, i si tu tires molt la corda cap a una banda, hi ha un cert risc que hi hagi una altra banda que se't revolti, entre cometes.
2: I ara hi ha hagut tot el fantasma d'un sisme a nivell d'Estats Units, que estem parlant d'una cosa molt grossa. Jo crec que no estem en aquest punt, però que hi hagi un grup de tradicionalistes integristes de l'Església Catòlica Americana que en algun moment es plantegin fer el salt, és una cosa que fa uns anys no se'n parlava. I ara no dic que hagi de passar, però les coses, quan es comencen a parlar, és que potser de vegades un dia passen. I amb això estan molt durs i molt amenaçants. Aquí és veritat que tenim la sort que justament el seu papa, que prové d'aquest país, doncs pot tenir un coneixement més de com gestionar la situació amb el clergat i amb determinat episcopat nord-americà, però no, la situació en aquest... O sigui, aquí hi ha gent que es tira per un cantó i es tira per un altre. I al final la funció del papa, l'última funció, i això que em corregeixi el mossèn, l'última funció d'un papa és que no es trenqui la corda.
0: Confirmar-nos en la fe. En qualsevol cas, és un papa que és difícil d'etiquetar. I això també ens resulta una mica incòmode, no? Com l'agafem, no? Cap a on anirà? Quines mesures prendrà? De moment està fent gestos i està parlant amb molta claredat, no? Per tant, i buscant sempre allò que deia la germana benedictina, no? La pau, el pacificador, podria ser, no? Lleó XIV, el pacificador. I buscant la unitat, el consens, que puguem també trobar-nos, escoltar-nos. Jo crec que per aquí és com comencem a construir.
1: Bueno, jo estic d'acord amb això que dieu, de que el papa el que intenta és ajuntar-nos, no? Però hem de pensar que resulta que les dones som la meitat de la humanitat i a l'Església som el 80% de la gent que participa. Per tant, imagina't, no? És que no sé, vosaltres com a homes, no? Imagineu-vos qualsevol situació, no?
2: Però és que no, tu estic... És que
1: no, no, a veure, és per posar-vos un exemple,
3: contra,
1: no?
3: Sembla que estiguis en contra d'això, no?
2: Allò d'on hi ha que firmar.
1: Lo que estic dient és que és molt gros, no? Però com deia la Pepa algú, Torres l'altre dia,
2: perdona un moment. Però si tinguéssim algú de l'àmbit, diguem, de determinades tendències sexuals, també diries que és molt gros el que ens passa a nosaltres.
1: I tant, és que és el que compartim ara, no? Lo que deia la Pepa Torres l'altre dia, és com de dir, el baptisme és igual per tothom. Ens dona els mateixos dons a tothom. Algú s'atreviria a dir, és que tu com a dona no pots rebre la vocació, per exemple?
2: El que passa és que jo entenc que l'accent que està posant Lleó és que del tots, aquella famosa frase del papa Francesc, que l'Església va dir en castellà, que amb l'Església acabemos todos,
1: però no
2: ella
1: todos.
2: Està posant més l'accent a l'Església, hem d'anar junts. Llavors, clar, els junts... Mira, i et poso un exemple gràfic que ho vaig viure en primera persona ahir a l'estadi. Ahir a l'estadi hi havíem gent allò que olora, els que ja fa uns anys que ens movem en ambient, la gent olorem una mica de quin peu calça en l'àmbit eclesial, eh? Veiem els que són més d'un cantó, més d'un altre. Ahir a l'estadi hi havia de tots colors. També diré que cridaven més els d'un color determinat, però això ja no ho analitzo. Però quan estava allà pensava, ostres, jo ara estic aquí amb gent i amb el grup de, diguem, proper o personal que amb qui vaig anar, estic aquí amb gent que probablement no coincidiríem en lloc més, encara que estiguem tots a la mateixa església. I això també és un paper que fa el Papa en aquest sentit.
1: Sí, sí, sí. Jo diria que més enllà d'aquesta unió també s'ha d'estar, diguéssim, la unió amb les altres religions, no? El diàleg interreligiós ens sembla molt important, primer dintre dels cristians, l'ecumenisme, no?, que és molt important, però nosaltres també considerem molt important el diàleg amb totes les religions. Per això aquest cap de setmana, que són les jornades feministes a Caladona, celebrant els 50 anys de les primeres jornades feministes a Barcelona, doncs al Sembla Veu hem proposat una taula de diàleg interreligiós. Hi haurà quatre dones, una protestant, una catòlica, una de la fe bahai, i parlaran sobre com el compartir el diàleg interreligiós pot ajudar precisament a millorar la situació de les dones, no només a l'Església Catòlica, sinó en general a totes les creences.
3: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, estem en directe des de Montserrat, on a poc la normalitat va tornant. Veig alguns operaris que estan recollint les tanques que evitaven que la gent envaís la calçada per la qual havia de passar el papamòbil. Veig també com uns altres estan començant a recollir ja també les tanques que separaven els diferents sectors on la gent s'ha assegut. Les cadires han quedat un punt desordenades després que la gent hagi marxat d'aquestes places davant de la basílica. I a l'interior hem vist ja com la dona de la neteja estava també netejant els vidres que envolten
2: a la... Era dona.
3: Sí, era dona, era dona. Sí, sí, per això ho he volgut remarcar, era una dona de la neteja.
2: No
3: ens
2: ho compliques més.
3: No, ja estava a punt d'anar a publicitat, perquè després de la publicitat recuperarem amb altres temes.
1: Almenys aquesta vegada no hem vist cap monja netejant
3: l'altre, no? No, aquesta imatge ens l'hem estalviat, sí. Com a mínim fins ara, perquè és veritat que l'altra vegada va ser a la Sagrada Família.
1: Ah, encara som a temps.
3: Jo crec que podem assegurar que aquesta tarda no es produirà aquesta imatge, que també va ser molt, molt polèmica.
1: Esperem que no.
3: Insisteixo, des d'aquesta basílica de Montserrat que va tornar a la normalitat, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida continuem amb més coses.
4: Catalunya migdia.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
7: Palpicant?
6: Què havia de ser, si no?
7: Però què va ser?
6: Apendicitis. Operat d'urgència.
7: Ostres.
6: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
9: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
10: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
11: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
10: Tu creus? Jo pensava que era normal.
11: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
13: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
14: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
15: Ostres, Pedrín!
14: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí.
16: Això va ser un camp de concentració franquista.
14: I aquí... I van a parar el teu alt.
15: Encara estic païnt. Ploraré molt.
13: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
3: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on aquest matí hem tingut aquesta visita del Papa Lleó XIV, ara mateix camí del convent de Sant Agustí, al Raval, on continuarà amb la seva, amb els seus actes, visitant aquest convent per tal de seguir remarcant aquesta banda més social, la feina més social que fa l'Església, i el colofó que viurem aquesta tarda a vespre a la Sagrada Família amb la consagració de la Torre de Jesús, el punt més alt de la Basílica de la Sagrada Família, avui que coincideix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest matí, aquí, a Montserrat, hem sentit un Lleó XIV molt còmode amb la Verge de Montserrat, amb la Mare de Déu de Montserrat, i fent referència també al seu passat al Perú, precisament també relacionat amb Montserrat.
17: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
3: Estem amb el Jordi Llisterri, periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, la Carme Ruiz, portaveu del col·lectiu Dones Creients al SEM La Veu, i mossèn Samuel Gutiérrez, experiodista i capellà del Bisbat de Sant Feliu. El Papa no ha amagat que ell, amb Montserrat, el lliguen moltes coses, no només aquesta referència a com ell va estar al Perú, precisament, també relacionat amb la Verge de Montserrat, sinó també va estar aquí, a Montserrat, quan encara no era papa, també en un moment de retir espiritual. Vull dir que no ha amagat que a ell li feia especial il·lusió aquesta visita a Montserrat.
0: En les paraules i en els gestos se li veia molt emocionat i embadalit, i la Mare de Déu. Ahir també, quan es cantava el Virolai, era realment corprenedor. Per tant, doncs, bueno, jo crec que val la pena aprofitar, no?, aquesta tirada. I...
2: A més, és el teu bisbat.
0: Bueno, és el... Montserrat és de tots. O sigui que, com deia ell també avui, dels catalans princesa, i també deia dels espanyols estrella d'Orient, no? Doncs intentant sempre buscar aquesta comunió. A mi, personalment, mira, m'ha semblat molt tendre.
3: Sí, aprofundint en això, és a dir, els catalans ja ho tenim, això, clar, tenim aquí la Mare de Déu de Montserrat i sabem tota la simbologia que hi té, però que algú que va néixer a Chicago, que després va fer bona part de la seva tasca al Perú, que hi tingui aquest significat especial aquesta Mare de Déu, per què? Què té aquesta Mare de Déu de Montserrat com perquè per prebost tingui aquesta simbologia?
2: És que aquí hi ha dos factors, més enllà del que és el propi, diguem, coneixement mundial que té una abadia com Montserrat, la devoció a Mare de Déu de Montserrat està estesa a tot el món. És a dir, ens sembla una cosa molt local, però en tot l'àmbit hispànic, però també en tot l'àmbit europeu, no només de parla castellana, sinó en l'àmbit europeu, trobareu a la majoria de llocs on aneu algun lloc, algun raconet, alguna capella de la Mare de Déu de Montserrat. Hi ha un company meu, el Manel Manonelles, que va començar a fer un llibre de Montserrat al món, i al final va haver d'anar partint amb cada llibre en un país, perquè només amb Itàlia hi omplia dos volums. Per tant, hi ha molta gent que es mou en l'àmbit eclesial, que en les diòcesis per on ha estat o per on ha passat, es troben amb una imatge de la Mare de Déu de Montserrat o amb aquesta devoció. A més, hi ha una cosa molt curiosa, que és que en aquests llocs normalment la imatge és blanca, no és negra.
1: Sí.
2: Perquè és la imatge que, diguem, a l'època barroca es va traslladar sobretot en els països latinoamericans. Al Vaticà hi ha una imatge de la Mare de Déu de Montserrat que és blanca, però perquè prové del Brasil, o sigui, és un ambaixador del Brasil que li va regalar, crec que era el Pau VI, una imatge de la Mare de Déu de Montserrat, i tu quan la veus dius, aquí la moreneta no hi és per enlloc.
0: I la nostra no és negra, és morena.
2: Sí, però mira, però aquí hi ha una altra cosa, que hi hauria el debat d'escolta, però si al final és que és, diguem, acumulació, doncs netegem-ho. Però hi ha una idea que expliquen a Montserrat, és dir, que es podria plantejar fer una restauració i quedaria probablement blanca. Però aquí pesa molt que la devoció ja està consolidada com una Mare de Déu d'un determinat color.
0: I la moreneta ja ha quedat per sempre. Sí,
1: ja seria molt diferent.
0: I també té un sentit, no?, d'acollida i d'inculturació i tot plegat. Jo crec que ja ens està bé.
1: Una negra catalana.
3: aquest viatge... Aquest viatge del Papa a l'estat espanyol, amb aquestes tres etapes, la que ja hem viscut a Madrid, la que estem vivint ara a Catalunya, i després en tindrà una altra posterior a les Canàries. I suposo que de manera volguda, amb un accent molt diferent a les tres etapes. Així com a Madrid va ser molt polític, hi va haver recepció al Palau Reial, hi va haver el discurs del mateix Papa des del faristol, a més, al Congrés dels Diputats, en aquella sessió conjunta de congressistes i senadors, per tant, un discurs molt, molt polític, a més, amb referències crítiques, potser, a lleis que s'han aprovat en aquell Parlament i que també van generar certa polèmica, per exemple, el fet d'estar doncs, en contra de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, cosa que no ha de sorprendre venint d'algú de l'Església, però sí que fes aquestes referències a l'eutanàsia i a l'avortament precisament en un Congrés dels Diputats en què s'han aprovat lleis a favor de totes dues coses, doncs també va ser força significatiu. Aquí a Catalunya, en canvi, té un accent molt més social, menys polític, tot i que, evidentment, hi ha algun acte polític, però la presó, el convent de Sant Agustí, venir aquí fins a Montserrat, és potser més social, i després a les Canàries, que anirà molt abocat al drama de la immigració que les Canàries viuen en primera persona. Per tant, són tres trams del viatge molt diferenciats amb la seva significació i amb el seu simbolisme, no?
0: Jo diria que aquí també té una vessant litúrgica ineludible. De fet, és la Sagrada Família, és el que dona sentit a aquest viatge. Aleshores, aquesta nit serà el punt culminant, no? I aquesta litúrgia, no?, que uneix el cel i la terra, el poeta de la pedra, que és al mateix temps l'arquitecte de Déu, el centenari, o sigui, la litúrgia i la bellesa, no?, aquest llenguatge de l'amor que vol ser també desarmat i desarmant, no?, a través de la litúrgia. Jo crec que això, aquesta tarda, a veure si ens sorprenen també, però bueno, serà espectacular, clar.
2: No, i en aquest àmbit, recordeu que tenim un tema a la cartera que es diu beatificació del venerable Antoni Gaudí. Home, en principi això no ha de fer accelerar ni modificar els terminis, però és evident que si el Papa ho ha vist en directe, doncs sempre tot ajuda, diguem, a que el procés doncs pugui tirar endavant finalment.
1: A mi em sembla molt important que la mirada s'alci cap a la Torre de Jesús, no? Perquè és una manera d'entroncar amb el sentit de la nostra fe, amb Jesús, amb l'Evangeli, i fer-lo autèntic. I si es pot fer autèntic en el sentit de tot el missatge que ens està llançant el Papa aquests dies, jo crec que serà fantàstic.
0: I quan s'alça cap a Jesús, s'alça també cap als germans. Per això aquesta dimensió social tan forta, A Madrid, aquí i a Canàries. O sigui, lo social, de fet, és transversal.
2: Però ens falta Canàries, eh?
0: Per això. Però aquí també, molt. I la presó ha estat un moment molt fort, i s'ha negociat molt fort, i també diria que ahir a la vetlla una dimensió social també forta. Els testimonis, aquesta reivindicació que va ser realment emocionant, el tema de la salut mental, perquè ens toca tot, forma part de la nostra societat, estem superafablits, aquell testimoni de la Carmina, gent plorant a les grades, perquè realment el que expressava era com una portaveu de la nostra societat. I ell també d'aquí, doncs, jo crec que aquesta part és molt important, també. La salut mental, el tema de la violència de gènere, i després també va sortir aquell noi, no?, que va dir aquesta tornada a la fe, que no sé si és tornada o no tornada, hi ha un interès creixent que és real. No és una avalanxa, però és real. La gent s'està preguntant, vol un sentit, un horitzó, donar més plenitud, no?, a la nostra existència, que no sigui només consum, no?, i capitalisme. La Rosalia.
2: En aquesta part de discursos també hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que el Papa, i això no és cap novetat, ha fet sovint referència al concepte de veritat. Clar, fa uns anys aquest discurs el veiem més com un dogmatisme, que hi havia en els que del Papa que ens ho ha imposat, tal i qual. Però estem en una paradoxa on en el context actual la veritat és un valor en alça, perquè ara, quan obrim el telèfon, ja no sabem què és veritat i què és mentida. I ja no sabem què creure. Llavors, reivindicar la veritat, que en un determinat moment podria tenir una connotació que segurament no seria compartida, en aquest moment tothom diu, sí, clar, és que potser hem de saber una mica què és veritat i què no ho és.
1: Amb això va l'encíclica, no?
0: I amb els polítics enllaça amb això també. De fet, busca els punts comuns, que és... tenim una vocació de servei i busquem el millor de les persones. Això ho veus també en l'àmbit municipal quan ets mossèn, no? Amb la gent, amb els regidors, amb l'alcaldessa. En el cas de Sant Boi hi ha una sintonia molt forta. Sempre que ens veiem la Lluïsa Moret, que és la presidenta de la Diputació, i era ahir també, ahir rebent el Papa, doncs aquest vocació comuna de servei i de desitjar el millor de la ciutadania, no? Això ho compartim. Doncs anem per aquí, intentem treballar plegats per aquí, no?
1: Anem per aquí perquè realment realment és molt trist quan no es dona això i el que es dona és tirar-se els trastos a veure qui pot més, no? Això és molt trist i molt lamentable.
3: Falten 10 minuts per arribar a les 4, falten 10 minuts perquè acabem doncs al Catalunya migdia. Des d'aquesta tranquil·litat absoluta que hi ha ara mateix a Montserrat, suposo que on comença a haver-hi més efervescència és el convent de Sant Agustí, a la següent parada del Papa Lleó XIV en la seva visita a Catalunya. Allà hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
18: Què tal, Òscar? Bona tarda.
3: Quin ambient tenim aquí, al convent de Sant Agustí?
18: És veritat, ja hi ha molta gent, desenes, m'atreviria a dir que centenars de persones esperant el Sant Pare perquè el puguin acompanyar en aquesta recta final aquí a la plaça de Sant Agustí, però podríem dir que és una expectació molt controlada, molt mil·limetrada pel fort cordó de seguretat que hi ha, perquè a la una del migdia s'ha desallotjat completament a totes les persones veïns del barri que passejaven per aquest punt, per aquí a la plaça de Sant Agustí, també pel carrer Hospital, i ara mateix està completament blindat, els veïns no poden passar, només aquells que tinguin alguna reserva en algun dels hotels o els apartaments turístics, i a poc ha començat a entrar famílies, joves, catòlics, que són els que s'han col·locat i que ara mateix estan cridant de fons visca el Papa, els esteu sentint, en aquests últims metres per acompanyar-lo fins a la parròquia. És veritat que sorprèn, crida l'atenció aquesta imatge, on podríem dir que aquí els veïns del barri han quedat relegats en un segon pla.
3: Això és el que ha passat fa unes hores aquí a Montserrat, on la gent ha anat arribant amb tranquil·litat a primeres hores del matí, però a mesura que s'apropava l'hora prevista per l'arribada del Papa, l'emoció anava creixent i llavors es anaven sentint aquests esclats de crits de visca el Papa o esperant-lo, i per tant hi havia aquesta cridòria que de tant en tant apareixia en aquestes places de Montserrat. Teniu indicis de quina hora arribarà? Estava previst que fos a 4:45. D'aquí ha sortit una hora abans, però no fa pinta que això hagi accelerat la resta d'actes, no, Albert?
18: No, en absolut. De fet, és veritat que ara estan començant a entrar, bé, ja fa estona que comencen a entrar totes les persones que estan acreditades per entrar a dins d'aquesta parròquia. Són al voltant d'unes 400 persones i fa poca estona ho han fet les primeres autoritats. Sabem que venen per ordre de protocol i, de fet, hauran de rebre després, posar-se doncs en fila per rebre el Sant Pare. Fa molt poca estona que ha arribat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler. També hem vist la consellera de Drets Socials, però aquí també s'espera que arribin els propers
3: ràpid,
18: minuts.
3: Perquè els he vist sortir d'aquí de Montserrat. A les
18: doncs
3: dues i
18: Mònica minuts, Martínez sí. Bravo i Ramon Espadaler, que ja són a l'interior d'aquesta parròquia, però falta per arribar, per exemple, el president de la Generalitat. Fins i tot també estava prevista la ministra Elma Saiz. Per tant, veurem si en els propers minuts doncs comencen a desembarcar els cotxes oficials, tant de la Generalitat com també del govern espanyol, en aquest punt del carrer Hospital, que, insisteixo, està completament tancat al trànsit.
3: Molt bé, doncs aquest és l'ambient que hi ha en la següent parada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV, que la viurem en directe en el programa especial que començarà a partir de les 4 de la tarda amb l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga. I el punt final serà la Sagrada Família, on hi ha aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
19: Hola, molt bona tarda, Òscar.
3: Aquí encara deveu estar amb la tranquil·litat, perquè aquí encara queden hores perquè hi arribi, no?
19: Un entremig, eh? Ja. I a més hi ha una barreja... És una situació molt estranya, perquè és pràcticament la Sagrada Família mai vista sense turistes, eh?
3: Ah.
19: I amb botigues de souvenirs obertes, però sense turistes, tampoc. Uh-huh. I alguns guies doncs, fent mans i mànigues, perquè és un acordonament molt sever. Són 9 illes de cases les que estan perimetrades, i, per tant, moure's per al voltant, i pensem que hi ha molta gent que s'hi acosta per... Volem a veure com el podem veure, no? I hi ha una certa... És un formiguer i amb unes... Contínuament et vas trobant molta policia i moltes tanques.
3: És això que expliques, Miquel, és una sensació molt semblant a la que teníem ahir al vespre i aquest matí aquí a Montserrat, en què efectivament hi havia molta gent pendent d'aquesta visita, però no era el turista habitual aquí a Montserrat, i, per exemple, ahir al vespre la gent va marxar abans d'hora perquè el cremallera va acabar també les seves pujades i baixades, i, per tant, el turista habitual de Montserrat no hi era, i per tant la tranquil·litat era encara més alta en les hores finals d'ahir en la prèvia d'aquesta visita del Papa. Per tant, òbviament, aquí arribarà el màxim de l'expectació quan sigui... A quina hora està previst, més o menys, que s'arribi cap aquí, amb el Papa mòbil, amb aquest trasllat des del centre de Barcelona?
19: Sí, aquí a les 7 ha d'estar aquí als voltants de la Sagrada Família. Ell vindrà des de Sant Agustí amb un cotxe negre, tapat, i llavors als voltants de la plaça dels Cinc Oros canviarà amb el papamòbil i farà un recorregut que serà realment, tampoc, no serà molt llarg. Serà un quilòmetre i mig per carrer Sardenya, carrer Rosselló, fins a arribar aquí. Ara s'estan fent les proves de so. El que sí que hem vist és l'estesa de cadires. Unes 4.000 persones podran seguir l'acte a través de pantalles i també amb els seients que prèviament han hagut de ser reservats i que s'han repartit segons les peticions de les diverses parròquies que han fet a l'organització de l'acte. Aquí, bàsicament, el que trobem és algun veí també que intenta accedir a casa seva i que ha de presentar la seva documentació per poder accedir. A Barcelona hi ha altres opcions per fer el seguiment del Papa. A Glòries hi ha unes pantalles gegants, també Arc de Triomf. Jo vinc d'allà i la veritat és que no han reeixit aquestes pantalles cap dels dies que hi han hagut aquí. Mira, et porto un testimoni, és una noia, la Maria, és colombiana i m'ha explicat això.
20: Veníamos caminando, queríamos conocer el Arco del Triunfo y pues nos sentamos a descansar y nos encontramos con toda esta información.
3: Doncs les dificultats de la gent que no pot accedir a casa seva o les visites que tenia previstes. Som a punt d'acabar, per tant, Jordi Llisterri, Carme Ruiz i mossèn Samuel Gutiérrez, gràcies a tots tres.
2: A tots vosaltres. Avui t'ho hem fet una mica de full dominical, avui,
3: Bé, home, un cop a l'any...
2: Això és la quota anual.
3: Ah, deu ser això. Gràcies a tots tres, que vagi bé. Ens queden 3 minuts per arribar a les 4, 3 minuts amb una mica de publicitat que tenim pendent i de seguida l'Agnès Marquès i el Francesc Garriga agafen el relleu per viure tot el que passarà aquesta tarda en aquesta visita papal. Des de Montserrat, gràcies a tothom i fins demà a les 2.
21: Unya migdia.
22: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
23: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
24: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
25: Un altre cop? Et diu a mi que el nostre sofà al llit.
26: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
25: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
27: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
28: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
29: Tota comunitat necessita un cor.
30: Un cor? Per què?
29: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
30: I reforçar la identitat?
29: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
30: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
21: Catalunya migdia.
31: Evitem el soroll.
32: Ens allunyem de les estridències.
31: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
32: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
33: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
31: Un informatiu sense presses.
32: Per donar context als grans titulars.
33: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B, girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.

0: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio.
1: Són les 5 de la tarda, és un dimecres que no és un dimecres qualsevol, perquè avui, en especial emissió per Catalunya Ràdio, l'arribada del Papa a la Sagrada Família, el dia que celebrem, que commemorem els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Tenim visió directa de la Sagrada Família, on cada vegada aquest formiguer es va omplint de més gent, mica en mica es va visualitzant ja una platea, et diria que gairebé plena, però mig plena aquesta hora. Els assistents han agafat ja les millors localitats, els millors llocs estan ocupats, i tot perquè aquest vespre es faci la benedicció de la torre més alta d'aquesta Sagrada Família, que culminarà la visita del Papa des de fa un parell de dies, Agnès.
2: Sí, serà l'acte més mediàtic, aquesta benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Serà una imatge que donarà la volta al món, novament Gaudí de la mà de Barcelona donant la volta al món. Però abans, en aquest periple per Barcelona, el Papa Lleó XIV ha volgut passar per tres llocs que tenen una forta càrrega simbòlica social. Ho hem explicat aquest matí per la presó de Brians i aquesta tarda pel barri del Raval i concretament per l'església de Sant Agustí. Una visita en aquesta parròquia que d'alguna manera vol llançar el missatge del Papa Lleó XIV, que, en fi, podem llegir-ho així, que la grandesa d'una ciutat no pot mirar endavant sense tenir en compte també les seves fragilitats. En l'àmbit de la fe, ens deien també des de l'organització que la caritat està a l'entrada primera de la fe, que ningú és indiferent als ulls del Papa Lleó XIV, i per això s'està produint, Gemma Bonet, aquest moment, la intervenció del nen Renzo.
3: Sí, efectivament, ara és quan el nen està llegint davant del Papa aquesta carta que havia escrit, i no sé si el podem sentir en directe.
4: ¿Por qué hay tantos abuelos solo si son tan importantes?
2: Li explica aquestes...
4: Una última pregunta más. Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
2: Quina gran pregunta, quina gran pregunta. A veure què li respon a Lleó XIV.
3: Exacte, en Renzo, que li ha fet diverses preguntes, que ha participat en aquest vídeo, en el qual es veia, ara va en Renzo amb la seva mare, a saludar el Papa, i li fa una abraçada.
2: Que s'ha aixecat...
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Salas Vilanova. Hi ha hagut un atac vandàlic a un dels murals de la campanya sobre els drets dels infants instal·lats a Sant Just. L'obra, creada per l'artista Carolina Dan per representar el dret a la vida digna, mostra un infant negre al costat d'aquest missatge i ha aparegut amb la cara completament tapada amb esprai negre. L'Ajuntament de Sant Just ha informat de l'incident a través d'un comunicat en què condemna l'acció i assegura que cap gest racista té cabuda a Sant Just. Segons el consistori, la intervenció contra el mural va més enllà d'un acte vandàlic i afecta una obra vinculada a la defensa dels drets humans i dels drets dels infants. El text també recorda que no és la primera vegada que murals relacionats amb aquestes temàtiques pateixen desperfectes al municipi. Després de l'incident, l'Ajuntament ha anunciat que restaurarà el mural. En el comunicat, el consistori reafirma el seu compromís amb una societat lliure de racisme, odi i discriminació i defensa la continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives a l'espai públic. Pel que fa a educació, el número 2 ha estat el número de talla escollit en el sorteig públic celebrat avui, 10 de juny, a les 12 del matí a l'Ajuntament de Sant Just, per resoldre els empats en el procés d'admissió a les escoles Bressol Municipal, Marrex i Mainada pel curs 2026-2027. El sorteig s'ha dut a terme després de la publicació de les llistes provisionals baremades, un cop incorporades les reclamacions presentades. El número de detall servirà per determinar l'ordre de prioritat entre les sol·licituds que hagin obtingut la mateixa puntuació en el procés d'admissió. Pel curs vinent, les escoles Bressol Municipals han rebut 143 sol·licituds, de les quals 74 corresponen a Marrex i 69 a Mainada. L'oferta disponible és de 116 places, amb 57 places a Marrex i 59 a Mainada. I en política, Laia Flotats ha confirmat que liderarà novament la candidatura d'Endavant Sant Just a les pròximes eleccions municipals del 2027. La portaveu de la formació municipalista ho ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern, on també ha aprofitat per analitzar l'actualitat política local després del darrer ple municipal, centrat en l'aprovació inicial de les bases reguladores dels habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Flotats es mostra escèptica amb el nou reglament d'habitatge de lloguer assequible. Tot i que celebra la futura incorporació d'uns 150 pisos a la carretera Reial gràcies a la col·laboració público-privada, critica que els requisits d'arrelament proposats per l'equip de govern són massa curts. Actualment es demanen 3 anys d'empadronament o 5 anys de treball al municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 6 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs avui dimecres ja hem arribat a la meitat de la setmana, una setmana marcada per la visita papal aquí a Catalunya, que ara mateix, en pocs instants, començarà la inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. Per tant, estarem pendents també aquí al Refugi. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui.

Iniciarem amb el món del vi amb el Jordi Clavero. Seguidament entrevistarem a l'equip del Cabró Rock i posarem fi amb Racons del Món amb l'Adrià Hernández. Ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

Lleó 14 ha protagonitzat una visita històrica i carregada de simbolisme a Montserrat, on ha estat rebut per unes 8.000 persones i ha reformat el seu vincle amb Catalunya i la Mare de Déu de Montserrat. El pontífex ha venerat la Moreneta i ha pronunciat un discurs amb una presència destacada del català, en què ha encomanat a la patrona de Catalunya la seva missió al capdavant de l'Església. El papa ha fet una crida a la pau, la justícia i la convivència, rebutjant la confrontació, les calúmnies i els discursos d'odi. També ha elogiat Catalunya com a terra d'acollida, agraint la capacitat d'integrar persones d'orígens diversos en una única família. La jornada havia començat amb una visita al centre penitenciari de Brians 1, la primera que fa un papa a una presó en tot l'estat espanyol. Davant d'una vuitantena d'interns, Lleó 14 ha llançat un missatge d'esperança, assegurant que els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona. Aquest dimecres culmina la visita papal amb l'acte central a la Basílica de la Sagrada Família. Allà presidirà una missa solemne de l'any Gaudí, visitarà la tomba d'Antoni Gaudí i beneirà la nova torre de Jesucrist, de 172,5 metres d'alçada, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. L'acte, que està a punt de començar, reunirà milers de fidels i posarà el punt final a una visita marcada pel protagonisme del català, els missatges de pau i la reivindicació de Catalunya com a terra d'acollida.

Nou tiroteig mortal a Barcelona. Un home ha estat assassinat aquest matí després de rebre un tret al cap al carrer Balmes, en ple centre de la ciutat i davant mateix de la comissaria de la Policia Nacional. Els fets han passat cap a les 10 del matí en una zona molt transitada i plena de persones. Segons diversos testimonis, l'autor dels fets s'hauria acostat a la víctima per darrere i li hauria disparat a curta distància abans de fugir corrents del lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial per identificar la víctima i localitzar el presumpte autor del crim, que ha abandonat l'arma durant la fugida a prop del lloc dels fets. Aquest és el segon assassinat amb arma de foc registrat a Barcelona en només 3 dies i es suma a altres tirotejos recents a Catalunya. Els investigadors treballen amb diverses hipòtesis, entre elles la possible vinculació amb disputes entre organitzacions criminals relacionades amb el narcotràfic. Tot i la crida al consens i a rebaixar la polarització que va fer aquest dimarts el papa Lleó XIV durant la seva visita al Congrés dels Diputats, la sessió de control d'aquest dimecres ha tornat a estar marcada per la confrontació política entre el govern i l'oposició. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat durament contra Pedro Sánchez pels casos judicials que afecten al PSOE i al seu entorn. Feijóo ha assegurat que si coneixia els fets investigats, hauria de dimitir per corrupció, i si no els coneixia, per incompetència. A més, s'ha referit al president com a PS, en al·lusió a les agendes de l'Eire 10. Sánchez ha replicat recordant diversos casos de corrupció vinculats al PP, com la Gürtel, la Kitchen o la Púnica, i ha acusat a Feijóo de fer una oposició basada en la confrontació. El president també ha defensat la gestió del seu govern i ha assegurat que continuarà governant fins al 2027. L'intercanvi ha culminat amb una referència de Sánchez a l'expressió M. Rajoy, que va aparèixer als papers de Bárcenas en resposta a les acusacions del líder popular. Un nou enfrontament que evidencia la forta tensió política que es viu actualment al Congrés dels Diputats.

Els Estats Units i l'Iran han protagonitzat una nova escalada militar a l'Orient Mitjà després que un helicòpter nord-americà fos abatut ahir dilluns a l'estret d'Hormuz. Els dos pilots van ser rescatats amb èxit i sans, però Washington ha respost amb una vintena d'atacs contra objectius iranians a la zona. Teheran no ha trigat a reaccionar i ha assegurat haver atacat bases nord-americanes a Jordània, Kuwait i Bahrein. Tot i això, els governs afectats afirmen que la majoria de míssils i drons han estat interceptats i que no hi ha hagut cap víctima. La crisi arriba en un moment especialment delicat, amb les negociacions entre els Estats Units i l'Iran pràcticament encallades i amb un nou repunt de les tensions entre Israel i l'Iran arran dels atacs israelians al Líban. Mentrestant, el president Donald Trump ha criticat la resposta del seu propi exèrcit, considerant-la massa moderada, però ha tornat a insistir en la necessitat d'arribar a un acord de pau. Una possibilitat que ara continua lluny de materialitzar-se mentre els atacs i les amenaces creuades mantenen l'alerta a tota la regió. Torna a créixer l'onada anti-immigració al Regne Unit. Aquesta passada nit l'epicentre ha estat Irlanda del Nord, on els aldarulls han deixat diversos barris de Belfast molt afectats per destrosses i incendis. Els fets van començar després que un home d'origen sudanès fos detingut dilluns a la nit per una brutal agressió i un intent de decapitació d'un veí de la ciutat, que continua ingressat en estat greu. Durant la nit d'ahir, grups d'encaputxats van incendiar habitatges on viuen famílies d'immigrants, així com autobusos, vehicles i també contenidors. Les autoritats denuncien que famílies senceres van haver de fugir de casa seva per les amenaces i pels atacs. La primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha qualificat els fets de covardia repugnant, mentre que el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha condemnat qualsevol atac contra persones pel seu origen. Aquests nous incidents arriben en un moment de gran tensió al Regne Unit. La setmana passada es van difondre vídeos de l'actuació policial en el cas de Henry Nowak, un jove assassinat l'any passat per un britànic d'origen sikh, fet que va reobrir una intensa polèmica sobre la seguretat, la immigració i la resposta de les institucions. Un debat que ha contribuït a augmentar la crispació social al país. La policia ara investiga els disturbis mentre creix la preocupació per l'augment de tensió social i pels discursos anti-immigració que hi ha al Regne Unit. I ara fem una petita actualització sobre el papa de Roma, que ara mateix està visitant la parròquia de Sant Agustí del Raval. Quan finalitzi aquest acte, anirà directament a la Sagrada Família.

Ara sí, anem amb la informació de Sant Just. Anem amb els titulars municipals. La segona edició del Summerfest arribarà a la Bonaigua amb una pool party gratuïta. La jornada inclourà jocs, activitats aquàtiques, aquagym, DJ i servei de barra el 12 de juny.

Nou atac vandàlic contra un mural en defensa dels drets humans a Sant Just Desvern. L'obra dedicada als drets dels infantils mostra un infant negre i ha aparegut amb la cara tapada amb esprai. L'Ajuntament en condemna els fets i ja ha avisat que el restaurarà. La mostra de cine baix reivindica les resistències africanes davant del colonialisme i l'explotació. 9 pel·lícules de 6 països abordaran qüestions com els drets de les dones, els conflictes armats, la restitució del patrimoni i l'espoli dels recursos naturals.

El Futbol Club Barcelona no exercirà l'opció de compra de 30 milions per al jugador Marcus Rashford abans del termini fixat del 15 de juny. Tot i que oficialment el davanter anglès continua vinculat al club fins al 30 de juny, tot apunta que la seva etapa com a blaugrana està molt a prop d'acabar. Coincidint amb aquesta decisió, Rashford ha eliminat de les seves xarxes socials qualsevol referència al Barça, un gest que s'interpreta com una senyal clara de comiat. La prioritat esportiva del club passa ara per reforçar la punta d'atac, amb el davanter de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, com a principal objectiu. Malgrat això, la porta a una continuïtat de Rashford no està completament tancada. El Barça podria replantejar-se la seva incorporació si es produeixen sortides en atac. I ahir a la tarda el Real Madrid va comunicar que va presentar una oferta de 150 milions d'euros per fitxar Julián Álvarez, però també van confirmar que l'Atlètic de Madrid la va rebutjar de manera immediata. L'operació responia a la gran promesa electoral de Florentino Pérez, que havia anunciat una inversió rècord per incorporar una estrella mundial. Tot i això, el conjunt matalasser s'ha remès a la clàusula de rescisió del davanter argentí fixada en 500 milions d'euros. L'Atlètic de Madrid va reaccionar amb molta ironia a les xarxes socials després de conèixer el moviment del seu gran rival. Així doncs, el primer gran objectiu de Florentino Pérez per al nou mandat queda, de moment, frustrat.

La selecció espanyola femenina va certificar ahir a la nit la classificació directa al Mundial del Brasil 2027, després de golejar Islàndia per un contundent 1-6 a Reykjavík. Les de Sònia Bermúdez van dominar el partit de principi a fi, amb gols de Vicky López, Edna Imade, Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí, en una exhibició ofensiva que confirma el gran moment de l'equip. Amb aquesta victòria, Espanya acaba líder del grup i evita la repesca, assegurant la seva presència al Mundial, on defensarà el títol aconseguit el 2023.

0: I avui anem amb una cançó que defensa l'amor sincer i que surt d'un dels artistes més sensibles del moment. Un tema que aposta per tornar a estimar i a sentir com es feia abans. La peça ens parla de dues persones que decideixen apostar l'una per l'altra, amb honestedat, acceptant les seves cicatrius, les seves pors i les seves imperfeccions. Un amor que es construeix sobre la confiança, la lleialtat i la voluntat de caminar junts, fins i tot quan arribin les dificultats. El missatge de la cançó és senzill, però molt poderós. En una època marcada per la immediatesa i les presses constants, reivindica la bellesa de comprometre's amb algú de veritat. Ens convida a estimar sense por i a ser prou valents per escollir cada dia aquella persona amb qui volem compartir les alegries, les tempestes i també els silencis. Darrere d'aquesta peça hi trobem un dels projectes més interessants del panorama musical actual. Amb un estil fresc que combina pop, energia i sensibilitat, ha aconseguit connectar amb tota una generació gràcies a cançons que parlen de sentiments universals des de la proximitat i la sinceritat. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir fa poquet, a l'abril d'aquest mateix any. Forma part d'una nova generació d'artistes madrilenys, el seu creador. I aquest single dona continuïtat al seu últim àlbum, En el Horizonte. Què, com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni Un amor como los de antes, de Ters.
1: Está guapo. A ver qué tengo. Okay.
2: Hoy voy a lanzar mi orgullo al mar. Hoy por ti lo haré. Pinto.

Doncs una cançó molt i molt bonica, eh? Però vosaltres què? Preferiu l'amor com el d'abans o ja us va bé el d'ara? Ja ens ho dieu. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 10 de juny, celebrem el Dia Mundial del Modernisme i commemorem el centenari de la mort d'una de les figures més universals que ha donat mai Catalunya, Antoni Gaudí. Un home que va ser molt més que un arquitecte, va ser un visionari, un creador que va entendre l'arquitectura no només com una tècnica, sinó com una forma d'expressar bellesa, identitat i espiritualitat. Quan pensem en ell, inevitablement venen al cap algun dels espais més emblemàtics de Barcelona i de Catalunya, la Sagrada Família, que justament avui inaugura un dels grans somnis de Gaudí, la Torre de Jesús, la Pedrera, la Casa Batlló o el Parc Güell, entre molts altres. Però la seva grandesa va molt més enllà dels edificis. Va ser una figura clau del catalanisme cultural, un home profundament arrelat al seu país, a la seva llengua, a les seves tradicions i al seu entorn. Va saber convertir la cultura catalana en un art universal. Gaudí va ser un pioner, va revolucionar l'arquitectura per sempre i ho va fer mirant el que l'envoltava, la natura, les muntanyes, els arbres, les formes orgàniques i la cultura del seu poble, per crear alguna cosa completament nova i meravellosa. Avui, 100 anys després de la seva mort, milions de persones continuen viatjant a Catalunya per contemplar la seva obra i que continuen quedant fascinades davant de la seva creativitat i del seu talent. Per això, avui recordem un dels grans genis de la nostra història, un home que va convertir la imaginació en arquitectura i que va demostrar que la cultura catalana podia arribar a qualsevol racó del món. 100 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i cada vegada que alcem la vista per contemplar una de les seves obres, ens recorda que els grans artistes no moren mai, perquè continuen vivint en allò que van crear i en l'emoció que desperten generació rere generació.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Bona tarda, Jordi, què tal? Com estàs?
3: Bona tarda, Jaume, com estàs?
2: Doncs jo estic molt bé, la veritat, content de tornar-te a tenir aquí una setmana més i amb ganes de seguir descobrint el món del vi, clarament.
3: A veure què ens depara, no?
2: Sí, avui ens toca quedar-nos per Catalunya o ens toca agafar un avió, un barco, què ens toca fer?
3: Avui agafes la maleta i te'n vas a un país que no pensaràs que fan vins, sinó que pensaràs potser més amb els cotxes que s'hi fan, amb moltes altres coses que s'hi fan i que han copiat d'altres països i que han copiat molt, molt, molt bé.
2: I per tant, on anem?
3: On anem? Anem a Àsia.
2: Àsia.
3: Àsia, on pot ser?
2: Home, si em dius que han copiat tantes coses i que fan tants cotxes, crec que anem cap a la Xina, oi?
3: Doncs sí, molt bé. No sé si has llegit o no del guió, però bueno, sí, són molt bons copiant, molt treballadors i tenen...
2: Ja estan fent bé les coses, eh?
3: Sí. I tenen un passat bil·lenari i un present innovador i un futur... que saber on acaba, no?
2: Sí, no. La veritat és que sí, però també hi fan vi, eh?
3: Sí, també hi fan vi, i abans de parlar del vi cal parlar d'una altra beguda, que és el Huanjiajiu, un vi d'arròs fermentat, que la tradició fermentadora a la Xina és molt antiga. Uh-huh. I a part del Huanjiajiu aquest que t'he comentat del vi d'arròs, el sushi no ve del Japó, no sé si sabries d'on ve.
2: Ve de la Xina?
3: Ve de la Xina.
2: Ah, sí?
3: Però el sushi que tu coneixes com avui en dia sí que ve del Japó, però el que seria l'arròs fermentat amb el peix ve de la Xina.
2: O sigui que l'origen del sushi és arròs i peix fermentat.
3: Sí, i és a la Xina al segle 3 abans de Crist, si no m'equivoco.
2: Uau, escolta'm. I és que... potser em quedo amb el sushi japonès, abans que...
3: Sí, el sushi xino en aquella època no era algo que potser ens menjaríem i en canvi va ser al Japó on va fer el salt d'aquest street food cap al segle XVIII, segle XIX, que avui en dia entenem com a sushi.
2: Abans no era tan fancy, no?, com ara podem dir.
3: No. Parlem molt d'arrossos fermentats, també podríem comentar que abans de dir-se-li vi, bueno, s'havia fet com pocions, no?, de diversos escols a la Xina des de fa mil·lennis i mil·lennis, perquè hem de pensar que és una cultura molt, molt, molt antiga, però el vi de raïm, tal com l'entenem, és avui en dia, no?, que ha viscut una revolució contemporània.
2: Vale.
3: Tot va començar de manera molt important a finals dels anys 70, però amb un salt definitiu que és d'aquest segle. S'han realitzat projectes estratègics, una inversió massiva de grans empreses com Changyu, fundada el 1892, però que ha crescut exponencialment, i Dynasty han construït cellers moderníssims al nivell tècnic, que a qualsevol altra regió del món serien molt, molt, molt importants també. Han sobretot fitxat mà d'obra externa alta qualificada, tipus anòlegs boníssims, francesos, vale, pelògraf, de gent de molta importància en el sector, perquè treballa allà, perquè ja sabem com són els xinesos, sempre volen fer les coses bé, els és igual que tinguin tradició o no tinguin, si no s'inverteixen en alguna cosa, és per fer-ho bé. Total, en cotxes, pues, el mateix cas en els vins.
2: Escolta, per tant, la tradició és molt, molt, molt, molt recent.
3: Sí, sí.
2: O sigui, tenen poca cultura de vi.
3: Sí, tenen poca cultura. Però és, però quan hi hagi la suficient cultura, és un mercat molt interessant i ja comença a ser un mercat interessant per al mateix consum d'aquest vi.
2: Vale.
3: Perquè hem de pensar que de xinos n'hi ha molts.
2: Sí, sí, no, no, clar, clar, és un mercat molt potent.
3: I cada cop existeix la, hi ha més classe mitjana a Xina i és un mercat important, no sols per al consum dels seus vins, sinó per nosaltres, no? Per final comercialitzar els vins cap allà.
2: Clar, clar, clar, clar, clar.
3: Si has de mirar cap a l'exterior, que aquí la gent cada cop beu menys alcohol, doncs allà...
2: Sí, sí, clar, home, tens més d'un bilió de persones, per tant és un mercat enorme, està claríssim.
3: Sí, sí.
2: Està claríssim.
3: Bueno, això, que no només es produeix vi, sinó que també es viu, es veu, i és, cada cop va més cap al món dels vins de luxe, la Xina, al mercat que n'hi ha, i va lligat amb el canvi d'estil, la nova classe mitjana alta i urbana, en decadència de la classe mitjana europea, doncs allà, pues,
2: mira, doncs sí,
3: està,
2: clar,
3: està
2: clar,
3: pujant.
2: Clar, està claríssim, està claríssim. Clar, i a sobre entenc que aquesta col·laboració, no, de treballar juntament amb grans enòlegs i amb grans empelògrafs d'aquí d'Europa i d'arreu del món, doncs aquest junte, no, aquesta mescla fa que també, doncs, el sector es potenciï molt més.
3: Sí, s'ha potenciat gràcies a això, perquè al final l'I+D és molt important, portar mà d'obra qualificada per fer les
2: no
3: coses.
2: No tens cultura de vi, però una mica l'estàs comprant, no?
3: Podríem... Sí, l'estàs comprant, i l'únic que això, des de fora, no t'ho compraran. Saps? T'ho compraran en el teu país, perquè al final ja sabem com és la Xina, no? És un país molt democràtic, no hi ha molta elecció, no? Una mica l'Estat, no, s'encarrega de quines empreses sí, quines empreses no. I al final, el que passa amb això, que generes potser uns vins que sí que són d'una alta qualitat, no? Pel que s'entén, perquè al final la gent que els fa està qualificada i s'està sobretot intentant copiar el que seria el Chateau francès.
2: Clar.
3: O sigui, el Chateau francès, per entendre-us, seria la Masia, que com aquí és una Masia, amb les seves vinyes i unes vinyes que tenen un nom.
2: Sí, sí, que estan copiant el model.
3: Que són identitàries i és el que s'està fent a la Xina. Però l'únic que li falla, en aquest cas, que el terme autòcton de vinyes autòctones, allà veureu que no podrem parlar del terme autòcton d'un xarel·lo, un macabeu, una parellada... El tema del clima, ostres, no és el clima mediterrani, és un clima molt més àrid i molt més complicat. O sigui, en una part de la Xina hi ha molta aigua, però en una altra tires cap endins i és un desert.
2: Sí, sí, sí, sí. No, no, és el que dèiem, que al final aquest terme autòcton no es pot comprar per molt que inverteixis i sempre faltarà potser aquesta relació cultural que amb el vi, que amb el vi sempre és un afegit bastant important. Veure d'on ve aquell vi i quina tradició ha tingut.
3: Sí, sí, sí, per això...
2: Si parlem de zones, on es fa vi a la Xina?
3: Bueno, ara anem a fer una classe de xinès. Si algú és xinès i m'ha de corregir, bueno, pues estic obert, no?, que em truqui i em digui com s'han de dir les coses.
2: I tant que sí.
3: Començaré per la primera, Ningxia.
2: Ningxia?
3: Ningxia?
2: Ningxia.
3: És... Que no et tanquin el programa, eh?
2: No, una pronunciació així més xinesa, no? Trobo jo, no sé.
3: Jo no ho sé, eh? No ho acabo de veure, eh? Ja, però va... És sense dubte la nova estrella, situada entre el centre-nord, a uns 1.000 quilòmetres a l'oest de Pequín, o sigui, en una regió que bastant àrida, que està en un altiplà.
2: O sigui, està lluny, 1.000 quilòmetres de Pequín és bastant
3: lluny. O sigui, no està a prop de la capital. I bons drenatges, o sigui que el terra drena bastant bé, l'aigua, moltes hores de sol, o sigui, el fruit madura bé, i aquí la que destaca sobretot és una varietat francesa que està arreu del món, que és el Cabernet Sauvignon. I el Cabernet Sauvignon, pues, dona uns vins negres amb molta concentració punifalònica, que és bàsicament això, que té molt de color, té molta estructura i que tenen bastant de cos. Acostumen a ser aquests vins negres que tenen cos, que tenen tanní. Doncs en aquesta zona Ningxia...
2: No, no, això ja no ho diré més, perquè si no se'm diu de tot.
3: De Ningxia... pues, l'han anomenat la Bordeaux xinesa per aquests vins que s'hi fan, doncs, de vins negres de Cabernet Sauvignon, que força, amb estructura, amb bona xitxa, no? Amb bona xitxa que potser ens anirien bé pues, amb carns vermelles, amb el fricandó, amb l'assado que es fan els argentins o amb coses d'aquestes.
2: Per tant, un vi més fort aquí.
3: Sí.
2: Passem a una altra zona.
3: Xinjiang.
2: Xinjiang.
3: A l'extrem oest d'una regió continental i àrida, però amb grans extensions de vinya, especialment per vins potser més econòmics. Aquí seria bueno, bonito, barato. I la varietat més plantada aquí és el Cabernet Sauvignon, tot i que també trobem locals, varietats locals com el Ricastelli, Ricastitelli, que a mi em sona a varietat georgiana. M'han ficat aquí que era varietat local, però a mi crec que això m'ho han clavat perquè per al nom aquest jo crec que és varietat georgiana.
2: A veure, busquem a veure què diu el senyor Google. Sí, sí, sembla... Sí, sí, el senyor Google diu que és una varietat georgiana.
3: De georgiana, que intenten fer-nos veure, no? Que
2: es va originar a Geòrgia, però que s'ha anat estenent.
3: S'ha anat estenent, però a veure, que a mi no em vegui la moto la, que, aquesta
2: varietat... Que els xinesos ara tenen Ricastelli.
3: A parar amb aquest nom, a parar amb aquest nom.
2: Per tant, aquí diríem més això, eh? Vi una mica més a l'engròs.
3: Sí, a l'engròs, a fer molt de vi, potser no...
2: Però
3: una...
2: d'igual manera amb Cabernet Sauvignon.
3: Sí, sí, Cabernet Sauvignon i la varietat del nom impronunciable, sí. Ricastitelli.
2: Vale. Si són aquests dos els pronunciables.
3: Sí.
2: Pronunciables no, aquests dos els protagonistes.
3: Aquests dos són els protagonistes... Pues, la varietat impronunciable pues, és diferent, no?, que el Cabernet i dona una altra expressió, és una varietat molt ancestral, hem de pensar que ve del país de Geòrgia, que és on es va crear el vi, i que dona una altra tipologia de vins,
2: a més,
3: que
2: una
3: no
2: varietat,
3: dona...
2: varietat blanca, eh?
3: Sí, que no dona el Cabernet Sauvignon, que, o sigui, seria en el cas dels blancs la varietat impronunciable de Geòrgia i en el cas dels negres, doncs la Cabernet Sauvignon.
2: Molt bé.
3: L'altra zona que trobem és el Shandong, al nord-est, la seva capital vinícola Jiantai, amb un clima una mica més temperat i influït pel mar. És de la llarga història de Changyu, que és el gran centre de producció, diguéssim, el celler més conegut, el més important, amb el vi més venut i més produït.
2: Jiantai està justament davant de la costa de Corea del Nord.
3: Ui.
2: Just davant de Pyongyang. Per tant... Vull dir, perquè la gent s'ubiqui,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: És com una bahia, però està davant. O sigui, a veure, està lluny perquè són bastants quilòmetres de mar, però perquè la gent vagi ubicant.
3: Bueno, el vi que potser veu el Kim Jong-un és el Chardonnay de...
2: O el Xi Jinping, no? Potser.
3: O el Xi Jinping.
2: El Xi Jinping, bueno, veurà vi o no?
3: Jo crec que el Xi Jinping, si en veu, és vi espanyol, eh?
2: Jo també,
3: perquè...
2: sí. O de Bordeus.
3: No. Té una obsessió amb Espanya, el Xi Jinping. Sí, em sona. Sí, li agrada molt al Julio
2: Iglesias.
3: El Julio Iglesias.
2: A mi també.
3: I parla en espanyol, es veu.
2: Sí?
3: I...
2: El Xi Jinping parla
3: espanyol? Sí, perquè vaig... El Julio Iglesias aquest, que va ser el que va tenir...
2: Bueno, presumptament, sí.
3: Presumptament, no?
2: Sí.
3: Pues vaig veure... Just em va sortir un vídeo que parlava del Xi Jinping, que es portava molt bé amb el precedent de l'Equador, no sé quin era, i que li agradava el Xi Jinping totes les cançons que tenia
2: mira.
3: Va parlar amb ell.
2: No coneixia que tenia aquesta tradició hispànica, el Xi Jinping.
3: I que li agradava molt tot el que era Espanya... I sí, no, els agrada bastant, la nostra cultura, els xinesos.
2: Sí, no, això sí que és veritat.
3: Junt amb la francesa també, això és veritat. Doncs aquí, sobretot, hem destacar...
2: El
3: Chardonnay. El Chardonnay és molt important per fer els vins blancs d'aquesta zona. S'han centrat a Chardonnay. I alguna altra varietat, però... seria la més destacable, el Chardonnay.
2: Per tant, vins més fàcils de beure, no? Podríem dir?
3: Sí, bueno, una mica com el Xinjiang, pues, semblant.
2: Quizás, sí. Ara m'he perdut quin era el Xinjiang.
3: El Xinjiang és la que he comentat abans. Doncs,
2: el Xinjiang, l'altra zona. Vale.
3: L'altra zona, no? Que també es venia molt. Bueno, això sembla humor amarillo, eh? Em sap greu, però bueno. Ho volia evitar, eh?
2: Una altra zona, va, que aquesta és més fàcil. Hebei.
3: Hebei. Aquesta província envolta Pequín, on trobem Nongchi, una zona freda, on es fan uns vins escumosos.
2: Quedarem cancel·lats per la comunitat xinesa de Sant Just.
3: Bueno, no passa res. No,
2: ho estem intentant.
3: Tenen bastant humor negre, els xinus.
2: Sí, és veritat.
3: El Pinot Noir, el Riesling, tenen bons resultats. Els sparkling wines, he posat aquí sparkling, però no hauria de posar sparkling, no som experts aquí, em refereixo a...
2: Bueno, aquí sent just.
3: Sí, n'hi ha, eh? N'hi ha, em sap greu. Doncs em refereixo a xampanys, caves, o sigui, es fan de... No es podria ni xampany ni cava, i per això dic vi escumós, i ja està.
2: Vi escumós.
3: Es fa segurament segons el mètode tradicional o mètode xampanoise, que és com es fa el cava i el xampany, que és fer una segona fermentació dins de l'ampolla. I així s'obtén les bombolles.
2: Molt bé, va. És que...
3: Què?
2: No sé, avui estic amb la risa tonta, ja està.
3: Jurant, no ens confonem amb Wuhan, no és d'on va venir el Covid aquí.
2: Va, anem amb l'última zona, que és Yunnan, eh?
3: Yunnan, no és Wuhan, no és d'on ve el Covid.
2: No.
3: Al sud-oest a gran altitud, a prop del Tíbet, cuidado,
2: vale.
3: Déu-n'hi-do, està produint uns vins que són molt integrants i molt frescos, amb la varietat Cabernet Sauvignon, que, bueno, predomina pràcticament a tot el país, sí, sí, en nombres de regions i...
2: A totes està...
3: Originals no ho són, em sap greu, però una crítica constructiva de que podrien ser una mica més originals perquè Cabernet, Chardonnay, posa ja un xarel·lo, posa una garnatxa, no?
2: Imagina't que ara Xina comença a plantar xarel·lo.
3: Jo, o sigui, si em poso a investir una mica, potser en trobo alguna. L'únic que no he investigat tant perquè, bueno, informació hi havia aquella, no? Però amb un perfil més floral i més decidir ser viva. Era més...
2: Per tant, els xinesos han apostat molt per varietats franceses, eh?
3: Sí.
2: Vale. Perfecte. Doncs escolta, anem a posar-hi pràctica a tot això, tantes varietats, amb què les acompanyem. Perquè, escolta, una cosa no, però la cuina xinesa és molt bona i molt complexa, eh?
3: Sí.
2: A mi m'agrada molt la cuina xinesa.
3: Jo he proposat el primer de tot, que és un plat agradolç, com... El porc agradós. Un vi blanc amb...
2: Saps què? Mai havia escoltat porc agradós. Cert agridulce, saps?
3: Sí, no. És estrany, eh? Em sap greu, però... El porc agradós és... Bueno, l'he proposat amb un vi blanc, amb una mica de dolç residual d'aquest sucres que li deixen després de fermentar, com un Riesling, com un Gewürztraminer,
2: vale.
3: Perquè és perfecte, la seva acidesa neteja i el dolç harmonitza.
2: Perfecte.
3: També un altre que no l'he traduït perquè si no ens riuríem massa i no acabaríem. Pato laqueado. Tu com ho tradueix això? Pato laqueado. Ànec laquejat.
2: Ànec laquejat, suposo que sí.
3: El pato...
2: No, però, escolta, el pato laqueado està molt bo. Eh?
3: Està molt
2: també
3: bo.
2: També se li pot dir pato Pequín i és més fàcil.
3: Sí, ànec Pequín. L'ànec Pequín amb un vi negre suau, afruitat, s'adapta molt bé. Un pinot noir, un trapat, no? Si anem aquí a Catalunya. Que sí, fàcil de beure, que no tingui molt de cos, pocs tanins, poc grau alcohòlic, doncs funcionar molt bé amb aquest ànec Pequín, ànec laquejat, com li vulguem dir.
2: No, sí que la veritat és que la combinació sona bastant bé. Per
3: sí.
2: Tant, un negre més suau per aquest ànec Pequín.
3: Bueno, pels plats picants, com el Sichuan, perquè et faci una idea, he posat una foto aquí baix.
2: Sí, Sichuan... la ració del Sichuan és una ració, bueno, que predomina el picant a tots els plats.
3: Sí. Doncs, un vi orange. Un vi brisat, que t'ho he comentat molts cops que amb el kebab pot anar molt bé per les salses o pel toc especiat. Doncs amb menjar picat jo crec que pot ser la millor combinació. Per què? Perquè aquests vins brisats, que són amb les pells, amb la brisa, tenen uns aromes bastant contundents, a tocs especiats, a pells, de taronja, també a pebre, tocs fumats, tocs herbàcies, bueno, de tot. Són bastant, no tenen tanta fruita. I un xarel·lo orange seria ideal per aquest plat. No he posat aquí vins xinesos.
2: Quadre, sí. Clar, són vins no? Una miqueta més espaciats que complementen molt bé.
3: Complementen molt bé amb aquest menjar. Pues, més
2: a més, la pebre de Sichuan és molt xula perquè pica una mica, però també et deixa com la llengua una mica com adormida.
3: Hòstia, no sabia això.
2: Et fa com un formigueig a la llengua. És guai, eh? La veritat és que ho he provat alguna vegada i mola molt.
3: Que has anat a menjar un xinès bé.
2: Sí. I al principi és raro, dius, ostres, m'està dormint la llengua, m'està passant alguna cosa. Però no, és normal, dura poquet. Però és xulo, és una sensació xula, és divertit.
3: Joder, ja m'hauràs de portar, no?
2: I tant que sí.
3: M'hauràs
2: de portar. Un dia anem. Anem al marisc i també als dim sum, que és molt conegut.
3: I els dim sum al vapor, doncs...
2: Que dim sum són com les empanadilles, no?, una mica al vapor.
3: Exactament. Doncs he pensat un cava. un cava del Penedès o d'on sigui, Brut Nature, aquest que no té sucres afegits, que sigui àcid, o també pot ser brut, també pot ser brut, que tingui una mica de sucre afegit. La bombolla i l'acidesa netegen el paladar i sobretot ens va molt bé amb coses que siguin salines. També el cava sempre té aquest punt salí perquè el Penedès fa molts milions d'anys va ser un mar i combinarà molt bé amb tot el que sigui de mar.
2: Molt bé. I una última curiositat, Jordi. Quan els xinesos agafen una botella de vi a la botiga o al supermercat, quin és el nom més comú que troben?
3: Si parlem de vendes... És que em costa, A nivell nacional, sense dubte, el títol se la porta la Gran Muralla de Chengdu.
2: De Chengdu, això és un vi, eh?
3: Sí, sí, sí, és que...
2: O sigui, els xinesos el vi que més compren és Gran Muralla de Chengdu.
3: Sí, sí, em fa gràcia el nom, És un vi negre que habitualment s'assembla al Cabernet Sauvignon de Cabernet, que ja cultiven molt i semblant també al Cabernet, una altra varietat francesa. I és el vi de tots els dies. Diguéssim aquest vi que té el teu pare o que se'l posa en un got i se'l veu entre setmana, seria la Muralla de Chengdu. És accessible i l'han sabut posar a tots els punts de venda i està creixent, fent que creixi molt el consum intern. Mira, el que comentava, no veus a aquesta edificació d'un xató? Així una arquitectura francesa, aquesta font, no? Aquestes escultures. Sí, doncs han fet això, ho han construït tot copiant dels francesos, era el que et deia.
2: Sí, per la gent que estigui escoltant-nos i per tant no poden veure imatges, és una d'aquestes masies, no? Una d'aquestes grans masies franceses, la mítica que ens podem imaginar, no ho sé, pel centre de França, doncs la trobem replicada a la Xina, amb el mateix estil arquitectònic i tot,
3: Sí, sí, però per potser tant... és de plàstic.
2: Sí, bueno, o de pladur, no?
3: De pladur. Sí.
2: Perfecte, doncs escolta, Jordi, aquest vi seria el vi de cada dia pels xinesos, eh?
3: Sí, exactament.
2: Una mica el comodí, no?
3: Sí.
2: El comodí. Per tant, s'enfoquen una mica més al vi negre, no?
3: Mig-mig. Mig-mig. No et diré si vi negre o vi blanc, perquè també em vaig trobar un article que el més venut era el blanc de Chengdu.
2: Vale, per tant, estan una mica allà, no?
3: Entre els dos. Entre
2: perfecte.
3: Els dos.
2: Molt bé, doncs escolta, resumint... Podem dir que una tradició mil·lenària, una revolució moderna darrerament, regions fascinants com la Ningxia i la Yingxiang, Xinjiang, i una taula en el vi, doncs escolta, està trobant el seu lloc, eh?
3: Sí, està trobant el seu lloc, però jo crec que...
2: Encara queda camí, eh?
3: Encara queda molt de camí, molt que millora.
2: I tant que sí. Escolta, quina cançó ens portes avui, Jordi?
3: Avui us porto d'un grup que l'he portat bàsicament perquè tenia beef amb els The Cure, que vam tocar el Primavera Sound. Per què es portaven bastant malament? Perquè aquests, diguéssim, que eren els que havien estudiat filologia anglesa, feien les lletres bé, saps? No havien estudiat filologia anglesa, però feien les lletres bé.
2: No sabia que existia aquest beef.
3: I els The Cure eren com els més punky, que feien les lletres pues, més estranyes, i mig se'n reien o mig tenien beef, com que aquests són els típics anglesos repel·lents. Es diuen The Smiths.
2: The Smiths.
3: I la cançó es diu The Boy With A Thorn In His Side, que és el noi amb una
2: banya, no?
3: Amb una espina clavada.
2: Una espina clavada. Molt bé, doncs escoltem aquesta cançó dels The Smiths.

0: Escolta, Jordi, a mi m'agraden els Smiths i m'agraden també els de Cure.
1: A mi també. Més...
0: N'hem d'escollir, no?
1: No, jo no escolleixo, a mi m'agraden els dos. M'és igual que es portin malament.
0: Exacte, clar que sí. Escolta, Jordi, per anar tancant, ens queden 5 minutets. M'has comentat que ahir vas estar en una presentació d'una guia de vins brisats, bueno, Orange Wine, com li vulgueu dir, al celler de Can Mata, que això està aquí a Sant Just.
1: Sí, sí, sí.
0: Com va anar?
1: Bé, bueno, van començar amb un vi que a tu et sona, perquè l'has tastat, que és del celler Parés Baltà.
0: Ah, mira.
1: Que es diu Matèria Prima, potser el nom no sé si el recordes.
0: No, però saps per què el recordo? Perquè ens el va obrir davant nostre amb la màquina aquella tan rara.
1: Sí, amb el Coravin.
0: Sí, això.
1: Amb el Coravin, que és una màquina que no treu el tap de suro, sinó que infiltra oxigen i fa que tregui vi. Doncs el Matèria Prima és un vi brissat, un orange wine, o sigui, un vi blanc fet amb peix, i porta principalment el xarel·lo i peix de gustràmir. No sé si te'n recordes que ens va explicar que posaven peix d'una altra varietat.
0: Sí, perquè donava més coloret.
1: Més color, i també que li donava un toc fresc, àcid, floral, de jessamí, molt fàcil de veure. És d'aquests vins blancs que te'ls veus i, ostres...
0: Vinga, cap a dins.
1: Cap a dins, no? Tot i ser brisat, no sembla un brisat.
0: Molt bo, no, un vi... Me'n recordo que era molt bo, no?
1: Sí.
0: Tu que l'has tornat a provar, què?
1: Em va agradar encara més, perquè estava potser encara més fred i tot. És un vi que brisat, que normalment s'han de prendre no tan freds, que sí que s'ha de prendre fred com un blanc. El segon no tant, perquè és del celler Parató, és el xarel·lo brisat, és aquest que veus enmig, que té aquest avuntori tan xulo de cera, que de color taronja, per diferenciar que és un vi brisat.
0: Això també sempre guanya punts, eh?
1: Sí, guanya punts.
0: Quan tens la cera dius, ostres, compte que això és un vi bo.
1: Però després a l'obrir-ho és una merda, eh? Perquè no ho has de rascar amb el ganivet de l'obridor, sinó que l'has de clavar directament.
0: Vale.
1: Perquè si ho rasques emmerdaràs tot, i quan ho claves directament ja... Ho treus així a sol.
0: Clar, i surt sol.
1: No és com si tinguessis el plàstic i l'has de treure. No, o sigui, no. Ho has de fer diferent.
0: Doncs pues mira, això està bé saber-ho,
1: I em merdes bastant, amb la cera, quan obres.
0: Sí.
1: Però és més xulo i fa que venguis més.
0: Queda més premium.
1: Queda més premium. Aquest sí que és més vibrissat, em refereixo a això que té un punt no tan fàcil de veure, sinó que és una mica més complex, que no és tan àcid, és més amarg, es queda més en el paladar, té més tenicitat, més cos...
0: Vale.
1: I també pues, es noten més els sediments i altres característiques. L'últim és el Siuralta Orange, no se li diu brisat, aquest es diu Orange, de Bisnus, que queda en el Montsant, és l'únic que no és del Penedès, i portava garnatxa blanca i malvasia. El de Parató no ho he obrat perquè era xarel·lo, també.
0: Vale.
1: I aquest era potser el més natural. El més natural em refereixo que tenia uns aromes més atrevits, un gust també molt més atrevit, que no és apte per tots els públics, també és el més car. Aquests dos que us he parlat estan per 15, aquest està per 20 i pico.
0: Ostres.
1: Jo aquest per 20 i pico, sincerament, no me'l comprava ni boig, i aquests dos pel 15 sí que em semblen bé. El que em sembla millor és el de Parés Baltà, i el segon el tindria el del Parató i últim tindria el de 20 i pico, que molts cops la gent entén, no? Una concepció de preus-qualitat, i aquí, pel meu gust, totalment al contrari, tot i que el noi que feia gaire de tas de vins, bueno, al final, pues, com que et dediques una mica, no?, a parlar amb els vins, parles amb el celler i al final tens relacions amb el celler, sí que estàs lidiat i has de dir unes coses, saps? No? Com que la relació qualitat-preu, però jo crec que a vegades molts cops no té res a veure.
0: No, clar, perquè pot ser que valgui més perquè ha estat més temps en guarda, no? Però després aquesta guarda potser no...
1: Jo no li vaig veure.
0: No li aporta tampoc el valor.
1: Jo preferia molt millor els altres.
0: Sí. No, ja està bé, tu, a més, a sobre això vol dir que amb 15 euros ens podem comprar un arany molt bo, no?
1: Sí. Amb 15 euros o menys, fins i tot, i el bo és anar a jocs especialitzats que...
0: I escolta, el celler de Can Mata, què tal?
1: Molt bé, em va agradar bastant perquè era petit i tenia el suficient perquè tu trobessis el que havies de trobar. Tenia vins catalans, també vins de diverses regions d'Espanya, també tenia alguns vins internacionals d'Alemanya, si no m'equivoco.
0: Ah, mira.
1: I alguns altres que em vaig veure de França.
0: Molt bé.
1: No vaig arribar a veure molt més, però les referències que tenia em van agradar. I és un joc petit i que és bastant còmode. I va entrar a comprar a la tenda Roger Grimau.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: El del bàsquet?
1: El del bàsquet.
0: Ostres, és Sant Justenc, per tant.
1: Sí, sí, és Sant Justenc. No. I el Dani no sabia qui era i havia fet el pregó. I jo dic, però tio, tu en quin món vius? T'has mirat bàsquet o què?
0: Escolta, doncs ja el convidarem a que vingui sí. al refugi. Jordi, ens hem d'anar acomiadant. Gràcies i fins aviat. Ara us deixem amb els butlletins informatius.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.

0: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí. A Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Són les 6 de la tarda i esteu sintonitzant Catalunya Ràdio i també 3Cat Info. Barcelona viu avui una jornada que és del tot excepcional. És una ciutat que ha fet de la creativitat, l'arquitectura i la cultura alguns dels seus principals senyals d'identitat i avui es converteix en l'epicentre d'una visita amb una enorme càrrega simbòlica, la del Papa, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que converteix l'església de Gaudí en la més alta del món. 100 anys després, clavats de la desaparició de l'arquitecte que va transformar per sempre l'horitzó de Barcelona, aquesta obra continua fascinant milions de persones i projectant la ciutat arreu del món. I avui aquesta història suma un nou capítol amb aquesta inauguració que viurem en directe aquí, de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família. És una fita que marca l'evolució d'un dels monuments més universals. Aquest serà l'acte central d'una visita que us hem explicat des de les 4. Ha passat també aquesta tarda per la parròquia de Sant Agustí, en l'acte de més proximitat a les entitats que treballen a Barcelona amb els diferents tipus de pobresa. Ara ja ens encarem cap al gran moment de la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, amb una vista privilegiada del temple de referència que avui tornarà a donar la volta al món. Francesc Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Amb aquesta panoràmica de la Sagrada...
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Hi ha hagut un atac vandàlic a un dels murals de la campanya sobre els drets dels infants instal·lats a Sant Just. L'obra, creada per l'artista Carolina Dan per representar el dret a la vida digna, mostra un infant negre al costat d'aquest missatge i ha aparegut amb la cara completament tapada amb esprai negre. L'Ajuntament de Sant Just ha informat de l'incident a través d'un comunicat en què condemna l'acció i assegura que cap gest racista té cabuda a Sant Just. Segons el consistori, la intervenció contra el mural va més enllà d'un acte vandàlic i afecta una obra vinculada a la defensa dels drets humans i dels drets dels infants. El text també recorda que no és la primera vegada que murals relacionats amb aquestes temàtiques pateixen desperfectes al municipi. Després de l'incident, l'Ajuntament ha anunciat que restaurarà el mural. En el comunicat, el consistori reafirma el seu compromís amb una societat lliure de racisme, odi i discriminació i defensa la continuïtat d'aquest tipus d'iniciatives a l'espai públic. Pel que fa a educació, el número 2 ha estat el número de tall escollit en el sorteig públic celebrat avui, 10 de juny, a les 12 del matí a l'Ajuntament de Sant Just, per resoldre els empats en el procés d'admissió a les escoles Bressol Municipal, Marrecs i Mainada, pel curs 2026-2027. El sorteig s'ha dut a terme després de la publicació de les llistes provisionals baremades, un cop incorporades les reclamacions presentades. El número de tall servirà per determinar l'ordre de prioritat entre les sol·licituds que hagin obtingut la mateixa puntuació en el procés d'admissió. Pel curs vinent, les escoles Bressol Municipals han rebut 143 sol·licituds, de les quals 74 corresponen a Marrecs i 69 a Mainada. L'oferta disponible és de 116 places, amb 57 places a Marrecs i 59 a Mainada. I en política, Laia Flotats ha confirmat que liderarà novament la candidatura d'Endavant Sant Just a les pròximes eleccions municipals del 2027. La portaveu de la formació municipalista ho ha anunciat als micròfons de Ràdio d'Esvern, on també ha aprofitat per analitzar l'actualitat política local després del darrer ple municipal, centrat en l'aprovació inicial de les bases reguladores dels habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Flotats es mostra escèptica amb el nou reglament d'habitatge de lloguer assequible. Tot i que celebra la futura incorporació d'uns 150 pisos a la carretera Reial gràcies a la col·laboració público-privada, critica que els requisits d'arrelament proposats per l'equip de govern són massa curts. Actualment es demanen 3 anys d'empadronament o 5 anys de treball al municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: I ara arrenquem amb la segona hora del refugi. Són les 6:06 i ara parlem amb l'Oriol, un dels fundadors i gestionadors del Cabró Rock.

0: Bona tarda, Oriol, què tal, com estàs?
1: Molt bé, aquí a punt ja per cap de setmana.
0: Exacte, res, això ja està aquí, el Cabró Roca celebra aquest cap de setmana, per tant, la primera pregunta és obligada. Com van aquests nervis? Està tot ja preparat?
1: Bé, sí, perfecte, tot ja preparat, sempre queden detalls per ultimar. Precisament ho parlàvem a l'oficina, que cada any això es va fent més gran, però aquest any ens dona la sensació una mica de que tot està bastant sota control. Sempre hi ha els nervis d'abans del directe, però cada cop passa més bé això.
0: Totalment, home, això també t'ho dona l'experiència, no? I el Cabró Rock, una cosa no, però ja s'està començant a assentar com un dels grans festivals del calendari, oi?
1: Sí, la veritat és que amb aquesta és la sisena edició, amb 6 anys hem aconseguit fer créixer un projecte de zero que s'ha fet molt gran i ara actualment, si tu t'agafes als festivals de música en catalana o dels països catalans, diguem-ho així, doncs aquest cap de setmana tindrem l'afluència més gran de la història d'un festival d'aquest estil.
0: Brutal.
1: Llavors, molt contents.
0: Perquè quantes persones esteu previstos que vindran al Cabró Rock a Vic a passar-s'ho bé?
1: Doncs mira, divendres ja no queda res i dissabte queden les últimes entrades. Nosaltres calculem que al llarg del cap de setmana passaran més de 55.000 persones, entre 55.000 i 60. Uh-huh. Divendres tenim 30.000 persones, tot venut ja, per exemple.
0: Molt bé. Per tant, moltíssima, moltíssima gent que ha de venir aquest cap de setmana a Vic. I escolta, una de les raons perquè hi vagi tanta gent és el vostre cartell. El cartell és una barbaritat. Heu aplegat artistes de tot tipus, de diverses generacions, i a sobre, dos artistes també que s'acomiaden, com són Oques Grasses i La Fúmiga. Com heu gestat aquest cartell? Perquè, no ho sé, ja m'ho diries tu, però crec que és el cartell més ambiciós i més potent de la història del Cabró Rock.
1: Sí, nosaltres sempre que la gent ens pregunta pel cartell fem una mica la mateixa reflexió, que sempre intentem nosaltres no només tenir un cartell que sigui format per les millors bandes de la música en català o dels països catalans, sinó que a més intentem que els concerts, a part de les millors bandes, siguin especials, no els puguis veure a qualsevol lloc. Llavors, clar, tenim pues, com el comiat d'Oques Grasses a casa abans de la separació, la tornada de la Gossa Sorda, Joan Deusà és dels primers concerts de la nova gira amb l'Immortals, hi ha l'acomiadament de La Fúmiga, hi ha el retorn de Temi amb els Lacs,
0: també de la Gossa Sorda.
1: Sí, la Gossa Sorda, que també retorna per una gira i prou, que això també és una cosa que ens van deixar molt clar. Que no és que tinguin previsió de l'any que ve seguir fent concerts, etc., sinó que han sentit que havien de tornar degut doncs als temps que corren, com per unir-se una altra vegada a la música reivindicativa, però és per una sola gira. Tenim, ja et dic, intentem fer els cartells de foc lent, que hi hagi molta qualitat, però que sobre els concerts puguin ser una mica especials.
0: Com es fa un cartell així? Com aneu contactant diàriament amb aquests grups? És una proposta que arriba amb temps? Com es fa? Com es gestiona un cartell?
1: Com et dic, a foc lent hi ha molt de temps. Nosaltres, com aquell qui diu, sí que hi ha bandes que tanquem potser més pròximes al festival o més pròximes a l'anunci del propi cartell, però nosaltres tenim un cartell de, per exemple, Cabró Rock 2027 sobre la taula, amb certs noms, amb alguns contactes fets. Clar, hi ha dues vessants. Hi ha les bandes que nosaltres sabem que no poden faltar
0: clar.
1: Anem a buscar, i també hi ha bandes que s'ofereixen a través de les empreses de manejament, d'agències. És una mica les dues vessants. Intentem fer-lo doncs, de dalt cap a baix, això està clar. Tenir els caps de cartell claríssims i a partir d'aquí doncs, intentar que la programació, com molt bé has dit, sigui transversal, també que cap pot acoixegi i tocar totes les generacions possibles, que és algo que no sempre pots veure tots els festivals, que ara pots veure diverses vegades, hem vist dues i fins i tot tres generacions de la mateixa família venint al festival, i això és una cosa que ens agrada molt.
0: Per fer aquest cartell, també teniu en compte els gustos de la gent, el que us diu la gent, el que, no ho sé, però el que us puguin dir per xarxes, escolta, molaria molt que vingui tal grup. Això també ho teniu en compte?
1: Sí, nosaltres fem també una gran feina des d'aquí de rastrejar una mica el mercat, veure quins grups hi ha, quins grups poden començar a despuntar, perquè al final també quan muntes amb tanta antelació, no només has de pensar quins grups et funcionen avui, sinó quins grups et funcionaran l'estiu de l'any que ve. Aquí hi ha aquesta feina. També el Cabra Rock té una característica molt, molt, molt especial, que és que té una, un llenguatge i un estil de comunicació amb la nostra audiència molt, molt proper, molt, molt gamberro, per dir-ho així, i treballem molt això i ens fiem molt també de tot el rato tirar enquestes per xarxes socials, a veure què, què vol el públic, què no. I amb tot això no et diré que, no et diré que el públic decideixi a cara o creu o tingui la decisió final de qui ve el cartell, però de tots els inputs que tenim, el nostre públic és un d'important.
0: Sí, sí, al final són els consumidors finals, per tant, també se l'ha de tenir content el públic. Sí, el públic sempre és sobirà. D'aquesta sisena edició del Cabra Rock Estiu, quin és el gran objectiu, quina és la gran meta que us marqueu d'aquesta edició, o si en són diverses?
1: No treballem tant amb metes per edició, sinó, jo diria que tampoc treballem amb metes de fer-lo cada vegada més gran, sinó d'oferir cada any el millor cartell possible per l'audiència i que el festival sigui el millor possible, tant les bandes que toquen com l'experiència global de festival. A partir d'aquí, si aquest any amb 30.000 persones el divendres i prop de 30.000 el dissabte hem tocat sostre, l'any que ve ho dirà, cada any les bandes que giren són diferents, cada any intentem fer el millor cartell, hi ha anys que s'ajuntaran factors que són incontrolables, com aquest any amb la gossa sorda, oques, la despedida de la fúmiga, etcètera, etcètera. Hi haurà anys que potser no fluctuaran tants elements a la vegada. Jo et dic que el nostre objectiu sempre ha sigut poder oferir un festival de qualitat amb el millor cartell i sobretot descentralitzat de la zona de Barcelona, que també això ens funciona molt perquè sembla que tot ha de passar a la capital i hem aconseguit no només fer un bon festival de música fora de la capital, sinó que fer el festival de música catalana més gran, podem dir que ja està a Osona. Aquest és el nostre objectiu. Seguir podem fer que aquest festival sigui rentable, que poder créixer de forma sostinguda, i però que sempre, sempre el màxim és oferir la millor programació que puguem i que el públic s'ho passi bé i que l'experiència sigui fantàstica.
0: I tant que sí. Sí, la veritat és que tot el que dius té molt sentit i és cert que faltava un festival com aquest, no? Un festival que apostés per una zona que no fos Barcelona o les seves rodalies i, doncs, escolta, portar 60.000
1: persones... Sí, nosaltres estem sempre molt contents d'això, sempre, sempre.
0: Portar 60.000 persones a Vic és espectacular, és espectacular. El Cabra Rock també destaca per una altra cosa, i és per la seva animació, per les seves altres coses a banda dels concerts, perquè sempre cuideu molt aquests detalls, cuideu molt, doncs això, què passarà entre els concerts, què podrà fer la gent a banda d'escoltar música, tot això ho treballeu molt per quines raons?
1: Ho treballem molt perquè pensem que al final, pel simple fet també de no posar tots els ous al mateix cabàs, no?, que es diu, la música és el més important, per suposat, per nosaltres, però al final un bon cartell el pot fer tothom, encara que costi. Intentem que el públic, quan entri al festival, no només senti que va escoltar música, sinó que és la data de l'estiu, és un cap de setmana on no només va escoltar música, sinó que va retrobar-se amb la gent, que es veu poc, que pot veure coses que no només són bandes tocar, com l'exemple del Piro Musical que vam estrenar l'any passat i aquest any es repeteix. No només el Piro Musical, sinó que s'ha fet una composició musical de prop de 10 minuts, més llarga que l'any passat, amb la Black Music Big Band, que és una big band de Girona formada únicament per estudiants de música, joves talents. Tenim també, vam incloure la Nòria l'any passat, que aquest any repetim. Tenim uns estants també de la Castanyada, que és el nostre altre festival que fem dins l'Univers Cabra Rock a l'octubre, on hi haurà alguns jocs. Sempre intentem que passin coses perquè la gent s'emporti un bon record i que la música tingui un paper principal, però que també hi hagin altres potes que aguantin una mica l'experiència. Perquè ja dic, sempre depenem de les bandes que hi ha disponibles per fer un bon cartell. La resta de coses depenen de nosaltres.
0: Exacte, sí, perquè al final és un festival a lo grande, no?, que diríem, perquè és el festival aquest que té moltes més altres coses que música, que potser una mica a Catalunya sí que ens havíem centrat molt en que només fos un bon cartell i vosaltres amplieu aquest ventall.
1: Sí, intentem també promoure una mica la cultura, la llengua catalana.
0: Cert, sí,
1: com
0: sí,
1: et deia, ara amb la castanyada hem inclòs moltes activitats de cultura popular. Al final, un gran cartell et dona un gran altaveu i un gran aforament fa que tu tinguis l'oportunitat de reunir molta gent en un lloc i de tenir l'atenció de moltes persones. A partir d'aquí, el que facis amb aquesta atenció, jo creiem que com més la puguem aprofitar per promoure els valors que defensem, doncs millor.
0: Totalment. Ara parlaves del festival que vau fer a l'octubre, bueno, 31 i 1 de novembre, no? entre aquestes dates, sí, que canvia quan es fa la castanyada, quan es celebra el dia de Tots Sants.
1: Sí.
0: Hi ha previsió de tornar-ho a fer?
1: Sí, i de fet ja hem anunciat el cartell complet, fa unes setmanes el vam anunciar.
0: Perfecte.
1: Aquest any, per dates també i per disponibilitat de bandes, el que farem serà ampliar l'horari i fer-lo només d'un dia. Però sí, estem anunciats, seguim amb la cultura catalana, posem encara més activitats, més associacions i col·lectius locals de cultura popular i ja et dic, tenim també coses molt especials, com els Pets i l'Axe Impostor, que fa més de 20 anys que no es trobaven en un cartell junts. Tenim la Ludwig Band també per l'octubre preparada, que sembla que estarà acabant la gira i serà com, no sé si un final de gira o la recta final. Sí, seguim. Cada any sí que ens anem adaptant, perquè les dates de la castanyada, sempre quan tens una data fixa com una festivitat, et ballen. Hi haurà anys que podràs fer un dia, hi haurà anys que podràs fer dos, però seguim endavant el projecte, sí.
0: I tant que sí. Aquí al Refugi, aquí a Ràdio Esvern, va venir amb nosaltres un dia a comentar, ja a parlar amb nosaltres, el Mon DJ, que és un dels artistes que va al Cabro Rock. Ell ens va dir que un dels seus grans somnis, un dels grans reptes que tenia com a músic i també una mica representant el col·lectiu dels DJs, era que en algun moment pogués tenir l'oportunitat de tenir un espai dins d'un festival, però ja no com a enllaç entre concerts, sinó com a banda, no? com un escenari principal. Això es podria arribar a donar o no?
1: Mira, nosaltres sempre estem oberts a propostes noves i al final en Mon és un amic de la casa de fa molts anys, d'abans que féssim el Cabra Rock, i també és un dels que fa més show a dalt de l'escenari. A partir d'aquí, totes les propostes que puguin sorgir per tenir espais que no siguin només entre concerts, sempre estem oberts a escoltar-ho. De la mateixa manera que sempre entre concerts fèiem una mica de show i un DJ, i l'any passat vam voler posar una big band de 15 o 20 músics i fer un piro musical, en un futur es pot obrir un slot per una proposta que inicialment fos de DJ, però que li sumi un valor i ara hi sumi música en directe o sinfònica o el que, no sé, aquí podem fer volar coloms el que vulguem. Però
0: sí.
1: si algú intenta coses noves, inclús a risc d'equivocar-se, som nosaltres.
0: I tant. Per tant, una de les condicions de ser en un dels slots del Cabro Rock és fer música en directe?
1: No sé dir si clar que és música en directe per tu. Un
0: DJ que... Que involucri instruments, no? Diguem.
1: O instruments o no ho sé, jo si d'aquí uns anys sortirà un artista català que farà un live set amb música electrònica en català i que estarà composant la música en directe amb algun tipus d'instrument electrònic, és molt difícil saber el que passarà. Jo crec que lo imprescindible per tenir un slot en el Cabro Rock és fer música en català, aportar a la llengua catalana i aportar a la nostra cultura i tenir una proposta que realment li aporti quelcom a la gent. Jo crec que això és lo imprescindible per tenir un slot al Cabro Rock. El format no és tan important.
0: D'acord. El Cabro Rock és una miqueta el que marca l'inici, no?, de la temporada d'estiu. Això abans ho feia el Canet Rock, era com la gran porta d'entrada a la temporada d'estiu. Ara heu aconseguit, en certa manera, prendre-li aquest títol. Això era buscat, vau detectar un forat i vau dir, aquí hem d'anar.
1: No, al final el Cabro Rock va néixer d'una forma molt orgànica. Nosaltres teníem la sala de concerts La Cabra de Vic, que està davant, literalment, del recinte del Cabro Rock, i veiem que quedava petita per algunes activitats, alguns concerts que esgotaven entrades i que semblava que la gent... Hi havia un caliu i sempre hi ha hagut un caldo de cultiu molt important de música catalana a tota la comarca d'Osona i voltants.
0: Sí, exactament.
1: Llavors neix simplement d'això, de que se'ns quedin una mica petites les portes de la sala i de voler fer un festival on hi càpiguen més grups, més gent.

0: dins la música catalana, si vols promoure la música en català, doncs hi ha uns límits, aquí hi ha molts grups que coincidiran. Però sempre ens hem intentat posicionar per fer un cartell una mica diferent, conviure, que hi hagi públic per tothom i picar més una mica un públic més intergeneracional, més familiar.
1: Sí, perquè entenc que a vegades una mica el rum-rum aquest, a vegades que es crea, no? D'ostres, no, cabró rock o canet rock, cabró rock o canet rock, és una mica més cosa de la gent, perquè entenc que entre vosaltres bona sintonia, oi?
0: Sí, sí, sí. Jo crec que al final a l'ésser humà li agrada molt el safreig, sí. I al final quan no hi és també se l'inventa. Per part nostra, al final, nosaltres ens limitem a fer la nostra feina. Tenim contacte també amb altres organitzadors de festivals, com tot. Al final la indústria és la que és i tots ens coneixem.
1: I Catalunya és molt petita, eh?
0: Sí, Catalunya és molt petita. I jo crec que al final el secret rau en intentar cadascú fer el seu projecte, respectar la feina de l'altre, dintre del marge que tinguem intentar fer propostes relativament diferents, perquè al final també una persona que vagi als dos festivals pugui trobar un punt diferencial en cada un d'ells i no els sembli el mateix, i a partir d'aquí poca cosa més.
1: Molt bé. I per anar acabant et faré unes preguntes més curtetes, més ràpides. M'agradaria que em definissis amb tres paraules què és el Cabró Rock.
0: Et diria que un lloc on compartir cultura.
1: Perfecte. Del cartell, artista que tens més ganes de veure en directe.
0: Mira, jo et triaré. Personalment, els Amics de les Arts a mi m'agraden molt, tot i que l'últim concert del Casa Osona no et puc dir que no.
1: Clar, clar, clar, clar. I d'aquests artistes del cartell, quin creus que revolucionarà una mica l'escenari amb aquest factor una mica més de passar per desapercebut, però que farà trampa a tot Vic?
0: Et diria que les que faltaven.
1: Molt bé.
0: Les que faltaven sempre han tancat el festival des de la primera edició, no, però pràcticament crec que la segona o la tercera, i no hi ha millor forma d'acabar una jornada que amb les versions que ens fan, i al final, quan tothom ja està una mica al final de la recta de la primera jornada, salten a l'escenari i s'ho mengen tot.
1: Són la gasolina, no?, que fan falta en aquests
0: moments
1: finals.
0: Sí, sí, sí.
1: I escolta, i per acabar, ja última pregunta, dels artistes que no hi són en el cartell, hi ha algun que diguis, ostres, aquest m'agradaria que hagués estat?
0: Sí, sí. Jo personalment, la Ludwig Band. I no em fa mal, perquè com et deia, els vam tancar per la Castanyada,
1: doncs
0: ja i ja ho tenim anunciat, així que els veurem el 31 d'octubre a la Castanyada del Cabró Rock.
1: Perfecte, doncs escolta, això ja està fet amb la Ludwig Band. Oriol, moltes gràcies pel teu temps i moltes gràcies per passar pel refugi de Ràdio d'Esvern, i que vagi tot molt i molt bé i molta sort.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu.

0: Smooth Jazz.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
2: Doncs espectacular aquesta conversa amb l'Oriol. El podrem veure al Cabro Rock, segur que sí, que segur que estarà per allà, una mica controlant que tot surti molt i molt bé. I mira, jo us he de ser sincers, i un dels

0: Bona tarda, Adrià. Què tal? Com estàs?
1: Bona sera o guten Abend, el meu amic Jaume Elias.
0: I també una mica de bonjour.
1: Sí, també, però sí, bonjour sí, sí. Ara estava dient més per la tarda. Bona tarda.
0: Ah, clar, bueno, bonjour. És que clar, bonjour no és bona tarda.
1: No,
0: com és, com és bona tarda en francès?
1: No me'n recordo.
0: Per això no ho has dit.
1: Per això no me'n recordo.
0: Ah, vale, perquè avui has de dir, avui.
1: Està clar, sí, sí.
0: Aquí ja tenim una primera pista de quin racó del món anem. Avui deixem els raconets, no?
1: Avui deixem els raconets.
0: Deixem els raconets del món, anem a racó del món una altra vegada. Per tant, és un país on s'hi parlen tres idiomes, mínim.
1: Mínim, un quatre, també. Hi ha un petitet.
0: On anem? On anem?
1: Estem parlant de Suïssa, està clar, ja tres... que té tres idiomes oficials, més el romanche, no me'n recordo com es deia,
0: sí,
1: que era
0: raó.
1: Una petita llengua de l'est de Suïssa,
0: No me'n recordava.
1: Que també és romànica, de fet és una llengua llatina, i doncs viatgem a Suïssa, un país que és prou conegut per ser considerat per molts com un dels països més bonics del món, o fins i tot hi ha gent que la cataloga com el país més bonic del món, i doncs avui... Això és el que diu la gent.
0: Discuteixo aquí.
1: Això és el que diu la gent.
0: Li falta mar, Adrià, li falta mar.
1: Això és un altre tema i estic plenament d'acord. on hi hagi mar, però sí, però és un país molt bonic.
0: Nah,
1: i avui
0: sí.
1: Pues, el desgranarem una miqueta en base a la meva experiència.
0: És un país que tinc ganes d'anar a veure'l, eh? No he anat
1: no hi has estat, a Suïssa.
0: He passat. Bueno, de fet, sí que vaig estar. Però és que, bueno, no ho conto. Vaig passar de Liechtenstein a Àustria passant per Suïssa. No compta perquè no vaig veure res. És un país que tinc ganes de veure. Però bé, recordem una miqueta, fem una mica de memòria, racons del món, aquesta secció on viatgem a un país i el descobrim una miqueta més a fons. I l'Adrià ens comenta les seves experiències en aquest país per si volem anar de viatge o no.
1: Està clar, sí, o simplement per conèixer un país nou.
0: Simplement per conèixer un país nou. Escolta, per on comencem? Per on hem de començar parlant de Suïssa?
1: Doncs... jo primer diria que el que almenys és de que Suïssa és un país preciós, jo estic d'acord. No diria que és el més bonic, però tranquil·lament podria estar en el top d'Europa segur, en el top d'Europa segur, i del món potser també estaria en un top, al millor, potser arribaria i em tiraria alt un top 10,
0: vale.
1: Jo crec.
0: Vale. És veritat que jo estic jutjant sense haver anat, bueno, he anat però no n'he gaudit del país, per tant... encara estic obert a replantejar-me el que he dit, eh?
1: Jo de fet et diria, jo a Suïssa, a mi el que em va sorprendre era els trens molts cops quan viatgem. Dius, bueno, per exemple, passa que aquí tenim l'AVE i dius, bueno, hi ha algun tros que és maco. Però jo a Suïssa me'n recordo que estava al tren, d'igual si era la plana, perquè la part de dalt de Suïssa és plana i els Alps són tota la part de baix. No em cansava de mirar el paisatge.
0: Brutal, eh?
1: I això jo crec que no m'ha passat a ningú país del món en el qualsevol tren, bueno, normalment per Europa, perquè fora d'Europa pocs països he viatjat en tren, doncs que tinguis aquesta sensació de dir és que em podria quedar no sé quantes hores mirant el paisatge.
0: Sí, és veritat que aquí bueno, la línia del Rodalies que va per la costa no està malament, però que el
1: quina?
0: Que està la que, bueno,
1: la R2 o la R1?
0: La que jo he agafat, no, la de Tarragona, la que passa pel Garraf.
1: Sí,
0: aquesta és xula.
1: La R2.
0: El que no és xulo són els trens. I són com funcionen els putos
1: està
0: trens
1: clar,
0: de Rodalies. En canvi, crec que a Suïssa funcionen millor, no?
1: Sí, home, de fet és aquí un tema, és el tema del transport públic a Suïssa i que volia explicar-te avui, jo crec que és molt important. Té molta fama...
0: Abans d'entrar a parlar del transport públic, com vas anar tu a Suïssa, en quin context i amb qui o sol o com ho vas fer?
1: A veure, jo he anat dos cops a Suïssa. El primer cop vaig anar a Basilea amb la meva família fa 10 anys, que vaig anar a un Nadal, cosa que recomano bastant perquè la ciutat de Basilea és maca, però jo... Suïssa vaig tornar-hi a anar fa 2 anys, a l'abril del 2024, i va ser el meu primer viatge sol, i primer i únic, perquè no he tornat a viatjar totalment sol, he sigut l'únic cop. I és una experiència per mi, clar, Suïssa és un país en el qual és fàcil poder viatjar sol, pel que et dic. Tens tantes coses a fer que és que se te n'oblida que estàs sol.
0: Vale.
1: I per mi per això és molt especial, perquè he sigut l'únic país en el qual heu vist l'únic viatge en general que he estat sol.
0: Això és veritat que moltes vegades... es parla i a les xarxes surten aquests viatges amb amics i, bueno, sí, me'n vaig de viatge amb els meus amics i és tot superguai, però escolta, també es pot viatjar sol i és una cosa molt guai, no? També, tu com ho vas viure?
1: Jo m'ho prenia com una prova perquè no tenia clar de com anava a ser i jo et diria que va ser una experiència positiva i la qual repetiria, perquè
0: Mira. Això
1: de no haver de ningú de dir-li, ara vull anar a prendre un cafè, jo no li he de demanar al meu amic, tot i que tinguis molta confiança, però ens passa tot, i sigui fins i tot en família, amb gent que tenim molta confiança, diu, ara em vull prendre un cafè, doncs ara em prenc el cafè, ara em vull anar a un altre lloc, em vaig anar a un altre lloc. Quina és la part dolenta? Que jo crec que, òbviament, quan comparteixes, després, per exemple, el tornar als records, és bonic el recordar amb les persones que has viatjat, no? Totalment. I no només sol. Mm-hmm. Però, per exemple, Suïssa és un bon lloc pel que diria, perquè jo tenia tantes coses a fer els dies que vaig estar-hi sol que no m'avorria i no m'havia donat, i no em donava temps a pensar, saps? De... És que m'estic avorrit. No, en ningú moment. I va ser una experiència molt positiva i recomanaria.
0: Clar, en aquest viatge sol, què vas fer? Perquè l'altre vas anar a Basilea, en aquest cas, on vas anar?
1: Jo vaig fer una ruta molt més llarga perquè jo tinc una amiga que viu amb la seva parella a Suïssa. Llavors, mm-hmm. doncs, va haver-hi diversos dies que em vaig quedar on ells viuen, que... Està bé per la pasta, perquè és molt car Suïssa, i és un tema que parlarem després. I jo vaig fer una ruta per tota Suïssa. Vaig veure moltes coses, vaig estar-hi una setmana i vaig poder veure moltes coses.
0: Que guai, que guai, que guai. Aquí ho enllacem amb el que ho havíem deixat, que és el transport públic. Entenc que això ho vas fer amb transport públic.
1: Sí, jo vaig agafar en transport públic i jo el que diria, Suïssa, el transport públic, la fama és cert, té una puntualitat espectacular. El tren arriba a qualsevol lloc, pràcticament. Arriba a muntanyes de 4.000 metres, que ja em diràs tu, això aquí és impensable. Bueno, aquí hi ha quasi tots els països del món.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El 99%. I a Suïssa arriben fins al punt més extrem i és increïble. Jo, els trens suïssos em van sorprendre molt i les connexions amb el ben muntat que ho tenen la xarxa ferroviària a Suïssa, jo ho recomanaria i és una cosa que s'ha de viure. Jo crec que és quasi millor que el cotxe a Suïssa. O sigui, yeah. Suïssa és d'aquells països que jo diria els trens
0: si es fan el mateix servei que el cotxe gairebé.
1: Exacte, i brutal, és totalment recomanable.
0: Brutal. Clar, estem parlant de Suïssa, un país que acostuma a ser molt car. Agafar aquests trens és tan car o què? Com ho has fet tu?
1: Clar, el tema és que Suïssa és molt car el transport, i sobretot la gent que diu allà, la meva amiga m'ho diu, que és molt car el transport. Mm-hmm. Llavors, què passa? Suïssa, i bé que fa respecte a altres països, treu passes per, sobretot per viatgers i altres a nivell intern. Vale. Per exemple, qualsevol persona que s'estigui plantejant anar a Suïssa, jo el passe que li recomanaria i el que jo vaig agafar va ser el Swiss Travel Pass, que és un passe de X dies, 3, 4, no me'n recordo quants dies més, jo vaig agafar 4 dies, i crec que per 230 o 240 francs, o por ahí, que són més o menys la conversió del franc suís amb l'euro és
0: igual, no?
1: Pràcticament
0: és
1: equivalent, mm-hmm. doncs, ostres, t'entrava, amb el passe aquest t'entrava no només tots els trens, tota la xarxa de transport públic de les ciutats, és a dir, t'entraven els busos, t'entraven els funiculars, sinó que, a més, també t'entraven vaixells, perquè, clar, Suïssa té llacs, i molts dels ferris estaven inclosos.
0: Mira.
1: I també t'incluïa museus, per exemple, jo a Zúric vaig anar al museu de la FIFA.
0: Mira,
1: vaig veure
0: xula,
1: la Copa del Món, vaig veure tota una sèrie...
0: O sigui, que amb aquest passe també tens museus.
1: Sí, sí, entren molts museus i alguns castells. O sigui, tu entres a la pàgina web de la SBB, que és la companyia ferroviària suïssa, i et surt desgranat tota una llista. El millor és que tenen un mapa on et diuen quins trens, que són el 90%, entren i quins no. Mm-hmm. I després en museus això, t'entra el Museu dels Jocs Olímpics de Lausana.
0: Ah, mira.
1: Jo no vaig anar-hi, però sé que hi entrava i entren diversos castells. Llavors jo... És que ho recomanaria 100%. Després jo, per exemple, el cap de setmana, quan vaig anar a Liechtenstein i quan vaig anar a un altre lloc de Suïssa, que ara parlarem, que és la muntanya Stanserhorn, vaig agafar un passe d'un dia, que es diu French Youth Pass o alguna cosa així, que és un passe d'un dia que agafes per 80 euros entre 2 a 5 persones, diria. Ha de ser grupal, sí o sí. I llavors pots agafar tots els trens que tu vulguis en aquell dia.
0: I és grupal?
1: Grupal, exacte.
0: Per tornar sol?
1: No, perquè després el cap de setmana vaig estar...
0: Ah, amb la teva amiga,
1: sí, m'ha faltat context. Vull dir, jo vaig estar 4 dies sol i després vaig estar 2 dies que vaig anar amb la meva amiga i el seu i la seva parella vam anar als 3.
0: Escolta, aquí m'has posat una taula de preus, són aquests, els preus reals, eh?
1: Exacte, sí.
0: Són 3 dies, 254 euros, 4 dies, 309, 6 dies, 399, i bueno, anem endavant.
1: Dius, és car, sí, però és que Suïssa potser un trajecte d'una hora i mitja et costa 50 euros el trajecte sol.
0: Yeah.
1: Llavors, si tu...
0: Clar, a veure, 4 dies, 309 euros... A veure, si ho penso, és car o no és car? Bueno, una mica.
1: És car, és
0: una
1: car.
0: Mica, però, clar, és el que tu dius, també tens els plus de...
1: T'entra al museu, t'entra en els ferris. Jo vaig agafar, això, jo ho recomano, jo vaig agafar ferris pels llacs. Vaig agafar el transport públic de les ciutats. Vaig entrar a museus, com el del Zúric de la FIFA, i llavors doncs, jo crec que està molt ben integrat i arribes fins i tot amb trens. Fins i tot t'entra un tren panoràmic. O sigui, clar, a Suïssa, més, dels trens normals tens els trens panoràmics, que són els famosos. Majoritàriament es paguen a part. Va. I no entren dintre del passe del Swiss Travel Pass. Excepte un que vaig agafar jo i és el tren que més vaig gaudir i és un tren que anava des de la ciutat dels llacs d'Interlaken, que són uns llacs que estan al centre de Suïssa i són preciosos, fins a la ciutat de Lucerna, que és més coneguda, la ciutat de Lucerna. va ser un trajecte de 2 hores i mitja amb aquestes vidres, que és pràcticament tot el tren es veia en vidre i era espectacular, i passaves per llacs, per muntanyes, i la veritat és que aquell tren va ser molt més bonic fins i tot que ja els normals que ja ho eren.
0: Que guai, que guai, que guai. No, sí, la veritat que deu ser una experiència xula, i també és una manera de veure el paisatge, no? Diferent, muntat en un tren, que a part deu ser bastant còmode.
1: És còmode, a més la puntualitat és bona, les connexions són bones, l'aplicació t'ho explica molt bé, llavors jo ho recomanaria.
0: Escolta, ens has explicat una miqueta que vas anar d'Interlaken cap a la ciutat aquesta, que no me'n recordo com es deia.
1: Lucerna,
0: això. Però el teu itinerari complet, com va ser?
1: El meu itinerari, jo vaig començar a Ginebra perquè era el vol més barat, perquè jo tenia clar que el que volia veure era la capital, que és Berna, que no és tan coneguda, perquè tot el món quan pensa en ciutats de Suïssa pensa en Zúric, pensa en Basilea o pensa en Ginebra,
0: sí.
1: I no pensa en Berna, que és la capital. Llavors, doncs, jo vaig començar a Ginebra vaig estar-hi un matí, perquè era el vol més barat, vaig anar a Berna, després vaig anar a la, que ella és part més bonica, que és l'Auterbrunnen i una zona preciosa dels Alps, que és on es troben les muntanyes més elevades, i després parlarem de l'Auterbrunnen. I llavors,
0: L'Auterbrunnen.
1: Aquell poble és espectacular. És el que més em va agradar, la veritat.
0: Ai, que xulo, entre muntanyes.
1: Exacte, és un poble, per contextualitzar el poble de l'Auterbrunnen, és un poble que es troba... De fet, està catalogat com un dels pobles més bonics del món. És una vall d'unes muntanyes extremadament altes. De fet, la Jungfrau, que és la muntanya més alta de Suïssa, que té 4.000, està al costat.
0: No, però és que a més... El curiós d'aquest poble... És que no és una vall típica on la muntanya es va fent... Bueno, va acabant, no? La muntanya va acabant...
1: Té una caiguda pràcticament vertical.
0: Exacte, són muntanyes que acaben verticalment.
1: Jo et diré una cosa, si m'hagués d'emmullar, és de les coses més boniques que he vist en aquest món.
0: Que guai.
1: Aquell vall.
0: Que guai. Sí,
1: perquè, sí. A més, vaig anar-hi el mes d'abril. I el mes d'abril, clar, pensa que feia bona temperatura, però alhora estava tot nevat, saps? Llavors, doncs, clar, veure les muntanyes nevades i tota la vall espectacular, doncs, clar, era algo que jo recomanaria. I això, amb una cascada que queia...
0: Que guai.
1: I jo ho recomanaria plenament, l'Auterbrunnen.
0: No, home, evidentment. Per tant, la ruta, que t'has distret.
1: Sí, m'he distret, és que m'he distret. Llavors, de l'Auterbrunnen, això sol, eh? Això vaig fer sol. Vaig dormir a l'Auterbrunnen, que vaig pillar... Puah, em vaig posar malalt, supermalalt, l'Auterbrunnen.
0: Sí?
1: Sí. A sobre, imagina't, sol, algú del que parlava abans sol. A mi em va passar que els primers dies que vaig anar-hi ja feia 5 graus i quan vaig acabar aquella setmana feia 25.
0: Què dius?
1: 30 graus. Va canviar en 2 dies la temperatura a 30
0: època
1: graus.
0: Època de l'any?
1: Abril, meitat d'abril. Llavors, doncs, què passa? Que em vaig posar malalt i em vaig trobar en un càmping de l'Auterbrunnen jo sol, amb 38 de febre, i vaig sobreviure aquella tarda en aquell lloc tan preciós. Sort que aquell dia estava tot ennuvolat.
0: Pobret.
1: I vaig estar tot destrossat enmig d'un camí. Però el dia següent vaig agafar forces, vaig aguantar i vaig sobreviure i vaig seguir endavant. Tot i així, de que havia pillat, no sé què vaig agafar, però estava ahí tot malalt. Llavors vaig seguir el recorregut cap a Lucerna, vaig fer una parada i a Zúric. Què passa? La meva amiga viu en un poble proper a Zúric, llavors, doncs, clar, havia d'arribar fins allà. Llavors, doncs, aquell dia vaig arribar a Zúric. I des de llavors, clar, ja a Suïssa jo vaig començar també a fer més excursions. Vaig veure...
0: Clar.
1: Vaig arribar a la muntanya Stanserhorn, que és una muntanya a prop de Lucerna, que és una de les...
0: Sí, em sona molt, eh?
1: És una de les muntanyes més conegudes, sobretot perquè té un telecabina, que es diu Cabrio, que és el primer i únic telecabina que està completament obert del món, crec.
0: Què vol dir obert?
1: És a dir, que la part de dalt, és a dir, un telecabina normalment, per exemple, és tancat, és una cabina totalment tancada, doncs té com una terrassada dalt de la telecabina, i llavors, doncs, pots veure les vistes des de estar a fora, vull dir, que et doni l'aire.
0: Ostres, vale, que guai, no?
1: Sí, i és xulo, perquè, i a més, el pendent que té, no sé quants metres deu pujar, però tranquil·lament puja 1.000 metres o 800 al...
0: Wow. I no t'ha de fer una mica de vertigen?
1: Bueno, jo no tinc vertigen, però és que les vistes de
0: I
1: dalt...
0: I sol, això ho vas fer?
1: No, això sí que ho vaig fer amb la meva amiga i el
0: jo et dic, parella. Faig això sol, no sé si ho aguantaria.
1: Doncs és espectacular, tio, és espectacular.
0: Sol em faria bastant vertigen, eh? Sol em faria bastant vertigen, que jo tinc una mica de... Ui. Una mica de posi que em fan, les alçades. No sóc tan valent com sembla. I escolta...
1: Si em dona una miqueta més de cosa. No, jo aquestes coses no, eh? Jo aquestes coses no em costen tant.
0: Ja, no ho sé. I de nivell de paisatges... Em destacaves el telecabina aquest, algun lloc més que diguessis, ostres, això espectacular.
1: Jo el que dic, aquest lloc, l'Stanserhorn té unes vistes espectaculars perquè veies tota la vall de Lucerna, que era tot ple, i totes les muntanyes d'aquestes que donen a l'Auterbrunnen, que són les muntanyes més altes de Suïssa, el Jungfrau i totes aquelles muntanyes, i és un dels paisatges més macos que pots veure, perquè imagina't, clar, meitat d'abril, tota la vall verd, un verd intens, però trobes el pic de la muntanya tot nevat.
0: Clar.
1: I el contrast entre un paisatge, estàs a 2.000 i pico metres veient totes les vistes, és molt xulo.
0: Molt maco.
1: I després allà baix, és que Suïssa té tants llocs que...
0: Jo em pensava que no tenia tants llocs, eh? M'estàs descobrint un país, eh?
1: Doncs és molt maco, eh? Suïssa, la veritat és que jo t'ho dic, és molt maco.
0: Però també Suïssa destaca, per això que deies, no? Per els seus paisatges, per la seva natura... Tu vas fer alguna excursió o alguna ruta de senderisme?
1: No, jo no vaig fer, perquè per aquelles dates encara hi ha les que són rutes de senderisme més altes, vull dir, més alçada, encara estan nevades i no estan obertes i tampoc va ser el meu objectiu de viatge.
0: Vale.
1: I després, doncs, també algo que té molt bonic a Suïssa, per part de les pròpies muntanyes, són els llacs. Els llacs, jo allà, a Stanserhorst, que està al costat de Lucerna, vaig baixar i, com et deia, en els passes aquests, està inclòs els ferris, vam agafar un ferri i era com una espècie de fiord, per dir-ho així. Era un llac que havia muntanyes molt elevades i que semblava un fiord noruec, pràcticament.
0: Que guai.
1: I llavors, doncs, és una excursió recomanable perquè vaig arribar a un poble que es deia Füssen, o com es pronunciï, i és una excursió que si estàs per allà a Lucerna, doncs és maca de veure.
0: I tant que sí. Ara parlaves de paisatges, però... Les ciutats, què? Els nuclis urbans valen la pena o no?
1: Clar, jo el que deia, Suïssa el més conegut són els paisatges. I hem parlat de l'Outerbrunnen, hem parlat de tota la zona de Stanserhorn, i jo vaig veure moltes més
0: I
1: coses.
0: I els Interlaken, també has dit.
1: Interlaken són zones que són paisatgísticament molt conegudes, però les ciutats, jo et diria que em van sorprendre. Algunes. De fet, mira, anem per parts. Suïssa quines ciutats té? Té Ginebra, té Basilea, té Zúrich i té Berna. Grans, aquestes. Ginebra sempre diuen que és més lletja que tot. I a mi em va sorprendre.
0: Ginebra, eh?
1: Ginebra. Ginebra, és a dir, Ginebra no és la ciutat més bonica de Suïssa ni la ciutat més bonica del món, però, bueno, jo vaig trobar un centre antic agradable. Tenia un xorro de 170 metres que vaig flipar. O sigui, té com una font de 170 metres que té una virulència a l'aigua.
0: És veritat, ho estic veient.
1: Sí, sí.
0: Com un geyser, no?
1: Sí, sí, és un gran atractiu de Ginebra. I com me la pintaven tan malament, no em va decebre. Zúrich, bueno, Zúrich és curiosa. Zúrich és la ciutat més pija que pots veure en aquest planeta. De fet...
0: Ah, estàs a Suïssa, sí.
1: A Zúrich, sí, sí, però Zúrich hi ha el carrer més ric del món. Jo me'n recordo anar caminant
0: però
1: per...
0: Però pija en quin sentit? En què ho vas trobar pijo?
1: Per començar, cotxes d'alta gama i començar la gent tota l'estona. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Però sí, tota la ciutat, eh? O sigui, jo no he vist tot ple de lambos, tot ple de cotxarros i començant així, amb el motor.
0: Sí, sí, a fer motor.
1: A provocar,
0: sí.
1: Però a sobre no és que diguis és que estic conduint el cotxe, sinó que és intencionat...
0: Que m'estic deixant veure.
1: Ostentació, no? I a més, en aquí carrer és molt curiós de veure, perquè tu vas per... Tu estàs als escaparates i tu veus, bueno, aquest anell, 25.000 euros. L'altre, amb no sé quants segurates, òbviament, aquelles tendes, té una seguretat que ho flipes. I llavors, doncs, Zúrich, bueno, com a ciutat, ni fu ni fa. Però Berna i Lucerna són dos ciutats que són molt maques, sobretot Berna, que és la capital i és la menys coneguda.
0: I és la més maca per tu.
1: Per mi és la més maca, perquè és una ciutat que té un casc antic patrimoni de la humanitat, que és un estil medieval amb teulades de maons de color taronja, i és tan petiteta, és una ciutat molt petiteta i molt compacta, i llavors té un centre històric rodejat d'un riu, amb totes aquestes cases.
0: Estic veient fotos i és molt maco, eh?
1: A mi em va agradar, eh? I aquella jo vaig anar-hi sol i vaig estar allotjat allà en un hostal, i aquella tarda vaig gaudir de Berna. I després Lucerna sí que és més coneguda perquè, en el que jo dic, aquesta zona de més llacs i més atractius passatgístics, doncs la ciutat també té un rotllo així centreeuropeu, que té molt bones vistes de les muntanyes, llavors és el que li dona tot el toque. Llavors, doncs, en general, jo crec que positiu, excepte Zúrich i Ginebra, que ve a seques.
0: I Basilea?
1: I Basilea, bueno, Basilea, clar, m'oblidava de Basilea, cert. Basilea és una ciutat que, quan jo vaig anar el primer cop, al Nadal, molt bé. És d'aquestes ciutats, com moltes d'Alemanya, que dius, hòstia, quin ambient nadalenc més xulo. Però tu vas un dia de propi i és una ciutat lletja, industrial, que no em va agradar quan vaig tornar-hi en el segon cop.
0: Per tant, la pitjor podries dir de Suïssa o no?
1: Sí, en la meva opinió sí. Basilea és la més lletja, a la meva opinió. Si vas al Nadal, la gent dirà que no, perquè està molt ben decorat el Nadal.
0: Això fa molt, eh?
1: Sí.
0: Això és com Vigo, que li foten moltes llumetes i sembla més xula del que és.
1: Els millors exemples són Vigo, Colònia, Colònia Alemanya, que es transforma totalment al Nadal, i Vigo igual, Vigo...
0: Bueno, no cal comentar-ho, Vigo, la veritat. Em sap greu, perquè hi ha molt bona gent a Vigo, però la ciutat en si... Difícil de veure. Escolta, Adrià, alguna sorpresa que diguessis, bueno, això no ho tenia ni planejat ni pensat, però m'ha sorprès i m'ha agradat i tinc ganes de recomanar-ho.
1: Doncs mira, el que jo vaig dir, el que em faltava per completar de l'itinerari. Hem mencionat tot el Lauterbrunnen, que jo és el que més recomanaria, i tota aquella zona, però em vaig portar unes sorpreses, que quan em vaig posar malalt, clar, em vaig posar malalt i jo volia anar al sud de, un dia que tenia sol, volia anar a una població dels Alps tocant amb Itàlia que es diu Zermatt, que és dels atractius més coneguts de Suïssa.
0: Zermatt,
1: perquè té el tren panoràmic aquest, que és un dels més, el Glacier Express, que és dels més coneguts, i que arriba fins a, i que té la muntanya més, una de les muntanyes més conegudes de Suïssa, que es diu el Cervino, o Matterhorn, sí, en alemany.
0: Ah, és el Cervino, és el Matterhorn.
1: Matterhorn, sí. Jo el que deia és un altre. L'Stanserhorn és un altre que entra amb els passes.
0: Ho sé,
1: de fet, el Matterhorn has de pagar fora del passe.
0: Vale, és que jo coneixia el Matterhorn perquè és molt, molt xulo.
1: És molt bonic. Jo no vaig poder anar, i com em vaig posar malalt, ja estava 3 hores del poble de la meva amiga.
0: Sí, ja està.
1: I vaig haver d'improvisar. I llavors en què quedem? Ella em va dir, et recomano unes cascades que hi ha al nord tocant amb Alemanya, que es diuen Schaffhausen, o en castellà es diu Escafusa.
0: Vale.
1: Bueno, en castellà el nom és raro de nassos. Total, que aquelles muntanyes, veu que són les cascades més capdaloses de tota Europa?
0: Ostres.
1: O sigui, tu no et pots ni imaginar, jo em va sorprendre molt aquelles cascades. Tenen només 23 metres, però té una violència a l'aigua. No t'ho pots imaginar.
0: Estem parlant de cabaloses.
1: Sí, sí, de capdalt, estem parlant de capdalt, de la intensitat amb la que l'aigua queia. O sigui, una força que hi et trobes amb uns miradors i llavors doncs, et queia l'aigua, et mullaves, però és que és complicat de descriure en paraules la intensitat de l'aigua.
0: Clar, clar, la violència, no?
1: Exacte, sí. Mm-hmm. I és que la força era increïble. I aprofitant d'allà vaig dir, ostres, vaig a veure una ciutat que és molt menys coneguda, que es diu Sant Galen, o Sant Galo, que té una biblioteca també de no sé si té 200 o 300 anys, no me'n recordo quants, és estil barroc, que és patrimoni de la humanitat. I és així com una biblioteca tot plena de fusta, com en fusta, així amb un estil molt antic i ple de manuscrits i d'història de Suïssa, és bastant conegut. Jo no, òbviament, jo no em vaig fixar tant en els llibres i manuscrits molt antics, sinó en l'estètica, perquè era, hòstia, una església tan antiga que a mi em va sorprendre. I és una excursió extra que també, a més, aquesta biblioteca entra amb el passe del Swiss Travel Pass.
0: Oh, nen.
1: Llavors, doncs, clar, jo vaig anar aprofitant.
0: Que xula, i... sí, sembla de Harry Potter, quasi, quasi.
1: Sembla de Harry Potter. I són petites joies que jo recomanaria per al... i no són el més atractiu i el més conegut, com per exemple el Matterhorn, Zermatt, que són coses més conegudes de Suïssa.
0: Anem a parlar de dinerets, perquè això és un tema molt important i fonamental. Quant et va costar a tu tot això?
1: No me'n recordo el pressupost, però clar, tu has de pensar que jo em vaig gastar 300 i algo amb el transport amb el Swiss Travel Pass, més, suma-li 50 euros dels 2 dies del Day Friends dividit entre 3. I després, ja en transport, ja estem, i després vaig haver de pagar el tren a Basilea, perquè jo vaig tornar per Basilea, i el vol. Però el vol no em va sortir tan car, perquè a Suïssa els vols són bastant econòmics des de Barcelona.
0: Vale.
1: Sobretot a Ginebra i a Basilea. Zurich és més cara. Llavors, doncs, jo posem que en transport potser em vaig gastar uns 470 o 480. Què problema hi ha? El menjar. O sigui, transport ja has vist. El menjar i l'allotjament. Són 3 coses. El menjar, jo he vist pocs països tan cars com Suïssa.
0: Wow.
1: És sobretot, però ja no tant el menjar pròpiament, el que és el menjar, és la beguda. La beguda.
0: Aquí és on te la claven, eh?
1: És on te la claven. Jo recordo que un dia que vaig anar-hi allà per la zona d'Interlaken, vaig dir, bueno, vaig a fer un menú. I vaig dir, 20 euros? Hòstia, 20 euros a Suïssa, tio?
0: Que bé, no?
1: Que bé, no? I tot així és de les coses més barates que he vist, eh? Aquest lloc. 20 euros al menú, però clar, després em van clavar 5 per l'aigua i 5 pel cappuccino. O sigui, pel cafè amb llet. Total, que clar, al final 30 euros més no sé què, 32. I llavors, per defecte, és el més barat que vaig trobar a Suïssa, eh?
0: Sí, sí, i diria que encara 32, tu, per
1: no,
0: ser
1: no,
0: Suïssa.
1: No, i el més barat, no, per això ho dic, el més barat, però és que tu anaves de normal, 40, 50, a qualsevol lloc. Jo al McDonald's, vaig anar al McDonald's, i al McDonald's em vaig demanar unes pobres hamburgueses i em van costar 15 euros, de les més cutres.
0: Ja. Sí, sí, no, la veritat és que, clar, té la fama de ser car i resulta que sí que és car, eh?
1: No, és car. I el que et dic, la beguda, això, jo volia prendre un cafè, 5 euros el cafè. D'igual, a qualsevol lloc, 5 euros, mínim. A l'aigua igual.
0: I si parlem d'allotjament, què?
1: L'allotjament és un altre tema. Clar, jo vaig tenir la sort de que van haver-hi 4 nits d'aquestes 7 que vaig estar-hi, que vaig estar-hi a casa de la meva amiga i em vaig estalviar tota aquesta pasta. Però els 3 dies que jo vaig estar-hi sol... Clar, pensa que em vaig agafar un hostal, eh? Un hostal compartit a Berna, i em va costar 50 euros la nit a l'hostal de Berna compartit.
0: Hostal compartit, aquest típic de lliteres.
1: Sí, d'aquest típic de lliteres.
0: 50 euros la nit.
1: 50 euros la nit.
0: Uf!
1: I a l'Outerbrunnen em vaig trobar una ganga a Suïssa, 50 euros també, una habitació privada en un càmping, sense lavabo, una habitació a seques, una habitació amb el llit...
0: Sí, sí, sí, sense lavabo ni sense cap...
1: A la bobera compartit, estava fora. Imagina els preus, és a dir, 50, el més, quan vulguis un apartament, 80, 90, 100 euros per persona i nit.
0: O més.
1: Per persona i nit.
0: Uau.
1: Llavors, doncs, clar, al final Suïssa és un país que, tot i que arribar-hi, no és tan car, pel que dic als vols.
0: Sobreviure, sí, no?
1: Has de sobreviure a Suïssa com puguis.
0: Clar, perquè dormir al carrer no és lo suyo. Però mira, molta gent el que fa és va amb tendes de campanya i coses d'aquestes a l'estiu, clar.
1: Clar, a l'hivern.
0: No, però tendes de campanya, et fas la ruta de muntanya i dorms a dalt de la muntanya, però clar, segur que algun dia has d'acabar en algun allotjament i mira, doncs hauràs d'anar a un hostal que et clavin 50 euros per dormir amb,
1: no, és que
0: amb 15
1: és
0: persones, però bueno, és el que hi ha, és el que hi ha, sí, sí. Són sus costumbres, no?
1: Bueno, és que Suïssa té molts diners.
0: No són sus costumbres, són que tenen més peles.
1: És que tenen molts diners.
0: I ja està. Escolta, gastronomia què? Perquè Suïssa té bon nom, per la gastronomia.
1: Jo gastronomia no destacaria res en concret, més de la xocolata, que no vaig menjar malament, és típic menjar centre-europeu. També vaig arribar a menjar un dia, de sobre l'Stanserhorn, vaig menjar un schnitzel, que és típic d'Àustria i típic d'Alemanya, que és com un escalope.
0: Exacte, és un pollàs arrebossat, eh?
1: Sí, sí, ja em diràs tu. I després, però també tenen moltes coses, també, home, el formatge.
0: Està fondue, molt bé. Fondue, no vas provar?
1: No vaig provar fondue, eh? I mira que és especialitat la fondue.
0: Però deu ser molt cara.
1: Clar, jo és que, a veure, si m'havia de gastar jo sola ja una pasta,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: És que és molt cara. Però bueno, jo bé, però tampoc és d'aquells països que diria, buah, la millor gastronomia que he provat.
0: Sí, a més tampoc és com, no tens com una gastronomia com super pròpia, no? Perquè potser agafa una mica de la italiana, una mica de la francesa i una mica de l'Alemanya i fa el seu mix personal. Molt bé, doncs escolta, estem a punt d'acabar, Adrià, que ens estem quedant sense temps. Per anar tancant, una conclusió de Suïssa i ens la recomanes o no per aquest estiu?
1: Jo a Suïssa, si el que tu t'agrada és algo que t'impressioni de paisatges, és 100% recomanable. És a dir, Suïssa, jo el que dic, és un país preciós, que no et canses de veure les vistes. Això sí, has d'anar mentalitzat, sobretot la teva cartera.
0: Prepara la cartera
1: perquè en pocs dies et deixaràs una quantitat de diners animal.
0: Si veus el vol barato, 40 euros a Ginebra, pensa-t'ho dues vegades.
1: Això és un bon tema, eh?
0: Que no és només això. Doncs escolta, ens ho guardem, ens apuntem Suïssa en aquesta llista ja de destins que cada cop es va ampliant més. Haurem de tenir moltes vides per viatjar a tots els jocs que ens dius, Adrià. Bueno, tant de bo que puguem fer-ho, eh? Tant de bo que sí. Però bé, ho deixem per aquí, gràcies i que vagi molt bé.
1: Vinga, fins la següent.
0: Adéu. I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança. Ja ens retrobem demà. Fins aviat.
2: Autoritats més importants, crec que la Gemma Bonet també ho està seguint.
3: Els Reis,
4: ara,
3: no?
4: Exacte, ara mateix arriben els Reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, estan entrant per la façana de la Passió, els rep el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Letícia que mira amunt amb aquesta impressió sempre que fa quan entres per la façana de la Sagrada Família o la façana de la Passió, estan entrant els Reis d'Espanya i la reina Letícia, a diferència de totes les altres dones que hem anat veient, ella és l'única que pot vestir de blanc, que té aquesta, aquest, no sé com dir-ho, però en tot cas, aquest benefici o
2: la, privilegi.
4: Això mateix, no em sortia la paraula, gràcies Miquel, aquest privilegi, per què? Doncs perquè és una reina d'un país catòlic. Aleshores, això és l'única que té el privilegi de vestir d'aquest color, de vestir de blanc, que és el color del papa, de la roba del papa, però en canvi les reines catòliques sí que se'ls hi permet que també vagin vestides de color blanc. A Madrid també la vam veure vestida de blanc, aquí a Barcelona també va vestida de blanc, també amb les sabates, la bossa que porta de mà, i en canvi la presidenta del Parlament, Francina Armengol, així com altres dones, i òbviament tots els homes, que els homes normalment sempre van de negre, doncs avui també tots van vestits de negre.
2: Avança el papa mòbil amb els Reis d'Espanya ja a la Sagrada Família, i l'Albert Prat el teníem pendent de veure si arribava la comitiva. Albert, els veus ja?
5: Doncs aquí comencen a arribar tres furgones dels Mossos d'Esquadra intentant obrir camí per posar en ordre aquest punt aquí a la confluència entre el carrer Rosselló i el passeig de Sant Joan. Per tant, això implica que tota la gent comença a preparar els mòbils, telèfons en alt, banderes del Vaticà també, que comencen a onejar en aquest punt, però des del meu punt no arribo a veure el Papa mòbil, per tant, falta una estona, si més no, perquè arribi, i és que aquesta comitiva és llarga. Des d'aquí encara veig moltes furgonetes dels Mossos, més antiavalots que baixen per intentar blindar encara més aquest recorregut, en aquest punt pràcticament a la meitat de Papa mòbil, on encara no ha arribat.
2: Ara ens avises, Alba Sabater, veiem aquí també, això ens ho explicava la Rebeca Carranco, aquest entorn de senyors vestits, molt ben vestits de negre, això és la Seguretat Vaticana, que és el cordó policial més íntim i més proper del Papa, en un moment delicat, perquè aquí la proximitat amb la gent ho complica, això.
3: Sí, però penseu que van amb ella a tot arreu, i no només a Barcelona i a Madrid, sinó tots els viatges apostòlics que fa, malgrat que hi ha molt de reforç de seguretat a tot arreu, els serveis vaticans van sempre amb ells, els de seguretat, però també els de comunicació, per exemple. O sigui, el Papa es porta la seva gent allà on va. De fet, si veieu aquests dies que hi ha fotògrafs, càmeres, que el tenen gairebé... O sigui, estan gairebé a sobre, allò, enfocant-li un primer pla, són sempre gent de la comunicació del Vaticà.
2: I això està controladíssim, la foto que penjaran, el nen que li agafaran, tot això està estudiadíssim per donar la imatge que es vol traslladar.
3: Està molt pautat. Penseu que hi ha el Dicasteri per a la Comunicació, que és com un ministeri vaticà només dedicat a la comunicació i que gestiona tots els mitjans de comunicació vaticans, que són molts, més enllà de Vatican.va, que és la seva web, amb totes les notes de premsa, amb tots els discursos, etcètera, etcètera, també l'Osservatore Romà, també hi ha Ràdio Vaticana, amb més d'un centenar d'emissores, en més d'un centenar de llengües. Per tant, estem parlant d'un transatlàntic, diguem, comunicatiu.
2: A Catalunya Ràdio, a Cat3Cat Info, amb l'Agnès Marquès seguint aquesta rua, aquesta trajectòria del Papa de Roma, un quilòmetre que anirà fent mica en mica, Agnès, perquè es va aturant per anar agafant de tant en tant nens i beneir-los.
6: Sí, em porta ja uns quants. Esta és la joventut del Papa. Ara sentíem que ens arribava aquest so per les línies obertes. Eufòria, les primeres fileres contra la tanca, aprofitant el pas del Papa Lleó XIV, que s'està fent un tip de beneir nadons molt petits, que segurament, doncs, perquè no poden entendre res perquè són tan petits, però si no es moririen de saber la situació en la que s'estan trobant.
2: Algun dia us ho explicarà, no? Els ensenyant la foto. I algú potser dirà, i per què em veu fer això?
6: Quina por, no? Quina por. Ahir vam veure alguna criatura ja una mica més gran plorant fins i tot. Ens posem a la seva pell. Va, més ulls que tenim sobre el carrer. Marta del Cor, on pares?
7: Però jo sóc ara mateix a Rosselló, amb Sardenya. Aquí hi ha moltíssima gent, però també molts dubtes, perquè hi ha poca informació sobre el punt on està el Papa. Tenim problemes quan la gent ens pregunta, també nosaltres els periodistes. Escolteu, per quin punt està el Papa? Portem hores aquí esperant, tenim ganes que arribi, encara no el veiem. I també us he de dir que en aquesta cruïlla la cosa s'ha convertit una mica en un acte polític. Hi ha moltíssimes banderes independentistes, alguna d'espanyola, i fins fa pocs minuts abans d'entrar sentíem molts crits d'independència. De fet, amb tantíssima gent i tantes banderes era inevitable pensar en la cadena humana de fa tants anys, però vaja, res a veure, un acte avui religiós, però que acaba tenint sempre aquesta derivada política. De fet, no sé si podeu sentir ara alguns d'aquests càntics.
6: Ens arriba aquest so.
7: Bé, doncs,
6: és una mica
7: indesxifrable,
6: sí.
7: Sí. La situació ho és, en general, des d'aquí.
6: Veiem, efectivament, també és cridaner la quantitat de banderes que hi ha vaticanes, perquè és lògica, perquè és la bandera que representa Lleó XIV, però on s'imagina que en una visita doncs, cadascú exhibeix més la seva que no pas una altra. Marta, els hi pots dir a aquesta gent que anem bastant on time i que l'arribada al Papa està prevista a la Sagrada Família a 7:45, per tant, en 10 minuts jo diria que aquest tram de recorregut l'han de tenir fet perquè estan fent bastanta via, és a dir, només s'aturen alguns trams. La veritat és que és un no parar, li apropen moltes criatures.
2: No sé si l'Albert Prat, que anava veient ja els primers vehicles, ja veu la comitiva sencera.
5: La veig al fons. De fet, jo diria que encara falta una illa de cases perquè el Papa mòbil arribi fins aquí. Però ara em fixava en el que comentava l'Agnès i jo he aixecat la mirada i en aquest punt del carrer Rosselló, en passeig de Sant Joan, no arribo a veure cap bandera vaticana penjada en un dels balcons.
2: Vinga, registre de banderes.
6: Anem a comptar-les, doncs. Estan apareixent totes en els planos de televisió, doncs.
5: Sí que n'hi ha moltes, diguem, a peu de carrer, gent que les uneix o directament que se l'ha lligat a l'esquena, però als balcons cap ni una. De fet, en veig dues estelades, una bandera espanyola i para de comptar. I ara aquí, en aquest punt, a la confluència amb el passeig de Sant Joan, fins a tres banderes de Palestina onejant i diverses estelades, sí, aquí.
2: Doncs va avançant aquesta trajectòria del Papa pels carrers de Barcelona, mans alçades, i la Cèlia Forment, que la tenim just a la Sagrada Família, Cèlia, amb una platea d'assistents que ara ja sí que és planíssima.
8: Sí, les 4.000 persones que han accedit a aquest espai tenen una invitació exclusiva, recordem-ho, per formar part d'alguna parròquia, centres escolars, catòlics o alguna connexió amb l'Església, i a aquesta hora ja és tothom té el seu lloc. És una estona d'espera ara mateix. Voluntaris han repartit ventalls i uns llibrets amb el missal i explicacions de la simbologia d'aquesta façana que representa el naixement de Jesús. Les escultures, veiem, estan envoltades d'animals, plantes, tot d'elements naturals, perquè Gaudí volia representar precisament això, no? La joia de viure, l'exuberància. De moment, les pantalles aquí estan apagades, no hi ha un seguiment directe del Papa mòbil, i el públic doncs és a l'espera, sabent que no arribarà per aquí, no entrarà per aquí el pontífex, sinó que ho farà per la façana inversa, per la façana de la Passió, però sí que sortirà acabada la missa per fer aquesta benedicció de la Torre de Jesús. Ara mateix també veiem que comencen a repartir una sèrie d'espelmes, són uns cilindres de color blanc, i entre el públic. Ens diuen que forma part d'aquesta sorpresa final en aquest moment
2: de llum,
8: culminant
2: de llum,
8: correcte,
2: del final.
8: De la benedicció de la Torre.
2: Albert Prat, tenim el Papa mòbil ja a la teva posició.
5: En aquest punt de la confluència al carrer Rosselló en passeig de Sant Joan, impactant la imatge de tots els telèfons mòbils enregistrant en aquest moment, gent de fet que porta hores aquí intentant tenir un lloc privilegiat i immortalitza aquest moment a través d'una pantalla del mòbil. Veiem com aquí passa el Papa mòbil, acaba de fer un gest amb el dindre, el Sant Pare, que saluda banda i banda d'aquest punt del recorregut del Papa mòbil, completament custodiat per els agents del Vaticà, que van filant a poc a poc i caminant a peu del Sant Pare en aquest Papa mòbil que passa per aquest punt. Segueix saludant a banda i banda, una salutació a molts d'aquests fidels que s'han apropat fins aquí, que els escolteu de fons, i ara ja sí deixen de veure aquesta imatge de com ja enfila aquest últim tram, aquestes últimes illes de cases del carrer Rosselló, per arribar fins a les proximitats de la Sagrada Família.
6: Ja ho dèiem, que aquí a la sala de control tenim moltes càmeres, i veiem absolutament ara les agències enviant aquesta imatge al món, el Papa mòbil circulant per Barcelona, i unes imatges aèries amb tota l'Eixample i aquesta Sagrada Família imponent també enviant-se doncs arreu, una imatge que donarà la volta al món novament.
2: El Papa que segueix avançant per aquests carrers de la ciutat, i tenim aquests ulls posats en diversos punts. No sé si tinc el Roger Escapa preparat per entrar.
9: I tant, què tal, Garriga? Som a Rosselló, Sicília.
2: Fot-li.
9: Sí, Rosselló, Sicília, moltíssima expectació, perquè el que veu l'Albert Prat, nosaltres ho veurem d'aquí uns metres, i aquí des de fa molta estona també moltes pancartes de Plataforma per la Llengua, us volem sentir en la llengua de Gaudí. Estem aquí ben atents amb el Carlos i la Belén, un matrimoni molt jove que ahir van ser a l'Estadi Olímpic i ara també s'han acostat fins a prop de la Sagrada Família per saludar-los. Què tal, com esteu?
10: Hola, molt bé, emocionats d'estar aquí, la veritat, sí.
9: Fa 3 anys només que ets creient, arran de conèixer precisament la Belén, eh?
11: Correcte, la meva dona va ser el trigger que em va fer apropar-me a la fe catòlica, i, bueno, un canvi de perspectiva i de vida molt gran.
9: Tothom que aixeca el mòbil, això vol dir que el tenim ja molt a prop. Ahir el vau poder veure, suposo, per primera vegada a l'Estadi Olímpic. Heu volgut repetir l'experiència.
11: Totalment, perquè és algo històric, el Sant Pare vingui a Barcelona en una ocasió tan commemorativa com és la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família.
9: Quan ara per Sicília amb Rosselló passen les primeres furgonetes dels Mossos d'Esquadra, aleshores darrere hi haurà tota aquesta comitiva amb aquest Papa mòbil que va saludant a banda i banda, i que també és un moment significatiu, perquè això ja és molt a tocar de la Sagrada Família amb aquest moment culminant. Belén, com el vas convèncer al Carlos d'alguna manera? Com li vas fer veure aquesta llum, tu?
10: No, la veritat és que no m'esperava convèncer-lo. Ha estat un regal. Jo buscava un home amb un cor gran, em vaig enamorar d'ell, i després he tingut la sorpresa que ell ha conegut com Déu l'estima, qui és Déu, i és ell el que després s'ha apropat. Jo, la veritat, no m'ho esperava.
9: Carlos, si t'haguessin dit fa 5 anys que series avui aquí a tocar de la Sagrada Família per veure passar el Papa mòbil, que hi haguessis pagat una entrada com si es tractés d'un concert de Bad Bunny, t'ho haguessis cregut?
11: M'hagués pixat de riure, i a més em diuen que hi hauria tantes estelades i alguna bandera d'Espanya amb tota la normalitat del món.
9: Escolta'm, què en penseu d'aquest Lleó 14? Us cou bé, a vosaltres que l'heu pogut tocar de prop?
11: Doncs a mi em desperta molta... vibres molt positives, no?, que en podríem dir, la veritat. Encara fa un any que el van elegir com a Sant Pare, però té molt bona pinta.
9: Acostem-nos-hi, que ara crec que sí que és el moment culminant, que està a punt de passar aquest papamòbil per Sicília amb Rosselló, amb realment tots els... O sigui, els centenars de persones que s'aglutinen en aquest encreuament, tothom amb un telèfon mòbil ben alçat, volen emportar-se aquest moment per sempre, i ara sentim a poc aquest xiu-xiueig, aquest murmuri d'en veure, doncs, que la comitiva es va acostant a poc i tothom vol comentar, doncs, amb la seva parella, amb la gent amb qui s'hi ha apropat, poder saludar-lo. A veure, què li crideu?
10: Visca el papa!
11: Visca el papa! Ho estimem!
9: Doncs... Digues, Agnès, endavant.
6: No, que és un bany de masses i èxtasi. Això és el que estem veient nosaltres també a través de la televisió. No sé si tens més gent per aquí, Roger.
9: Sí, el que passa és que hi ha tantíssima gent que tinc dubtes de que el pugui arribar a veure. Mira, ara està passant just per davant el papamòbil, tinc imatge, jo també puc dir que he vist Lleó 14 a Barcelona, saludant a banda i banda, crits de visca el papa, un munt d'estelades en aquest punt, també alguna bandera espanyola, molts missatges dels volem sentir amb la llengua de Gaudí, i Lleó 14, que rep aquests missatges de benvingut a Catalunya, pràcticament a tocar ja d'aquesta Sagrada Família, ens ha passat per davant i ara enfilarà el camí fins al trencall on hi ha l'espera, doncs, aquestes 8.000 persones, 4.000 dins, 4.000 fora del temple, a punt per aquest moment culminant del viatge en què, doncs, també van airar la Torre de Jesús.
12: Destacable que a l'escap pràcticament la connexió no li ha fallat, no sé quin aparell portes, però escolta...
9: No, vaig amb en Luque, que saps que és un dels grans tècnics exteriors que tenim.
12: Amb Ricard Luque, tots són bons, tots són bons.
9: Són molts anys, són molts anys d'experiència.
12: Tots, que si no, se m'enfadarà el Martí Cuny, si no, però... Mira, ha estat pisat, se li talla.
9: L'he vist, el fill.
6: Mare de Déu, com pot ser això?
12: Ha estat parlant del Luque perquè es falli la connexió.
6: El Luque, Déu.
12: El Luque, ara fallarà.
6: Ara ja veuràs. Escolta, deu tenir molta reacció també davant la imminència de l'arribada del papa, la Cèlia Forment.
13: Sí, aquí han punxat fa una estona la senyal institucional d'aquest papamòbil, la platea, tothom s'ha aixecat, hi ha hagut una gran ovació. Recordem a tothom amb aquesta espelma de color blanc, amb unes inscripcions on hi podem llegir primer l'amor, després la tècnica, Antoni Gaudí.
6: És una frase, efectivament, d'Antoni Gaudí, que avui tindrà un cert protagonisme i anirem veient com avança tot això. Ara, no sé, ara ja només per saber-ho, l'escapa l'hem perdut del tot?
12: El Luque ha tancat la barraca. L'hem elogiat i dit, saps què? Ja no ho millorarem, això. Però està a punt d'arribar ja a la Sagrada Família, perquè l'hem vist fer ja agafar un revol i, per tant, deu ser que és a punt.
6: Està a Sardenya, això. Jo diria que havia de pujar per Sardenya.
12: Sí, i ara girat.
6: Baixar, sí.
12: Està a punt ja de trobar-se allà on han entrat, per exemple, els Reis, on l'han rebut Pedro Sánchez, i per tant serà el moment també de veure quina recepció té el papa a peus de la Sagrada Família abans d'entrar a dintre i que arrenqui la part més religiosa de tot plegat.
6: Serà el moment també del protocol, si et sembla. Clar. Ens acompanyarà durant uns minuts una persona que la puc saludar, Lola de la Cueva, especialista en protocol. Bona tarda.
14: Bona tarda.
6: Ja veiem... Han arribat els Reis, ha arribat Pedro Sánchez, estan les autoritats de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, i ara arribarà el papa. Com serà aquest protocol, aquesta arribada? Perquè, per exemple, tenim els Reis, el rei Felip és cap d'estat i el papa Lleó XIV també. No sé, en aquesta situació, qui preval?
14: El papa. Te explico por qué. Aunque los dos son jefes de Estado, en este caso el que ha sido invitado es el papa. Con lo cual la diferencia se tiene que tener con el invitado siempre, pero además el Papa no solamente es jefe de Estado, sino que es cabeza de la Iglesia con más fieles en el mundo. Con lo cual es doble respeto el que se tiene que tener hacia él.
6: Ara està arribant el papa mòbil, efectivament, en el punt d'accés a la Sagrada Família, i aleshores veurem com es produeix aquesta salutació. Queda clar, com ens diu Lola de la Cueva, que ha de ser, doncs, el rei, que és l'anfitrió, qui saludi el convidat.
14: Exacto.
6: Amb qui comparteix
14: a pie de coche.
6: El fet de ser cap d'estat. Ha de ser peu de cotxe, eh?
14: Sí.
6: Està baixant el papa Lleó 14. Exacto. Efectivament.
14: Se adelanta su majestad el rei para saludarle. A continuación la reina, que hará la genuflexión y hará que ver que le besa el anillo.
6: Que va de blanc la reina, no? És una prerrogativa que té com a reina d'un país
14: catòlic.
6: Exacto,
14: se llama privilegio de blanco. Solamente pueden ir vestidas de blanco las reinas católicas.
6: Però no és una obligació, no? Perquè la prerrogativa l'exercita en totes les ocasions.
14: Exactamente, porque como es un privilegio les gusta tenerlo, pero pueden ir vestidas de cualquier otro color, siempre y cuando esté dentro del protocolo.
12: A les pantalles gegants de la Sagrada Família es projecta aquesta arribada del Papa. El públic va reaccionant amb alguns xiulets en funció de qui s'enfoca, els líders polítics. Cada vegada que s'enfoca el Papa es desperten certs aplaudiments, però ara sí que ja s'ha fet un silenci perquè la sensació també aquí a la Sagrada Família és que és a punt d'arrencar i que el Papa ja el tenim aquí.
6: Gemma Bonet, potser podem fer un repàs del que ha de passar en els pròxims minuts més imminents, perquè estem veient Lleó XIV entrar de costat amb Felip VI, entrant a l'accés a l'entorn de l'església, digues.
3: Sí, efectivament, ara entrarà per la façana de la Passió, de fet, entra per al carrer Sardenya, com dèieu, per aquest cantó de la façana de la Passió, i és quan després anirà cap a la cripta a adorar el Santíssim, com ha fet també cap a en altres esglésies on ha anat. El primer doncs és adorar el Santíssim i a fer una pregària a la tomba de Gaudí. Ara està saludant
12: no sé si
3: a una
12: nena. Sentir la salutació,
3: sí. Molt bé. Ara està saludant a una nena que és invident.
6: Estan davant d'una petita rèplica de la Torre de Jesús. Y aquesta nena que està tocant li explica això.
15: Aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12 rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta. Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo. Y también hay 12 por toda la torre.
12: Això els està explicant els reis i el papa, que atentament miren com aquesta noia els va fent l'explicació.
6: És invident i ens l'hem d'imaginar. Ella està palpant aquesta rèplica de la Torre de Jesús.
12: Està reconeixent, sí, sí.
15: Es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos. Cristales de botellas.
12: Aquest
15: para
12: decorar de la los reina.
15: Escudos que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Y en medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Santus. Entre medio de todo eso están las ventanas.
12: S'ho sap aquesta noia,
15: ahora,
12: però de meravella.
15: Aquí arriba podemos ver como una especie de corona de...
6: Ara ha arribat a la base de la creu, per entendre'ns.
15: Aquí arriba podemos apreciar una corona.
6: La reina que avisa la nena i crida una mica més que sent l'helicòpter. Estan tot.
15: Y después podemos apreciar una serie de vitrales. Trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver, un trozo de vidrio que tiene enmarcado por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido 4 costados, ahora pasa a tener 8 lados. Como pueden ver, mire, todas las aristas, 8 lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de 4 brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo, que apunta hacia el cielo. Los brazos son así. Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha. Este brazo parte del centro.
12: El Papa s'ho mira amb moltíssima atenció, els reis també, i ja en una corona exterior, que no sé si també és per protocol, la resta d'autoritats, però al costat d'aquesta noia només el Papa i els reis d'Espanya.
15: Y de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que se pudieran ver las vistas de la ciudad desde estas ventanas. Y también cuando vamos llegando Sí.
12: El rei diu, se puede subir
15: aquí,
12: ahí,
15: i des d'aquí ves la ciutat, se puede subir.
6: Unes 250.000 persones ens van dir l'altre dia que hi podrien pujar al cap de l'any, eh? Quan estigui operatiu ja per visites.
12: Ara, vist aquí que ho tinc a tiro de vista, diguem, imaginar que pots pujar fins allà dalt impressiona realment, i no sé si m'atreveixo.
6: Jo
12: sembla que això
6: no seré d'aquestes 250.000.
15: El otro brazo es igual, se va haciendo pequeñito y acaba en la punta dividiéndose también en cuatro trozos.
12: No s'està deixant detall.
15: El otro brazo también es igual. Empieza en el centro, se va haciendo pequeño, tiene cuatro puntas, miradores, se divide y acaba en un vidrio en punta. Os preguntaréis,
12: aquest àudio també el té la gent que hi ha aquí a la platea i s'ha fet un silenci que només el trenca l'helicòpter, tothom assegut, ningú parla amb ningú, tothom molt atent a les pantalles que es veu.

0: Torre de Jesús. Y también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre.
1: Ah, doncs
0: la
1: veus,
0: Torre de Jesús.
1: És interessant perquè la gent invident ha pogut, amb aquesta maqueta, reconèixer, com ha fet ella, aquesta joia de la corona de la Sagrada Família.
2: I que bé que ho ha fet, la
1: sí,
2: veritat.
1: Increïble.
2: Els ha servit a ells i a nosaltres, també.
3: Moltíssimes gràcies. Muy bien, muy bonito. Gràcies.
0: De nada.
1: Educada ella, agraeixen els reis i el papa el petit obsequi que els ha fet i ara doncs entenc que ja el protocol indica que tothom entrarà cap a dins.
2: Gemma, dèiem que abans que comenci l'ofici que ha de tenir lloc avui aquí a la Sagrada Família, encara Lleu 14 ha de fer coses abans, ha d'anar a veure també la cripta on hi ha enterrat Antoni Gaudí.
4: Sí, exactament, és el que us explicava abans que comenci la missa, que està previst que comenci abans de les 8, aproximadament cap a les 8 o potser una mica abans, el papa baixarà a la cripta també a adorar el Santíssim i a fer una pregària a la tomba de Gaudí. Recordem que avui és el dia que va morir Gaudí i que, per tant, la missa que se celebrarà serà en memòria de la seva mort i farà, per tant, aquesta pregària davant la tomba de l'arquitecte. I després és quan anirà a la sagristia, juntament amb el cardenal Joan Josep Omella, allà on es revestirà per fer doncs, la missa solemne que ha de començar a les 8. I per tant, doncs, ara l'heu vist que va vestit de blanc quan està entrant ja cap a la Sagrada Família i després es revestirà doncs, amb la mosseta i altres elements que ja són ja per la celebració de la missa. Per tant, doncs, ara està saludant autoritats i per tant doncs és una mica més lent tot aquest procés, però abans que comenci la missa encara ha de fer tot això, visitar la tomba i anar a la cripta.
2: Aquí a l'estudi estem amb Lola de la Cueva, que és especialista en protocol, i també amb Cristina Puig, la tenim en connexió telefònica, que és doctora en protocol i membre de la Junta de l'Associació Espanyola de Protocol. Cristina, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Anirem veient a poc com es van posicionant totes les autoritats dins l'església. Ara, com que encara no tenim la imatge, doncs no podem saber exactament com s'asseuran. En tot cas, quan la tinguem ja ens explicareu per què. Però sí que, ara que parlàvem de la vestimenta del papa, Lleó 14, Cristina, no sé si creus que veurem un tipus, pel que fa als convidats, una vestimenta concreta, especialment seriosa, per exemple, les dones molt tapades. No sé, hi ha algun codi?
5: No, a la iglesia en general, pues, les dones són amb els hombros i els genolls tapats i, com ha dit la meva companya, de negre, excepte el privilegi que tenen les reines que representen una família reial catòlica.
2: Lola, per tant, aquí llibertat.
6: Bueno, libertad hasta cierto punto.
5: Sí,
6: la etiqueta exacto. La marca, en España la marca el hombre. Y en estos casos la etiqueta exigida es traje oscuro, que no es otra cosa que un traje para los hombres oscuro con corbata del mismo color, la chaqueta y el pantalón. En base a eso la mujer sabe qué es lo que se tiene que poner. En este caso sería un traje oscuro, preferentemente negro, gris o azul marino. Con las que no sea manga corta, que nos enseñen los brazos y a poder ser a media pierna, una falda o un vestido midi o si no por debajo de la rodilla, sin mucho tacón y sin joyas excesivas, algo discreto y respetuoso para la ocasión.
2: Les joies, les que porta el papa, no diríem, tot el protagonisme per les joies del representant del Vaticà. Dues, quines?
6: Dos. Lleva el pectoral, que es la cruz que lleva el Santo Padre colgada al cuello, y el anillo del pescador.
2: Aquesta creu que porta el papa és molt diferent de la creu que porta, per exemple, el cardenal Omella, que la porta també a mig pit, diríem, mitja
6: sí.
2: panxa.
6: Sí, sí. Bueno, el papa, si nos fijamos, ahora mismo, por ejemplo, lleva una cruz de plata. Cuando la ceremonia es, por ejemplo, una gran celebración, como yo creo que probablemente cuando entre la sacristía a cambiarse de ropa, se pondrá un pectoral de oro.
2: Uh-huh.
6: que no se verá, estarà debajo de les, sí, de les ropes.
2: Veiem, Gemma, que ara està fent salutacions també a més autoritats, no?
4: Sí, efectivament, ara són persones del patronat de la Sagrada Família que estan doncs saludant-lo. Hem vist una de les enginyeres principals que participen en el patronat d'aquesta Sagrada Família, que s'ha encarregat de dirigir tots els treballs de l'acústica d'aquesta església, perquè penseu que, imagineu-vos, amb tots els treballs que s'han fet, l'acústica és molt important. Doncs és una de les dones enginyeres que s'ha fet càrrec d'aquesta acústica. Això està passant, com us dèiem, ara sí que el Papa ja ha baixat a la cripta de la Sagrada Família, i això està passant a dins d'aquesta cripta. I el Papa, a la porta de la cripta, ha saludat els dos bisbes auxiliars de l'arxidiòcesi de Barcelona, el bisbe David Abadías i a Javier Vilanova. Són els primers, les dues autoritats eclesiàstiques que també són aquí, juntament amb el cardenal Omella, i ara, com deies, Agnès, doncs estava saludant, ja ho ha fet, ja els ha saludat a tots, el patronat de la Sagrada Família i també el president del patronat, que és al seu costat, que l'acompanya en aquesta visita a la tomba de Gaudí. Ara agafen el passadís central, juntament amb Omella, que està fent aquests dies d'anfitrió d'aquesta visita, i amb el rector de la parròquia de la Sagrada Família.
2: Aquesta cripta, que és el primer espai del temple que es va començar a construir l'any 1882, encara sota la direcció de Francisco de Paula del Villar, que és el primer arquitecte que va rebre l'encàrrec de construir-la. Després, quan Gaudí poc després va assumir la direcció de l'obra, doncs en va mantenir l'estil, aquest estil neogòtic de Villar, però sí que doncs va anar introduint ja el seu propi estil, i les seves pròpies modificacions innovadores, tot i mantenir l'estructura.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar, o bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvel, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
3: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
4: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
5: Generalitat de Catalunya.

Veus de la parròquia. Programa de formació i informació humana i cristiana de la parròquia dels Sants Just i Pastor de Sant Just d'Esvern. A Veus de la parròquia, avui, lluem amb els salms.

Avui treballarem el Salm 94, que té com a títol «Veniu i adorem-lo». L'adoració és l'actitud que escau a l'home davant del seu creador. Ens posa en disposició d'escoltar avui la seva veu i, interpel·lats per ella, convertir-nos i entrar en el repòs de Déu.

El text del Salm 94 és el següent. Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant seu a lluar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants. El Senyor és Déu sobirà, el rei dels reis de tots els déus. Té a la mà les entranyes de la terra i són d'ell els cims de les muntanyes. La mar és d'ell, perquè ell l'ha feta. Les seves mans han modelat la terra ferma. Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat. Ell és el nostre Déu, i nosaltres som el seu poble i el ramat que ell pastura. Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu, no enduriu els cors com a Meribà, com el dia de Massà en el desert, quan van posar-me a prova els vostres pares. I em temptaren, tot i haver vist les meves obres. Disgustat, durant 40 anys vaig dir d'aquella generació: és un poble de cor esgarriat que desconeix els meus camins. Per això, indignat, vaig jurar: no entraran al meu regne de repòs.

Després de llegir aquest text del Salm 94, passarem a escoltar-lo ple de música. Endavant el track número 8.

Aquest tant de bo acaba amb el salm número 94. Però el punt de poesia es ve a continuació. I és el text de El vaixell, és un cant de comunió, amb lletra i música d'en Xavier Morlans.

Els cants del Salm s'acaben avui. Serà fins a la temporada que ve que ens retrobarem. Però no volem acabar sense un cant de comiat com Déu mana. Hem sentit una paraula. És lletra i música d'en Xavier Morlans.

Amics oïdors, aquest ha estat el programa de Veus de la Parròquia que es repetirà el dissabte a 11:15 del matí. Per acabar, posem la sintonia de Lluem amb els Salms.

0: nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: És una missa habitual.
2: Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Session, el teu espai dedicat als diferents sons del house, des dels més clàssics fins a les tendències més actuals, com és l'Afro House, que està marcant el ritme a moltes pistes d'avui en dia. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió plena d'energia, on conviuen estils, èpoques i influències amb temes tan icònics com el Little L de Jamiroquai, Celebration dels Cool and the Gang, Rap o Clap o de Joe Batham, Storm dels Brothers Johnson o Relight My Fire de Dan Harmon, tot de clàssics amb estils o amb ritmes una mica més actualitzats, però en definitiva un viatge entre clàssics i ritmes actuals per no deixar de ballar. Això és Music Club Mix Session. Vinga, a gaudir.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B, que començarem avui amb Ed O'Brien i la peça Incantations. Comencem llarg, sense pressa. Aquesta és una cançó que no entra ràpid, però tampoc ho necessita.

Hi ha cançons que tenen alguna cosa molt concreta, fan bona cara, encara que parlin de coses no tan lleugeres com la de Maisie Peters i Audrey Hepburn.

Future Islands sempre sonen com si estiguessin aguantant alguna cosa a punt d'explotar. I amb Sails això els continua funcionant molt bé.

M'agraden les interpretacions de les peces en directe on la cançó deixa de ser perfecta i precisament per això hi guanyen Dua Lipa en Ofanira.

Canvi de temperatura amb Instituto Mexicano del Sonido i Ritmo Babilonia. Això entra i el programa es mou sol.

I ara tornem a baixar una mica la llum, no massa, només el més just, amb Anna McLachie i Bitter Winter Skin.

Hi ha cançons estranyes que acaben sent les que més recordes. Aquesta podria ser una d'aquestes. Levy Turner i Clown Song.

Els estàndards tenen això. Si els cantes bé, encara funcionen sempre, com la Jamie Paul amb Bewitched, Bothered and Bewildered.

I tanquem amb una cançó que sona lleugera però deixa pòsit. És una combinació bastant difícil. Gareth Duncan i Extraordinary.

I aquí ho deixem. Avui passant per bastants llocs diferents sense moure'ns gaire. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt bona nit i recordeu, a vegades les playlists més estranyes són les que acaben tenint més sentit. A reveure.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la veu sinuosa, bella i dúctil d'una gran intèrpret, que també és creadora, cada cop més. Jo crec que amb aquest poema seu recent, que ha musicat Cecília Zavala i que l'interpreta amb ella, i que es diu Peregrina, s'autodefineix. Parla del viatge vital i musical que fa 25 anys que està armando, construint, fabricant, aquí a Barcelona, a Catalunya, dins de la cosmovisió musical del tango i sus aledaños. Peregrina, dicho de la persona que anda por tierras extrañas, ens diu el diccionari de la llengua castellana. Jo no crec que sigui gens estranya, ni nosaltres per a ella, ni ella per nosaltres. Barcelona històricament ha sigut tanguera. A principis del 20 era l'entrada a Europa dels grans del gènere que arribaven en vaixell per anar a París per carretera, a la capital cultural del món d'aleshores. I actualment tenim la sort de tenir aquí grans instrumentistes argentins que alimenten el nostre jazz. El contrabaixista Horacio Fumero, el guitarrista Gustavo Bataglia, el bandoneonista Marcelo Mercadante, me'n deixo segur. Tots tres l'han acompanyada. Ara bé, de creadors de cançons, d'escriptors de cançons, però desgraciadament no n'hem tingut tants. Vam tenir una bèstia parda que ens va retratar la Gran Barcelona dels 70 i 80, millor que ningú, que va ser el Gran Gato Pérez.
1: Sí.
0: Però el tenim, parafrasejant-lo, el tenim una mica distant en el recuerdo i perdido en la memòria. Bé, jo no, però la majoria de gent sí, desgraciadament.
1: Sí.
0: Doncs bé, crec que tenim una nova connexió argentino-catalana consistent. Una connexió de veritat que s'ha produït després d'una feina de molts anys. Tenim a la Sandra Reder. Celebrem-ho perquè val molt la pena. Creadora perquè escriu parlant d'ella, però també perquè tria repertori. Tango, bolero, copla espanyola, fins i tot cantautoria catalana, i s'ho fa seu, a la seva manera, com les grans, com Sosa, Parra, Bonet, Pradera, per exemple. Ha publicat 10 discos, ha escrit 3 llibres de poemes, En contra 2, que evidentment aquí hi ha un joc de,
1: sí,
0: un
1: joc de, paraules.
0: De paraules, compartit amb Alejandro Crimi, Amores licuados, i La invisible belleza, que també és la seva darrera obra discogràfica. Va musicar poemes de Joan Margarit, oi que sí?
1: Sí.
0: Joan Margarit, d'aquí de Sant Just d'Esvern, i de José Agustín Coitisolo, per un espectacle que es va dir Tango Contemporani a Catalunya, correcte?
1: Sí, sí, era una recerca que he fet, sí.
0: I del 14 al 23 va ser la cantant solista de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro. Bé, avui escoltarem sobretot això, La invisible belleza, la seva darrera obra, un disc amb 4 cançons amb lletra seva i 10 d'interpretacions, d'adaptacions seves, de poemes d'Homero Manzi, Antonio Quintero, que és copla,
1: sí,
0: espanyola, un Piazzolla del Astor i de la Diana, no? Que és la seva filla, no? La Diana,
1: sí,
0: és la seva,
1: sí,
0: filla.
1: Sí,
0: un Mario Clavell, Cantulo Castillo, bueno, un del mismíssim Carlos Gardel,
1: sí,
0: un poema del Leonidas Lamborghini,
1: sí,
0: que aquest no existia com a cançó, sinó que aquest s'ha musicat per tu, no?
1: És una elecció i un treball del guitarrista Adrián Fioramonti, que viu a la Toscana, és argentí, i ell ha fet un treball sobre Leonidas Lamborghini i lo ha gravat.
0: Però és, sí, per, sí, tu aquesta música.
1: Sí, pel projecte. Sí, sí, que compartim amb Silvio Salambani.
0: Un Vete de mi, un bolero de Virgilio Expósito que ha cantat Bola de Nieve, Caetano, sí, Veloso, Diego El Cigala, un Eladia Blázquez, que és una cantautora de tango,
1: sí,
0: i actriu,
1: sí,
0: si no m'equivoco.
1: No, pianista.
0: O pianista. M'he equivocat.
1: No sé si ha actuat, però era pianista i compositora, sí, sí.
0: Bé, un disc de bellesa evident, la bellesa, doncs, de la veu de la Sandra Reder. Sandra, gràcies per acceptar la invitació al programa.
1: No, gràcies a tu, estic molt feliç.
0: Que per cert, bueno, abans que me n'oblidi, aquest divendres 12 de juny a les 9 fas un concert a la llibreria Byron de Barcelona, sí, acompanyada per Alejandro Di Constanzo.
1: Sí.
0: Sandra, tu la música hi arribes perquè volies cantar o perquè volies explicar coses?
1: Jo soc primer cantant de tango, no volia cantar una altra cosa. A mi me atravessava i me conmovia molt el tango, des de molt jove, però molt jove. I he començat a cantar tango, després he emigrat, he arribat a Barcelona i en el pas del temps sí que volia explicar, crec, per a entendre la meva vida i tot el que havia viscut i el que me conmovia o me atravessava. I necessito escriure, i l'últim llibre explica aquesta sensació. Necessito crear i explicar.
0: I explicar-te tu.
1: Sí, i del món que m'envolta i que a vegades és molt difícil, no?
0: Llavors, el primer poema que vas musicar, el recordes quin és?
1: De musicar? No em recordo, però tinc molt
0: poema
1: present...
0: Poema teu.
1: Sí, però tinc molt present que un dels primers era una tonada que escriu a Barcelona, i una tonada és del gènere del folclòrico de la meva zona, de Cuyo.
0: Mendoza, no?
1: De Mendoza.
0: A prop dels Andes.
1: Sí, la tonada, la cueca i el gato, que són típicos, gato cuyano, però la tonada és molt, molt típica. I el primer que he escrit a Barcelona era això, i era com amb molt amor i amb molta melancolia. I després, en el disc que he fet, Tercera Pàtria, sí que he escrit Paolo Mainetti ha posat la música magnífica, i Reina de Piedra, que és per a Ciutat Vella. Jo treballava molt en el Raval en aquesta època i tornava a la nit, i la Rambla, i per mi era una visió molt forta, i és una cançó d'amor a Ciutat Vella. Sí, i està en el quart disc, sí.
0: O sigui, les primeres obres s'han fet aquí a Barcelona, això està...
1: Sí.
0: I sempre la poesia és teva, i sempre la música te la fa el músic que t'acompanya.
1: Sí, que jo le proposo. I solament en Canció Maleva hi ha una tonada que és lletra i música mia, que és tonada del domingo. Però jo no soc molt bona con la música per escriure, però l'he dit a Gustavo Battaglia: mira, m'ha sortit la música i és aquesta música, i bueno.
0: Us he dit que els indueixes
1: Sí, però la tenia completa, solament havia que escriure.
0: Ah, bueno, m'has dit aquesta.
1: Aquesta.
0: Però les altres...
1: Les altres trio o tinc projectes com Cecília Zavala, que a vegades ella tria un poema meu, o en este cas de Peregrina, ella m'havia convidat a gravar... Sí, ella m'havia convidat al seu disc, que està Juan Falú, Jussa i altres músics. I ella havia triat un poema que li havia agradat molt, meu, i m'ha proposat dos músiques per al poema, i jo he triat un. I l'altra música havia quedat així, que és de Peregrina. I jo m'agrada molt caminar i llevar-me molt, molt aviat, i caminant, i caminava i escoltava la música. I Peregrina nace de jo caminant hacia Glòries, i la lletra ha sortit mica en mica...
0: Inspirada per la música.
1: I és la música inspirada aquesta lletra.
0: Anem a escoltar una primera cançó sencera, com Déu mana, Sin tregua, un poema teu d'aquest La invisible bellesa, amb música per això de la Elba, Elvi o Olaya.
1: Sí, tremenda.

0: fabricants de cançons. Converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Cuando la voz del eco ya no suena, es presa del verdugo nuestro canto. Això sí. Dius en aquesta cançó Sin tregua.
2: Sí.
1: Què ens vens a voler dir amb això? Que sí, quan hem deixat anar una cosa molt nostra al món, no, aquest món ens...
2: La lletra l'ha escrit en la pandèmia i se llamava... Primer era un soneto que he posat soneto rabioso. Y era en esta época de pandemia y que no podías hacer una abrazada a algú y que era toda la situación de injusticia y corrupción y
1: anava per aquí la cosa.
2: Sí, sí, també.
1: Mira, jo estava buscant altres interpretacions. Bueno, aquest disc, evidentment, ja ho hem dit, però aquest disc és el més teu, que parles més de tu i
2: sí.
1: Això està claríssim, no?
2: Sí, sí.
1: I a més te l'has autoproduït.
2: Sí, quasi tot. Sempre, sí, sí. Soc de fer autogestió perquè...
1: No, però la gestió econòmica de la producció és una cosa.
2: No.
1: Jo em refereixo a la gravació.
2: No.
1: I a la gravació també.
2: Sí, quasi tot treballo, excepte el de Acoba Records, que està...
1: Aquest home és d'Argentina, no?
2: Sí, coproduït com Pablo Mainetti, després faig tot.
1: Home, i això d'autoproduir-se no s'ha de ser molt valent, no? O què?
2: Sí, i molt treball, moltíssim. Però m'agrada fer-lo com jo vull i... Sí, tot és com un... Tota la meva vida és així. Vull molta independència i molta... limpieza per lo que...
1: Bueno, suposo que busques alguna opinió d'algú que et digui alguna cosa, però que sigui una opinió només.
2: Sí, sí, els músics que estan aquí en l'últim disc, sí, clar.
1: I has fet discos amb guitarrista, has fet discos amb bandoneonista, has fet discos amb pianista.
2: Sí, ara sí.
1: Després escoltarem un gran tema, un clàssic, amb un gran contrabaixista argentí afincat aquí a Barcelona.
2: Sí.
1: Sempre és això, és un diàleg teu amb una persona i un instrument, diguem.
2: Sí, molt bé.
1: Oi que sí?
2: Sí, m'agrada molt.
1: I també has fet participar el saxo soprano, per exemple, que no, que no sé si és un instrument, no és un instrument que l'associo molt al tango, no.
2: Però és una història molt bonica perquè he conegut a Silvio Salambani el 2007 a Valparaíso, en la Cumbre Mundial del Tango de Valparaíso.
1: Això és a Xile, no?
2: En Xile. I jo era el Teatro Municipal de Valparaíso. Jo obria la nit amb una viola i un guitarrista i el tancava amb el seu quintet, Grupo Candombe. I hem conegut ahir i m'ha proposat un any després, un any i mig, treballar i escriure per el seu projecte i ser la seva cantant. I ell visc a Faenza, a Itàlia, Emilia Romagna. I he començat a treballar amb ell. Ell és un investigador. Ara surt una investigació d'un disc que és el tango, que és una de les investigacions més completes sobre el tango i els seus orígens. I tinc una amicícia, va dir, una amistat molt forta con Silvio, i ara el projecte Tango Malandra con Adrián Fioramonti i Silvio.
1: Anem a escoltar una peça teva, una nova peça teva de la invisible bellesa, Canto del Mediodía.
2: Sí.
1: Una peça que te l'ha musicat Adrián Fioramonti.
2: Fioramonti, sí.
1: Fioramonti. Què ens podries dir d'aquesta peça?
2: Se l'he proposat perquè li agradava molt
1: bueno.
2: Adrián volia sempre posar música a les meves lletres i l'he proposat aquesta i ha fet la milonga i m'ha agradat molt.
1: La milonga.
2: Sí.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Sí, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem vivint dins les cançons de la Sandra Reder, les cançons que ha estat fent durant 25 anys aquí a Barcelona.
2: Sí, així.
1: Escolta, en tota la teva obra hi ha presència de tota l'Amèrica Austral, diríem, no?
2: Sí.
1: Argentina, òbviament. Sí. Bueno, m'has parlat també... Clar, el tango és porteño, és molt de la ciutat de sí. Buenos Aires, Montevideo, compartit...
2: Sí. Mendoza
1: no és tan
2: tanguera. Sí, però el tango està present en tot el país.
1: Però abans m'has dit que has parlat d'una peça que té aromes
2: de... Sí, perquè en cada província o regió d'Argentina diverses músiques folklòriques de la chacarera más de una zona, como Santiago del Estero, la samba más del norte.

0: Hay música sureña y la música nuestra, que es la cuyana, que es de la San Juan, San Luis y Mendoza. Y sí, cuando estoy en Mendoza, canto
1: Ara
0: música
1: canta això.
0: cuyana.
1: Però també hi ha... Bueno, has fet un projecte amb el Proyecto Afluentes, amb
0: Sí,
1: dos
0: molt bé.
1: uruguaians, amb el Mario Maeso i l'Álvaro
0: Sí,
1: Pérez,
0: sí,
1: no?
0: sí.
1: I aquí hi ha aromes de candombe
0: Sí,
1: i Uruguai.
0: sí, sí.
1: Això tampoc...
0: Magnífico.
1: També vas tocar amb l'Euclides Matos, brasiler, malaguanyat,
0: Sí.
1: desgraciadament, que ens va deixar fa uns anys.
0: Sí.
1: Era veí meu, jo no...
0: Ah,
1: Jo
0: sí?
1: el
0: Bé.
1: veia, jo el veia prenent un cafè i mai em vaig atrevir a dir-li res, em sap molt de greu.
0: Mira.
1: I també va ser un disc molt maco amb ell.
0: Sí, és
1: És a
0: magnífic.
1: dir, aquesta intenta de fer un mix d'aquesta...
0: Era, crec que jo no he fet intents, però una vegada el contrabajista, Leonel Mórtola, me ha convidat a veure el concert del trio d'Euclides Matos. I m'ha fascinat, he pensat com canta i com toca, era una cosa increïble. I després ell m'ha dit, però te convido a cantar. No, no, jo no canto la música del teu país, no, no, sempre he escoltat en l'Argentina la bossa nova, Vinícius, tot, Jobim, Javan, era, sí, clar. Però hem començat a fer una amistat i a escoltar, ens trobàvem en Horta, en la seva casa, i
1: Alt
0: era...
1: de Mariner, oi que sí?
0: Sí, exactament. I ell m'ha dit, mira, per fer aquest projecte, millor seria que escoltéssim molt la música meva, del meu país, la que jo m'agrada, i la teva. I vam què ens agrada i què podem fer. I quan més temps compartit d'escoltar, al dinar compartíem, escoltàvem i bueno, hem fet el projecte i després hem registrat
1: Això.
0: la espalda de los pájaros.
1: Exacte. Que el pájaro era ell i tu eres la noia que es penja
0: No, era
1: del
0: Ignasi Blanc que ha fet
1: el
0: aquest
1: dibuix.
0: treball preciós.
1: Bueno, la gent que busqui el disc i que busqui la portada, que es veu un ocell que no sap què és.
0: Sí, perquè hay un poema de Roberto Juarros que parla de la plenitud como sería de viure volant en l'esquena dels ocells, no? I era esta plenitud que és una...
1: Bueno, i en aquest disc et vas atrevir a cantar Serrat.
0: Sí,
1: Per què la gent s'avorreix
0: sí que
1: tant? Una
0: m'agrada.
1: cançó de 1980, Joan Manuel Serrat, del disc Tal com
0: Preciós.
1: raja, Tal com raja, no?
0: Sí.
1: Bé, anem a escoltar una peça de les que vas fer l'any 21 amb el Proyecto Afluentes, amb els uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez. Anem a escoltar Per a cantar-li a l'Olvido, un poema teu que va musicar el Mario Maeso, i on podem escoltar doncs, això també, a l'Álvaro Pérez, percussionista que hem tingut en aquest programa, i a la guitarra el Fulvio Paredes.

0: Doncs això, la idea aquesta d'això, Uruguai, Argentina,
1: Sí.
0: Brasil, tot
1: És bonic
0: és bonic,
1: quan tu...
0: i tot vist des d'aquí, diguem, no?
1: Sí. Crec que lo important no és ni quedar-se tancat en una cosa, ni que sea tot sincer, que sea por necessitat autèntica. Quan he cantat la copla, la canto com si cantara Gardel. I la trio perquè m'agrada moltíssim. I el mateix con Núvol Blanc.
0: Que és
1: No
0: la que
1: por,
0: escoltarem ara.
1: no por, no porque sea
0: O per
1: bo o
0: agradar
1: per
0: o pel que sigui.
1: agradar, no, no.
0: No, és
1: Me
0: perquè la
1: debe,
0: vius i la sents.
1: sí, si no, no faig nada. Res.
0: Doncs això, bé, ja, mira, ho acabes de dir, i en aquest nou disc, la teva darrera obra, has fet una versió d'un Núvol Blanc d'en Lluís Llach, no?
1: Sí.
0: Una cançó dedicada, bueno, a
1: Ah,
0: la seva mare quan es va
1: sí.
0: morir, una cançó del 85, si
1: Preciosa.
0: no m'equivoco.
1: Preciosa. Penso que la música i la lletra estan molt bé
0: Treball.
1: trabades i s'ensamblen con una con, bueno, con amor, suposo que és tan de veritat que és.
0: Que la vas voler fer.
1: Sí. Però totes els assaigs jo plorava i plorava i era perquè era no podia evitar-lo.
0: Aquesta no la vas fer la primera.
1: I després ja he pogut no, com exorcitzar.
0: I aquí qui t'acompanya en aquesta
1: La
0: versió?
1: meva en aquesta versió l'arreglo, l'arranjament és de la meva jove, la nòvia del meu fill, la meva nora també, que és diu Anne-Sophie Ballbé, que és una pianista fantàstica, que és una pianista clàssica i especialitzada en música antiga, que tenim el projecte Tango versus Clàssica. I en aquest projecte canto una cançó que he fet musicalitzar al 2010 de Joan Margarit, l'últim sentit, que no la
0: No
1: tinc...
0: la tens gravada, oi que
1: No,
0: no?
1: no.
0: Ah, perquè jo l'he estat buscant, perquè clar, el
1: No.
0: Joan Margarit va viure a Sant Just
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: dic, on
1: No
0: dius,
1: tinc
0: això ho tinc.
1: ni esa ni la de Goiti Solo. Ja ho faré. Ja ho faré perquè són molt boniques.
0: Però sí, seria qüestió de gravar-la, diguem.
1: Sí,
0: La
1: sí.
0: feina d'arranjament tot està fet.
1: Sí. Sí.
0: I no tenia una gran complexitat,
1: No,
0: no.
1: podria... A l'inici, el compositor del tema de Margarit se lo he demanat a Pablo Lojovine, un bandoneonista, i la versió era veu i bandoneó. I ha sigut molt bonic perquè quan he conegut a Joan Margarit,
0: El vas arribar a
1: ell m'ha
0: conèixer.
1: dat, sí, ell m'ha dat la seva bendició, perquè no, jo volia que ell diguéssim sí, o no, si em deia no vull que poses música, però l'he contactat al 2010, 2009, i m'ha convidat a un cafè ahí en plaça Francesc Macià, i ha sigut molt bonic, i m'ha regalat un llibre dedicat, molt bonic.
0: I la va arribar a escoltar. La teva
1: Sí, sí, sí,
0: interpretació
1: sí,
0: la va escoltar en
1: sí, sí,
0: directe.
1: sí, sí. I crec que el músic, el seu fill és músic, un fill,
0: No ho sé.
1: no sé.
0: Hòstia,
1: Però
0: doncs. A veure
1: sí, ha sigut
0: si...
1: molt bonic el record que tinc.
0: I el poema el va triar ell, per això.
1: No, no, jo.
0: O el vas triar tu?
1: Jo. Perquè el poema per mi era un tango.
0: Era un tango.
1: Sí.
0: I el Goiti Solo què va ser?
1: És un poema a la seva mare. Que ha mort en el bombardeig. I sí, molt bonic, però no deveria treballar-lo i la música és de Pablo Jiménez de aquest, perquè el del projecte Tango Contemporani a Catalunya, jo he fet una recerca i era un treball sobre la similitud entre el Raval i la Boca en Buenos Aires. Perquè són barris portuaris, de mestissatge
0: Gent
1: i
0: humil,
1: de
0: diguem,
1: gent humil, de molta immigració,
0: d'immigració, o genovesa,
1: i
0: o la que sigui, no?
1: sí, i entonces era una investigació i també este en contra de poetes catalans o poetes el meu món, que és aquí a Barcelona, i el que...
0: Sí, una interpretació de coses d'aquí, però sí, una sensibilitat...
1: Sí, de bueno, tant, perquè hi ha una mirada i una forma de veure el món que tenim els tangueros, crec.
0: Bueno, ara la faré la pregunta del milió. Sí. Per tu el tango què és? És una cosmovisió, no? Una mica...
1: Sí, crec que és una manera d'entendre la vida amb una estètica especial i una sensibilitat que té el tango. El bolero tiene otra sensibilidad y otra forma de decir las cosas, ¿no? Un brasiliano no, potser no va a decir las cosas como un tanguero. Hay una forma de viure, en la milonga también se ve, en com la gent balla, como visc yo la añoranza. Crec que són formes diferents de vivir la vida particular.
0: Anem a escoltar un núvol blanc, el teu núvol blanc.
1: El meu.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Bé, i avui aquí, a Fabricants de Cançons, estem tenint la sort de poder estar conversant amb la Sandra Reder, a casa seva, que ens ha convidat. Moltes gràcies.
2: A tu.
1: Escolta, tu, l'any 73, 72, la Guillermina Mota i l'Enric Barbat sí. van fer un disc de tangos en català, de tangos clàssics adaptats al català. L'has sentit, aquest disc?
2: Sí.
1: El tens present?
2: Sí. Jo he tingut una parella que és molt expert en tango, que és Xavier Febrés, i ell
1: escriptor.
2: Ah. I el gran conocedor de tango, i ell m'ha fet conèixer la dia, Guillermina no? Mota i el Enric Barbat. Sí.
1: Hola, ara la llista de clàssic no sé quina és, no me la sé de la memòria. Són una mirada amb un punt de paròdia,
2: humor,
1: però només un punt.
2: Sí.
1: I estan molt ben adaptats, i el text és molt convincent.
2: Sí, era molt, además, con molta personalitat, bé.
1: Sí. Hi va haver un curtmetratge de de fet pel Mario Gas, un espectacle, hi ha una pel·lícula d'aquest espectacle.
2: Mira que bé.
1: Bueno, t'ho comentava perquè el tango en català, tu com ho veus? Ho veus factible o què?
2: Sí, bueno,
1: tangos, cançons que tanguegen cantades, fetes en català, sí. Ara tinc present una de l'Enric Arnaez, que l'únic que està a París. Aquesta.
2: Mira.
1: Però ha de...
2: Sí, i Cecília Rosetto també cantava una, no recordo si era el xoclo o què, al català, i a vegades queda bé i a vegades és molt difícil.
1: Perquè com la prosòdia, que la veus molt diferent.
2: Sí, a vegades sí, costa.
1: Tu has gravat discos a molts jocs, has gravat a Itàlia, has gravat aquí, has gravat a Argentina...
2: Sí.
1: Hi ha dos discos importants que els vas fer amb discogràfica argentina, si no m'equivoco, no?
2: Sí, Tercera Pàtria està tot fet en Argentina. Sí. Con una coproducció també, i m'ha ajudat molt un gran amic que no està amb nosaltres ja, que és Raúl Carnota. Però sí, tot la producció...
1: Argentina. Escolta, i Argentina, quan veuen...
2: Aquí, en Barcelona, no?
1: La majoria és aquí a Barcelona.
2: Sí.
1: Llavors, Argentina, quan veuen el tango de la diàspora, diguem, del tango que es fa a Europa, i el que es fa aquí a Barcelona, del de Barcelona, què diuen? Tu què creus que diuen?
2: No, són feliços. Sí.
1: Sí, no, que són feliços, però què hi veuen?
2: Que el tango agrada en el món, que és... ¿Quién era? José Govelo decía que el tango no era centrífugo, sino que era centrípeto, ¿no? Y entonces era una cosa muy bonita que el tango tiene, de que va encontrándose y hace parte suya, y creo que la música es normal y es...
1: Sí, no, és com ha de ser, però no, jo t'ho preguntava en el sentit de dir, aquí es fan les coses de diferent manera, o hi ha alguna aportació...
2: No, que va, és normal. Potser a alguna gent que sea molt porteña visc el tango d'altra manera, però és normal, no solament perquè jo esté en Barcelona. El Violà ja està a Barcelona i fa un tango retango, poderós.
1: Per exemple, la presència de músics de jazz aquí a Barcelona és una ciutat molt d'escoles de jazz, diguem.
2: Sí, però no, crec que és Alejandro Di Constanzo, però no és per la ciutat, crec que és per la seva personalitat, que li agrada tant del jazz i se nota en els seus arranjaments, no? Però crec que és personal de cada músic, no?
1: Això, recordem-ho, aquest divendres...
2: El divendres 12
1: de juny, a les 9 del vespre, a la llibreria Byron, carrer Casanova 32, al costat de la Gran Via, metro Urgell, molt a prop d'aquí.
2: Sí, molt a prop.
1: Si ens escolteu el dissabte feu tard, i si ens escolteu en repeticions, doncs encara més, però bueno. Bueno, mira, per cloure el programa anava a proposar que escoltéssim Guitarra Dimmi-lo tu, aquests diàlegs que tens amb la persona que et vesteix la música, diguem,
2: sí,
1: no?
2: Sí. César Angeleri en la guitarra.
1: Vale, perquè anem a escoltar una gravació del disc Gran Reserva que vas fer amb ell.
2: Sí.
1: I bé, una peça de lletra d'Atahualpa Yupanqui.
2: Maestro. Sí.
1: I música de Pablo del Cerro, que no, també deu ser...
2: Que era la seva dona. era en realitat la seva dona.
1: I firmava en nom d'home.
2: Sí, i firmava com nom d'home.
1: No me sabia això.
2: Sí, però era la seva dona, que moltes, moltes lletres eren seves. Sí, sí.
1: Una gravació de l'any 2022 i que va publicar Aquarius Records Argentina el 24, no?
2: Sí, sí.
1: És l'últim disc que has fet.
2: El disc amb César l'hem gravat al seu estudi a Buenos Aires.
1: Buenos Aires.
2: Sí, sí, molt a prop del Obelisco.
1: A la calle, sí, Corrientes.
2: Sí, sí, sí. Tot l'arranjament ha sigut de César, és impecable.
1: Sandra, moltes gràcies per la conversa,
2: no?
1: Moltes gràcies
2: a
1: pel
2: tu?
1: Teu darrer disc.
2: I, gràcies.
1: I bueno, que tenim un viatge d'anar i tornar a Argentina sí. Musical, consistent, que s'està fent aquí i que la gent això ho ha de,
2: sí, sí.
1: Ho ha de tenir present.
2: Sí, sí, sí, espero que arriben tots al meu concert.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

0: Doncs avui estem recordant que fa 100 anys va morir Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Per això és avui que el papa ha entrat a la Sagrada Família. És una notícia d'impacte, sens dubte, a Catalunya. Hem sentit molt a dir aquests dies que el món miraria cap a Barcelona. Doncs comprovarem si de moment això és veritat o no. Connectarem amb els nostres corresponsals per saber si el papa, o potser més la Sagrada Família, han captat l'atenció, per exemple, de russos, xinesos, americans, francesos o britànics. També farem balanç de la visita del papa des de la perspectiva dels veïns, veïns de la Sagrada Família i del Raval. Un esdeveniment que, sens dubte, captarà una audiència planetària és el Campionat del Món de Futbol, que comença demà amb un Mèxic-Sud-Àfrica. Connectarem amb Atlanta, on hi tenim la Sònia Gelmà, i aquí l'estudi ens acompanyarà el Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè a partir de demà, cada nit, a aquesta hora, a les 11, hi haurà Club de la Mitjanit. I avui, com sempre, tenim un oient misteriós aquí assegut a primera fila que m'atreveixo a dir que segurament està embafat, tip de tantes hores de sentir a parlar de Lleó 14. Tindrà l'última paraula el president dels Ateus de Catalunya, l'Albert Riba. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.

0: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer a Barcelona. Els fets han passat aquest matí a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes. És el sisè tiroteig mortal d'aquest any a Catalunya. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Del crim d'avui, què se'n sap, Oriol?
1: Doncs que els Mossos estan mirant de localitzar l'agressor. De fet, tenen una imatge d'ell que han captat les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria, en què se'l veu amb una pistola a la mà. També es mira d'identificar la víctima. L'home ha disparat contra la víctima, ha fugit de la zona a uns 200 metres a la Gala Placídia de la ciutat de Barcelona. Els Mossos han localitzat la pistola i el casc de la bici que portava l'agressor en el moment dels fets. Malgrat que està sota secret de sumari, amb investigació policial, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir aquest passat diumenge a la zona franca, també a la ciutat de Barcelona, en què va morir una persona víctima d'un tiroteig, just en una zona on feia 15 dies s'havia produït un altre tiroteig mortal.
0: Gràcies, Oriol. Doncs demà el radar de 3Cat Info analitzarà precisament el perquè d'aquest augment de tirotejos. I la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril del 2025 i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori.
3: El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
4: Bona nit. El jutge Santiago Pedraz va demanar informació i la Fiscalia ha respost. Reconeix que Leire Díaz i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant. Es va mantenir en un segon terme i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia General de l'Estat no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han precisat on es van produir i Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de Plus Ultra i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Els Estats Units van lliurar els missatges als investigadors d'Espanya 5 anys després d'haver-los interceptat.
3: Unes novetats judicials que han arribat el mateix dia que s'ha reprès la vida parlamentària al Congrés, on Àngels s'ha tornat a instal·lar la tensió política.
4: Sí, després del discurs del papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
5: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
6: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
4: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
0: Demà és el tercer i últim dia de la selectivitat. Avui ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia i en aquest últim cas han hagut d'analitzar els estudiants l'afirmació Déu ha mort. Això coincidint amb la visita del papa. Curiositats de la vida. Però atenció, perquè al País Valencià els mestres i professors opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament també la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
7: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi han participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia i pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina, Centre de la Imatge, i substituirà Elvira Diangani, o ser el capdavant del museu.
3: Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 per la polèmica escultura del rei Joan Carles I, sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys. L'antiga directora va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia compatibilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig a diversos professionals del sector a les bases del concurs. Discrepen, per exemple, de la composició del grup de membres externs del jurat, de qui diuen que no acrediten una expertesa contrastada en la direcció de museus, i en qüestionen la independència perquè van ser vocals al Consell General del MACBA.
0: Gràcies, Marc Güell, i ara cap al teatre.

0: En concret, el llibre de Gràcia, que acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Hatif va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic, que s'estima atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.
2: Sur l'amour, c'est aussi faire le spectacle du deuil.
0: Amb la bellesa de la bellesa. Hem arribat a les 11 i 11 minuts. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada no us ho perdeu perquè fem la volta al món.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 1, 14, 22... 39, 48. Sols, 8 i 11.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
2: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
2: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
3: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
4: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Carrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
5: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
5: Som
0: 3CAT.
6: Catalunya Nit.
7: Germans i germanes, amb el cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
8: Doncs aquestes han sigut unes de les paraules que ha pronunciat avui Lleó XIV en aquest moment de la benedicció de la Torre de Jesús. S'ha dit molt que el món ho veuria. Doncs ara ho volem comprovar. És veritat que s'haurà d'esperar també a demà, perquè és un acte que ha acabat tard, però ja podem començar a intuir quina repercussió ha tingut la visita del Papa amb el recorregut que farem a continuació, i comencem per la capital dels Estats Units, que és el país d'on és el Papa Lleó XIV.

0: Tornem a saludar en directe l'Oriol Serra des de Washington. Bona nit.
1: Bona nit de nou, Manel.
0: A veure, d'entrada, s'ha seguit la visita del Papa a Catalunya aquests dies aquí als Estats Units o què?
1: A veure, hi ha hagut un cert ressò mediàtic perquè els viatges internacionals del Papa se segueixen. A més, ara que és nord-americà, doncs, hi ha aquest valor afegit. Molt seguiment als mitjans catòlics, evidentment, però els generalistes et diria que s'han dedicat als discursos, i he sentit alguna crònica també a la ràdio pública nord-americana aquest matí, doncs, destacant el contingut dels actes centrals.
0: Clar, perquè recordem que la religió catòlica no és la més preponderant als Estats Units.
1: No, no ho és ni de bon tros. Mira, el catolicisme representa un 21,8% de la societat nord-americana. De fet, són 70 milions de persones. Si ho posem al costat, per exemple, dels musulmans, només són 4 milions. Però és que, en canvi, el protestantisme, que és la majoritària, ara en parlarem, són gairebé el 45% dels nord-americans. Després hi ha altres religions petites i, evidentment, aquest 21% de persones que no s'adscriuen a cap religió. Però és que sota el protestantisme, clar, això és un paraigua enorme, i trobem una llarga llista de confessions o sectes. En podríem citar fins a una vintena, com a mínim. N'he triat algunes que us poden sonar. Baptistes, metodistes, pentecostals, sí, luterans, presbiterians, anglicans, adventistes, pietistes o evangelistes. Crec que aquests més o menys ens sonen. Sí. Però és que n'hi ha, com et deia, moltes més, i segons per quins indrets vas, et pots trobar fins i tot, doncs, per exemple, els Amish, aquella gent, sí, que van quedar ancorats al segle XVIII, sí, i que van mantenir, doncs, la seva religió luterana d'aquell moment, que portaven de la zona europea de l'Alsàcia.
0: És veritat.
1: I que parlen alemany, per cert.
0: Sí, i molt cinematogràfics,
1: Sí, sí, sí.
0: I Gaudí és atrau aquí els americans?
1: Sí, a veure, Gaudí és conegut, la Sagrada Família també, són dos noms molt coneguts als Estats Units. No puc dir-te que hi hagi la devoció que hi ha a Europa o al Japó, per exemple, però sí que, evidentment, els interessats o els experts en arquitectura, doncs, coneixen el modernisme català i, per tant, també l'obra d'Antoni Gaudí. Els nord-americans, quan venen cap a Barcelona en aquests creuers gegants que patiu, doncs ho fan més aviat per qüestions, doncs, de la ciutat en general, el clima, la gastronomia, i sí que és veritat que algunes agendes turístiques una miqueta més sofisticades inclouen, doncs, rutes gaudinianes.
0: Si haguessis de dir un equivalent de la Sagrada Família als Estats Units, el trobaríem?
1: Molt difícil, molt difícil. Et diria que hi ha la catedral de St. John the Divine a Nova York, que és una de les catedrals gòtiques més grans del món. Curiosament, tampoc es considera acabada del tot. Ja tenim aquí a Washington la Catedral Nacional, i com no, aquesta potser la coneixeu els que heu tingut la sort de visitar Nova York, que és St. Patrick's, sí, mig de Manhattan, aquella és una joia.
0: És aquesta.
1: Però bé, mira, més enllà de les esglésies, em quedaria amb el Grand Canyon com a lloc espiritual.
0: Sí, és veritat, ja. Això ja competiria amb Montserrat amb cara i ulls.
1: Correcte.
0: Gràcies, Oriol. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Saltem ara de Washington a París.

0: Cap a França, perquè serà un dels pròxims països que visitarà el papa. A París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit, quanta solemnitat.
0: Que sí, t'he posat un bon dia aquí de l'Edith Piaf. Escolta, quan espereu aquí el papa? Quan ve Robert Prevost?
1: Doncs mira, serà aviat del 25 al 28 de setembre. Són 3 dies de viatge en què Lleó XIV començarà per París i tancarà doncs, la petita polèmica generada amb la reobertura de Notre Dame. Recordeu que el 8 de desembre del 2024 l'aleshores papa Francesc no hi va voler ser, va preferir deixar el protagonisme a l'arquebisbe de París i ara sí, Lleó XIV visitarà Notre Dame. El segon dia d'aquest viatge a França, Prevost anirà a Lourdes, que amb el seu santuari fita dels pelegrins d'arreu del món doncs, és el cor de la cristiandat francesa, i el viatge acabarà a Metz, a la Mosel·la, al nord-est de França, és la zona de més tradició catòlica del país.
0: Clar, ara t'anava a fer la pregunta de si situaries a França algun equivalent a la Sagrada Família. Clar, acabes de deixar un nom, Notre Dame, que té molta potència, també literària i, en fi, és una icona, també.
1: Sí, a veure, Notre Dame és la gran catedral gòtica de la capital i és un pol d'atracció per la seva bellesa arquitectònica, com ho és la Sagrada Família. És important, sobretot històricament, és on es va fer entronitzar l'emperador Napoleó, també és l'església més popular, segurament, la que apareix a la literatura, en les sèries, a les pel·lícules. Ara, no et sabria dir si realment és el pol dels catòlics francesos, perquè segurament no. Potser Lourdes o fins i tot la catedral de Chartres ho són més.
0: Clar, que això és un bon punt de vista també, perquè aquí la Sagrada Família seria el punt central dels turistes. Els catòlics tampoc m'atreviria a dir-ho. Escolta, hi ha hagut seguiment de la visita del papa aquí a Catalunya o què?
1: Bueno, n'hi ha hagut no moltes. Hem tingut una setmana molt dedicada als crims sexuals aquí. La Sagrada Família i Gaudí atreuen, generen admiració, són coneguts. Els diaris n'han fet prèvies, sobretot, d'aquesta inauguració d'avui. I els mitjans públics, bueno, els grans informatius, que normalment donen poques notícies internacionals, avui sí, avui en France 2, la televisió pública, i també TF1, han fet notícies sobre aquesta inauguració de la Sagrada Família.
0: Isabel Galí des de París. Gràcies, bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Va, ara saltem bastant enllà, canviem de continent. Ens anem situant cap a l'Àsia, un país gens catòlic. De fet, la majoria de la població, i aquí tenim ja una primera sorpresa, no professa cap religió. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
2: Bona nit. Molt lluny de les religions monoteístes a la Xina, bàsicament impera el budisme, però en percentatge relativament baix de la població, perquè el maoisme va mirar de bandejar tota influència de les religions. Els budistes tenen un concepte de relació més aviat directa entre la deïtat i la persona. Hi ha monjos i monestirs, però els fidels, o senzillament la població en general, van directament davant de Buda, fan l'ofrena d'encens i demanen, per exemple, aprovar la selectivitat. Són espais de serenitat i a Pequín hi ha un temple en particular que ens acosta a aquesta pràctica religiosa més personal. És el temple del Lama. Són patis entre els diferents pavellons fins a arribar al gran Buda. També hi ha els altres temples vinculats als antics emperadors, el que té una funció més semblant a la Sagrada Família pel seu vessant de monument històric i turístic és el Temple del Cel, que només es visita i només per fora. I parlant de la Sagrada Família, com tot el que és Gaudí, la població xinesa que pot viatjar, que pot fer turisme i molta gent que potser no anirà mai a Barcelona, però que es passa el dia al Touyin, la versió per als xinesos de TikTok, l'obra de Gaudí es coneix i és molt popular perquè pel tractament de la natura entronca totalment amb la concepció artística tradicional a la Xina. Una altra cosa és que aquí se segueixi cada passa que fa Robert Prevost. La Xina és un país molt tancat informativament, poc interès pel que passa a fora si no afecta remotament d'alguna manera la Xina.
0: Doncs és un bon retrat. Ara en busquem un d'un país que pugui superar en extensió la Xina. No és fàcil, però l'hem trobat.

0: I aquí sí són més religiosos, però majoritàriament cristià i no catòlic, sinó ortodox. Cap a Rússia, doncs, cap a Moscou, Cristina Solías, bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Maria Magdalena i Maria...
1: A Rússia, la religió més estesa és el cristianisme ortodox, que el professa al voltant del 60% de la població, tot i que només un 3% va a missa habitualment. És el país amb més ortodoxos del món, i el cap de la seva església no és Lleó XIV, sinó el patriarca Kiril de Moscou. Ara bé, és un país tan gran que també té regions musulmanes, com per exemple el Caucas, o repúbliques budistes, a tocar de Mongòlia. Molts russos, sobretot a les grans ciutats, sí que coneixen la Sagrada Família i Antoni Gaudí, perquè han estat a Barcelona i han estat de viatge, però la gran majoria de la població no en té ni idea. Els mitjans russos sí que es van fer ressò, per exemple, de la fita de fa uns mesos, quan el temple es va convertir en la basílica catòlica més alta del món, però de la visita del papa no se n'ha parlat perquè els seus viatges aquí no acostumen a ser notícia. A Moscou també tenen una església molt icònica, que sovint és la imatge de la ciutat. És la catedral de Sant Basili, que es troba a la plaça Roja i que té unes cúpules de colors molt característiques, molt icòniques. La va fer construir el tsar Ivan el Terrible al segle XVI i explica la llegenda que es va quedar tan impressionat amb la bellesa de la catedral que va ordenar deixar cecs els arquitectes que l'havien construït perquè no poguessin tornar a alçar cap temple similar. Tot i això, l'església més gran de Rússia és la catedral de Crist Salvador de Moscou, amb la seva gran cúpula daurada. Es va inaugurar al segle XIX, però té una història ben curiosa, perquè el govern soviètic la va destruir i va acabar construint-se una piscina a l'aire lliure als anys 60 en aquest espai. No és fins a finals dels anys 90 que la tornen a reconstruir i ara és, de fet, on s'hi fan les grans cerimònies religioses més solemnes.

0: connexions en directe per ensenyar el temple de la Sagrada Família i s'ha entrevistat també experts sobre la figura de Gaudí. I és curiós escoltar les dificultats dels col·legues britànics per pronunciar correctament el nom de la Sagrada Família. Alguns diuen Sagrada Família o altres noms similars, per entendre'ns.
1: Jo, tota la meva solidaritat, perquè abans no estem aprenent a dir Keir Starmer, també té la seva...
0: Sí, però sempre ens esforcem molt, no?, els catalans, sí, per dir els noms d'altres llocs, i a vegades els anglesos no s'acaben d'esforçar per dir noms que no són propis.
1: Això és veritat. Escolta, si haguéssim de trobar una església comparable a la Sagrada Família al Regne Unit, la trobaríem?
0: A veure, jo em decantaria per l'abadia de Westminster, que és església des del 1066, és l'escenari de les coronacions reials, dels funerals, i on estan enterrats la majoria dels reis i reines d'Anglaterra. La reina Elisabet II no, està enterrada al castell de Windsor. També hi ha enterrats escriptors com Charles Dickens, músics com Henry Purcell, científics com Isaac Newton o Charles Darwin, i polítics britànics com l'ex-primer ministre Clement Attlee. Per tant, em quedaria amb l'abadia de Westminster.
1: Els britànics, els interessa Gaudí?
0: Aviam, depèn del britànic amb qui parlis, no? N'hi ha que venen a Catalunya trets pel sol i la platja i poca cosa més, però lògicament n'hi ha molts interessats per l'obra de Gaudí. Una curiositat, en anglès existeix la paraula Gaudí, que es diu quan una cosa és Gaudí és perquè és cridanera, però en sentit negatiu, que crida massa l'atenció. Malgrat que alguna vegada s'ha comentat que la paraula tenia l'origen en l'arquitecte català, això no és cert i prové del llatí Gaudium. Per tant, la paraula Gaudí res a veure amb Antoni Gaudí.
1: Doncs queda aclarit. Moltíssimes gràcies, Quim. Bona nit.
0: Vinga, bona nit.
1: Doncs hem iniciat aquest recorregut pel món, al país on va néixer Robert Prevost, als Estats Units, i l'acabem a l'Argentina, que és d'on era el seu predecessor, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc.

0: a dar cuenta de... Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
1: Manel, què tal? Bona nit.
0: S'ha seguit aquí a l'Argentina tot aquest tour del Papa, sí, per Barcelona o què?
1: A veure, aquí hi ha molts canals de notícies, n'hi ha 6, i permanentment és un bombardeig constant d'informacions de tota mena, i sí, s'ha seguit, però relativament. Aquí tothom està, Manel, sincerament, molt pendent del Mundial. L'Argentina és un país apassionat del futbol, i bàsicament ara és bombardeig absolut de qüestions relacionades amb el Mundial, o sigui que et donaré un sí parcial.
0: Molt bé, doncs després en parlarem també aquí al Catalunya Nit del Mundial. Si haguessis de trobar algun edifici comparable, alguna església comparable a la Sagrada Família, a l'Argentina li trobaríem?
1: A veure, comparable no, però que té representativitat i són esglésies catedrals importants, n'hi ha dues. Una a la ciutat de La Plata, la capital de la província de Buenos Aires, això és a uns 80 quilòmetres d'aquí de la capital federal argentina, que és imponent, és molt gran, és espectacular, i també una altra basílica molt important, la de la ciutat de Luján, on hi va anar Joan Pau II l'any 1982 i va celebrar una missa multitudinària amb una esplanada que hi ha, o sigui que aquí a l'Argentina podríem dir que hi ha dos competidors, entre cometes, dues competidores de la Sagrada Família.
0: Molt bé. Per acabar, és conegut Gaudí i la seva obra entre els argentins?
1: A veure, entre els argentins de classe mitjana i alta, que aquí a l'Argentina hi ha gent, molts, que formen part d'aquest segment social i que viatgen molt, ho sabeu, hi ha catalans i argentins per tot arreu, i a Catalunya ni a Barcelona molts, sí, és coneguda la Sagrada Família i el modernisme. Ara acabo d'arribar de Perú i a Lima, vaig aprofitar dos horetes que tenia lliures i vaig fer un city tour d'aquests gratuïts, i em van explicar que hi havia unes cases modernistes en reconstrucció d'alguns indians que van marxar a fer les Amèriques, i em van dir és com la Casa Batlló, o sigui que aquí a l'Amèrica Llatina alguna cosa de Gaudí en saben, però hi ha un edifici, i els que vinguin a Buenos Aires que vagin a l'Avinguda Rivadavia, un edifici d'estil modernista d'un deixeble de Gaudí, que dalt de tot hi ha un lema que diu "No hi ha somnis impossibles" en català.
0: Doncs queda apuntat. Perú, per cert, que també és nacionalitat de l'actual...
1: Així és.
0: De l'actual papa. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, en directe des de Buenos Aires. Hem arribat a 12:45 de la nit. Una abraçada.
1: Una abraçada, merci.
0: S'ha parlat molt aquests dies de la Sagrada Família, dels llocs per on aniria passant el Papa, i nosaltres volem tancar aquest periple, aquest tour, parlant amb els veïns o amb representants dels veïns. Saludem d'entrada a Salvador Barroso, que és veí de la Sagrada Família i president també de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Salvador Barroso, bona nit. Hola, Salvador.
2: Hola, digue'm.
0: Ara, és que no et sentia, ara ja et puc sentir bé. Com heu passat aquests dies, Salvador?
2: Bueno, us hem intentat passar d'aquella manera. Bueno.
0: Hi ha hagut, suposo que... Mira, que res tallats.
2: Bueno, jo crec que tinc la situació, perquè estem en una situació de tema terrorista. Entenc també que se'ls hi ha anat una mica. No, què hi farem? És el que hi ha.
0: No sé si temeu que a partir d'avui, d'aquest acte que s'ha vist i que ja veurem fins a quin punt les imatges donen la volta al món, però sí que pot tenir repercussió fins i tot dintre de Catalunya mateix, si això pot portar encara més visitants als vostres carrers.
2: No tinc cap dubte. Els exemples...
0: L'estem perdent. Intentarem millorar el so, Salvador, perquè enteníem que volies dir que sí, que no tenies dubte que això acabaria passant, però de moment saludem a una altra veïna d'una zona on també avui hi ha hagut visita del Papa. És una veïna del Raval de Barcelona, Maite Roca, bona nit.
3: Bona nit.
0: Com estan els carrers aquí al Raval a hores d'ara? Es nota que ja ha passat Lleó 14 o ja no?
3: És que quasi diria que no s'ha notat que ha passat el papa perquè es Raval, eh?
0: Ah, no?
3: Perquè relativament estava, no, perquè estava molt concentrat a el que era la plaça Sant Agustí o la iglesia de Sant Agustí i els carrerons del costat. O sigui, perquè jo estic al carrer La Cera i el carrer La Cera no l'han tallat i anava directament al carrer Hospital, l'Hospital Sant Agustí. O sigui, jo crec que aquí ha sigut més... com que tampoc no s'havia publicitat per on passaria, doncs ha sigut una visita per mi més secreta.
0: Clar, més discreta, ja tenia aquest caràcter també una mica més, més íntim. Sí. S'ha valorat molt que el papa passés pel Raval com a gest de cara a no oblidar les persones que pateixen més o que tenen més dificultats a la vida.
3: No, i perquè... són de la mateixa ordre i suposo que també era la Iglesia de campanya ha fet bastanta, no com sé com dir-te, pressió perquè vingués al Raval, que vingués els problemes del Raval, perquè bueno, ja l'anterior papa ja deia que les esglésies es tenien que convertir en esglésies de campanya i només en tenim una. O sigui que suposo que també era perquè vingués la gent que va en aquests llocs, la necessitat que tenen d'ajudes i que els cuidin.
0: Clar, i ell tenia relació també amb l'Ordre dels Sant Agustins. Creus, però, que aquesta visita de Lleó XIV al Raval canviarà alguna cosa al barri o no?
3: Jo vaig venir aquí en 14 anys, s'ha canviat alguna cosa, però no hem aconseguit un canvi total. I la veritat és que no... No tinc molta esperança de que canvi les coses en aquest barri.
0: Doncs és la...
3: En qüestió... d'ajuda, diguem, de lo que ell ha predicat, no? L'amor, la pau, que tots som germans, que tots ens tenim que perdonar, o sigui, la Santa Iglesia, però a l'hora de la veritat la gent som egoistes, primer jo, sempre jo, i no sé, ara ve molt tard, ja s'ha creat una societat molt agressiva, molt violenta. A més, avui ha hagut un altre disparo al carrer Balmes. O sigui, estem dintre d'una violència i una falta d'ètica, de tot. O sigui que els valors s'han perdut molt. Vull dir, jo sóc una persona gran, eh? Per això que jo sóc de la postguerra i que ara vegi el que estic veient, pues, la veritat, esperava acabar els meus dies en una democràcia més rígida i millor.
0: Maite Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
3: No es mereixen. Bona nit a vosaltres.
0: Intentem recuperar el Salvador Barroso, veí de la Sagrada Família i president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Li volia fer la pregunta que entenia la seva resposta, però li repeteixo si creu que a partir d'ara vindrà encara més gent aquí als vostres carrers.
2: No tinc cap dubte de que serà així. No. Vamos. Crec que serà tot una massificació encara més forta de la que n'hi ha en aquests moments.
0: I això us comporta molts problemes?
2: Pues miri vostè, si no pot sortir ni de casa seva per anar a fer la compra, imagini si comporta problemes. No pots caminar pels carrers, els carrers estan totalment massificats, els turistes parats al mig de la acera. Ja no dic que el comerç està totalment desaparegut.
0: Vostè ara té visió directa amb la Sagrada Família? Ara mateix?
2: No, en aquests moments no tinc visió directa amb la Sagrada Família.
0: Molt bé, era per si havia vist ja la creu il·luminada, si li agrada.
2: Va, sóc agnòstic.
0: Està bé, queda tot entès. No sé si hi ha novetat respecte a tota aquesta illa de cases que hauria d'anar fora, sí, i avança el temple com està previst. Alguna novetat?
2: De moment no n'hi ha cap tipus de novetat. Estem a l'espera de notícies i suposo que en algun moment pues, algú dirà alguna cosa. Sabem que n'hi ha converses entre l'Ajuntament i el Patronat de la Sagrada Família. Jo sempre he cregut que, com a lletrat que sóc, una negociació té que ser totes les parts implicades, no pot ser amb dues parts i la tercera deixada de banda, però bueno, no ho sé.
0: Veurem com acaba. Salvador Barroso, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
2: Molt bé, d'acord.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: I encara hi hem d'afegir un apunt, perquè hi ha polèmica per com s'ha acabat aquest acte a la Sagrada Família. Marc Güell.
4: Sí, en concret pel que ha passat al final de l'acte de la Sagrada Família, pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat a la missa a través de les xarxes socials. El que han fet és denunciar que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. També asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó 14, i aquesta indignació del grup, envoltats d'agents de la policia, era força evident en vídeos com aquest.
5: Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya! Quina vergonya!
4: Aquests eren els crits que feien aquest grup de cantaires ja fora d'aquest perímetre. Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures on s'animava a cantar els segadors, i segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge, això sí, lamentant el tracte rebut, i que demanarien explicacions institucionals els pròxims dies.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Marc.
4: Bona nit.
0: I ara una sintonia que no és la del nostre programa,

0: Xavi Campos, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Cap d'Esports de Catalunya Ràdio i editor del Club de la Mitjanit. Demà, a partir de demà, de fet, i fins que acabi el Mundial, a les 11 tindrem cada dia, o cada nit, el Club de la Mitjanit. Seguirem el Mundial, eh?
1: Sí, edició especial pel Mundial, diària. El Club de la Mitjanit és un programa que s'emet els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, però com hi ha Mundial, doncs, a proposta de la direcció de Catalunya Ràdio, el farem cada dia per seguir aquest Mundial, que serà el més llarg de la història, fins al 19 de juliol, són gairebé 5 setmanes, més de 5 setmanes, i amb 104 partits, o sigui, mai s'havien jugat tants partits en un Mundial, i serà apassionant, segur.
0: Segur, segur que sí, i a més de la manera que l'explicareu encara més. I és un Mundial repartit, si no m'equivoco, entre tres països, eh? Mèxic, Canadà i els Estats Units. I als Estats Units hi tenim la Sònia Gelmà. Bona nit, Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: La nostra enviada especial al Mundial. On estàs ara mateix, Sònia?
2: Doncs mira, m'agafeu a Atlanta perquè he vingut a acreditar-me i ara mateix surto del centre d'acreditacions, hi ha hagut sort i la meva acreditació pel tot el Mundial que comença demà i el camp base, per dir-ho així, de Catalunya Ràdio el tenim a Chattanooga, que és on hi han concentrats la majoria de catalans que participen en aquest Mundial, els que són amb la selecció espanyola, fins a 9 que participen allà, i està aproximadament en unes 2 hores i escaig d'aquí d'Atlanta, molt més tranquil·la la ciutat, és una ciutat mitjana de l'estat de Tennessee, allunyats una mica del soroll d'Atlanta, que és una ciutat, doncs, òbviament, molt més important, i on jugaran els dos primers partits d'aquesta primera fase.
0: Atlanta, si no m'equivoco, seu de la CNN, doncs ara també, d'alguna manera, amb enviada especial de Catalunya Ràdio. Tenir l'acreditació no és poca cosa, que jo vaig passar per tot això pel Mundial de Rússia i és un calvari, o sigui que felicitats ja per tenir-la. I a més, Atlanta és on debutarà la selecció espanyola amb aquests 8 jugadors del Barça i ni un del Real Madrid aquesta vegada.
2: Sí, no n'hi ha de futbolistes del Real Madrid. Això no impedeix, però, que la majoria de premsa que segueix habitualment el Madrid és la que cobreix habitualment la selecció espanyola. Això és una tradició de fa molts anys i aleshores la majoria de mitjans envien els seus periodistes de Madrid. Efectivament, en aquesta concentració és clarament blaugrana, 8-0, crec que era la portada d'algun dels diaris el dia que va sortir la llista de convocats, però vaja, que estem més que acostumats que el Barça sigui la base d'aquesta selecció espanyola, i en aquest cas també els catalans, perquè alguns d'aquests jugadors del Barça són catalans, i a més després hi ha d'altres que juguen a d'altres equips que també ho som. Hi ha 11 representants catalans en aquest Mundial de futbolistes, 11 jugadors, i dels 11, 9 juguen amb Espanya i 2 amb el Marroc. I després tenim un seleccionador català també, el Robert Balaguer, que és el seleccionador portuguès.
0: Exacte, que ja ha fet algun molt
2: Balaguer, bon... Perdona, Robert Martínez de Balaguer.
0: Això mateix, i que ja ha fet algun molt bon Mundial. Xavi, llegia aquest cap de setmana fins i tot resultats de les porres i de les apostes, etc, i la selecció espanyola molta gent la situa com a la gran favorita.
1: Bé, no sé si gran favorita, una de les candidates, sí, segur. Entre el grup de 4 o 5 seleccions que comencen el Mundial amb més possibilitats d'arribar el 19 de juliol a Nova Jersey a la final i guanyar-la, i a la selecció espanyola és la campiona d'Europa, però a mi, personalment, em crida molt l'atenció la Portugal de Robert Martínez. Em sembla que és un equip molt, molt sòlid, amb un mig camp que segurament és dels més complets i dels de més qualitat de tot el Mundial, de totes les seleccions, amb Vitinha i João Neves, dos dels migcampistes del PSG que han guanyat les dues últimes Champions, i amb Bernardo Silva, un jugador d'una qualitat i una categoria extrema, que el Barça, ja veurem si l'acaba fitxant o no, o marxa a l'Atlètic de Madrid, però vaja, a mi, Portugal, que l'any passat va guanyar la Nations League contra la selecció espanyola a la final, als penals, em sembla una selecció molt sòlida, té el gol de Cristiano Ronaldo, que està gran, però encara té gol, i em sembla que també és una bona oportunitat per al futbol català per ser present a través de Robert Martínez en aquest Mundial. Després hi ha Argentina, que és l'actual, la vigent campiona, amb Messi, amb segurament Messi, el que serà el seu últim Mundial. França, que té un equipàs i que va ser finalista a Qatar i campiona a Rússia fa 8 anys, el 2018. I a partir d'aquí, doncs, vaja, Brasil, tot i que no sembla que aquesta selecció, que és la que més mundials ha guanyat, parteixi com a una de les grans favorites en aquesta ocasió, però vaja, tampoc no els pots descartar mai.
0: Clar. Abans buscava informació i he trobat un llistat de l'ESPN, aquest canal esportiu, i posava els millors jugadors de la llista dels 10 que creuen que són els millors del Mundial. El número 1 hi posaven Dembélé, el número 2 Lamine Yamal i el número 3 Michael Olise. Hi estaríeu d'acord o què?
1: Bé, la Sònia segur que sí, perquè la Sònia és la presidenta del grup de fans de Dembélé.
2: Home, però sí, en aquesta llista potser també m'hi falta.
1: Per davant de Dembélé.
2: Sí, bé, l'ordre ja el veurem. Després cadascú se situarà en l'ordre, però aquests tres futbolistes, òbviament, han de cridar l'atenció en aquest Mundial. Jo crec que Mbappé tampoc el podem deixar enrere. Clar. Veurem quin Mundial fa, perquè també és cert que l'any que ha fet amb el Madrid tampoc és com per esperar un gran Mundial. Però precisament per això potser acaba destacant.
0: Segur, segur. Per cert que abans d'Mbappé hi posaven Pedri en aquest llistat.
1: Pedri està al nivell dels Vitinha, João Neves, Bernardo Silva. Pedri competeix amb el mateix nivell que els millors migcampistes del món i si la selecció espanyola fa un bon paper, també segur que serà dels jugadors que més jugueixin, perquè lidera, dirigeix, ja sabem com jugar Pedri per aquestes últimes temporades al Barça, i és un jugador d'una categoria màxima.
0: Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria que escoltéssiu la següent crònica que m'han encarregat els companys d'Economia, perquè veieu fins a quin punt, que vosaltres ja ho sabeu, evidentment, però és la demostració de que fins a quin punt atrau el campionat del món, la Copa del Món de Futbol, perquè s'ha disparat la venda de televisors. Ens ho explica el Roger Santaló.
3: Bona nit. Doncs, malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
4: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquests nens esportius.
3: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. És a dir, que el preu pot variar entre diferents clients. Esther Lorente és advocada especialista en dret de consum.
5: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
3: Això sí, aquests esdeveniments confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles a les butxaques dels consumidors.
0: Doncs ja ho veieu, hi ha ganes de Mundial. No cal que la gent escolti, es compri ràdios més grans, simplement que les tingui ben carregades de piles, de bateries o el que convingui, perquè a partir de demà, cada dia a les 11, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos al capdavant i amb Sònia...
1: I a les 7 el Tot Costa, eh?
0: A les 7
1: Tot Costa continua la seva vida.
0: Exacte, a les 7 Tot Costa com sempre, i a més aquest extra del Club de la Mitjanit. Xavi Campos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. T'escoltem demà, et farem el relleu, t'ho deixarem al màxim damunt que puguem, ok?
1: N'estic segur, gràcies Manel.
0: Gràcies Xavi. I Sònia, suposo que emocionada, no?, també per un esdeveniment així.
2: Home, sí, poder viure en primera persona un Mundial. És veritat que les distàncies als Estats Units, home, no ajuden a tenir sensació de Mundial. L'últim que vam viure va ser el de Qatar i era tot en una hora, diríem, de trajecte. Clar. Era una mica més còmode, però en tot cas, viure l'emoció del futbol durant tot un mes serà molt divertit.
0: Et seguirem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit, Sònia.
2: Vagi bé. Gràcies a vosaltres.
0: Dotze minuts i la mitjanit. Busquem els principals titulars de les portades. Primer a Imprinsa, la rotativa, Lídia Téllez. Bona nit. No sé si ens pot sentir avui. Hola, Lídia.
6: Hola, bona nit. Ara sí, així que t'escolto.
0: Molt bé, tenim la de l'Ara, només.
6: Ara sí.
0: Què diu l'Ara?
6: Sí, només la de l'Ara. Doncs mira, tenim com a notícia principal Lloc 14, beneix l'obra maestra, l'obra magna de Gaudí.
0: I la
6: papallola, la bellesa de la Sagrada Família. La fotografia, evidentment, és la Sagrada Família. Uh-huh. Amb els focs d'artifici a darrere.
0: Molt bé, gràcies Lídia, que acabi d'anar bé la nit.
6: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Principals titulars d'altres diaris, Marc Güell.
7: Mira, tenim el Punt Avui, també foto destacada d'aquesta nit a la Sagrada Família, alçant la mirada pel català. Titulen també a foto a la portada del País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. Tot i això, el titular principal d'aquest diari és que Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
0: Doncs el llegirem també. Gràcies, Marc.
7: Bona nit.
0: Bona nit. Deu minuts per arribar a la mitjanit. És el moment de donar entrada al nostre oient misteriós que l'hem tingut aquí a primera fila escoltant-nos, que diria que no sé si n'està fins al capdamunt o no. És l'Albert Riba, que és el president dels Ateus de Catalunya. Bona nit, Albert.
8: Hola, bona nit. Sí, n'estic bastant fins a la barretina, sí.
0: ara hi entrarem, ara hi entrarem. Abans, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Home, he après que hi ha moltes notícies tots els dies, masses potser,
0: Sí,
8: estem ja una miqueta botargats i tanta cosa.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do per seguir el ritme al món. D'entrada, com heu viscut aquests dies de visita del Papa, ja no només a Catalunya, sinó a Espanya?
8: Avergonyits, profundament avergonyits de l'actuació dels nostres polítics, dels nostres estadistes, que han fet totes les tonteries que es poden fer juntes, per separat, barrejades, sense barrejar, en fi, ho han fet molt malament.
0: Vostè apunta sobretot als polítics, als responsables. Expliqui'ns per què.
8: Doncs simplement perquè el Papa ha vingut amb dues vessants. La religiosa, en la qual nosaltres opinem que pot venir sempre que vulgui, pot fer el que li doni la gana, com a persona, com a religiós, pot venir a fer el que vulgui, a cantar, ballar, a resar, a qui vulgui, amb qui vulgui, el que vulgui. Però que s'ho pagui ell, això és una qüestió, i després ha vingut com a polític, i aquí sí que la cosa ja canvia. Una persona que és cap d'un estat que no hi ha votacions, no és democràtic, que discrimina les dones, etcètera, podria entrar una llarga llista de bajanades del Vaticà, que és un xixinabo, allò, doncs ven aquí a donar-nos la lliçó i el porten al Congrés dels Diputats. Jo no li concedeixo cap dret moral, cap primacia moral i ni ètica per dins absolutament res als espanyols, de res. No pot venir aquí a criticar unes lleis quan ells tenen unes lleis iguals o pitjors. Llavors, ja està bé, no? I els nostres polítics aplaudint durant 7 minuts, sembla una... O sigui, estem al món al revés, no? Vull dir, estem... Què ho farien amb una ayatolà de l'Iran que vingués aquí explicant-nos que no vol les dones sense vel? Oi que no el deixarien parlar? Pues lo mismo. És el mateix rotllo, vull dir, nosaltres estem molt indignats. Jo estic molt enfadat, molt.
0: El punt que els ha indignat més, per tant, és que se li obrissin les portes del Congrés.
8: Sí, perquè és un símbol polític, o sigui, ens diuen que és el temple de la democràcia i porten un senyor que no és demòcrata. És senzill, això, eh? Vull dir, qualsevol dictador del món el portarien al Congrés dels Diputats a fer un discurs i a dins el que hem de fer i no hem de fer amb l'avortament o amb la... Bueno, és que hi ha alguna llei del Vaticà que les hagin votades? Oi que no? No les ha votat ningú, fan allà el que els dona la gana i venen aquí explicant-se el que hem de fer. Bueno, hombre, ja està bé.
0: Aquests dies suposo que us obliguem més a parlar-ne obertament, però li volia preguntar també pel seu cas particular, quan va veure vostè que no creia en Déu? Des de sempre,
8: mira,
0: o des de molt petit? O hi va
8: haver
0: un moment de...
8: Jo ho reconec clarament, em vaig pagar els estudis primaris cantant en una escolania.
0: Ah, sí?
8: Allà vaig veure les interioritats del sistema i quan vaig madurar als 20 i pico d'anys vaig dir, això s'ha acabat perquè això no hi ha qui ho aguanti. I doncs, bueno, a partir dels 20 i pico d'anys era ateu, no?
0: I ja no només és ser ateu, vull dir, no crec en Déu, sinó que, a més, activista, podem dir d'alguna manera. Estem oficialment en un estat aconfessional, sempre ho repetim. En quines coses encara no... aquesta aconfessionalitat no es compleix?
8: Estem en un estat confessional quasi clerical. Confessional quasi clerical. Vull dir, això de la confessionalitat és una paraula que es van inventar per fer veure que farien alguna cosa, però totalment al contrari, totalment al contrari. Mantenim les religions, els hi donem prebendes d'ensenyament, els hi donem prebendes d'impostos, els hi donem drets diversos, privilegis en general, etc. Això quin estat és? no és el confessional, és un estat, en tot cas, com a molt pluriconfessional, perquè les altres religions els hi ha caigut el manà del cel i també estan molt contents amb l'estatu quo. Però això, per què no em donen diners a mi? És que és curiós, això, perquè nosaltres, que som el 40% de la població, els no creients, resulta que no tenim cap dret, quan els tractats internacionals diuen que el dret a la llibertat religiosa inclou tres coses. El dret a tenir qualsevol religió que vulguis, a canviar de religió quan et doni la gana i a no tenir-ne cap. Per tant, nosaltres estem també emparats pel dret a la llibertat religiosa. Però això és com si sentissin campanes. És una cosa al·lucinant.
0: Aquests dies s'han pogut veure força gent al carrer, aglomeracions seguint el Papa. També hi ha hagut protestes sota el lema de Jo no t'espero, que hi ha hagut poca gent al carrer. Creus, però, que la majoria de gent que hi està en contra no es mobilitza?
8: Evidentment. Clar, si jo em donessin 35 milions, portaria 100.000 persones a un estadi a dir que no al Papa, no? Vull dir, és molt senzill, això. Vull dir, ells han disfrutat de totes les avantatges que pot donar els diners, perquè el que els preocupa són els diners, no ens enganyéssim aquí. Vull dir, no els preocupa gaire. Els pecats no els importen massa, perquè vull dir, parla de la pau, per posar un exemple, però no li treu la medalla al Franco, ni condemna la Santa Cruzada. No li retira el nom a la... Bueno, vull dir, no sé quina pau. Vostè què vol? Només la pau quan la perjudica, però quan li beneficia la guerra ja li està bé. Hombre, això és cinisme en el meu poble, I estem molt indignats amb totes aquestes coses, no? Vull dir, aquest senyor no és un demòcrata. Si fos demòcrata, al seu país, on mana ell, hi haurien eleccions, hi hauria alguna cosa, però no hi ha res, és tot això. Per tant, hem rebut a un autòcrata clerical i que ens ve a donar lliçons morals i l'aplaudim. Bueno, quina vergonya. Quina vergonya de país.
0: Malgrat tot això que ens estàs explicant, t'agrada la Sagrada Família o no?
8: Particularment no m'agrada. O sigui, la considero excessivament fàl·lica, d'entrada, i em sembla que les crítiques que es van fer als anys 60, jo era petit però encara em recordo aquelles crítiques que van fer, crec que estan vigents. El que passa és que després la gent se n'ha desdit de tot allò, no sabem res, no? Però a mi no m'agrada la Sagrada Família. A veure, era més maca quan hi havia només quatre columnes. Era una cosa bé, mira, està bé, no? Però ara això, aquesta cosa, aquesta mola immensa que han fet, i, bueno, és una cosa absolutament inútil. A més, vull dir, no hi ha pobres pel carrer per donar-los diners, vull dir, que és que sembla mentida, no? Construïm aquí una cosa, dos notícies d'avui al·lucinants. Una, els bisbes que han anat a la cerimònia s'han comprat un barret nou, perquè es veu que no en tenen prou de barrets, i el barret d'avui és nou. Va. I la segona notícia la tenia per aquí apuntada, que també era molt divertida. Ah, l'espectacle de llum i colors. Què és aquest espectacle? Un espectacle de llum i colors, que és una manera de dir la missa nova ara, perquè s'ha tingut que contractar una empresa que ho fes, això. Però aquests diners, per què no els hi han donat en els pobres? Que hi ha més de 3.000 milions de pobres en aquesta terra. Que no és que diguis que allò que som quatre gats els pobres que veiem per aquí. No, no. Hi ha més de 3.500 milions de persones pobres.

0: Leggy legs dangle from a helicopter hole. Aquesta setmana arribem a la mitjanit i al final del dia i al final del Catalunya Nit amb la veu inconfusible de Tom Waits i els Massive Attack amb aquest tema que es diu Boots on the Ground, una cançó protesta contra les polítiques de Donald Trump. I ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, així que, com cada dia, la cedim avui a Albert Riba, que és el president de Teus de Catalunya.
1: Bona nit a tothom. Us dono una forta i tendra abraçada. Que sigueu molt feliços. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesus Crist.
1: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
3: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
4: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
1: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses abans de passar per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després que la República Islàmica hagi respost a l'ofensiva militar nord-americana de dimecres en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter nord-americà. El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha dit, abans de l'inici de l'ofensiva, que els bombardejos seran contundents i que atacaran infraestructures clau, tot plegat sense tancar la porta a les negociacions.
6: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica.
5: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació.
1: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. La funció s'estrena el 17 de setembre. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: És un somni extraordinari, realment és un somni parlar a la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
1: L'Acadèmia de Cinema de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, el director Ridley Scott i el primer animador negre de Disney, Floyd Norman, i les productores Christine Bachon i Pamela Koffler, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving J. Thalberg.
5: Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any vinent. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Òscar malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
1: I als esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per a primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per a primera vegada i participaran 48 seleccions.
5: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana, després d'haver guanyat el primer.
1: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
0: Fins aquí les notícies.
8: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Despertar-se un a Montserrat un dimecres al matí ha estat un regal. Eren 6:45, això ja no era tan regal, i la fressa dels organitzadors de la visita del Papa m'ha fet sortir del son poc profund que he tingut, perquè a 4:00 a.m. encara estava desperta. La nit abans vam fer el programa, com sabeu, sota el silenci imponent de la muntanya i amb els fanals de la plaça del monestir il·luminant els seients que avui han ocupat centenars de persones que havien fet reserva prèvia per poder pujar a Montserrat a veure el Papa Lleó XIV. Han marxat els núvols, ha sortit el sol i la gent ha començat a treure's els jerseis perquè feia fresqueta de bon matí i a posar-se els barrets per evitar el sol directe. Mentre el Papa pujava a Montserrat i nosaltres ja havíem acabat la feina, l'equip del programa, que nosaltres érem l'Aina i una servidora, baixàvem amb el cremallera soles, totes dues. La cridòria ha quedat a la muntanya i nosaltres hem baixat amb el paisatge com a únic testimoni i la conductora del tren, que era una dona. Quan el Papa ha arribat a la basílica, ja venia de fer un recorregut a la presó de Brians i aquesta tarda ja heu vist la resta de l'agenda del Sant Pare fins a inaugurar la torre de Jesús de la Sagrada Família. Des del sofà de casa m'ho mirava i pensava, aquest home no està destrossat, perquè jo ho estava i no ha fet tantes coses com ell, caurà rodó al llit aquesta nit. De fet, ja deu dormir com un sant baró, segur. Sabem que aquest dimarts ha dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat i que s'han saltat la norma, ahir ens ho explicaven, que no es pot parlar, vull dir que avui hem parlat. També sabem que la presó de Brians ho han disposat tot per si el pontífex havia d'anar a fer les seves necessitats, perquè tantes hores i tant de parlar i segur que ha begut molta aigua, aquest home, per molt papa que sigui, al lavabo hi ha d'anar sí o sí. A no ser que hagi fet seva una frase d'Antoni Gaudí que ens ha regalat l'espectacle de drons final a la Sagrada Família. El cel s'ha vist escrit: primer l'amor, després la tècnica. Frase de Gaudí. I que el Sant Pare, ves que no ho hagi adaptat a primer donar amor i parlar català als ciutadans de Catalunya, que déu-n'hi-do el català que ha parlat, i després ja aniré al bany quan sigui possible. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són 12:10. Arrenquem aquí ja una edició des dels estudis de la Diagonal de Barcelona, aquí a Catalunya Ràdio, d'aquest programa, la nit dels ignorants, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Neus des de Montbrió del Camp. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, felicitats pel programa, perquè sort que tenim a tu per poder expressar les opinions dels oients.
0: Doncs i tant.
2: Mira, avui... Digues. Estic molt negativa.
0: Negativa,
2: molt
0: a veure.
2: Molt disgustada.
0: Què ha passat aquí?
2: Perquè ahir me vaig empassar tot allò del Sant Pare i avui, que em vaig trobar meravellós ahir i avui. Però molt disgustada perquè ni una bandera catalana. Per favor, el president Illa i el seu govern s'han lluit de no posar banderes catalanes. Home, som a Catalunya. Si hagués estat això ho haguessin fet a Sevilla, segurament que totes les esplanades haguessin estat plenes de banderes andaluses.
0: Jo em vaig voler fixar amb la gent ahir a Montserrat i realment vaig veure potser 4 o 5 i tota la resta
2: sí.
0: Banderes vaticanes penjades de l'esquena.
2: Sí, 4 o 5 avui les he vist,
0: també,
2: però ahir ni una. Doncs amb la gernació que hi havia ahir i avui a tot arreu, a la Sagrada Família, a Montserrat, ahir al camp, a l'estadi de Montjuïc, de Companys.
0: Poca senyera veig, poca senyera.
2: Ni una, ahir ni una. Home, sisplau, una mica de consciència, ja que som a Catalunya, però aquest govern del senyor Illa s'ha lluït. De tot això.
0: Sí, sí, però la gent també en podia portar i no n'ha portat. No gaire, vaja.
2: Però, escolta'm, quan hi ha un camp de futbol del Barça, a la porta donen banderilles del Barça, no?
0: Sí.
2: Doncs a què costava
0: donar banderes catalanes.
2: Del senyor Illa, ja. De no posar banderilles a la gent. És clar que hi ha particulars que la podien dur, però això no és això, avui ja. Que hi havia aquest bany de masses a tot arreu.
0: Clar, clar, ja ho entenc, Neus, ja entenc què vol dir.
2: Mira,
0: doncs queixa feta, ja està, ja pot estar més tranquil·la.
2: Sí, acabat, mira, una altra queixa dels anuncis que fan a TV3 i amb altres televisions. Un anunci, aquell anunci que els hi surt un mitjó per la boca. Aquell anunci que tenen que els hi surt una boca al front. Escolta'm, fan angúnia aquests anuncis. Com és que els fan, que tenen tan poc gust?
0: Ah, aquí hi ha d'haver una agència darrere que ha fet això i
2: escolta'm,
0: pagant
2: sí,
0: Sant Pere
2: ja
0: Canta.
2: Comprenc. Però aquestes agències el que deuen cobrar
0: ja.
2: I tanta poca imaginació que tenen.
0: Ja.
2: Escolta'm.
0: Doncs ja està. Bueno, ara tranquil·la, Neus, que ja t'has queixat.
2: Ah, sí.
0: Ara ja pots
2: anar
0: molt tranquil·la. Vinga.
2: Ja ho he dit, tu ja m'has escoltat,
0: oh,
2: que ho fas molt bé. Doncs bueno.
0: Doncs ja està, Neus. Moltes gràcies.
2: Molt de gust de sentir, eh? I
0: igualment.
2: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, Neus.
2: Adiós, guapa.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: La Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Sort que tu no ets negativa avui, eh?
3: En absolut, tot el contrari.
0: Doncs vinga, va.
3: I aquest és el motiu de la meva trucada. Ha sigut una casualitat. A les 10 de la nit poso a TV2
0: sí.
3: I en aquell moment veig Documaster.
0: Un reportatge.
3: Sobre sí. Antoni Gaudí. S'ha acabat a les 12:05. Han explicat tot el que és la vida d'Antoni Gaudí des de l'any 1890. Per què truco? Perquè us el recomano a tothom. Val la pena. Ara ha sigut una hora i mitja. I per mitjançar, diguem-ne, internet es pot recuperar.
0: Molt bé. És a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, entenc, eh?
3: Efectivament.
0: Molt bé. Doncs sí,
3: però
0: es pot
3: ha
0: recuperar.
3: Sigut fantàstic. Mira, de tots els monuments, diguem-ne, que hi ha a Barcelona, a mi l'únic que em falta per veure és la Casa Vicenç, que està al carrer Carolina.
0: Sí.
3: Aquest, com que també fan visites guiades, i penso anar i no trigaré gaire.
0: Vés-hi perquè és preciosa. Jo vaig anar durant la pandèmia, que no hi havia ningú, allò que no podíem sortir i estaven oberts una altra vegada, i vaig quedar meravellada. Del Palau Güell i d'aquesta Casa Vicenç, que no el coneixia.
3: És el que t'anava a dir, el Palau Güell del carrer Nou de la Rambla.
0: També.
3: Preciós.
0: I tant. A vegades que fem tants viatges i anem a tants llocs i ens oblidem d'anar a visitar el que tenim més a prop, doncs mira, és una bona...
3: Que el que tenim a Barcelona s'ho va.
0: I tant que sí. Doncs
3: però...
0: prenem nota de la teva recomanació, Maria Rosa, del reportatge
3: pena,
0: de Gaudí.
3: Val la pena, Marta, t'ho asseguro.
0: Segur que sí. Doncs moltes gràcies per compartir-ho.
3: Bona nit.
0: Adéu.
3: I que consti que estic positiva.
0: Molt bé, si m'agrada. Gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Va, de Maria Rosa a Maria Rosa, però ara
3: sí.
0: Des de Sant Sadurní d'Anoia. Bona nit.
4: Exacte.
0: Què tal?
4: Bona nit, Marta.
0: Bona nit.
4: És la primera vegada que truco des d'aquí, ets tu.
0: Ah,
4: però
0: doncs...
4: amb el Xavier si vaig trucar 2 o 3 vegades.
0: Doncs mira, doncs jo celebro que t'hagis acabat decidint. Moltes
4: sí,
0: gràcies.
4: El truco, perquè ja l'he dit a mi filla, dic, si puc agafar línia, avui sí que la trucaré, perquè cada dia l'escolto.
0: Veus que bé, molt bé.
4: Sí.
0: Per què ens volies trucar avui?
4: Perquè
0: he estat
4: a Montserrat, diu, ui.
0: Què m'estàs dient?
4: Sí, sí.
0: Tu eres una de les que hi havia allà.
4: I tant. I vist a passar el d'allòs de la Catalunya Ràdio, però
0: sí.
4: Passar per darrere,
0: I
4: estava a l'esquena, doncs.
0: Ah.
4: I mi filla m'ho diu, que passa els de Catalunya Ràdio.
0: I catxis, mira, quasi que ens veiem.
4: I mirat si et veia, però clar, i com hi havia tanta gent. No,
0: ja, clar.
4: Oh.
0: Però escolta'm, on eres asseguda? On has estat?
4: Asseguda? Bueno, sí que estava asseguda. Jo estava a davant de la cremallera, doncs.
0: Sí.
4: Allà tenien tantes valles que
0: sí.
4: Només passava el Sant Pare per allà al mig.
0: I l'has vist passar a prop, eh?
4: Sí, Oh, i tant.
0: Oh, i tant.
4: Mira, que, quasi, si hagués allò, quasi li podia donar la mà, perquè hi havia la valla, jo estava allà al, al darrere de la valla, doncs, davant meu hi havia molts, que cada 3 metres hi havia un mosso d'esquadra.
0: Sí, senyora, sí, sí, hi havia molta seguretat.
4: No, no, ja, i parlàvem, i molt simpàtics, eh?
0: Sí.
4: Molt simpàtics.
0: No, no, estava com ben organitzat, jo he trobat que tot estava molt, molt ben
4: molt,
0: organitzat.
4: Molt, jo els felicito, amb tots, perquè amb tota la gentada, diu que érem, segons han dit els Mossos d'Esquadra, 7.000 d'allò.
0: Sí, bueno, ahir nosaltres ens van dir que podien 7 o 8 o més,
4: sí,
0: o podien arribar...
4: O més, jo diria sí. Que més, però...
0: Sí, sí.
4: Jo sí que jo vaig sentir, que ho van dir, no sé si aquí a la ràdio o a la tele, que sí, aquí cabrien tantes persones, dic, que els han de posar tanta gent. Dic,
0: no, no, sí, doncs estava ben organitzat, cadascú al seu lloc,
4: molt.
0: I realment...
4: I a mi he quedat parat, i oh, ja dic, no ho veuré mai més tot això.
0: No, esclar, segurament, no. Segurament, jo
4: mira,
0: tampoc.
4: I vaig estar pogut... La meva filla em va dir, diu, guaita, diu, m'han trucat que tenien entrades per anar, i diu, que encara hi havia espai.
0: Doncs vinga, cap allà.
4: I com m'ho va dir, dic, i pobre, i això que ha treballat de nit, ha plegat a les 6 del dematí, ha vingut aquí a casa a buscar-me, i mira, s'ha canviat i ha marxat.
0: Ostres, sense dormir, mare de Déu.
4: Sense dormir,
0: carai,
4: sí,
0: quina filla
4: mira,
0: que tens tu.
4: Ara torno a estar treballant, ja, perquè s'hi ha posat a les 10.
0: Clar.
4: Que les 10 fins a les 6.
0: Déu-n'hi-do.
4: Però no, no, ja he dormit 3 o 4 hores aquí a casa, sí.
0: Ja. Home, 3 o 4 hores justet, pobra.
4: Han vingut, sí, bueno, i això que m'ha agafat la primera cremallera que ha marxat,
0: El del matí, sí.
4: Que ha sortit a ball, ja m'ha agafat la primera, hem pogut agafar la primera.
0: Que bé. Molt
4: sí.
0: Bé. Doncs, escolta'm, gràcies per compartir-ho, perquè vaig saber a veure si ens truca algú que hi ha anat, perquè, clar,
4: doncs,
0: hi ha
4: vist
0: molta gent, però no podia anar preguntant si eren oients. Vull dir que molt
4: que
0: bé.
4: Maco.
0: I t'ha agradat, Maria Rosa?
4: Sí, i la Sagrada Família, ja no cal parlar-ne.
0: Sí, sí, ha sigut bonic, també.
4: Ai, sí.
0: Molt bé,
4: sí.
0: Doncs avui dormiràs plana.
4: Sí, oh, que no podria dormir ara.
0: Ah, no?
4: Perquè ara penso no, perquè ara
0: penso
4: tot
0: el que
4: he vist.
0: Clar.
4: Ai, sí.
0: Però és bonic.
4: Que allà la Sagrada Família també ens haurà d'anar, però... Ai, dic...
0: No, però els que han anat a Montserrat no arribaven a la Sagrada Família, perquè amb tota la seguretat del trasllat amunt i avall era molt...
4: Oh, no sé, perquè al costat nostre hi havia un matrimoni amb dues nenes, molt, per cert, molt maques, que li han regalat un Sant Jordi amb el Sant Pare.
0: Ah, sí?
4: Un nino que sí, és...
0: Mare de Déu, aquest home com deu haver sortit avui d'aquí amb tots els regals que li han fet. No, no, no té prou maleta per guardar-la.
4: I doncs ells ens han dit que havien estat ahir, allà a l'Estadi Olímpic.
0: A l'estadi, mare meva.
4: Sí, i avui a Montserrat estaven.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs escolta'm, gràcies Maria Rosa per explicar-ho.
4: Vale.
0: Que descansis, bona nit.
4: Sí, gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit. En Lluís, des de la Vall d'Òria, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal?
5: Bé, doncs mira, d'entrada la primera pregunta que jo em faig, si és per escalfar motors,
0: Sí.
5: De la pregunta que et vull fer a continuació. A partir de demà serem orfes, si ens quedem sense el papa?
0: Ostres.
5: O potser tornarem a la realitat del dia a dia?
0: Bona pregunta.
5: Aquesta seria una pregunta.
0: Vinga.
5: I l'altra... va relacionada amb el Barça. A veure, a mi m'agrada el Barça, m'agrada com juga el Barça, encara disfruto més amb les noies, no sóc soci, però per mi tota la vida havia sentit i, o jo tenia en compte que el Barça era més que un club.
0: Sí.
5: I amb aquest concepte quedava recollit que el Barça era com un espai on encara podíem resistir les forces de fora que no ens deixaven parlar català. I podíem parlar català, inclús encara podíem fer una resistència darrere dels colors del Barça. Clar, aquests dies, amb el català, tothom s'omplen la boca de cara a la visita del papa. Però, en canvi, l'altre dia... a la final de la Champions femení, de futbol femení, el president en funcions, el senyor Rafa Juste, els hi va fer un discurs o unes paraules a l'equip abans de sortir a competir i les va fer en castellà.
0: Ah, sí?
5: Les va fer en castellà. I aleshores, potser els primers responsables a si el català es perd o no, som nosaltres mateixos quan canviem d'idioma.
0: Sí, senyor.
5: I aleshores, doncs, bueno, jo penso que a partir de demà tornarem a la realitat. Les paraules del papa agraden sentir, són bomboriques, però, bueno, penso que... No penseu que, o creieu que és una manera com una altra de blanquejar la situació de l'Església? Perquè, al final, les poques víctimes amb les que s'ha reunit han estat triades i tot.
0: Això és veritat.
5: En fi, em podria allargar molt més.
0: Però està bé la reflexió que has fet,
5: Lluís. Però penso que la reflexió està bé perquè ens fem diverses preguntes.
0: Sí, senyor, molt bé.
5: I respecto les religions, sigui la que sigui, i la catòlica, cristiana, musulmana, tot el meu respecte al fet diferencial amb idees, creences i religions.
0: Molt bé, Lluís.
5: Però a vegades cal reflexionar què ens està passant.
0: Doncs gràcies per compartir-ho aquí al programa. Lluís, una abraçada.
5: Gràcies, Marta.
0: Adéu, bona nit.
5: Adéu, bona nit.
0: Antoni, des de Sant Miquel de Balanyà, bona nit.
6: Hola, Marta.
0: Què tal, com estàs?
6: Bona nit. Bé, tinc un... Jo treballo en una fàbrica d'embotits, que no diré la marca, però hi tinc un paquet aquí davant meu.
0: Sí.
6: I pot dir la marca d'aquest paquet que tinc aquí? El dic o no?
0: Sí, és que si no, no entendrem la pregunta, si no dius la marca.
6: Vale, doncs el dic. Tinc un paquet de Carlit.
0: De Carlit.
6: I això una persona... Un paquet de Carlit.
0: Sí.
6: I això una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
0: De què? D'obrir-lo?
6: Per obrir-lo. Si és impossible, d'obrir-lo. Així és allò que diu l'arbre fàcil.
0: Sí, no ho és.
6: Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotit i ho posem i és fàcil d'obrir-ho.
0: I aquest no és fàcil.
6: Aquest costa.
0: Me catxis.
6: I aquest costa.
0: I ara què farem? Punxar-ho unes tisores o què faràs?
6: Avui han d'haver jo un, avui, i saps que m'ha d'haver amb les tisores. He fet un tall, faig el primer tall i no he trobat la d'allò per obrir-ho. No. Torno a fer un altre tall...
0: I tampoc.
6: Hòstia, però diu, una persona gran aquí.
0: Aquí no se'n surt. Escolta'm, i quin embotit era? Quin embotit era?
6: Si diu que és fàcil, ja. És fàcil...
0: Per això que era pernil o què era?
6: Que era fàcil,
0: no? No, ja. Que era pernil o què era, això? Quin embotit és?
6: Això és Carlit.
0: Ja, però...
6: Això és Carlit.
0: Sí, home,
6: és Carlit,
0: però aquest... quin tipus d'embotit? Pernil, llonganissa...
6: El paté d'aquest...
0: Paté?
6: Que fan de
0: muntanya.
6: És molt bo, eh? Això sí, eh? És molt bo.
0: És molt bo. Quan l'obres, és molt bo, no?
6: Una persona gran aquí ja. Tindrà feina, eh?
0: Doncs a veure...
6: Gran aquí...

0: per què no té un altre, bueno, li diria un, algo més gros. Ha fet el ridícul, ha parlat més català al Sant Pare que ell.
1: Sí, és
0: l'arcabisbe de Barcelona. Me diu el senyor Antonio Gaudí. No, senyor, és el senyor Antoni Gaudí. Per què li tradueix el nom? Ahir, com va fer el discurs sí. en el Montjuïc, Antonio Gaudí, però bueno, escolti'm, que és l'arcabisbe de Barcelona, eh?
1: Sí, sí.
0: En fi. És el meu comentari.
1: És veritat que ha parlat molt català el papa, és veritat, tant que es va dir i
0: ha parlat. Tant que es va dir sí. i ha parlat més català que el senyor Omella, que és l'arcabisbe de Barcelona.
1: Sí, senyora. Bé, doncs fet a la queixa.
0: Per la resta, tot molt ben, crec que tot molt ben organitzat. Vaja, m'ha semblat, eh? Jo ho he vist des de casa tot, i molt ben organitzat m'ha semblat tot, eh?
1: Perfecte. Molt bé, Cristina.
0: I molt maco.
1: Sí, és veritat que ha sigut
0: molt bonic. I com deia el Cliff, gallina de piel.
1: Gallina de piel, correcte. Molt bé, Cristina, gràcies.
0: Molt bé, gràcies. Bona nit a tothom.
1: Bona nit.
0: Adéu, adéu.
1: La Maria Àngels és de Caldes de Montbui. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit. Mira, el meu missatge és en positiu, evidentment. Jo no he pogut estar, però he seguit tota l'estona per la televisió i he trobat fantàstic una super bona organització. Felicitats als organitzadors, als col·laboradors i tota la gent que està implicada. I penso que de cara al món donem una imatge a Catalunya fantàstica, malgrat que hi hagin coses que sempre n'hi han d'haver, però globalment un èxit. És a dir, que la meva opinió és aquesta.
1: Sí, sí, ha sigut una falca immensa sobre el país i sobre la ciutat de Barcelona, que vaja, si ara teníem turistes, després d'això en tindrem uns quants més, això també.
2: Sí, sí, però és que ens ho mereixem perquè ha estat... Jo m'he quedat xocada, fantàstic, m'ha agradat moltíssim. Ja dic, hi ha coses, però bueno, de coses n'hi ha sempre, però globalment, fantàstic.
1: Molt bé. Doncs perfecte, Maria Àngels, gràcies per trucar
2: gràcies
1: i explicar-ho.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
2: Vinga,
1: molt bé. Adéu. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Adéu. Bona nit. D'aquí 2 minuts arribarem a 1:15 de la matinada i ara farem un canvi radical perquè ens n'anem a escoltar una de les nostres històries de nit.
3: Històries de nit.
1: Aquestes històries de nit gairebé sempre ens porten a nits de feina, nits laborables, però avui ens porta una nit de festa, una nit de discoteca, tot i que no ens enganyem, perquè alguns puguin sortir de festa, uns altres han de treballar. Aquest és el cas d'en José Lorenzo, disc jockey professional i també podríem dir que històric o mític, si tenim en compte tot el que va significar la discoteca Big Ben de Golmés, al Pla d'Urgell, als anys 80 i 90. Ell en va ser el DJ resident durant 19 anys i en va dirigir l'estratègia de comunicació i la programació amb estrelles locals i internacionals. També, quan podia, el disc jockey de Balaguer s'escapava a oficiar discoteques de la costa o de la resta del país. I això són moltes i moltes nits a sobre, però moltes, eh? I en Domènec Subirà ha intentat comptar-les i em sembla que no se n'ha sortit.
4: José Lorenzo, bona nit.
5: Què tal, bona nit.
4: Escolta, José, què és això que està sonant, que tu ens vas recomanar per començar?
5: Mira, aquest és un clàssic que jo crec que mai s'extingirà. És de Donna Summer, és I Feel Love i, sobretot per mi, va ser èxit clau perquè la producció la va portar Giorgio Moroder, que és una peça clau dins de la música electrònica i disco, però que és immortal i que encara ara s'està posant a tot el planeta.
4: José Lorenzo, disc jockey. Ets músic, també, per casualitat?
5: No, però edito tota la música que poso, això sí. M'agradaria que encara es pogués fer servir només el concepte músic a aquells que saben tocar un instrument.
4: Quan veiem un documental d'una banda de rock, sovint ens ensenyen imatges dels músics, els camerinos, entre bambolines, preparant-se per sortir a actuar. Tu, abans de sortir a punxar, què fas? Com et prepares?
5: No em preparo mai. No em preparo mai. L'únic que faig és comunió. He tingut la sort que he treballat en discoteques molt grans, on hi havia més pistes, i normalment he sigut jo la persona que ha coordinat la resta de cabines. Llavors, el que he fet és fer comunió amb la resta de DJs, perquè sempre hi hagués una molt bona sintonia, una part humana molt connectada entre tots i que la sessió comencés com cal. Però no et prepares res, perquè cada nit és un món, tu no saps el que passarà aquella nit, cada la qual és un món, no saps mai quina gent entrarà, o depèn del dia que sigui, o sobretot geogràficament, allà on estiguis, la música és una altra, sí.
4: Clar, tot això que estàs explicant requereix un esforç de concentració, un esforç físic també, no et prepares.
5: No, saps què requereix? Requereix molta cultura musical, que això és el que no tenen els DJs joves, malauradament, perquè tiren de música absolutament nova i no tenen la cultura musical que dius, és que ara jo tinc una cançó infal·lible perquè sé que la posava fa 30 anys i a vegades tinc algun DJ jovenet al costat que em diu, però què és això que acabes de posar? I és més vàlid que la pedra.
4: Clar. Per poder estar també doncs, en forma aquell dia a la nit, tampoc fas res especial, menges sopes normal, fas tot vida normal abans de sortir a actuar, per dir-ho així?
5: Ara et diré... Jo sóc dels atípics, dels DJs que salten i que ballen, i no m'agrada estar a ple. O no sopo directament o sopo molt poc. I llavors, quan arribo a casa, sigui l'hora que sigui, tranquil·lament... és un esmorzar, però no és un esmorzar-sopa. Sí.
4: Quan arribes a casa, tranquil·lament, que això sol ser o pot ser, a quines hores...
5: No ho saps mai. Abans hi havia una llei que permetia un horari fins a tal hora i ja està. Però ara ja no hi ha un únic DJ per sala i igual un dia obres un festival o una sala a primera hora i només estàs dues hores, com pot ser l'últim? És que això ha canviat moltíssim. Malauradament, perquè jo crec que era molt més autèntic abans.
4: Sí?
5: Sí. I parlo no des de la nostàlgia, sinó ara no es balla. Jo m'hi deixo els cinc sentits i no s'ho passen bé. No s'ho passen bé. Si el públic que tens a davant és gent jove...
4: Què veu?
5: Estan amb el mòbil.
4: Amb
5: tu estàs punxant i ells estan a la pista i estan amb el mòbil. I estan parlant per telèfon amb el mòbil, o estan xatejant, o estan fent fotos, o estan gravant. I ja pots posar la millor cançó del planeta, que igual tens un moment d'emoció a la pista, però continua sent estàtica. I és frustrant.
4: Quan vas començar a fer de disc jockey?
5: Doncs fa molts anys, i va vinculat a la ràdio, que això és el més bonic. L'any 88-89, era molt petit, tenia 12 anys. El que m'agradava, sobretot, era la música. Tot era fascinant, perquè no sabies qui cantava. I encara que ho escoltessis igual, no sabies apuntar-ho, perquè no tenies l'idioma, i jo soc d'un poble, i tampoc hi havia botiga de discos. Per tant, no tenies la possibilitat de que aquella cançó fins al cap d'uns mesos, o vés a saber quan, la poguessis tindre en propietat. Llavors, era el fascinant de la música, que no la tenies. I me'n vaig anar a l'emissora municipal d'aquí de Balaguer. Vaig trucar per telèfon i vaig parlar amb el director i em va dir, vine, apropa't i parlem-ne un moment. Així, molt agoserat.
4: Això, 12 anys, eh?
5: 12 anys, sí, era molt atrevit. I quan em va veure em va dir, però si tu ets un nen. I em va dir, mira, just aquí al costat hi ha un poble, Vallfogona de Balaguer, que té una emissora que està parada. Ves allí i pregunta'ls, perquè igual allí et deixen fer pràctiques i quan siguis més gran, torna. I vaig arribar decepcionat a casa i li vaig dir al meu pare. I el meu pare treballava en una fàbrica i em va dir, ostres, un dels meus companys és l'alcalde d'aquest poble. I es van alinear els astres.
4: Exacte.
5: I mon pare, pobre, la feina era que d'on treure les 100 pessetes o el que fos que valia l'autobús per arribar al poble. I la sorpresa va ser que llavors una discoteca que hi havia a Balaguer me va trucar i em van dir, escolta, necessitem un aprenent de disc jockey. I a mi se'm van encendre totes les llums del cervell, del cor, de l'ànima. I jo li vaig preguntar als meus pares.
4: Això t'anava a dir, els teus pares ja et deixaven a aquesta edat?
5: Miraculosament, els meus pares eren uns fiesteros i ells anaven amb aquesta discoteca. I el tracte va ser, val, tu vens amb nosaltres, que et tinguem controlat, nosaltres et veurem des d'allí on estiguem a la cabina, i quan nosaltres diguem de marxar, tu marxes amb nosaltres.
4: Cap a cap.
5: I aquest era el tracte.
4: Boníssima aquesta història, boníssima.
5: Sí.
4: Escolta, sí. I després, clar, vindria la gran època del Big Ben. Com era aquella discoteca on vas punxar els 80 i 90 a Golmés? I que, clar, ara se'n parla molt perquè s'han celebrat aniversaris, s'han escrit llibres, articles... Tothom ho recorda com un referent generacional, allò.
5: Sí, ho va ser. Ho va ser, absolutament. I realment i físicament a la cabina gran, de la sala gran, una sala on hi caben 5.000 persones, va ser el 98 quan vaig entrar, fins al dia que va tancar. O sigui, 19 anys. Però és que he tingut molta sort, perquè l'important és que m'he trobat a moltes bones persones pel camí. I vam superar, però amb escreix, la taquilla. O sigui, hi havia nits que allí dins hi havia 10.000 persones. Vam arribar a portar el DJ més car del món, que era el DJ Tiesto, que ens va costar... Bueno, no vaig parar fins que el vam portar, i recordo que veníem entrades anticipades des de Rússia, des de Londres, i no ens ho podíem arribar a creure. I va ser molt divertit.

0: Què està sonant ara, José?
1: Això que sona és Joe Smooth i és Promised Land. Hi ha un estil de música que a mi m'agrada i em va marcar molt, que va ser l'Acid House, que és 88-89, i hi ha un clàssic que és aquest.
0: En aquest context que estàvem comentant de la nit, de la discoteca, clar, la tendència deu ser pensar que el discjòquei era l'amo, que el discjòquei ha viscut de tot, excessos... Què hi diem a tot això?
1: Jo crec que sí, que la imatge és aquesta. És més, jo et puc explicar, en el meu cas no, però malauradament et podria... Jo no et voldria dir el 100% que sí, però sí. Sí, jo crec que sí. En el meu cas, no. Fins i tot, mira, et diré, jo em congestiono molt ràpid. I jo, quan arribo moltes vegades a punxar amb alguna festa que és a sala obert, jo sempre porto un mocador de paper i sempre li dic al mànager, ara me giraré i em sonaré i la gent pensarà el que no és.
0: Yeah.
1: I tinc sempre aquest problema, dic, perquè hi ha aquesta premissa o aquest pensament que dius tu de que els discjòqueis van passats, van posats, i realment és veritat. Uh-huh. És veritat dins d'una realitat concreta, amb gent concreta, i en el meu cas tampoc l'alcohol no ho tolero gaire. És, i els companys de cabina directament m'avisen, no beguis el segon, que després no podràs parlar pel micròfon, no et sortirà bé. I tenen tota la raó, o sigui... No.
0: Abans deies que tu eres dels discjòqueis que salten i ballen. I quan ets a la cabina, què veus? Com et sents?
1: Jo tinc molta seguretat. Jo m'empodero molt quan estic a la cabina. Com que sé molt bé el que faig, saps que els tens a la mà.
0: Em parlaves d'un ull psicològic de pista. Sí. Què és l'ull psicològic de pista?
1: És saber controlar-los. Tu pots tindre 1.000 persones al voltant de la pista que no t'entren a la pista. Sense la música adequada, sense la cançó adequada, no t'entraran a la pista. I el més fàcil és que la cançó inadequada et buidi un local. Si no tens aquesta psicologia de pista, de llegir el que la pista t'està reclamant a nivell musical, aquella nit anirà malament. A mi no m'ha passat, però ho he vist amb discjòqueis que cobraven molts diners, i que hem hagut de parar-los. Per exemple, nosaltres a Big Ben, algú que teníem contractat internacional que ha vingut i que simplement el que mirava era la seva tècnica, sense mirar a la pista, sense pensar què és el que la pista reclama, sinó el seu gust. I aquest és el gran error. Amb els discjòqueis jovenets els hi dic, mireu a la pista, deixeu tant la tècnica i mireu més la pista. I, sobretot, feu anar el micròfon, que desdibuixi la barrera que teniu entre la cabina i la pista. Trenqueu aquesta barrera.

0: José, hem canviat de música. Sí. Això que està sonant també ens ho has triat tu.
1: Mira, aquesta cançó pertany als New Order, que és un grup increïble de Manchester, i aquesta cançó, que no va començar a vendre's fins que la van començar a punxar els discjòqueis de la Costa Daurada, i els anglesos que venien aquí a costejar o a fer vacances van començar a demanar-la al Regne Unit, i d'allà va començar a vendre's per tot el món. Després va arribar a ser el maxi single més venut de la història. És aquest Blue Moon dels New Order. But I'm quite sure that you'll tell me
0: and just how I should feel today. Realment ets un pou, eh? Quins horaris feies, José? Què pot durar una sessió de disjockey?
1: Ara és molt relatiu. Abans eren llargues. A l'època dels 90, 2000, de Big Ben, jo entrava a les 11 de la nit i fins a les 6 del matí no tancaven, però marxàvem a les 7 de la matinada. Això aquí, que Big Ben funcionava a l'hivern. A l'estiu jo treballava a Florida 135, que és una altra discoteca, que és a Fraga, a l'Aragó, i allí és horari lliure. I igual eren les 2 de la tarda, que encara estaves allà.
0: Clar, és que aquesta és una altra... Tu quan sorties del Big Ben o d'altres discoteques, què feies? Perquè al mateix temps tens un... Suposo que tenies una càrrega d'adrenalina important, Què feies?
1: Nosaltres, quan tanque la discoteca, sempre és un... Veniu a casa, veniu a esmorzar. I quan tanque la discoteca, te'n vas a casa d'un... Perquè, a més, normalment els discjòqueis ja estem en tensió i prefereixo arribar a casa i treure el gos i ja vindrà el son, la son. És que, però en aquella època sí que anàvem a esmorzar a casa d'un o a casa d'un altre o a casa meva i ens posàvem música de fons i fèiem xocolata amb xurros. Sí, de debò. O sigui, era molt normal, molt normal.
0: I mentre eres a la cabina podies sortir en algun moment, no sé, prendre algú, com deies abans, o descansar un moment, o parlar amb algú?
1: No sortia més que per anar al lavabo. I dono gràcies que el tenia darrere, el lavabo de la cabina. Però és el pitjor que et pot passar és estar en un lavabo. Tens 4 minuts de cançó. Estàs entre 3.000 persones, un lavabo a no sé quants metres i la teva cabina, i escolta que es pare la música. Catàstrofe. O sigui, tothom xiulant, és un drama. Clar. Llavors, jo quasi que preferia no moure'm i fer coses estranyes. I fins aquí llegeixo, permet-me-ho.
0: Escolta, i allò altre tan típic de que la gent va demanar al disjòquei que els hi posi una música concreta, que els hi posi un tema concret?
1: Això és complicat.
0: Pots parlar, pots fer cas de lo que et demanen? Com va?
1: No. Algun cop sí, però passa molt, molt poc, això, molt poc. Normalment s'enfaden amb tu i sense raó, i no tens, el que no tens temps és d'explicar-li bé a aquella persona per què no li pots posar aquella cançó. Perquè et demanen coses que és impossible de colar-les en una sessió, que ja per experiència saps que et buidarà la pista, que no respondran, no puc jugar amb la cabina. I llavors la gent comença a cridar-te i no són conscients de que és un treball.
0: Això t'ha passat, eh? O sigui, algun conflicte també.
1: Molt, molt.

0: portem una bona estona ballant, què acabem de posar ara?
1: Mira, la cançó, jo crec que més típica, i ara sí que se'ns posarà la pell de gallina. És de Peter Schilling i és el Terra Titanic. És un clàssic absolut.
0: De tota manera, com vius que mentre els altres estan de festa tu estàs treballant justament per ells? Com vius això i com ho concilies amb els amics, amb la família?
1: Jo ho veig molt bé. Quan jo veig una pista plena de gent que està ballant i que m'estan responent, jo estic de festa. M'ho estic passant molt bé. I tinc la gran sort que la meva gent, la meva colla, els hi va molt, molt la festa. Llavors, sí, clar, jo no... Sant Joan, no, perquè no. Treballo. Cap d'any, no, perquè treballo. Nadal, no, perquè treballo. Però... quin és l'avantatge? Que tots els meus amics han dit, ah, repetim-ho tot, i hem repetit totes les festes. Sant Joan, fem-ho dos vegades. Cap d'any, fem-lo al gener, a mig gener. I hem repetit sempre totes les festes. També diré que no em sap greu haver-me-les perdut, perquè quan veig un cap d'any que està ple de gent i que han pagat el que han pagat, penso, uf, menys mal... m'hagués quedat a casa.
0: D'alguna manera, o sigui, ets un DJ boníssim, però ets com l'anti-DJ.
1: Si pogués dir detall això... No t'ho diré, però...
0: Totes aquestes reflexions, que n'has fetes moltes, totes surten de la nit. Tu, als 12 anys, vas començar a agafar ja un camí que et va portar cap a la nit. I has estat molt vinculat a la nit. Què és la nit per tu?
1: Ara m'has deixat en blanc, en negre. La nit és màgia, la nit és màgia. Sí, encara? Des de que era... sí, encara. Des de que era molt petit, la vinculo amb música. I la música és màgica, és màgica. I això s'ha perdut. Mira, t'explico una última anècdota. Quan jo comprava vinils per la discoteca, com que volia que fos tan exclusiu tindre un disc que no tinguessin les altres discoteques, jo podia anar a Barcelona i preguntar, aquesta cançó que ha arribat d'importació, quantes còpies tens? 15. Doncs m'emporto les 15 còpies. No som tan exclusius, no som una discoteca tan gran, no som una de les més bèsties d'Europa, doncs hem de tenir música exclusiva, que quan arribi algú aquí digui, això només sona aquí. Doncs aquesta és la màgia de la música, que ara amb internet s'ha perdut, i per mi la nit és música, i encara ho és. Encara ho és.
0: Per acabar, podem posar-ne alguna altra, no?
1: Sí, va, però aquesta l'he escollit jo perquè m'agrada, i aquesta és perquè va ser dels meus inicis de ràdio. Va ser el primer disc que vaig comprar a la ràdio i que em vaig enamorar com a grup, i són els The Cure. Va sortir una cançó raríssima que no en tenia ningú i que després s'ha convertit en un dels grans clàssics de la banda, i es diu Lullaby.
0: Doncs, José, acabem amb música, amb els The Cure, i bona
1: escolta,
0: nit, José.
1: Un plaer que sigui una entrevista a la nit dels ignorants. Sí? No volia acabar sense dir-ho. Si estava enamorat de la ràdio és perquè al costat del llit tenia un despertador d'aquells que tenia que sintonitzar en ràdios, i un dels primers programes dels que em vaig enamorar, i et parlo de quan tenia 11, 12 anys, és aquest, i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui que, després de tants anys, fer una entrevista a la nit dels ignorants és un somni. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs mira, una vegada més s'han alineat els astres. Moltes gràcies a tu, José. Un plaer.
1: Un plaer de la meva part. Salutacions des de la Noguera.

0: Doncs va, que ja hem ballat a ritme del que posava el nostre disc jockey d'aquesta matinada. Ara falten 9 minuts perquè siguin perquè sigui la 1 de la matinada, que ja anava a dir les 12, ja m'anava a equivocar. Som a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93207474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit, Pietat.
1: Hola, molt bona nit, Marta. Com estem? Com va estos dies d'intensa feina?
0: Mira, intensa feina, una mica més cansats de l'habitual, però no passa res, ja descansarem el cap de setmana.
1: Amb alegria.
0: I
1: molt
0: tant,
1: bé.
0: I tant.
1: Bé, jo voldria fer un comentari respecte al tema de la visita del
0: Sant Pare. Sí,
1: sí. I volia comentar respecte al tema de la llengua, no? Uh-huh. De l'ús del català i tal. A mi realment m'ha semblat molt bé, per una banda, que se li fes la petició, no? De ja que s'adreçava, que venia aquí, que era el temple i tot, pues que si pogués me fes un ús, i jo trobo que n'ha fet un bon ús. Uh-huh. Dins de les seues, la seua... els dies en els que ha vingut. Però llavors la meva pregunta és, exigirem el mateix, no? Els polítics també, aquests dies hem estat parlant molt d'això, i exigirem o exigiran el mateix esforç als jugadors, per exemple, d'un equip com és el Barça, que ens representa?
0: Bona pregunta, no? Pietat, molt bona pregunta.
1: Que, esta, per exemple, no? Mm. Perquè si hem de ser coherents, doncs hauríem de ser coherents una mica en tot, no?
0: Mm. Sí, bé, sí. O altres caps d'estat que venen, bueno, i que s'adrecen, i evidentment no parlen català mai.
1: Exacte, exactament. Mm. Molt bé. Llavors, un altre, si puc fer-ne un altre,
0: sí,
1: seria allò perquè, com sempre estem, Barcelona-Madrid, no, una mica allò per...
0: Una mica de centralisme, no? Vols dir?
1: No, pel tema... Bueno, sí no. Pel tema d'aquella de la competitivitat, una mica, que hi ha, sí, entre no?
0: Sempre, les dues capitals, entre, sí.
1: A nivell de pobles també passa, no? Pues, a nivell de ciutats també, no? Voldria saber si hi hauria possibilitat de saber quin total de despesa econòmica, és a dir, qui ha sigut més generós gastant per a la
0: visita. Qui se'ls ha gastat més, eh? Si a Madrid o Barcelona?
1: Exacte, Madrid o Barcelona.
0: Vaja, vull dir, la visita a tot Catalunya, perquè ha anat a Montserrat, etc. O Madrid, eh? Qui s'ha gastat més diners?
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Exacte. I llavors, una altra és, si pot ser també, que quins beneficis tindrà per a la ciutat de Barcelona, no?
0: Sí.
1: La visita del Papa.
0: Econòmics, entenc. Vull dir que això em sembla que està calculat. Sí, sí.
1: Exacte, sí. Uh-huh. Que ja suposo que a nivell de turistes i tal, però hi ha alguna despesa, com si diguéssim, que vagi a la ciutat? Hi ha algun impost, a part de l'impost que tenim per a turistes? I ho dic jo perquè, per exemple, quan se fa allò de la marató i es diuen, han recollit tants diners, no? Uh-huh. Després se diu, s'han destinat tants diners en aquest projecte.
0: Sí, a transparència, no? Total, sí, sí.
1: Exacte. Com repercutirà això a la gent que veu a la ciutat, no? Uh-huh. En aquest sentit.
0: A veure, aquesta ja la trobo més difícil, però vaja, tot és preguntar. Està molt bé, Pietat, està molt bé.
1: Diu, d'una manera senzilla, si es pot fer, que l'he plantejat molt complicat.
0: No, però s'entén perfectament. Bueno, d'acord, pues, doncs a veure què ens molt diuen. Moltes gràcies per trucar-nos.
1: Adéu,
0: bona nit. A part de les trucades que ens feu al 93207474, avui encara no he llegit ni hem escoltat cap missatge dels que tenim al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i per no canviar de tema, avui ens trobem aquesta reflexió sobre la visita del Papa que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar.
2: Un comentari arrel de totes les discussions que ha sortit per la visita del Papa. En primer lloc, a mi m'agradaria dir que avui en dia el Papa, tant com va ser el francès com és el Lleó XIV, són uns líders mundials, s'agradarà si ho he d'ideologia o no. i penso que han fet unes declaracions que esperaven que les fes algun polític del món i que mai ningú l'ha fet. Per mi té una validesa en quant a preocupació per les circumstàncies que estan passant al món. Segon tema, el tema econòmic. Evidentment s'han gastat molts calés, diners públics, que jo entenc que revertiran en moltes coses a nivell de el que és l'economia local, i això pues, sempre és bo. També podríem criticar, per exemple, per què paguem la milionada que paguem per als grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP quan hi ha gent que, bueno, que no anem al circuit, o hi ha gent que no li agrada i de més, o podríem dir també de les fires. Entrar pel tema econòmic per mi és un error, perquè bueno, es pot comparar moltes altres coses que segurament tothom podríem criticar, o una part de la societat podríem criticar. I després un tema que a mi no sé, molesta una mica. Jo vaig tenir una educació per la meva edat, evidentment, pues, catòlica a l'escola i de més. Ara estic en una època que, bueno, que com que ja estic jubilat i tinc una edat, estic buscant una mica l'equilibri espiritual i de més. Jo crec que l'home és un ser espiritual per natura. No m'agrada que la gent demani perdó per haver-s'hi casat amb una església, o que demani perdó per haver estat creient. La fe és una cosa que per mi té una força, una potència brutal. Jo he vist demostracions de fe que les he envejat i que, bueno, deixen a part religions i esglésies i a més, és una cosa molt potent. Per tant, no ens avergonyim per haver fet coses en el passat que avui en dia socialment estan mal vistes, però que és part de la nostra història i que, bueno, no tenen per què ser dolentes.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Aquesta és la reflexió que ens deixava l'Albert des de Vilassar. La Paquita ens diu: volia fer arribar la meva opinió amb tota la polèmica que hi ha amb la visita del Papa. Diu, primer, si som demòcrates, hem d'acceptar que ho som per tot. Segon, tots paguem amb els nostres impostos coses que no ens interessen. Diu, per últim, el Papa ve a inaugurar l'última torre de la Sagrada Família. Contents, diu la Paquita, hauríem d'estar i no donar-li tantes voltes a tot. I acabo amb una última reflexió de l'Anna, que ens ha deixat, Oriol, perquè hi ha temps de fer-la, que aquesta em sembla que és divertida i tot, acabarem així abans de la una. L'Anna, aquesta reflexió.
3: M'agradaria molt saber, un entès, algú que entengui, digués quant de temps pot estar una persona sense anar al lavabo a fer pipí, vull dir. Perquè, esclar, jo m'estic mirant això del papi, de tanta i tanta gent aquí, i ja fa, bueno, aquests ara són a la Sagrada Família, feia dues hores, que eren ja ara tres, jo no sé com s'ho fan, la veritat, a veure si algú m'explica, si ja és que tenen alguna manera per solucionar aquest problema, però hi ha vegades que jo veig gent que s'han estat, per exemple, a Roma mateix, 4 i 5 hores, aquí amb el Papa i amb qualsevol aconteixement.
0: A veure, quanta estona es pot arribar a aguantar un al pipi per poder assistir a un d'aquests actes? Si parlem amb el Papa, mare de Déu, també l'estona que ha pogut estar sense haver d'anar al lavabo. Vés a saber. Doncs va, a veure si algun metge, algú que ens ho pugui explicar, o algun truc per intentar evitar que tinguis una mica de pressa. Ara la pressa són les notícies de la una, les escoltem i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal d'aquest dimecres al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. I a uns 200 metres del crim, la policia ha localitzat la pistola i el casc de bicicleta que portava l'agressor. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un ball de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona ha demanat no normalitzar la soledat de la gent gran. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Valentín Romà serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Dianganiose. Els treballadors de Nissan voten aquest dijous si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millorar les indemnitzacions. Juan Carlos Llepés, delegat de la UGT.
3: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un plan de renta i jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: També s'ha acordat un plus de 750 euros per als treballadors nascuts a partir del 1953. Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117. Després d'una pròrroga, divendres es jugarà el segon partit també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després de guanyar el primer partit. El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. El play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga, ha eliminat Les Palmes després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. La final, per un lloc a primera, la jugaran el Màlaga i l'Almeria. I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal, el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona, el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
0: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
4: Candela Peña! Què passa?
10: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
14: Brava per l'equip de la tarda.
12: És increïble.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Una de la matinada i 7 minuts, va, que ja som aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207474, ara hi tenim la Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, què tal?
1: Bé, i tu? Perquè ja rius, només començar ja rius.
2: Home, jo ric perquè és que hi ha hagut un embafament tal, bé, no hi ho he vist tot, eh? No. Jo el que volia veure si és lo de la Sagrada Família.
1: Sí.
2: Per veure allò, perquè el Sagrada Família, dic, si a mi m'agrada més per dins que per fora, i aquella cosa monumental de dins, i aquells...
1: Sí, ben fet. Sí.
2: Però jo dic, tota aquesta estufària i aquesta ostentació de l'Església, vols dir que caldria?
1: Que caldria? A qui li preguntes això, a veure?
2: No, això dic que vol dir que caldria que l'Església anés amb tota aquesta ostentació i aquesta estufària que va...
1: Amb tota aquesta pompa, eh?
2: Aquesta pompa, sí, senyor. Mm. Francament, ja no... Allò de fer les ofrenes de la rosa d'or i tal, amb els temps que corren, potser que canviessin una mica. Diu, és que és simbòlic, sí, sí. Suposo que això fa que, no sé, per molta gent és atractiu, això, per segons quin tipus de gent... aquesta cosa deu ser més atractiva i deu ser per anar aguantant el
1: sí,
2: business.
1: Sí, perquè si va a segons quines esglésies que estan ajudant els pobres i la gent vulnerable i els que no tenen res i tal i tal, aquí no... Que ha anat, l'església s'han agustat,
2: però... Sí que hi ha anat, bé d'acord. Sí, estic d'acord amb que vagi això, però vull dir, l'ostentació aquesta que tenen l'haurien d'anar...
1: Rebaixant
2: una mica, dic jo. I és que hi ha hagut un moment que l'Omell ha dit, li ha dit Sant Pere, allò de Sant Pare.
1: Sant Pedro, li ha dit, s'ha equivocat.
2: Sant Pere. Ah. Sant Pere en lloc de Sant Pare.
1: Ai.
2: Sí, Sant Pere. Ah, hi ha una cosa, és que el que us vol dir, com deia, jo no l'he vista, però m'han comentat que algú que ha anat fent zàping a veure què deien les emissores, o sigui, els canals de fora, no?
1: I què deien?
2: Hi ha hagut un moment com la Sonsa l'és aquesta senyora, que es veu que és molt amiga de la reina aquesta, no, diuen? Que, per cert, que el Llargamelses i la seva senyora, no sé què hi feia, d'aquí també m'hi sobraven a mi. En fi, sí, esclar, tot el sèquit aquell de gent amunt i avall, mare.
1: Tot.
2: Mare de Déu. Bé, doncs, que... Per què ho deia?
1: Per què ho deia, això?
2: Que no, de la
1: Sonsa l'és, sí.
2: Sí, que es veu que alguna de les seves col·laboradores, em sembla que és una senyora, una col·laboradora, ha dit que avui en Madrid i Barcelona s'han vist dos... dos monumentos, o sea, excepcionales, o sea...
1: Dos
2: estructures, dos edificios, com eren excepcionales, com són el Bernabéu i la Sagrada Família.
1: Va, home, comparat això...
2: Això, jo m'he quedat... No l'he vist jo, però m'han comentat. Diu, mira quin comentari hem fet. Dic, home, jo no sé què... Potser ho ha dit amb conya aquella senyora, no?
1: No, ho dubto molt.
2: Però per què? Perquè, vaja, escolta'm, fer una comparació d'aquestes és una cosa que és l'únic que el món és... Però,
1: no,
2: o sigui, imagina't com va la cosa. O sigui, de manera visual, fantàstic, eh? És com a espectacle visual...
1: Uh-huh.
2: Això, home, és un espot publicitari que
1: total,
2: no es paga ni amb...
1: Total.
2: Ara, escolta'm, què diu que deixarà? Escolta'm, de turisme no necessitem més, eh?
1: Que no en necessitem més, oi?
2: No.
1: Doncs...
2: Però si això ha de dur més gent, Déu meu, senyora, sí.
1: Doncs sí que en durà més, sí, ja t'ho dic.
2: Sí. Home, és que de tot el que faran, suposo que aquesta serà l'estampa que quedarà a la imatge de tothom.
1: Totalment.
2: Perquè ha sigut, no, o sigui, visualment ha sigut
1: era molt bonic,
2: era
1: un gran espectacle. Sí, està
2: com
1: clar.
2: Com a espectacle ha sigut bonic, ara.
1: Exacte.
2: Que et dic això. Sí,
1: les llums, encenent-se, tot.
2: Però,
1: sí,
2: ara, ja et dic, fer la comparació amb el Bernabéu...
1: Fora de lloc, diríem, eh? Deixem-ho així.
2: Dos monumentos com si... I tant, home, fora de lloc. És que bé, no ho sé, aquella senyora, no se li hauran donat el carnet de periodista, o se'l tenia, o no sé què coi era, perquè
1: no
2: sé. Una col·laboradora.
1: Potser tenia... Està caducat. En fi,
2: doncs ara,
1: molt bé,
2: ja està, ara ja ha passat, ja està tot aquí. L'home no ha tingut cap incident, que
1: no.
2: És el que es temia, oi? Que no passés res.
1: No ha passat res.
2: No, o sigui, tot... Home, jo pensava, dic, ara m'estava mirant, ahir vaig voler veure l'arribada sí que la vaig veure, i llavors amb aquella cosa que no acabaven de posar la catifa i tot, dic, a veure si aquesta mare es fotrà escoles avall, s'embolicarà amb les fandilles i amb la catifa...
1: Si està en forma, pujades a...
2: s'ha aixecat
1: per sobre del cotxe.
2: Escolta, i allò que diu quan tens estants... És que potser van amb bolquers aquest personal. tant els que van a veure aquestes coses que si estan tan hores.
1: Jo tinc un company d'aquí que m'acaba de dir en broma que porta una gibrelleta papal i sí, així sí. L'home no ha d'aturar-se. Però no, era una broma, era una
2: sí,
1: broma.
2: Ja, però no, potser que duguessin bolquers no seria tan estrany.
1: Què vols dir, Maria Rosa?
2: Home,
1: que a ningú li agrada portar-los, eh? Quan s'han de portar,
2: no,
1: s'han de portar, però...
2: Però en un cas d'aquests que han d'estar tantes hores i tantes hores... I
1: clar,
2: no,
1: però com que han anat d'un lloc a l'altre...
2: Aguanti'm el vacó, que me'n vaig. Que me'n vaig fer un riu.
1: No, ara vinc, ara torno. No, però a cada lloc que ha anat, jo suposo que li han ofert, vull dir que...
2: Home, això,
1: segurament
2: això,
1: sí.
2: Sí, però bé, doncs sí.
1: Molt bé, Maria Rosa.
2: Vinga, nois,
1: vinga, una
2: adéu,
1: abraçada, bona nit.
2: Adéu.
1: La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bona nit, Marta.
1: Com bueno, estàs?
3: Avui el tema, bé, molt bé. El tema d'avui, bé, ja sabem quin és, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo només sobre el tema d'avui, independent de que hi he trobat a faltar una mica més de català, una miqueta força més de català, però vaja, no és aquesta la cosa. Us volia comentar sobre els comentaristes de TV3 a la tarda, que es feien un tip de xerrar i no ens deixaven sentir moltes cosetes. O sigui, sobretot hi ha hagut una estona que estava cantant una soprano, una cosa preciosa, i ells, però esclar, ells estan acostumats a parlar amb el seu to de veu.
1: Sí, i no,
3: jo
1: i
3: pensava,
1: no heu sentit
3: pensava,
1: de la música.
3: Almenys afluixar una miqueta el to de veu, perquè hi havia moltes coses que es parlaven o que es feien o que, i això...
1: Doncs, no us ho deixat sentir.
3: Això mateix.
1: Sí, sí,
3: és senzillament només un comentari sobre això i ja
1: molt
3: està.
1: Bé.
3: Mira, volia fer una pregunta sobre una cosa que potser us farà riure. Sobre els mosquits.
1: Mosquits, a veure.
3: A veure, els mosquits. Jo, per exemple, dos mosquits al matí, o fora al pati, o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit... Si estàs al llit i t'ho dius...
1: Sí, quina ràbia em fa això.
3: Aleshores, que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia, o vaig sentir un dia que deien que el mosquit mascle, no sé si és el mascle o la femella, que quan xiulen i els altres no. Em sembla que això es va comentar algun dia, però no ho recordo. Aviam si...
1: Jo sé que vam comentar que els que piquen són les femelles...
3: Però, els que piquen són les femelles.
1: Però el xiulet aquest...
3: El xiulet. Sí, sí. Perquè jo ho tinc comprovat, vull dir, jo moltes vegades a la tarda a casa estic aquí sentada mirant la televisió, fent alguna cosa, i en veig algun. I el veig, però no el sento amb aquell xiulet. En canvi, a la nit, carai, si se sent... Aleshores, bueno, és aquesta pregunta
1: molt
3: senzilla.
1: Molt bé, no, eh? està bé. Molt bé, Montserrat, moltes gràcies.
3: Vinga,
1: bona nit, adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, continuant amb el tema papal,
1: sí.
4: Sobre les despeses, jo trobo que és vergonyós això, que ha costat amb la seguretat i tal. I el que volia preguntar és si quan es fan campionats de motos, cotxes o futbol, si els clubs paguen el servei rebut a les autoritats...
1: Els cossos policials.
4: Policials, sí. Perquè, esclar, és una despesa que no tenim per què pagar-ho els que no hi anem. Igualment que això va en el papa, els que no hi anem ni no ens interessa, doncs no tenim per què pagar-ho.
1: Doncs mira, pregunta que m'apunto.
4: Doncs,
1: si els clubs paguen la seguretat, o sí, paguen la seguretat dels esdeveniments esportius, no?
4: Aquests multitudinaris.
1: Molt bé. Perfecte.
4: Bueno, ja se suposa que quan venen aquests cantants que fan tant d'embolic i tanta fresa i tot això, suposo que aquests sí que deuen pagar. Perquè també hi posen de seguretat,
1: I
4: no?
1: I tant. Sí que
4: se suposa que deuen pagar. Però m'agradaria saber-ho, algú que estigui informat i que digui això sí, això no i tal.
1: Uh-huh,
4: i després, com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exempt, no?
1: Ah, bona aquesta també. Va.
4: Suposo, vull dir que no, teòricament no paguen enlloc.
1: No paguen enlloc, és veritat.
4: I hi ha associacions que estan lluitant per això, que els quals medis no en parlen, d'aquestes associacions. O sigui, no fos cas que la gent ens interessessin, saps?
1: Ja. Doncs a veure si algú ens diu això de l'IBI de Montserrat, també. Vinga.
4: Maria, i llavors, aquesta setmana mateix, vaig sentir una persona d'aquí, del Catalunya Ràdio,
1: sí,
4: que deia, sí, hi ha hagut un ferit de raça blanca. I, esclar, m'estranya que gent universitaris, com deuen ser els periodistes que estan aquí, facin aquesta relliscada, que és molt ridícul, dir raça blanca.
1: Un ferit de raça blanca, això ho va sentir per la ràdio. O sigui, és,
4: sí,
1: és
4: sí, aquesta setmana. Jo crec que devia ser dilluns o divendres o així. I era un dels companys vostres.
1: Ja.
4: I, esclar, o sigui, era un noticiari, diguem.
1: Sí, sí, sí.
4: I,
1: sí.
4: Esclar,
1: que no ho diem això... mai, és que tampoc diem... Si és negre, tampoc ho diem. Que al final,
4: doncs mira,
1: detinguts d'on siguin, a no ser que per la causa tinguin a veure amb d'on és la procedència, perquè moltes vegades, això és una discussió que es té a la redacció, moltes vegades a dir per què hem de dir si aquella persona és de tal país, si això no afecta que hagi fet o deixat de fer una cosa. I llavors
4: sí,
1: ho obvies, no?
4: Jo vaig pensar que era una relliscada, però que s'hi hauria d'anar en compte perquè la raça blanca no existeix pas.
1: No,
4: és l'ètnia blanca.
1: Sí, sí, sí.
4: La raça només hi ha la humana.
1: Que sí, que
4: la humana,
1: sí,
4: la gatuna, la cavallar... Cada raça és
1: diferent,
4: el seu grup,
1: sí,
4: però
1: grup, sí,
4: l'humana
1: sí,
4: només té un grup.
1: Sí, sí.
4: I llavors el color que tinguin són ètnies.
1: Sí, sí, correcte. D'acord, Maria.
4: Doncs me va estranyar que això...
1: Sí, també m'estranya, sí, m'estranya, però vaja, pot passar, sí, sí.
4: Doncs a veure, vinga, si podem esbrinar alguna cosa d'això de l'IBI
1: i de la seguretat. Dels...
4: Perquè és que sí, no hi ha diners per les escoles, no hi ha diners per pujar els sous, no hi ha diners per la sanitat, que és una misèria com la tenim. Doncs, esclar, no hi ha diners, però després se'ns en van per aquí.
1: Sí, sí, sí. D'acord. A veure si ho aclarim. Gràcies, Maria.
4: Bé, doncs, Albert.
1: Bona nit, adéu.
4: Bona nit.
1: En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta. Per cert, que és el mateix nom que la meva germana. Que li diuen Marta.
1: Molt bé.
5: Pobre, ja fa anys que va morir. Jo hi ha una cosa que trobo molt curiosa. Bueno, el que ara m'embesso en una altra cosa. El papa no era papa i fa 2 anys va estar a Ulldecona. O sigui, va estar a Ulldecona perquè hi ha un convent de monges agustines.
1: Mm.
5: I per cert que n'hi ha 3 o 4, però bueno... I va vindre, va estar a Ullacona, una curiositat.
1: Sí,
5: i
1: tant.
5: I el que picava jo és que... Llavors he recordat que fa uns anys hi havia un bisbe de Catalunya, o sigui, no bisbe d'Alicant, no, un bisbe d'algun bisbat de Catalunya que se'n va sortir perquè es va enamorar d'una senyora i, bueno, pues se va casar.
1: Sí.
5: I només això, si la gent se'n recorda, o com li diuen al bisbe, si és que es pot dir, o el que sigui, suposo que sí, perquè no és cap secret, va sortir per tota la premsa.
1: No, l'exbisbe de Solsona.
5: No ho sé d'on era, però va sortir, claro. És una cosa curiosa, no?, que se'n deixi un capellà, jo ja sé, per exemple, a Ulldecona va haver un capellà que se'n va deixar, i era d'Ulldecona. I jo era amic dels seus germans, que també tots han mort ja. I al final, pobre senyor, sempre anava borratxo. S'emborratxava molt, però bueno.
1: Sí, sí.
5: És igual, només era això, la curiositat aquesta. Ai, una altra cosa, que farem propaganda d'Ullacona, que la millor molta gent no sap. A Ullacona hi ha pintures rupestres, però molt importants, se veu.
1: Ah, molt bé, molt bé.
5: Sí, estan a l'ermita i ve molta gent a veure-les. I hi ha un centre d'interpretació per a què no em van posar reixes, per a què això ho van descobrir, doncs fa 40 o 50 anys, uns xiquets que anaven per la muntanya, van dir, mira quins ninotets. I li van dir al senyor que els acompanyava, que era del centre cultural, el centre excursionista, i ho va mirar i va dir, ostres, doncs si això són pintures rupestres, i bueno, ho van dir, i ja està, i mira, ho van enreixar tot perquè no poguessin rascar ni ningú n'és a fer res, i llavors hi ha allí un centre d'interpretació a l'ermita i allà va molta gent a mirar això.
1: A mirar-s'ho, perfecte. Molt bé, Joan Josep, moltes gràcies, una abraçada.
5: A vos,
1: adeu,
5: adeu, bona
1: la Constança,
5: nit,
1: des de Terrassa, bona nit.
6: Hola, bona nit. No, és per comentar-ho al papa.
1: Digues.
6: Tot ha anat molt bé, tot molt maco, molt ben organitzat. El que passa que jo trobo que el paper és tan bo que l'han fet... L'ha fet per la massa català.
1: A massa? Tu creus que l'han fet per la massa?
6: Jo sí. Jo sí. Allà llegint. I a més passava una cosa, que quan llegia català, quan mirava jo per la tele, l'altre ho traduïa en castellà, I llavors no t'enteraves ni el que havia dit el papa ni el que havia dit ell ni l'altre.
1: Ah, perquè ho miraves per una televisió espanyola, tu. Per això veies la traducció,
6: eh?
1: No?
6: Sí, per la... No, he anat canviant.
1: D'acord.
6: He anat canviant.
1: Molt bé, Constança.
6: I, escolta, però vull dir que tot... Jo hi he estat els dos dies pues, pendent, no? Però sí que trobo, sí. És tan bo el papa que jo l'he trobat que massa l'han fet parlar massa català. Doncs semblava que haguessin dit... Bueno, que mira, vaig a dir una paraula massa... Semblava que haguessin pagat perquè vingués i fes el que ells manessin.
1: No, això s'ho ha preparat ell, això està clar, Constança. Vull dir que s'ho ha preparat ell, sí.
6: Tanta fulla i li costava a vegades, quan deia a la missa de la...
1: Aquí cadascú veu d'una manera. Uns que he parlat poc, tu que n'ha parlat massa. Vull dir, per això som un programa que donem la veu a tothom, Constança.
6: I trobo que la Sagrada Família... Trobo jo, masses colors, a les columnes i tot, massa... És molt, molt... Molt olailo, no?
1: Va a gustos, la gent encara t'ha encantada, tu no t'ha agradat tant, no passa res. Per a gustos, colores, que diuen, no?
6: Bueno, era per això, per comentar això.
1: Molt bé, perfecte, Constança.
6: Però molt, tot molt ben organitzat.
1: Perfecte.
6: I que el papa, molt bo. Potser massa bo.
1: Massa bo i tot.
6: Massa bo. Tenia que estar més sèrio i quadrar-se més.
1: Mare meva. Va, Constança, una abraçada, bona nit.
6: Adiós, bona nit.
0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
7: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: Atenció a aquesta música.

Però hi ha gent que sí que pot recordar el vincle entre aquests dos temes, els que hi eren aquell 11 de juny de 1976 a la plaça Monumental de Barcelona, el primer concert dels Rolling Stones a Espanya que va començar així. De fet, és l'únic arxiu audiovisual que queda d'aquell dia, que va fer història, perquè constatava que alguna cosa estava canviant 8 mesos després de la mort del dictador i perquè posava Barcelona i el país en el circ del dictador i perquè posava...

0: Francesc, bona nit, benvingut.
1: Hola, bona nit.
0: Jordi, va anar... Ja que estem parlant de concerts, i ara recordarem el de fa tants anys, fa 50 anys, però ha anat bé els concerts del cap de setmana de... Crec que era The Cure, que anaves?
2: Hi vaig anar, sí, sí, va ser fantàstic.
0: Tu també has anat a concert aquest cap de setmana? Perquè, clar,
1: no, he anat a l'Empordà.
0: Això, directament, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, un a l'Empordà, l'altre en un concert, s'entén, però en Jordi, tu quan els Stones van actuar a Barcelona tenies, què, 3 anys?
2: No arribava ni això.
0: No arribaves ni això.
2: I mesos.
0: Clar, algú que quan es fa aquell concert no arribava ni a aquesta edat, què et porta a fixar-te en aquell episodi?
2: Doncs, al final és un exercici de recuperació històrica, no? De memòria cultural i també sentimental, no? Perquè hi havia qui va parlar d'aquest concert. Al final, la gent que hi va anar, si demanes que ens expliqui què va passar en un concert de fa 50 anys...
0: És difícil.
2: Té una memòria una mica esbiaixada, no? Sí que hi ha uns elements comuns, La presència dels grisos, per exemple, el fet de que hi hagués una lluna plena durant aquella nit, que hi hagués molta pols, que va ser molt llarg... Són elements comuns de tota la gent que hi va anar. Però qui va fer una crònica fidedigna van ser les revistes i els mitjans de comunicació. Llavors, d'alguna manera, el que he intentat en aquest llibre és teixir tot aquest relat que es va explicar del concert dels Stones del 76 i també els diferents punts de vista d'aquestes persones que ens explicaven el que passava.
0: Dius a la introducció del llibre que encara ara els que van ser aquella manita a la Monumental en recorden les emocions. Suposo que heu pogut o has pogut parlar amb gent que hi era i que si ho recorda ara li demanarem Francesc perquè ell hi era treballant, esclar.
2: Sí, perquè, com deies, el context és molt important. I el que destaca d'aquest context, a vegades, d'aquest concert, perdó, no és tant la música, era un concert més de la gira de Rolling Stones europea, sinó que va passar en un moment molt concret de la història d'aquest país, no? Com deies, va morir el dictador feia poc, però és que el carrer estava vessat de manifestacions, de vagues, els fets de Victòria havien passat feia poc, hi havia hagut les jornades de la dona unes setmanes abans, hi havia un pols entre l'antic règim i un règim que encara s'havia de definir, que ben bé no se sabia on era, i enmig de tot això arriben els Rolling Stones de Barcelona, que eren també una icona i un símbol de tota la contracultura que hi havia en aquell moment.
0: Francesc, tu com vas viure aquest concert a la Monumental? Perquè després et pregunto com a fotògraf, però ara t'ho demano personalment. Tu ja eres a l'aeroport, no?, com van arribar?
1: Bueno, sí.
0: O sigui, tu ja venies...
1: Jo penso que gràcies precisament a en Jordi, doncs em vaig xivar, doncs, que... Bueno, vam estar el dia abans amb el també enyorat, perquè em sap greu, però és que hi ha molta gent que era...
0: Que ja no hi és.
1: Que no hi és, que és l'Àngel Casas, el Damián García Puig, que va ser el que era cap de redacció en aquell moment de la revista Vibraciones, que és on estàvem nosaltres,
0: sí.
1: que el director era l'Àngel, i vam estar allà que no sabíem què fer, no? Vull dir, ell estava molt nerviós, em volia anar perquè passaven les hores i no venien, que si venen, no venen, que venen de Lyon, que no venen de Lyon, que venen de tal, tal, no? I, home, la veritat és que l'espira va ser molt maca per mi, no? Perquè, vull dir, d'allà, doncs, han sortit algunes fotos, com dius tu, icòniques i fins i tot fotos noves, vull dir, perquè resulta que el meu arxiu està, d'alguna manera, està entre casa i el que era abans també la revista Rock Deluxe, que jo també vaig ser editor, i arrel del Covid, doncs el Rock Deluxe va tenir que plegar perquè no entrava en d'allò, no? Publicitat. I em van dir, hòstia, vine a recuperar fotos. I en aquest llibre, doncs, hi ha encara alguna foto inèdita, o sigui, per primera vegada amb el llibre hi ha fotos inèdites
0: que no s'havien vist abans. Hi ha una imatge icònica, Mick Jagger vestit de blanc immaculat
1: al costat dels grisos,
0: exacte, amb un barret blanc, no? Ara aquests dies tenim el papa per aquí, en fi, caminant entre els policies grisos. Aquí hi havia un significat brutal, no? Perquè tal com estava tot, ell de blanc allà al mig d'aquesta policia de color gris.
1: Explica moltes coses. No?
2: Sí, el contrast cromàtic, però fins i tot 10 anys abans havien vingut els Beatles, també van tocar la Monumental, però jo va ser una cosa bastant folclòrica en el fons, però la diferència entre la gent que esperava els Beatles a l'aeroport i els Stones l'esperaven només el Francesc, pràcticament, no?
0: I ningú més.
2: I sí,
1: vull dir que... Perquè dins d'aquest arxiu es veu un fotògraf que està parlant amb jo diria amb el Ron Wood, no? Però jo penso que era un fotògraf que devia anar amb ells.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè, aviam, en aquell moment érem quatre.
2: Tampoc s'han vist més imatges de, dels Estats Units.
1: No.
0: Sí, les úniques són aquestes. Va, anem al concert. Van tocar aquesta cançó, em diuen, perquè jo tampoc hi era, evidentment, Get Off My Cloud. Jo pregunto, la gent la coneixia, la cantava? Això ho sabeu? O sigui, la gent sabia què estava passant allà dalt?
2: Sí, hi havia públic de tot, eh? Clar, queda molt poca... Hi ha una gravació que es va fer des del públic de tot el concert que m'ha permès, diguem-ne, recuperar, perquè no hi era, i la gent que hi era, com deien, tampoc se'n recorda, però m'ha permès recuperar tot el concert i escoltar com van tocar, què és el que deien de tema. D'àudio, sí.
0: Sí,
2: de fet, només hi ha unes imatges que Televisió Espanyola va gravar, sí, li van deixar gravar la primera cançó, Honky Tonk Woman, però tot el de més no ha aparegut gravacions de vídeo, però sí hi ha aquesta gravació que a més circula per YouTube i s'ha editat fins i tot en ser de manera una mica clandestina. No?
0: Dius en el llibre que és una època, ja ho hem dit, Franco feia 8 mesos gairebé que s'havia mort, però que encara hi havia el pes de la dictadura, diguéssim, i dius en el llibre que comencen a haver-hi escletxes, que hi va haver un concert al Parc de la Ciutadella del 68 i el grup de folk, que hi havia a nivell internacional altres grups que això també potser representaven aquestes escletxes que començaven a haver-hi a tots els nivells?
2: Bueno, hi ha una part de la societat catalana, a més molt vinculada també a Barcelona i a alguns municipis del voltant, que comença a utilitzar la cultura, diguem-ne, com una mena de front de batalla. Més enllà dels 16 jutges, que venen d'una tradició més francesa, sí que hi ha tota una sèrie de gent que, emparada en els models més americans, i parteixen del grup de folk, utilitzen les noves expressions com el rock com una manera de combatre el règim, no? I neix, d'alguna manera, la contracultura. Hi ha diferents episodis. Un és el concert del grup de folk a la Ciutadella, l'altre és el concert de King Crimson, per exemple, a Granollers, que és, per molta gent va ser un moment de reivindicació de moltes coses.
1: El nostre Canet.
2: El Canet Rock, exacte, del 75, un any abans.
0: I amb
1: vida Franco.
0: Sí.
2: Exacte.
0: Sí, sí.
2: I un d'aquests moments és aquest concert dels Stones, n'hi haurà més. Però sí que, d'alguna manera, el fet que vinguessin els Stones aquí era molt simbòlic. Més enllà d'un concert hi havia, diguem-ne, la força d'un grup que en aquell moment era la banda de rock més important del món, que finalment venia a l'Estat un cop mort el dictador. Llavors era com Gai Mercader, que va ser la persona que els va dur.
0: Anava a dir
2: és un nom que
0: això ho entens tot, no? Si no arriba a ser per ell, no venen.
2: Sí, és un gest de valentia perquè aconsegueix convèncer el màger que vinguin, que no es preocupi, que Espanya està molt bé, que no hi ha cap problema.
0: Que no passa res.
2: Realment hi havia molts problemes, però aconsegueix crear la situació perquè això sigui possible. I realment, el més important és que es fes, no com es fes, n'és millor, pitjor, però el fet de fer-se va possibilitar, com deies abans, que s'obrís a Barcelona com una escala de les gires internacionals de molts grups.
0: Clar, però no tothom hi estava d'acord, crec recordar, i ho expliques en el llibre, que alguns estaven molt contents i una part de periodistes que consideraven que estaven una mica en declivi, ja els has imaginat, i encara volten,
1: sí. Potser n'hi havia més que estaven en contra que no pas estaven,
0: sí,
1: a favor.
0: Sí, fins i tot més.
1: Sí, i gent coneguda, vull dir, gent de la Vanguardia, bueno, etcètera, no? Vull dir, el propi Àngel també estava en una vida, bueno...
0: Propi Àngel Casas.
1: Sí,
2: els Stones, tot i que només, entre cometes, portant 14 anys de trajectòria, sí que se'ls considerava un grup
1: amb
0: 14 anys fora, no?
1: Ja està fora, sí.
2: Possiblement el darrer disc, possiblement la darrera gira. I és veritat que el rock havia perdut en aquells anys 76, d'alguna manera, aquell punt revolucionari, no? I les gires d'aquests grups ja es veien com, diguem-ne, com un mecanisme del capitalisme més exacerbat, no? I una mica aquesta... també repassem la gira europea que tenen, busquem la premsa internacional que en diu, i és veritat que és una gira que rep molt mala premsa, no? Perquè se'l considera que és un grup que no està en el seu moment, han fet un disc on abandonen les músiques negres del blues, el rock, i aposten pel reggae, pel funk, per ritmes que fugen de la seva tònica, i això no té molt bona acceptació.
0: Això no, no. Perquè, a més, crec que no es va acabar d'omplir del tot la plaça.
2: No.
0: Hi ha d'haver un merder amb els preus de les entrades, que primer una cosa, després van a pujar...
1: Sí. És tota una història, un recorregut...
0: Sí, hi ha coses que no canvien, per això...
2: Sí. Jo l'explico molt ràpidament, perquè és una història llarga.
1: Sí.
2: I és que la idea de Gaia Mercader és construir una editoria a Cambrils...
0: A Cambrils.
2: Perquè descobreix uns terrenys que fan més o menys la forma que té un amfiteatre, no? Sí. Un auditori, i la idea era inaugurar aquest auditori amb el concert dels Stones i que cada setmana hi hagués concerts de diferents estils. Però uns quants pagesos, sobretot del poble, que tenien terrenys al voltant, diuen que això no, això és una mala idea. Es van informar a Canet de Mar, perquè feia poc hi havia hagut el Canet
0: de
2: Rock.
0: Clar, ells cansaven de rock, no?
2: Exacte. I el delegat sindical de Canet, del sindicat vertical, els hi fa un informe molt, molt desfavorable, en el qual diu que això dels festivals de rock és pitjor que una plaga de llagostes. Això citem aquest informe. Sí. Llavors, clar, la idea d'en Gai de posar 25.000 persones a 500 o 600 pessetes de l'època, diguem-ne, no quadra. Se'n va a la Roca del Vallès, on troba també uns terrenys similars, però també es clama amb l'oposició de gent del poble, que acaba penjant cartells de Gai no.
1: Amb la doble lectura de Gai.
0: Ja ens entenem.
2: I en tot això falten menys de 2 mesos pel concert, tenim els Stones, però no tenim on fer el concert.
0: Ostres.
2: Però sí que la família Balanyà finalment li deixa la plaça de Tonos, les Arenes, la plaça Espanya, i aconsegueix publicar les entrades, fer la publicitat, els cartells, i s'adonen després que no poden fer la producció del concert en aquella plaça.
0: Que han de canviar.
2: Han de canviar i anar fins a la Monumental. Llavors, que a la Monumental ja estem en un aforament de 18.000 persones, no de 25.000, i en Gai Mercader el que fa és canviar el preu de 500-600 pessetes fins a les 900. Que són al canvi uns 70 i escaig euros actuals, però si és veritat que el nivell de vida...
0: En aquella època no podies gastar-te aquests diners en un concert, segurament.
2: I això provoca, com deies, que la plaça no s'ompli, i es venen unes 11.000 entrades, tot i que s'estima que hi ha gent que o va falsificar o es va colar.
0: També.
2: Bé, no hi havia 18, però tampoc n'hi havia 11.
0: Clar, abans ho deia Francesc, i ara hi entrem, el concert arrenca amb els taloners, hi ha càrregues policials a fora, i també a dins on cauen bombes de fum. Exactament què va passar allà? Què es va produir aquest moment?
2: A fora de la plaça hi havia gent que volia escoltar el concert des de fora,
0: sí.
2: Perquè no tenien diners per comprar l'entrada, i també gent que intentava colar-se o fer una avalanxa o algun tipus de... Llavors, hi havia un desplegament de grisos espectacular.
1: Que tenien moltes ganes.
2: Tenien moltes ganes, perquè això de pagar els peluts sortia molt gratis.
1: Sí.
2: I venien carregats de tota l'atenció que hi havia hagut aquelles setmanes. I llavors, en alguns moments donats, hi va haver càrregues de la policia, que va arribar a entrar fins
1: a... entrar dins...
0: De la Monumental.
1: Sí. I, bueno, hi ha un periodista que està viu, que és el Diego Manrique, que és un periodista
2: del País,
1: del País, no? I que ell, d'alguna manera, doncs, estava allà i rep de rebot directament, no? Perquè ell comença a veure, doncs, que entren a dintre, i clar, ell va tirant, però li foten una hòstia de l'esquena directament, no?
0: I més, hi ha una bengala també que va anar per a mi, gairebé toca el Mick Jagger, no?
2: Sí. Va haver-hi bengales sense ànim de causar mal, però hi havia bengales que el públic llençava.
1: I un altre personatge ben conegut, i que tampoc el tenim, que és el Constantino Romero. Mm-hmm. Constantino Romero va intentar, ell es volia estalviar els taloners, i diu, aniré ja l'hora més o menys que comencin, i es va trobar amb aquesta història, i no va poder entrar, és que va tenir que córrer.
2: No va arribar a veure el concert.
0: Per tant, tampoc va sentir aquesta cançó, que també va sonar.

0: Era una cançó, que és un clàssic, que aquí va tenir molt èxit, però que no, curiosament, no va triomfar gaire a la resta del món. Hi ha alguna explicació? Aquí sí, a la resta del món no tant.
1: Jo la vaig ballar molt, aquesta cançó.
0: Tu la vas ballar molt, jo també la ballava.
2: M'ha agarrat, eh?
3: Sí, perquè era una cançó que s'apartava molt de l'estil dels Stones. És una balada molt dolça, molt blanca, i la música dels Stones, diguem-ne, es caracteritza per tot el contrari, per ser un rock, diguem-ne, ple de riffs, de ritmes accelerats. I aquí va funcionar molt bé, aquí a França. De fet, durant la gira no la toquen enlloc, i és en alguns concerts de França i al concert de Barcelona que recuperen Angie, perquè en Jagger sí que era molt conscient de l'èxit que havia tingut aquí.
0: Això ja l'havien explicat. Ell va començar el concert amb un Bona nit en català, crec, i com és que va acabar el concert i va sonar la Santa Espina? O sigui, estem parlant de l'any 76.
1: Coses del Gai.
0: Sí. Coses del Gai. Ho va demanar ell expressament?
3: Sí. Sí. Igual que va començar amb el Gato Montés, que abans dèiem que això va ser una idea d'en Jagger, em marcaré una mica per ser la torna de les càrregues policials, va dir, doncs ara tancarem amb la Santa Espina. Va demanar permís al grup, van dir que endavant, i va tancar amb la Santa Espina, que en aquell moment era un acte bastant revolucionari.
1: Era un símbol, sí.
0: Jo crec que no ho ha fet ningú més, no?
3: No, crec que no.
0: Ni catalans, ni dominicans, ni britànics, ni americans, no? Un cop passat tot aquest temps, i amb això acabem, amb la perspectiva... Què considereu que va suposar exactament aquell concert dels Stones a la Monumental?
3: El que dèiem de que Barcelona s'obrís a... És a dir, que una certa normalitat en l'arribada del rock i de les músiques, diguem-ne, populars modernes, consideressin les gires que passessin per Barcelona. És a dir, fins a aquell moment... pretenent a fer-ho començar als Pirineus, per la majoria de promotors internacionals. La feina, sobretot, que va fent Gai Mercader per convèncer-los que Barcelona existia, que hi havia normalitat. De fet, va aconseguir portar totes aquelles estrelles de la dècada dels 70 a Barcelona, una cosa en aquell moment impensable.
1: Impensable, sí.
0: Potser per això, doncs, ara és una plaça fixa de moltes estrelles internacionals.
1: Potser un pèl massa i tot.
0: Potser un pèl massa i tot. Bueno, molta gent segurament ja li està bé i ja li agrada.
1: Segur.
0: I per sort ara no hi ha ni bengales ni grisos que entren a dintre per anar a buscar ningú. Així que, Jordi Novell, Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per venir a la Nit dels Ignorants i explicar-nos aquest Black and Cat, i amb fotografies xulíssimes, algunes de les quals no les veureu enlloc més, perquè...
1: No, ja en parlarem.
0: Ah, ja en parlarem, calla, que encara tindrem alguna altra cosa. Ja en parlarem.
1: Tindrem una sorpresa.
0: Vinga, moltes gràcies, ja ens ho explicareu.
1: A tu, gràcies.
0: Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El conte per anar a dormir.
1: Doncs arribem al final de la nit dels ignorants amb la lectura, com sempre, d'un dels contes que formen part d'aquest llibre, El que pensen els altres, de la Clara Caraltó, que l'any 2017 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, editat per Proa. I la història d'avui es titula Carta. Benvolguda Sònia, començaré explicant-te el que sento. Ara mateix m'inunden la vergonya i la por. Em sembla que no havia sentit mai una cosa semblant. Com una ridiculesa i unes ganes de vomitar i de plorar, com quan sents endins la culpa, quan veus clarament que és teva i et voldries fer mal per calmar la impotència. És això el que sento, Sònia. Em posaria a cridar, em posaria a córrer només per calmar aquest malestar. És com una bogeria, com un ròssec constant al cervell i a l'estómac, com una boleta que talla i que s'empasseja per dintre i es va movent amb els meus moviments. Això que et diré et sorprendrà. Crec que una de les coses que més em calmaria seria poder abraçar-te. I he pensat sovint en com voldria plorar dins la teva abraçada i com voldria així sentir d'alguna manera més petita aquesta culpa. Ara mateix ja sóc lluny de vosaltres. Per això penso que, quan hagi tirat aquesta carta a la bústia, començaré a sentir-me una mica millor. És com quan tens un secret molt important que només guardes tu. El dia que l'expliques, sents que et pesa una mica menys a dintre. Escoltes el consell o l'opinió de la persona a qui l'has explicat. Llavors et mires el secret amb els ulls de l'altre i t'adones de les perspectives, algunes que n'intensifiquen la càrrega i d'altres a vegades que li treuen importància. No sé per què, però la idea que llegiràs aquesta carta, espero que la vulguis llegir, tot i saber que no serà fàcil, fa que experimenti un cert alleujament. Jo he sabut de tu des del principi, també dels teus tres fills, dels quals conec el nom i la fesomia. L'atzar, a més, ha volgut que amb un d'ells hi comparteixi nom de pila i que he vist en diverses fotografies. També sé com ets físicament, quina colònia portes i quin vi t'agrada. Tampoc sé gaire més que això. Saber de tu primer va ser una necessitat i després una mena de tortura. Volia saber més coses per comparar-me i per fustigar-me. El mal que se suposava que et feia el veia a mitges, perquè tu no sabies res de mi. És curiós com ha canviat aquesta percepció. Des que he decidit explicar-me, des del moment mateix en què vaig entendre que era la manera d'acabar, que la culpabilitat se m'ha menjat en forma de nàusees. Era com imaginar-nos, després de tot, cara a cara. Penso que si jo mai rebés una carta com aquesta, voldria tota la veritat. No voldria que em venguessin una versió lleugera i al cap i a la fi una altra mentida. T'adverteixo, doncs, que les línies que segueixen no són més que la realitat tal com jo l'he viscuda. I segurament et serà dolorosa. Però ara, potser l'únic que té sentit és submergir-s'hi del tot, com quan el mar nedes cap al fons i sents que no tens gaire aire i que la pressió et forada les orelles. Toques l'arena un segon i penses que ja no et queda gens d'oxigen. Després, braceges amunt, molt de pressa, perquè et sembla que els pulmons t'esclataran. I al final, Sònia, surts a la superfície i respires. Respires fondo i només sents soroll d'aigua i escalfor de sol a la cara. Ens hem estimat en hotels, cinemes, botigues i restaurants. Ens hem vist tardes de suposades reunions i nits de suposats congressos. Hem marxat en cotxe a poblets de costa i hem begut el millor vi de la carta per celebrar que el nostre amor feia 3 anys que durava. Fins i tot hi ha hagut discussions i retrets. T'he utilitzat moltes vegades, Sònia, per reclamar un amor absolut i demostrar una gelosia depravada. Ens hem mossegat i pessigat la pell de tanta ràbia i tant d'amor. Hem fet promeses estúpides de felicitat, ens hem follat en llits i banyeres fins que semblava que el cos ja no tingués més plaer a dintre. Ens hem despertat matins junts, desitjant que tots els matins del món fossin aquell. Hem imaginat com seria una vida compartida i ens hem assegurat que aquell amor nostre superava tots els altres. Però El nostre amor també ha vist com de seguida el temps el gastava. Com hi feia aparèixer silencis i buits, fruit dels dies i les tensions, que l'han transformat en una relació agradolça, que no té res a veure amb com érem al principi. I la curiositat del sexe, el plaer total amb què ens teníem i que venia de la urgència i la desesperació, del desitjar-nos a totes hores, va quedar reduït a una rutina bàsica per justificar que érem, malgrat tot. I jo t'imaginava sovint, Sònia, per la ciutat empenyent el cotxe de la Bruna amb el Martí i la Paula, una a cada banda, absent i cansada, ignorant el món que nosaltres vivíem. I et tenia una veritable llàstima, però l'únic que aconseguia aquesta llàstima era apaivagar la gelosia que sentia de saber que tu eres qui realment hi compartia la vida. Perquè per molt que volgués creure que la vida real era aquesta, la nostra, l'apassionada i desenfrenada, la dels bons restaurants, la de voler cridar quan havien de passar dies fins que ens poguéssim veure, la vida veritable era la teva i la que es mostrava al món. Perquè si ningú sap que existeixes, és com si no existissis. Tampoc hi va haver dates límit ni exigències. Potser ho hauria volgut, però mai m'hi vaig atrevir per por de quina podia ser la resposta. Per por de la seva por, del gran escàndol, del canvi de vida, de fer parlar tothom, però també per por de fer evident del tot que jo era, per les bones estones, primer tantes i després menys cada vegada, per hores setmanals comptades, i tu per un projecte de vida en comú. No et negaré que durant un temps vaig pensar que era la millor posició que podia ocupar, que la volia sempre. Però em sembla que jo m'he passat la vida perseguint objectius impossibles per després poder-me lamentar de no haver-los aconseguit. Suposo que amb això va ser una mica el mateix. Deixant de banda els atacs de gelosia que tenia cada 3 o 4 setmanes, les vegades que en parlàvem de manera seriosa i reflexiva, jo insinuava el que teníem em permetia una vida independent i el poc lligam que sempre havia volgut. La meva llibertat, el meu pis només per mi, el meu temps, les meves aficions, les meves amistats, em mostrava com si fos la vida que sempre hauria volgut viure per després ensorrar-me quan ni tan sols semblava que ell em volgués cap altre amb mi. Durant 3 anys he oscil·lat entre una felicitat esclatant i una pena enverinada. Us he odiat, també, Sònia. Us he odiat amb tot el brollar destructiu de la paraula. Us he imaginat en la vostra felicitat familiar i he volgut fer-la miques. Hauria volgut trobar-te pel carrer i poder-te enfonsar en dues frases. Imagina't, Sònia, com t'ha arribat a envejar algú que ni sabies que existia. Imagina't com t'he tingut de present només perquè tu eres el contrari que jo en tots els aspectes possibles. Pensa que dins el meu cap he inventat una complicitat i un amor vostre, unes rutines de tendresa i afecte, unes maneres de fer l'amor, amb diàlegs inclosos, només per fer vàlida la meva desolació totes les hores que sabia que era amb tu. Durant el darrer mig any vaig voler equilibrar la balança de la nostra pseudo-relació i vaig començar a tenir altres amants que les nits que no compartíem les passava amb altres persones que potser m'aportaven coses millors o almenys coses que nosaltres no podíem tenir. Potser aquesta era l'única manera de viure amb normalitat aquesta farsa, perquè llavors jo també tenia altres fonts de felicitat i de plaer. Era el més just i ho va acceptar, com no podia ser de cap altra manera. Però allò va fer més tibants les converses i les estones, perquè a partir d'aquell moment jo tampoc tenia disponibles totes les hores del dia, com quan vosaltres estàveu de vacances, Sònia, o la majoria de nits entre setmana, o els dies assenyalats que teníeu celebracions i no podia trobar cap excusa per veure'ns. Llavors, amb aquests amants que jo tenia, vaig començar a poder dir que no, a tenir altres persones igual d'importants amb qui passar els dies. També li notava la ràbia i la gelosia, que a diferència de la meva en els primers temps, no em podia retreure ni em podia escopir en el pitjor moment de la discussió. Però li veia els ulls com hauria desitjat poder-m'ho cridar. Llavors, jo t'hauria fet sortir a tu, Sònia, i als vostres 3 fills. Llavors li hauria dit que jo m'havia fet estimar en aquesta ombra teva, que jo havia estat només perquè tu existies i quedava un espai de diversió i de curiositat que podia omplir. Li hauria dit que jo no era prou perquè renunciés a tu, que ell no podia superar la covardia. No va ser una decisió fàcil. Jo també l'estimava i, allunyant-me'n, renunciava a una part de la meva vida que m'havia fet molt feliç. Un una tarda et vaig seguir. Portaves el violí a l'esquena i caminaves de pressa per la ciutat. Jo t'anava al darrere dissimulant, encara que era impossible que tu te n'adonessis. Vas entrar en una petita cafeteria i vas demanar un te i un tros de pastís. Vas esperar-te que arribés ell, un amic músic, vaig pensar. Vau compartir el pastís i vau parlar gairebé una hora. No éreu amants, només éreu amics. Però amics de temps, potser de tota la vida. No us havíeu de posar al dia, era un simple cafè per veure-us. Vas parlar de la teva vida familiar i de la feinada i la felicitat que significava tenir tres fills petits. Té força feina ara, deies. No pot ser-hi tant com voldríem, que t'ajudaven la teva mare i la teva germana. Vas dir bromejant que no descartava una quarta criatura. El teu amic també va riure i va fer un comentari que no recordo. Quan vaig arribar a casa, vaig destapar una ampolla de vi i vaig veure, sense ganes, mentre posava una música estrident ben alta, ressonant per les parets del meu estudi. Després vaig vomitar. Va ser vòmit de vi i de malestar i gelosia. Que em vaig adormir, ja m'havia buidat una mica i feia menys mal. No van passar gaires dies que vaig trencar la relació amb ell, donada la situació dels darrers mesos. Dir-li va ser més fàcil del que mai m'hauria imaginat i la seva oposició va ser més una escena que calia representar que cap altra cosa. Després vaig decidir escriure't aquesta carta, no va ser immediat, vaig deixar passar uns dies en què vaig pensar si tenia sentit fer-ho. Quan ja tenia al cap exactament què volia dir-te i com la volia començar, em semblava que era una bogeria i que no faria mai una cosa així. L'endemà, en canvi, tenia un nou motiu per escriure-la i un nou principi. Vaig estar així setmanes, estones tenint-ho molt clar i d'altres pensant que seria l'últim que faria la vida. Sònia, segurament et preguntaràs quin és l'objectiu de totes aquestes línies. No és fer-te mal en va. És simplement que sàpigues la veritat. Potser pensaràs que preferies no conèixer-la, que vivies millor quan ni imaginaves tota aquesta història. Potser quan només l'havies intuït alguna nit sola amb els nens i quan de seguida te n'havies volgut oblidar perquè no podies ser o no volies que fos. El que passi a partir d'avui ja queda a les teves mans. M'imagino que si li expliques o li llegeixes aquesta carta, intentarà dir-te que m'he trastocat, intentarà fer-te creure que t'he explicat mentides. Potser que amb mi va tenir una aventura sense importància, que ha exagerat i magnificat quatre trobades sexuals només per experimentar alguna cosa pendent i reafirmar el que sent per tu. Dirà que no estaria mai amb ningú, amb algú com jo. També vindran les súpliques d'amor, Sònia. Desplegarà totes les estratègies perquè no dubtis que t'estima. De fet, jo no dubto que t'estima, però serà un cop dolorós. Serà com la meva bola que talla i se'm mou per dintre. Et submergiràs al mar i sentiràs la pressió de l'aigua i l'oxigen que s'acaba. Dubtaràs del que heu construït i pensaràs si es pot seguir sent feliç sobre les ruïnes d'aquest amor podrit de mentides. O potser no. Potser serà només una petita esquerda que et permetrà seguir, desconfiada primer, i després, gairebé com si res, les estones que hauràs aconseguit oblidar-ho. Potser et miraràs als teus fills i pensaràs que per ells val la pena perdonar-ho tot. Potser tu has viscut una història semblant i aquesta carta només us posa al davant la veritat amb tota la seva cruesa. Sònia, ara ja has sortit de l'aigua. Obre els ulls, respires fondo i el sol t'acarona la cara. És una sensació agradable. Ara has de reconsiderar si es pot perdonar i si es pot seguir estimant algú que ha estimat tant algú altre. Perquè jo, Sònia, tampoc no dubto que m'ha estimat moltíssim. Signat M. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la carta a la Sònia. Déu-n'hi-do d'aquesta tal M. En fi, que acabem aquí la nit dels ignorants. Avui ens han quedat pendents missatges que no hem pogut escoltar, missatges escrits que no hem pogut dir. I anunciar-vos que demà a partir de les 12 tindrem aquí en directe a mitjanit. Ens acompanyarà l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Aquí podeu fer les consideracions que vulgueu, les preguntes que vulgueu a través del WhatsApp, al 667-220-148 o la bústia ignorants@catradio.cat. El que volem és protegir la nostra identitat online i saber com podem operar de manera segura amb els nostres bancs i caixes. Fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist.
3: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
3: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns. I a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
7: Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru.
3: Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacants